Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
6: Som pura cafeïna.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mona cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Piba. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. Ara mateix, tots dos són rivals directes per a les generals del 29 de novembre perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans que col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
1: Però Esquerra deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert n'és el portaveu.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana.
1: Qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem. En parlava Irene Montero a Televisió Espanyola.
4: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre intenció de vot dels espanyols, el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades del 29 de novembre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord. Abans, la setmana que ve, el Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia, tant a ell com a Puigdemont i Lluís Puig.
5: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Desconvocada la vaga d'autobusos d'ATMB prevista per avui, la direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes. L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge.
5: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i trasplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
6: Habitualment quan teníem això teníem una cirurgia altament complexa de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo amb unes taxes de complicacions molt grans, i en canvi ara això ho soluciona el doctor Pérez i el seu equip en 2 hores i 2 tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
5: Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
1: A esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
5: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
0: Fins aquí les notícies.

0: bon dia, matiners. Avui és dimecres 14 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que un dia més el temps serà estable. El dia serà assolellat amb pinzellades de núvols prims. A primera hora hi haurà boira a les planes interiors de curta durada i també apareixeran alguns núvols baixos sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral. Inofensius. L'ambient serà molt suau al migdia. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: avui
1: matiners.
0: Avui comencem una mica animats al programa.
1: Ah, m'encanta.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que arribes puntual, quina meravella.
2: Bon dia, no t'acostumis.
0: No, no passa res, pots venir sempre quan vulguis, algun dia no venir, algun dia entrar per telèfon. Som un programa que ens movem segons l'actualitat. Maiol.
2: No m'ho diguis dues vegades, que potser entro des del llit i dic bon dia, com esteu?
0: Aquí Macià Closes no està gaire d'acord en que entris per telèfon, eh? Et vol veure presencialment.
2: Sí, perquè vaig, el saludo, li dic bon dia, i així hi ha una mica de solidaritat matinal.
0: Ja podem canviar la sintonia, Macià, que amb aquest tirolarisme que estem portant aquest matí ens falta la cervesa. Vinga, Marta Viana, molt bon dia.
1: Avui a Torrella de Montgrí, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 7:59 i aquí el dia durarà 11:09.
0: Clara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita del cantant Leo Rizzi. En una entrevista al País ha deixat anar això. Abans no em posicionava políticament, però no vull ser un artista de marca blanca.
0: Doncs aquestes són les paraules de Leo Rizzi. Maiol Roger, avui què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, molt pendents d'una nova jornada de protestes dels pagesos. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de presidència Albert Dalmau i els germans Adrià, Ferran i Albert Adrià, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Moltes coses a parlar amb aquesta relació que hem conegut gràcies a la sèrie Gènesi. De fet, era una relació sobradament coneguda, però escolta'm, una mica les arrels de tot plegat l'hem pogut descobrir amb aquesta sèrie. Per tant, moltes coses a comentar-nos als germans Adrià a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol. I li donem corda el dimecres, home, amb una col·laboració que és pura cafeïna.

0: heu reconegut les veus, sabeu qui són. Per un costat, Nil Moliner, per l'altre, Lluís Gavaldà, plegats en aquesta cançó titulada Quan no siguis a prop. I és que a aquestes hores del matí sentir que us tenim a l'altra banda és la millor de les vitamines per començar un nou dia. Rodegeu-vos de la gent que estimeu i aparteu tot el soroll que teniu al voltant. I mentrestant, un cafè de bon matí, que el dia tot just acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment de dormir amb Àlex?
2: Canalies, què guardes tu els calaixos?
0: Pff, a vegades molta merda, també t'ho dic.
2: És de llançar coses o què?
0: Sí, això ho faig cada any. Això faig molt maricondo, molt maricondo.
2: Doncs vigila, perquè hi podries tenir un dinosaure.
0: El meu calaix? Sí. És possible, més d'un, ja t'ho dic ara.
2: T'explico, perquè a veure. Aquesta matí hem sabut que un equip de científics britànics ha identificat una nova espècie de dinosaure a partir d'un fòssil que portava gairebé 100 anys oblidat dins d'un calaix d'un museu.
0: Allà tirat.
2: Estava a punt de convertir-se en un fòssil d'un fòssil. La criatura es deia Invicti Bellatrix Amberina, que traduït vindria a ser com una guerrera invicta.
0: Bé.
2: Feia entre 3 i 4 metres. Probablement tenia plomes i unes urpes de fins a 20 centímetres.
0: El que seria un bitxo guapo, eh?
2: Una gallina premium i perillosa.
0: Sí. D'aquestes que si et pica...
2: Pot fer un bon set. Aquest parell llunyà del tiranosaure caçava amb les urpes, és evident, i ara els científics es pregunten quants fòssils més hi ha amagats als calaixos. Que no busquen a casa, que jo tinc només cables.
0: Home, de telèfon. És que mira, estic recordant que tinc el segon calaix de l'armari, el segon calaix de la merda, i crec que he de fer neteja. Escolta'm, busquem bé, que mai se sap què pots trobar al fons del calaix.
2: La pedra que tens allà...
0: De l'excursió a l'escola, no? Gràcies, Àlex.
2: Va, fins ara.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè la recerca històrica ens aporta nous coneixements sobre figures conegudes per tothom. Andreu Merino.
3: Això és el que ha passat amb Pau Casals gràcies a la recerca de la historiadora Gemma Cavaller, impulsada pel Memorial Democràtic. Cavaller repassa la tasca humanitària del compositor en suport als refugiats republicans a través de l'Spanish Refugee Aid, entitat creada el 1953 per ajudar els republicans espanyols a França. Casals va ser president d'honor, però no només això. El músic va fer grans aportacions econòmiques per millorar les condicions de vida dels refugiats i també va liderar diverses iniciatives que perseguien aquest objectiu. Durant anys, l'entitat va ajudar a més de 5.000 famílies.
0: Tal com està el panorama, ja sabeu que ens agrada veure la part positiva de la vida. Per això, quan falten 3 minuts per un quart de 6, tenim 3 bones notícies per començar el dia. Els oients segurament encara esteu treballant, teletreballant després de la pandèmia, però estigueu alerta a aquesta notícia perquè Spotify sedueix els seus treballadors perquè vagin més a l'oficina i deixin de fer teletreball. Bruno Mars aquí?
4: Sí, perquè he pensat que és una de les cançons més escoltades a Spotify. Què ha passat? Spotify, per entabanar els seus treballadors, ha fet que a la seu que està al World Trade Center tingui, atenció, karaoke,
0: bé,
4: futbolins, taules de ping-pong, gimnàs, es pot fer ioga, pilates, kickboxing, fins i tot es pot menjar gelats.
0: Veus?
4: I hi ha personal que prepara cafè al gust de cada treballador. Ara, tot plegat.
0: Es diuen iCap, aquesta gent. Saps que el nom de la persona que prepara el cafè dels treballadors de Spotify es diu... Ai, no, m'estic confonent amb Apple.
4: Dic aquesta I per aquí. No, dic, sona iPhone, això? Sona iPhone. Qualsevol cas, recollim cable.
0: Segur que...
4: Algun nom tindrà.
0: Segur que té algun nom.
4: Algun nom tindrà, segur. Spotify Cafe. Tot això es fa amb voluntat d'unes vistes espectaculars, 360 graus a Nova York i també espais comuns pensats perquè les 8 hores davant una taula doncs siguin una mica menys pesades, i des de Spotify diuen que el teletreball desmotiva i que no incentiva en cap cas la creativitat.
0: Demanem als directius de Catalunya Ràdio que escolta'm un futbolín, un karaoke, una màquina per fer gelats, tot això estaria
4: cafè.
0: Molt bé.
4: Mama, nosaltres... Una torradora, a mi m'aniria una torradora. Sí. Una biquinera i un cafè.
0: Un entrenador personal a aquestes hores del matí ens aniria fantàstic per començar el matí.
5: No és tan senzill.
0: Clar, no és tan senzill. Una senyora de 101 anys dona les claus de la seva longevitat. Ot Serra.
6: És la Luisa, sevillana, que fa uns dies va passar pel programa de Carlos Herrera a la COPE. L'entrevistador li posa 80 anys llargs, hem de suposar que per allò de quedar bé, i ella li diu que en té 101. Quin és el secret? Doncs menjar sempre fresc i aparcar els congelats.
7: Todo de saber cuándo.
6: Ves a saber de quan és, diu, sobretot allò que els supermercats ens presenten envasat en plàstics. I en aquesta línia aconsella triar aliments nutritius i de qualitat sense que els preus siguin un obstacle. La segona recomanació d'aquesta anciana ha sigut mantenir-se activa i sortir a caminar sempre que ha pogut.
0: Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Si esteu buscant feina, heu de saber que l'Antàrtida, una mica lluny, busquen treballadors per comptar pingüins. A veure, explica'm això, Lara.
4: Amb aquesta música del Pingu, sí, us explico. Això és a Port Lockroy, és una antiga base britànica a l'Antàrtida que actualment és un museu i un centre de conservació. I busquen, necessiten un equip de 4 o 5 persones per treballar durant mig any enmig de gel i de pingüins. El sou és de 2.500 euros al mes. L'empresa cobreix les despeses del viatge, el menjar, l'allotjament i també la roba polar, perquè clar, allà fa molt fred i no pots anar amb un forro polar, saps? Vull dir, com la cosa de ser més especial. No, exacte. La feina consisteix que després de sopar, quan els turistes ja han marxat del centre i allò queda buit i fosc, l'equip fa recompte de tots els pingüins, els nius i els ous que hi ha per la zona.
0: Escolta'm, no li diria que no a aquesta feina,
4: Jo també, ahir quan m'ho explicava l'Ara...
0: Cap a l'Antàrtida, tots tres...
4: 5 mesos allà.
0: 5 mesos? Sí, home, sí, la pell ben estiradeta durant 5 mesos.
4: Què són 5 mesos de les nostres vides?
0: Res.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Quina bona manera de dir-vos bon dia amb aquesta cançó.

0: Avui, un 14 d'octubre del 1957, els Everly Brothers arriben al número 1 amb una cançó que, de fet, va escandalitzar algunes emissores, Marta.
1: Sí, és aquest tema que sentim, Wake Up, Little Susie, dels germans Donnie i Phil Everly. La cançó explica la història d'una parella que s'adorm després de tenir una cita i que es desperta massa tard, preocupada pel que diran els seus pares. Algunes emissores en aquell moment la van censurar perquè consideraven que tenia connotacions sexuals. Malgrat això, es va acabar convertint en un dels grans èxits del grup.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Un quart de sis del matí, dos minuts. Els matiners de Catalunya Ràdio. Ens encanta el contingut en català que ens ofereixen alguns usuaris de TikTok.
2: I és que hem trobat el compte del manlleuenc Biel Costa. És actor i comunicador i encara té ressaca dels concerts de comiat d'Oques Grasses. Escolteu com imita el Josep Montero.
3: Ei, què passa, penya? Avui és l'últim concert de la història d'Oques Grasses, però no volem que sigui un concert trist. Així que ens donem a passar bé o què, penya? Ens donem a passar bé o què? Final, per amor va començar i per amor s'acaba. Us la sabeu per aquí o no? Va, que no us la sento, us la sabeu per aquí o no? Oques Grasses, això va per vosaltres.
1: Ai, per amor va començar i per amor s'acaba. Una de les frases que ens deixarà la història d'aquests quatre concerts consecutius d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: Ai, exacte. Sí, això és un tema per durar a menjar per massa aquestes hores del matí. Passem un moment, per cert, pel compte de TikTok de 3Cat Humor, va.
2: Sí, perquè ja estem tot el dia amb l'escrol amunt i avall. Des de l'està passant, van voler enviar aquest missatge sobretot pels addictes al mòbil.
4: Hola, amiga, amics, estàs veient això? Vol dir que estàs amb el mòbil. Para de fer scroll. El telèfon està matant la teva relació. Deixa el mòbil i acarona la mà de la persona que tens al costat. Si estàs a casa, si estàs al metro, no ho facis, és il·legal. És el moment de jugar a papas i mamas. O papas i papas. Per què no? Mamas i mamas també. Si aquest missatge ressona, comparteix-lo. Envia'l a algú que t'agradaria que deixés de tocar el mòbil i et toqués a tu. Perquè a internet hi trobaràs moltes coses, però mai hi veuràs ningú fent el nyiqui-nyiqui.
1: I acabem amb el compte de TikTok. Bé, això és un altre per donar-li a menjar part pel que amb les coses
2: fort,
1: que
2: fan
1: la dia. Es diu Fruti Novel·les Catalanes.
2: Sí, a través d'uns gags creats a Mia, en Quim, que és una taronja, narra algunes de les situacions quotidianes que ens trobem els catalans en el nostre dia a dia, com per exemple el caos amb Renfe.
5: 25 minuts de retard.
6: El tren acumula una demora addicional.
5: Addicional? Si ja vaig tard fins i tot per arribar tard.
7: Senyor, hi ha alternatives amb bus.
5: Escolti, quan arriba el meu tren?
7: El sistema encara no ens ho confirma.
5: Qui ho sap, doncs? El sistema o el mateix Déu?
7: Pot tornar a consultar-ho d'aquí a mitja hora.
5: Una hora esperant! Però on renoies el tren? Retards, cancel·lacions... Això és una maleïda vergonya! Sabeu què? Que us bombin! Me'n vaig a peu! Casum de nap!
1: Us heu d'imaginar que és una taronja, qui està parlant.
2: Jo sóc addicte, aquest.
1: Sí.
2: Sí. Tinc un problema.
1: És de veritat. Després fem una mica de teràpia conjunta, carinyo.
2: Tinc un problema. Sí. L'algoritme trencat.
1: Bueno, el meu algoritme està que... A vegades m'ensenyen
2: les coses... Aquestes coses. Sí. Mare de Déu. Sí.
1: Ara em surt a mi una novel·la eròtica pujadeta de to de gais de l'Argentina, que no sé per què em surt, que els capítols duren com
2: no
1: un
2: sé,
1: minut.
2: No sé per què.
1: I passa de tot, jo tampoc ho
2: no sé.
1: Sé.
2: No
1: home, no busco jo argentinos calientes. No sé per què em surt. Però estic enganxadíssim, perquè per són capítols allà tirats que no entenc res.
2: I quan duren?
1: 8 minutets.
2: Una cosa ràpida.
1: Bueno, però en 8 minuts van espavilats, eh?
2: Sí, eh?
1: I passa de tot.
2: Ui, bueno, no
1: l'enganxa. Tots guapíssims. Estic enganxadíssim. Ja no sé què mirar les plataformes de la tele i ara...
2: És molt millor això.
1: Miro això. Avancem, per favor. 9 minuts, 5:45 del matí. Obrim la revista del cor dels matiners. Loles León, fantàstica com sempre, va confessar com va anar el seu comiat a les tertúlies de Televisió Espanyola, Marta.
2: Sí, va passar quan era co-tertuliana al programa Amigas y Conocidas de Televisió Espanyola. Aquell dia, aquell mateix matí, es va assabentar que havien fet fora 17 treballadors de la cadena pública i això ha explicat una mica com va anar el podcast de la SER a la cara amb Fran Blanco.
8: Tuve una pelea, allí en los pasillos, de Prado del Rey, porque yo digo, sales, tienes que salir, estás contratada. Y digo, pues, salgo con el lazo, si no, no salgo con el director del programa.
1: Sí.
8: La tuvimos y al final él cedió. Yo esto no puedo, yo no puedo con las injusticias. Y a mí siempre me tendrán allí delante, protestando y gritando. Eso también.
1: Y lo haces muy bien.
8: Bueno, soy actriz, ¿eh?
1: Ah, bueno.
8: Interpreto bien.
1: És que no puc ser més fan de l'Olesa, per favor. És que m'encanta, m'encanta. I tenim molt bones notícies també de la premsa del Cor en Català, perquè la presentadora Núria Marín ha compartit els detalls del seu casament, que se celebrarà el 30 d'octubre.
2: Sí, la presentadora es casa amb la seva parella de fa 25 anys, en Juanlu de Paolis, i ha explicat això a Instagram.
9: Ya tengo el vestido. Lo compré en Santa Eulalia. Y está inspirado en el estilo de Carrie Bradshaw, pero es un vestido muy Kate Middleton, que no es un vestido de novia, ¿vale? Es un vestido blanco, eso sí, pero no es de novia, es un vestido de cóctel de gala, es blanco, pero vestido de novia, not found. Porque, a ver, os cuento, yo llevo muchísimos años con Juanlu, con mi pareja, llevamos desde la universidad, desde segundo de carrera, nos fuimos a vivir juntos con los 23 años, llevamos más de 25 años juntos, y el tema de la boda al final es algo que siempre ha estado ahí, pero nunca nos hemos decidido. Yo quería hacer una mega fiesta, pero Juanlu es muy serio, Juanlu es muy discreto, entonces lo que yo quería hacer, él como que no se veía.
1: Moltíssimes felicitats a la Núria Marín, que estem encantats perquè tan llast que ja era que us caséssiu, fills meus, tota la vida plegats.
10: I segur que va guapíssima ella, eh?
1: Seguríssim.
10: Bueno, diu que ha arribat a un terme mitjà, perquè clar, ella es veu que volia un show, deia que volia trapezistes, que volia fer un mega show, que la cerimònia que volia, doncs, la seva parella és molt més discreta, i que es casen sobretot perquè els hi va recomanar la notària amb qui van signar la hipoteca del pis que s'acaben de comprar i que, de fet, els casaran la mateixa notària. S'ha de ser pràctic.
1: Sí, és que s'ha de ser pràctic. Al final, és que, clar, notaria, diu, casa, tia, firmeu els paperets, que si us passa alguna cosa, almenys gràcies a... anava a dir gràcies a Déu, la llei ens empara i ens protegeix. Vinga, va, que en només 7 minuts arribem a 6:15 del matí. Quins sons ha deixat la ràdio? Et serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, viatgers de l'alta velocitat ens van explicar els retards que van patir a causa d'un incendi.
12: Havíem de sortir a les 8:10 de Totxa i arribar aquí a les 11:30 d'ahir, i acabem d'arribar, que són les 6:30 del matí. Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. Jo hauria de ser ara a les 9:30 treballat, com a mestre no es poden dar, i arribaré tard, o hauré de parlar a veure com ho fem.
13: El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que, com a mínim, hi ha una demora de quasi 2 hores, tampoc sabem si sortirà o no sortirà, o a quina hora sortirà, i he de treballar, i aleshores realment, doncs, m'ho he dit. Doncs m'han dit, tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te'l per aquesta tarda. Són les 12 a casa, treballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funcionar.
11: I l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va confirmar que la idea de l'expresident és tornar a Catalunya un cop hagin passat les eleccions del 29 de novembre.
14: El president dijo claramente en otro día en una comparecencia oficial que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista.
11: En clau d'humor, el Ricard va aprofitar els últims naixements a Catalunya per fer un joc de paraules.
15: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 quilos 430 grams a l'Hospital Vites d'Esplugues de Llobregat, i el Vall amb 3 quilos 260 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall Alegre.
11: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb el Manel García, que és professor d'Història a la Universitat de Barcelona, i entre els seus alumnes hi ha el David Muñoz, d'Estopa.
16: I la veritat és que el David Muñoz té una cultura brutal, sí, sí. Brutal. Vull dir, ha llegit moltíssim, se sap la Bíblia de memòria, ha llegit una pila d'autors, i evidentment això fa que participi tantíssim a classe, però sobretot potser l'experiència més bonica és que ha estat un mes, vull dir, amb els companys, no?, de l'aula, i és que a l'aula hi ha gent que ve de l'institut i, per tant, que han complert 18 anys amb el David. I el David ha anat a les seves festes d'aniversari. Hi ha el nivell de proximitat.
11: I més enllà d'aquesta casa, la dosi diària de Federico Jiménez Los Santos. Avui, amb la seva particular mirada a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta.
17: Vamos a ver. A ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra no se actúa como cuando se está en paz. No, pero la diplomacia, métase en la diplomacia, como diría un argentino, por el orto.
1: Bueno, veo cómo está Los Santos aquí esta temporada. Los Santos, desperta, fill, una miqueta. Connecta't amb els astres, baixa una miqueta revolucions. Ens esperem, no saber quin dia ens espera. Energèticament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
18: Bon dia, matiners. Avui dimecres 14 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Sagitari. Una energia que ens desperta les ganes d'aventura, de descobrir coses noves i de sortir una mica de la rutina. I és que Sagitari ens recorda que a vegades, per canviar d'aires, no cal marxar gaire lluny. Potser n'hi ha prou en provar alguna cosa diferent, improvisar un pla o atrevir-nos a fer allò que sempre anem deixant per un altre dia. Així que avui, matiners, si és possible, una mica menys de rutina i una mica més d'aventura. Bon dimecres.
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
10: Doncs avui felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren. Avui en fa 87. També suma un any més al presentador de televisió Jordi Cruz, conegut sobretot pel programa de Disney Art Attack. Avui bufa 50 espelmes. I acabem felicitant el cantant i raper Asher.
1: Per què?
10: Amb tot el flow del món, avui celebra que en fa 48. Yo, yo!
1: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
19: Bon dia, matiners.
20: Judit Nederman, cantant i compositora, té una de les veus més dolces de la música catalana.
19: Una cançó que a mi m'anima molt per començar el dia és Love Theory, del Kirk Franklin, que és un artista de gospel que m'encanta, dels Estats Units. Espero que, ja que us heu llevat tan aviat, us aixequi l'esperit i amunt els cors.
20: Els més matiners.
21: Brothers and sisters,

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimecres 14 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí amb l'Agustí. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
2: Sí, ara mateix tots dos són rivals directes per les generals del 29 de novembre perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans que, recordem, col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra que eviti el xoc electoral signant una entesa també amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
2: Esquerra Pro deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles i també Podem rebutja integrar-se al Front Ampli. Tot plegat s'haurà de resoldre com a màxim divendres perquè és l'últim dia per registrar coalicions.
1: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
2: Assumeix, però, que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. Haurien d'acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Radio, ha celebrat, però, la decisió del Suprem.
4: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del techo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
2: Per la seva banda, l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili.
2: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Abans del retorn de Comín, la setmana que ve el Tribunal Suprem ja té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve i després la sala penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa.
1: La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa.
2: Les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 quilòmetres i a circular per via única en un tram de 25 quilòmetres. Renfe, de fet, no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar dies. Les operadores Irio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers.
1: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
2: El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst. Els metges li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret i el mateix comunicat expliquen que les primeres hores de postoperatori també han anat bé. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat.
1: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que han mort per no haver rebut una transfusió de sang.
2: Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci.

0: Cadam de Barcelona.
1: Recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic, des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins a Paco de Lux de Triquell, del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria d'Antònia Font.
0: Doncs moltíssimes felicitats a la revista Enderroc per sobreviure en temps complicats per revistes especialitzades. A dormir?
1: Som-hi.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: 6:45, 5 minuts, moment de saludar la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
2: Hola, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Amb totes dues fem un cop d'ull a les portades del dia, avui amb la visita dels Reis a Ceuta.
2: Sí, una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o altra, ja sigui en foto o amb declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc. El periòdico titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable.
3: És el mateix destacat que ha triat l'ABC, amb el matís que afegeix del nostre país. Diu, la sobirania del nostre país no és negociable. Pel que fa a la resta de premsa editada a Madrid, el País destaca aquestes paraules del monarca. No us deixarem sols ni indefensos. I el Mundo es fixa en aquesta frase. La nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya.
2: Qui passa més de puntetes en aquesta visita és l'Ara. Per començar, la foto és una altra. És dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
3: Visita a Ceuta banda. Hi ha altres titulars destacats. El mateix diari Ara destaca que Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus.
2: En clau de precampanya, La Vanguardia titula amb unes paraules d'Alberto Núñez Feijóo. Aquestes: no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens.
3: Altres titulars que ens han cridat l'atenció: El Periódico diu que Planeta ultima la compra de Juventud, la històrica editorial de Tintín.
2: I la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada ahir del Barça.
0: I avui als diaris hi trobem opinions sobre el funcionament dels trens i també sobre les eleccions del 29N.
3: L'Ara titula l'editorial L'alta velocitat tampoc i diu que tenim dret a imaginar i exigir una cosa tan senzilla com un país on els trens, tots els trens, funcionin amb puntualitat.
2: I considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic.
3: El Mundo assenyala que els ciutadans estan farts del mal funcionament dels trens i assegura que això sacseja el PSOE a Catalunya.
2: Diu que el mal funcionament del transport ferroviari hauria de forçar una reacció immediata d'Òscar Puente, més preocupat per les xarxes socials que no pas de buscar solucions efectives.
3: Pel que fa a les eleccions, l'exdiputat d'Esquerra Joan Tardà fa un article al periòdico titulat El costerut camí de la unitat de l'esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis.
2: I considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor.
3: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, alerta que la bola, la mentida, s'ha convertit en electoral.
2: I lamenta, de cara al 29N, la intel·ligència artificial que contribuirà a propagar més que mai, diu, la desinformació.
3: I per la seva part, El País dedica l'editorial a lamentar que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar.
2: I recorda que hi ha pocs drets tan sagrats com el vot.
0: Repàs també la premsa digital, aquí no deixen tranquil.
2: Doncs mira, Cristòfol Colom, sí. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original.
0: Mare meva.
2: Sí.
0: Quin 26 coses més bonic, Solana. Sí. Clar que sí.
2: El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial. Inclou, per exemple, una infografia de la ruta que va seguir la seva expedició el 1499. Trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
0: Mare meva. El Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
2: Sí, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, diu que els nens han d'anar amb cabells curts i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles diu que ha de ser adequada, sense precisar més què és adequada per ella.
0: Però adequada, suposo que, vist el context de la notícia,
2: sí,
0: entenc que
2: per sobre
0: dels genolls, no?
2: Exacte. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules, ho recull El País.
0: La notícia que farà saltar del sofà una generació.
2: Reobre el Carme.
0: Ah, mira, que bé!
2: La mítica discoteca, la plaça Reial de Barcelona. Doncs va reobre amb espreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos, ara amb uns nous propietaris que en volen conservar l'essència. Darrere hi ha l'equip Magnífico Club. Ho veiem a BTV.
0: I quan falten 2 mesos i mig... que no ho havia llegit sencer, per Nadal, quan falten 2 mesos i mig per Nadal, sí, ho esteu escoltant bé.
2: Encara que no t'he posat l'amiga.
0: No, ja arribarà, que s'està descongelant. Alerta, torrons esgotats?
2: Sí, es van esgotar de seguida a la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramont. Per posar-hi noms, quins es van esgotar? Doncs mira, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, que és el Torró de Sant Esteve. Que et preguntaràs, Torró de Sant Esteve?
0: Sí.
2: Doncs mira, a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata, avellana caramelitzada i tot recobert amb xocolata negra.
0: Bé...
2: Torrons Roig.

0: Es va quedar sense existències el seu trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del torró de Nocilla. Ho llegim al Segre.
1: Gràcies, Sílvia.
0: Ara,
1: puja una miqueta, que l'audiència ho agraeix. Home, clar que sí, bon Nadal des de Catalunya Ràdio.
0: Maria Curta.
1: Vinga. Que hi ha aquí sol a l'estudi fent el pallasso. Vinga, Marta.
2: És que ens encanta el Nadal.
1: No t'agradarà, tu.
2: Ens encanta el Nadal.
1: Més ganes de que passi, no, ni començat. Però, per sort, sí que ens encanta repassar alguns apunts culturals quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6. Marta.
2: Mira, avui comencem parlant de teatre perquè ja sabem la llista dels nominats als Premis Butaca. L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que la mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El Barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades en 8 categories. Completen el grup dels muntatges més destacats en aquests premis La corona d'espines i Una festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna, i en la categoria de direcció competeixen noms com Julio Manrique, Clara Segura, Alec Rigola i Xavier Albertí. Els guanyadors se sabran el 23 de novembre. A Canàlies tampoc deixem de parlar de teatre, perquè avui s'estrena Nosaltres del Sense Nom, de la companyia Mos Maiorum, escrita pel gran Joan Iago i dirigida per Irene Utranis. Això és un espectacle que es pot veure al Teatre Texas fins al 13 de desembre, en aquest cas. I avui també comença, doncs, la temporada d'Òpera a Catalunya. El Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell comença aquesta temporada d'òpera. També es farà per altres espais i per altres ciutats de Catalunya, una temporada que s'allargarà fins al 30 de maig.
1: Quina bona notícia que hem tingut.
2: Sí.
1: Bueno, que també la vam tenir ahir, que ja van anunciar el seu retorn amb un nou disc.
2: Un nou disc i una gira per estadis. A casa nostra apunteu aquesta data, el faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el proper 18 de juny. I apunteu també aquesta segona data, que és el 17 de novembre, que és quan es podran comprar les entrades.

0: No el superen.
1: Quina veu més fineta que té el Macià.
0: Sí.
1: A veure, 3 minuts. Ah, mira, l'Ara hi ha arribat. Hola, carinyo.
2: Hola.
1: 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
1: Mentre la Lara s'asseu amb tota la
3: patxorra
1: i tranquil·litat del món. Ai, el cordomí també el dec tenir per aquí despert.
4: Bon dia.
1: Bon dia. Què tal?
4: Molt bé. Aquí a punt.
0: Cada dia més d'hora, Eloi, tu.
4: Home, sí. Jo estic connectat ja des de fa 10 minuts. Ja he escoltat mig programa.
1: Pots confirmar, ja que ets un nou participant, que la Dada Maria és una de les seccions que més t'enganxa d'aquest programa?
4: Home, per favor. No en tinguis cap dubte.
1: Que tingui tothom
4: enganxat amb la Dada Maria. Per la meva intervenció.
1: Però què ve primer? La teva intervenció o la Dada Maria?
4: La Dada Maria. La Dada Maria, sens dubte. Jo em llevo per la Dada Maria, no per explicar-te.
1: Oh, que per cert, he de dir-te que Francesc Mauri ens ha enviat una nota de veu demanant una cançó, eh? També t'ho dic.
4: De veritat.
1: També t'ho dic. L'escoltarem els propers dies als matiners de Catalunya Ràdio amb una història molt Mauri. Però això serà properament als matiners. Mentrestant, Maria, què?
4: Molt curiositat per saber quina.
3: Al febrer, el llibre més venut a Amazon va ser Devuélveme mi país, ja ho direm bé, del polític d'extrema dreta, Alvise Pérez, que ho celebrava així.
5: El que ya es el libro más vendido en Amazon en España, el más vendido de todo el país en solo 10 horas de salir a la venta, no se puede comprar ni en el Corte Inglés.
3: Doncs bé, ara una anàlisi feta pel diari El País amb l'eina Pangram ha arribat a la conclusió que el 97% d'aquest llibre es va fer amb intel·ligència artificial.
1: Molt bé.
3: I no és l'únic, perquè aquesta mateixa anàlisi ha trobat que hi ha molts altres llibres autopublicats fets a mia. De fet, aquests autopublicats ja sabeu que són els que no passen per una editorial, sinó que tu els pots publicar de manera gratuïta a Amazon. Davant de persones que decideixen autopublicar un llibre, que cada cop són més, hi ha una allau amb aquesta irrupció de la IA, Amazon s'ha vist obligat a posar límits. Per això avui us pregunto...
4: Això serà complicat.
1: Això és pitjor que la final de l'1-2-3.
3: Amb la Ruperta.
1: A veure, oients, exacte, oients dels matiners, també alerta que us animem a participar al programa, eh? Pregunta de la Dada Maria d'avui.
3: Quants llibres, com a màxim, pot autopublicar-se un autor a Amazon cada setmana?
1: A veure, quants llibres es pot autopublicar una persona a Amazon per setmana?
3: Exacte, jo ara deixo publicar un llibre, però em posen un límit.
1: Doncs jo dic que 5.
0: Mira, no he dit 5, però direm 3.
1: Marta Viana diu 3.
0: Jo 10.
1: Lara diu 10. Cordomí?
4: Jo dic 1.
1: És que la pregunta és...
4: No pots autopublicar-te més d'un llibre a la setmana.
1: Escolta'm, però coneixent a Amazon, ja t'ho dic ara, ells deuen buscar la pela. Macià. Macià Closes diu 4. Avui, diguem que tenim ja un grup reduït de 1, 3, 4, 5, que és Cordomí, Marta, Macià, Canalies, i després Lara va per lliure i s'anima.
0: No té cap sentit.
1: Dient 10. I la Dada Maria d'avui la guanya...
3: Eloi Cordomí! Són dos, que vam quedar que guanyava aproximadament més persones
1: tant,
3: que hi havia empat, eh? Mira, la cosa és que des del setembre Amazon deixa que els autors s'autopubliquin 2 llibres a la setmana. Són 2 per format, és a dir, digital, també portada tova o portada dura, però s'entén que és de la mateixa obra, d'acord? Llavors, fa 2 anys, quan va començar a establir els límits, es podien publicar fins a 3 llibres al dia, o sigui, tu imagina't. Després, l'Ara no anava tan malament perquè van rebaixar el llindar fins a 10 llibres a la setmana, i ara veiem que hi ha molta gent que fa llibres com xurros, amb això de la intel·ligència artificial, doncs han tornat a rebaixar el límit a 2 a la setmana, però clar, si tu comptes, això són 100 llibres
1: imagina't,
3: a l'any.
1: Imagina't.
3: I pot crear 100 llibres a l'any.
1: Home, molt bé, Cordomí, molt afinadet això avui, eh?
4: Què et sembla? Aquí anem a comptar maneres ja, eh?
1: Sí, veig que jo porto una ratxa bastant horrorosa a la Dada Maria, m'estic començant a decebre una mica amb mi mateix.
0: No, home, no.
1: És que no em foto ni una llom, de veritat.
3: La Laia em porta 2, tinc el recompte.
1: Ah, tens recompte.
3: Mira, Lara, 8. Marta, 7.
0: Ui!
3: Canalia, 5. Macià, 4. Eloi, 2. Bueno. I després els artistes convidats que he tingut.
1: Sí, ens enllacen últimament.
3: Ens enllacen.
1: No sé què li deuen estar passant. Sí, aniran passant. Gràcies, Maria.
3: Fins ara.
1: Fins ara. A 6:15 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui als matiners tenim un val per dues persones per l'obra Panorama des del pont, que podreu veure al Teatre Goya de Barcelona. Les funcions seran del 16 d'octubre al 29 de novembre i, vaja, pràcticament, per no dir específicament, es retrata amb una força dramàtica extraordinària els conflictes més profunds de l'ésser humà. Panorama des del pont, al Teatre Goya, si voleu aconseguir aquestes entrades. I, home, de pas saludar-nos, 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou. A veure, un moment, Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia.
1: Ara sí, 13 minuts, 6 del matí. A partir de 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui pendents de les protestes dels pagesos, que comencen a arrencar 6:45 des de diferents punts del país. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència, Albert Dalmau. A l'Àgora repassarem els moviments a l'esquerra, entre Front Ampli, Esquerra i Podem, que està la cosa interessant i calenteta. Després, entrevista als germans Adrià, Ferran i Albert Adrià. I atenció, farem Àgora Esportiva també, que el Barça va guanyar, és necessari, tele i sèries. I atenció a la pregunta, perquè hi ha eleccions el 29 de novembre, però t'has preguntat mai com es governen els animals? Si el rei Lleó té una monarquia parlamentària o no? Doncs avui Evelyn Segura, la nostra experta en benestar animal, ens ho respon al matí.
1: Home, alguna jerarquia és el món animal, hi ha d'haver, no?
6: Sí, si n'hi ha entre els humans que a vegades no tenim més instint que el més bàsic, doncs també n'hi ha el món animal, ja t'ho avanço.
1: Doncs vinga, us escoltarem com sempre a partir de 6. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: Fins ara.
7: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
8: No me quiere llamar, capaz que me llamo también.
1: Ja hi tornem a ser.
9: 11a temporada del Tot Costa.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si son muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa, de dilluns a divendres de 7:00 de la tarda a 9:00 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
12: No.
11: Welcome to the best hour of the day. It's 4:00. This is Francesc Garriga.
13: It's the moment to believe in the project.
11: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
7: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
13: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I aquest home del temps té un nom i el sap tothom. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Escolta'm, què quin dia ens espera per avui? Que he sortit de casa, almenys arran del litoral, he pensat, quina bona temperatura, és la temperatura perfecta que m'agradaria tenir tot l'any.
2: Ets el meu termòmetre, eh? Al matí sí. Una mica percebo les sensacions que té la gent gràcies als teus comentaris.
1: Veus?
2: Em va molt bé, això.
1: Molt bé, doncs jo seré el teu termòmetre baròmetre.
2: Mira, sí, les temperatures encara són molt suaus, són molt semblants a les d'ahir. Sí que han baixat un palet potser en alguns llocs de l'interior perquè no hi ha tants núvols, però encara continuem amb bancs de boira o núvols baixos al centre de Catalunya, també en alguns llocs del prelitoral, no tan abundants com els d'ahir. I avui serà un dia de sol, un altre dia sol, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, alguns núvolets que al migdia poden aparèixer al litoral i litoral, sense precipitacions, i tot plegat amb temperatures que tornaran a enfilar-se més o menys com ahir, en general les màximes de 24-26 i les més altes més de 28, potser 30 graus al sud de Catalunya. Però hi ha previsió de canvis. Canvis que ens arriben coincidint amb el cap de setmana, amb una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que provocarà segurament un episodi de pluges que poden arribar a ser abundants. Així que aquests dies probablement estarem distrets una altra vegada.
1: Aprofitem doncs aquestes bones temperatures, perquè com ens acabes de dir, el cap de setmana hi ha aquest gir inesperat de temperatures.
2: I abans encara pujarà una miqueta més. Divendres pujarà una mica més. Va, gaudeix-les.
1: Ho gaudirem. Una abraçada, Eloi.
2: Fins ara.
1: Fins demà. Adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Res em fa més feliç que ens truqueu en directe al 93207474. Ens encanta escoltar els oients matiners i, sobretot, regalar teatre, perquè és el regal perfecte i és tan fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i d'aquesta manera fareu feliç aquella persona que tant estimeu. I és per això que avui, des de Regalar Teatre, us convidem a anar a veure Panorama des del Pont al Teatre Goya de Barcelona. Recordeu, funcions del 16 d'octubre al 29 de novembre. Si ens truqueu, teniu l'opció d'emportar-vos aquest parell d'entrades que, escolta'm, per començar el dia no està gens malament. Saludo aquestes hores del matí en Marc. Molt bon dia, Marc.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs,
3: bon
1: Marc? Estar, molt bé,
3: molt
1: i tu?
3: Bé. Molt bé, molt bé.
1: Des d'on ens truques, Marc?
3: De Tiana.
1: Des de Tiana.
3: Correcte.
1: Tan bonica la població de Tiana.
3: Molt bé, sí, sí.
1: Teniu allà aquell casino que es menja fantàstic, el casino de Tiana.
3: Exacte, el casino, el casal...
1: El casal, tot. És una meravella, Tiana. I escolta'm, què fas d'espera aquestes hores, Marc?
3: Pues mira, cap a la feina.
1: Cap a la feina. De què treballes?
3: Doncs porteu una empresa metal·lúrgica aquí al Vallès.
1: Molt bé. I fins a quina hora tens previst treballar?
3: Pues a les dues i quart, com a molt, i apleguem i cap a casa.
1: Bé, un bon horari, no? Suposo, Marc.
3: Sí, perquè si vaig al crossfit al migdia i després ja busco els nens i tota la pesca.
1: Tens tot el dia ben organitzat, pel que veig.
3: Exacte.
1: Doncs a veure si ho acabem de reblar amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont. Marc, t'envio una abraçada.
3: Ojalá. Vinga, va, gràcies, noi.
1: Que vagi molt bé, tens el número 1. Adéu, adéu.
3: Ja, adéu.
1: Qui tinc per aquí? Tinc el Guim? Guim, bon dia.
4: Bon dia.
1: En Guim, ell va insistint que això és meravellós, no? T'ho diu, jo ho vaig intentant. Va, això està bé, Guim. Qüestió d'insistència, a vegades, és com millor surten les coses.
4: Sí, sí.
1: Doncs, Guim, no, vaig a saludar altres oients, perquè tu ja et coneixem, amb el teu permís. Et dic que tens el número 2 i a veure si tens sort.
4: Molt bé.
1: D'acord, Guim? Que vagi molt bé. Adéu. I acabo saludant a la Gemma. Gemma, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Gemma?
5: Bon dia.
1: Va bé el matí?
5: Va bé. Ja acabada, ja va.
1: Tot i així et veig optimista, Gemma?
5: Sí, ja estem a dimecres. Ja està.
1: Sí, aquesta setmana ha passat curta, demà dijous, ja tornem a tenir el cap de setmana aquí, hauríem de treballar tots de dimarts a divendres i la vida seria més fàcil.
5: Sí, seria tot més fàcil, la veritat és que sí.
1: Clar que sí. Doncs escolta'm, Gemma, a veure si la fem una mica més fàcil amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont.
5: Perfecte, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Gemma.
5: Adéu,
1: bon dia. Ai, és el nou èxit de Bruno Mars. No sé si ja heu tingut ocasió d'escoltar-lo. Es diu On My Soul. Evidentment està inclòs en el seu àlbum de retorn titulat The Romantic, un àlbum que es va publicar el 27 de febrer d'aquest any. Si no la coneixeu, els propers minuts, ell és el protagonista dels matiners, Bruno Mars.

0: els més matiners.
1: Mai sol el ritme carregat de Bruno Mars, que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Com cada dia abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar ahir la nit l'Agnès Marquès després de presentar, evidentment, el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo del Catalunya Nit d'aquest dimarts, amb el que em quedo és, novament, amb les reflexions del Roman Urbús, que és el nostre expert en intel·ligència artificial i que a partir del pas que ha fet Giorgia Meloni de registrar la seva veu i la seva imatge, ens ha explicat que al final, com que entrem en un nou univers amb la intel·ligència artificial, tots plegats acabarem registrant la nostra veu i la nostra imatge per tal de protegir-nos de que ningú altre la faci servir. És ben bé el món al revés, perquè el que és ben estrany és que sense el consentiment d'algú tu puguis utilitzar la seva veu, la seva imatge, la seva identitat digital, segons a tu et sembli. El que vagi bé, vinga, ja és dimecres. Bon dia.
1: Doncs d'aquesta manera acabava ahir l'Agnès Marquès al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I ara mateix és a punt d'arrencar l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, a qui saludo ara mateix. Bon dia, Ostrell.
3: Hola.
1: Què
3: bon
1: tal?
3: Dia, bon dia. Molt bé.
1: Com sempre, ets la meva mà innocent.
3: A veure.
1: Un número de l'1 al 3, estimat Ostrell.
3: A l'1.
1: El número, doncs mira, el Marc de Tiana. Se'n va cap al teatre gràcies a la innocència de l'Ostrell. Escolta'm, per cert, avui, entre d'altres, el conseller sí. de Presidència, l'Albert Dalmau, sí. també pendents de les protestes dels pagesos.
3: I per... la mobilitat. La mobilitat també serà un tema important avui, perquè estarem pendents del que passi encara, sí, encara amb els trens, i també per amb la mobilitat pel que fa a les carreteres, perquè si diverses columnes de tractors surten des de primera hora cap a Barcelona, doncs veurem què és el que passa també a les carreteres.
1: Algun dia hauríem de provar allò de la paciència de la gent, perquè crec que últimament els usuaris en general tenen una paciència sí. de quilòmetres, eh?
3: Són molt resilients, els catalans.
1: Exactament.
3: Si
1: doncs
3: no,
1: bé.
3: Si no, no estaríem aguantant Exacte. Segons quines aventures a Rodalies, per exemple.
4: No, de Rodalies és que és un xou.
3: S'ha de viure en positiu.
1: Ah, això sempre.
3: És una aventura.
1: Això sempre.
3: Quan surts de casa, però no quan tornaràs.
1: Exacte. Doncs ens Fantàstic. Agafarem aquest dimecres com una aventura.
3: Vinga, fins
1: que
3: ara.
1: Que vagi bé l'aventura, Ostrell. Bon programa. L'actualitat arrenca ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i tornem.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.
1: No ens vam conèixer dalt d'un tren, perquè ocupava el teu seient.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, sona com tu. She take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, Unió de Pagesos convoca avui una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. De seguida establirem connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 14 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó 14 s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada de moment sense incidències de la xarxa viària, pendents de possibles tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes. Tot i així, a hores d'ara tenim el que són retencions habituals cap a Barcelona des del Llobregat, per exemple, per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei, i també des del Besòs, una entrada on arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès, i cada retruc doncs deixen afectacions de les dues rondes en sentit sud. A la AP7, a hores d'ara, hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol i també al punt de Barberà del Vallès en sentit Tarragona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Doncs cedim ara el relleu a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimecres de temps força plàcid i tranquil. Ara bé, perquè hi ha algunes boires que s'han de tenir molt en compte a hores d'ara, sobretot a les fondalades de la Catalunya central, també alguns racons del prelitoral barceloní cap a la Vall de l'Ebre, i això redueix molt la visibilitat actualment. Fins a mig matí aproximadament anirem tenint aquestes boirades a la resta del país, un temps més obert i amb una temperatura que ha baixat una miqueta respecte a ahir, però de seguida aquest migdia i tarda tornarà a enfilar-se aquesta temperatura màxima, ho farà més que ahir, i a moltes poblacions passarem dels 25 graus, per tant, molta bonança. Aquesta tarda amb alguns núvols dispersos, sobretot entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot i entre altres per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Connectem, doncs, aquesta hora amb els companys de Canal Reus, amb en Jordi Olària i la Mireia Jansà. Bon dia, Mireia, explica'ns quin és l'ambient aquí. Tot a punt?
4: Bon dia, companys. Doncs la veritat és que aquí a Reus encara estem esperant que arribin aquestes columnes procedents del Priorat, de la Terra Alta i també de les Terres de l'Ebre, però s'espera que arribin en breus per iniciar aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar de la jornada de protesta d'avui ens acompanya Jordi Castellnou, és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Baix Camp. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Jordi, ens explica'ns quines són les principals reivindicacions un dia com avui.
5: Una de les principals reivindicacions que tenim el sector agrari en aquests moments és l'augment de costos de producció, especialment amb el gasoil, adobs i fertilitzants, i han acabat la baixada de preus dels nostres productes. I aquesta baixada de preus que tenim dels nostres productes està que no s'apliqui la llei de la cadena alimentària que els polítics tenen en els seus despatxos, això no es posarà a to.
4: Quin ha sigut el detonant que ha fet que avui sortíssiu a la carretera amb els tractors?
5: Bueno, això el detonant ha sigut, això ja fa temps que va, vull dir, la baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, i com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu.
4: I una mica què és el que espereu, de la jornada d'avui?
5: Bueno, esperem que sigui una jornada reivindicativa, però també hem de tindre clar que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta. Vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre. I jo crec que si seguim així ho aconseguirem.
4: També ens acompanya en Miquel Aixalà, ell és pagès. Miquel, bon dia.
6: Bon dia.
4: Explica'm una mica, quines són les principals problemàtiques que teniu els pagesos avui dia.
6: El meu company, que els preus, en el cas nostre som del Priorat, els preus han baixat a la meitat dels últims anys, i el tema de la burocràcia dels papers, i cada vegada estàs més lligat, no? Que a vegades estàs més lligat quan arribes a casa que estan treballant, i això és una mica una problemàtica. I bueno, això és llarg, no? És cada any sempre diem el mateix i fem i es fa el que es pot.
4: Ho parlàvem abans de començar la connexió, que tot plegat és decebedor, pel sector i també per el relleu generacional, oi?
6: Sí, claro. Bueno, allà amb el tema del Priorat hi ha molt poc jovent que vagi a la terra, i amb les circumstàncies que estem, suposo que la gent us tiren endetràs. Just així.
4: Moltes gràcies, Miquel. Doncs ja ho veieu, companys, una manifestació que iniciarà des d'una vintena de punts del territori que acabarà a Barcelona a les 12 del migdia, on està previst que es reuneixin davant de la delegació del govern estatal, també davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat i també al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mireia. Des de Reus, d'on sortirà una, com deies tu, d'aquestes columnes que faran cap a Barcelona al migdia. Gràcies, companys, per aquesta fotografia de primera hora.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens acosta el David Navarro.
7: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
8: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
7: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
9: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no? Tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
7: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Doncs precisament al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
10: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Paral·lelament de les candidatures, hi ha 10 dies perquè es tanqui el cens electoral de cara a aquestes eleccions del 29N, el govern espanyol qualifica d'extremada gravetat que el Tribunal Suprem mantingui la suspensió del dret a vot als descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets, un veto que afectarà més de 163.000 persones residents a l'estranger. Elma Saiz és la ministra portaveu.
11: Quiero manifestar que es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
1: Els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores, en una cita històrica després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori. Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
12: Ceuta és Espanya, insisto, és part de la Unió Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: 7 i 12. El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. És una informació de la Maite Polo.
13: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després del Consell Executiu.
14: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
13: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
1: Encara en el marc de la Unió Europea, aquesta setmana diversos representants polítics de les Diputacions de Barcelona i Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis intercanvien experiències, inquietuds i reivindicacions amb col·legues europeus. Ho fan en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. L'ACM, per exemple, participa en una taula per abordar quin paper tenen les ciutats en l'economia circular amb els residus tèxtils, és a dir, la roba usada. Una llei europea estableix que cal generar entre 4 i 5 quilos per habitant i any, i a Catalunya estem a 1 quilo. La presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ho ha explicat a la xarxa de comunicació local.
15: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
1: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya el pròxim 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'exconseller i eurodiputat electe de Junts ha enviat una carta al seu entorn assegurant que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del migdia. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi assegurat que preveu proposar l'arxivament de la causa contra ell, contra l'expresident Carles Puigdemont i també contra l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la setmana vinent. Tot plegat, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia en la malversació. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 places de jutge i 47 de fiscal, de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir de cara al 2027. És el nombre de places de jutge més alt de l'Estat, empatat amb Andalusia, i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
16: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem ja desplegada la llei 2025 que busca l'eficiència, per tant recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10% tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i que aquest dimecres continuarà afectant amb les restriccions de circulació i velocitat el trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho estan vivint alguns dels passatgers.
17: Me he encontrado con esta situación que se ve que no tiene solución, y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
18: Jo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningú moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
1: I aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga de busos de transports metropolitans de Barcelona després que el comitè de vaga i la direcció han signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Aquest acostament de posicions ha portat els sindicats a aixecar les mobilitzacions que havien convocat per avui dimecres i per altres 5 jornades del mes d'octubre. Entre els principals punts de l'acord destaca l'increment dels dies de descans fins a 10 més i la consegüent reducció de la jornada laboral, que s'acostarà a les 35 hores setmanals. setmanals. I avui també us expliquem que un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. I un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort en una sortida de via a la carretera C32, al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats de sistemes d'emergències mèdiques. Ara s'investiguen les causes de la sortida de via del vehicle. I abordem la crònica esportiva amb una nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
19: Football is you know, it can change very fast, so
20: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
19: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. Victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulic són 6ens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitzanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhchisarai turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc, Andorra, en el duel de la Lliga ACB ajornat pel temporal. Tots dos equips arriben sense marge d'error després d'haver encaixat 2 derrotes en les 2 jornades disputades. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
21: És ja un partit d'urgències perquè els verdinegres no han guanyat cap dels 2 primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa ACB. Abans del maig contra el Morabanc Andorra hi haurà la celebració precisament del títol aconseguit fa un mes, però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és cué. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un equip de la zona baixa, com subratlla l'Ude Håkansson.
22: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la CB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con 2 victorias, pero también Creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que ha hecho un inicio muy, muy bueno. Y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
21: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no està donat d'alta fins aquí a 15 dies.
1: La waterpolista i doble medallista olímpica Marta Bach ha portat els valors de l'olimpisme a l'escola Betània Patmos de Barcelona. Ho fa davant d'un centenar d'alumnes de quart de primària en una sessió a la qual també ha assistit el president de la UFEC, Gerard Esteve, dins del projecte Valors Olímpics, inspirat en el programa educatiu del Comitè Olímpic Internacional. Bach ha compartit la seva experiència. La iniciativa impulsada per la UFEC i per la Generalitat arribarà a prop d'un miler d'alumnes.
2: Poder donar el meu testimoni, explicar el meu testimoni en tots aquesta quantitat de nens i nenes és molt xulo. Crec que bueno, poder tenir referents, com és en el meu cas, femenins, que puguin anar i veure'ls in situ i que els hi puguem explicar les nostres històries, tota la nostra trajectòria, amb els valors que ens han acompanyat.
3: Està tenint un èxit brutal a totes les escoles on hem estat de tot el territori de Catalunya i la veritat és que estem molt contents perquè a través d'una matèria que és simpàtica i que tothom practica, que és la esport, doncs els nens entenen com els valors s'han d'implementar, com hem de tenir respecte, com hem de treballar per l'excel·lència, l'esforç, la il·lusió, el treball en equip.
1: Després de tres setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E de Estopa, ja s'han resolt l'enigma. Sublimo l'acercarme y me vacío al perderte. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per a grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball. Es tracta d'un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
5: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.
1: L'espai artístic Ca l'Agneta de Cervera acull Maridatges, una exposició que uneix obres de grans referents de l'art català, com Antoni Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa, amb artistes contemporanis per explorar-ne les semblances i els contrastos. La mostra busca crear noves lectures i espais de conversa entre generacions artístiques perquè les influències i els contrastos obrin noves maneres de mirar l'art. Maridatges es pot visitar fins al 30 d'octubre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potencials aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
3: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest matí de dimecres. Ara ho dic bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa, doncs, d'avui. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Doncs sobre tot aquest escenari complex a l'esquerra i el seu difícil desllorigador, en parlarem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó 14 s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident i una avaria. L'accident ha estat a la C32 a Teià, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues cap a Barcelona. I l'avaria ha estat a la P7 a Roda de Barà, en sentit sud, també amb un carril tallat. D'altra banda, molt pendents, com dèiem, de les afectacions viàries que puguin provocar les tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a Barcelona, des de Llobregat per la 2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. I aquesta matinada s'ha desconvocat, us ho hem dit, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes. I ara anem cap a la previsió meteorològica. Volem saber quin temps ens espera avui dimecres. Un temps sembla força plàcid i tranquil a la Catalunya central.

0: Edició Matí.
1: Passen 6 minuts de 8:15 del matí. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat aquest matí una vintena de columnes que avancen ja des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar a la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Tornem a connectar a aquesta hora amb els companys de Canal Reus, Jordi Olària i Mireia Jansà. Bon dia, Mireia. Veig que això ja va encarrilat. No sé si heu començat ja a marxar.
2: Bon dia de nou, companys. Doncs sí, aquí ja s'han aplegat una quarantena de tractors que en breus minuts iniciaran aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar-ne tot plegat en tenim també amb el Carlos Vicente, és membre de la Permanent Nacional de Unió de Pagesos. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Carlos, explica'ns una mica quin és el plan ara, no? Què n'espereu de la jornada de protesta d'avui?
3: Bueno, el plan és el següent. Recollins, com tots sabeu, ja sortim de punts de Catalunya diversos. Aquí estem agafant totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Continuarem agafant companys del Camp de Tarragona sobre Viladordona i direcció Barcelona. Amb l'objectiu d'arribar sobre les 12 del migdia a Barcelona, on el que pretenem és anar a la delegació de govern, anar a la conselleria i anar a Palau. A Palau, i vull significativament dir per què a Palau. Hi ha moltes coses que es poden fer a la delegació de govern, que pertoca al ministeri, coses que es poden fer a la conselleria, que les està fent, però s'han d'anar més ràpides i s'han de poder fer, i coses que sí o sí s'hauran de fer a govern. I quan dic això, vull dir que tenim que anar a buscar el fons de contingència que vam ficar fa 3 anys degut a les sequeres, amb lo malament que ho va passar a la pagesia, perquè encara no hem millorat. Necessitem agafar aire, necessitem agafar pulmó, ens hem de preparar per aquest canvi climàtic complicat, per aquestes guerres que ens estan afectant, per tot aquest futur, per aquesta nova PAC que la tindrem el 28-29. Per tant, o apuntalem la pagesia professional de Catalunya o tindrem realment molts de problemes. Per tant, no podem estar ni tindre cap dubte si som un sector estratègic, així ho considerem, així ho considera la societat, així ho ha de considerar el govern. Per tant, nosaltres anem a Barcelona a buscar això.
2: Moltes gràcies a Carlos. També ens acompanya en Jordi Aixalà, ell és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Priorat.
4: Bon dia.
2: Jordi, què suposa avui dia omplir el dipòsit del tractor?
4: Això és un dels grans problemes que tenim. Ens ha duplicat quasi bé el cost d'omplir el dipòsit de gasoil i això ens provoca que les feines són molt més cares, els nostres preus nosaltres no els podem tocar perquè el mercat no ens ho permet i això està provocant la ruïna de moltes de les nostres famílies.
2: Perfecte, Jordi, doncs moltíssimes gràcies. Companys, ja ho veieu, aquí a punt de marxar cap a Barcelona, aquesta quarantena de tractors que aniran recollint més pagesos i més tractors al llarg d'aquest recorregut.
1: Gràcies, Mireia. Marxen des de Reus, però abans han recollit també ja els companys tractoristes de Terres de l'Ebre i amunt va cap a Barcelona. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia de primera hora, companys, que vagi bé.
5: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació que ara ens amplia el David Navarro.
6: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
7: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
6: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
8: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N, l'adversari

0: es diuen Feijóo i Abascal, es diuen PP i Vox.
1: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
2: Al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
3: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
2: Doncs enmig d'aquests moviments que continuen redefinint l'espai progressista, avui posem el focus en la pregunta de fons. Per què l'esquerra, cada cop que intenta unir-se, acaba dividint-se? Què explica aquest patró que es va repetint? Ho analitzem tot seguit amb Xavier Calafat. Ell és politòleg i analista de dades. Bon dia, senyor Calafat, i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: La fragmentació de l'esquerra és un fenomen, ho deia jo ara, que es repeteix cíclicament. Bé, ho deia perquè ho diuen els experts. En aquest 29N torna a aparèixer fins i tot quan semblava que hi havia condicions per la unitat. Per què cada cop que s'intenta articular un front comú acaba emergint la divisió? Si més no entre les esquerres, insisteixo.
4: Bueno, semblaria que és així, no? I a més la cultura popular també ha instaurat aquesta cosa de que l'esquerra sempre és una cultura política fragmentada i que sempre està en lluita contra ella mateixa, no? A mi me venia a la ment, escoltant la seva pregunta, aquesta escena de la vida de Brian, d'aquella pel·lícula de Monty Python, en què deien, soy del Frente Popular de Judea, i l'altre diu, no, jo soy del Frente Judaico Popular, i quasi se acaben matant, no? La realitat també és més complexa, sobretot en Espanya, no? En Espanya tenim unes esquerres que s'han anat adaptant a les seues realitats territorials, no? Des de l'època d'Esquerra Unida i Podemos i Unidas Podemos, que van ser els darrers subjectes aglutinadors, no? I ja en menys força sumar en el 2023, que tratant d'aglutinar aquella amalgama d'esquerres i sobretot d'esquerres territorials que no sempre són independentistes, aquesta realitat pues, estarà fent més paleta. Aquestes esquerres territorials han crescut, han guanyat més força, con la Junta Aragonesista, con Compromís, con Més per Mallorca, i ara mateix ens trobem en un escenari de tu a tu, que aquestes esquerres territorials, també les esquerres independentistes, en aquest cas poden mirar de tu a tu a l'esquerra nacional espanyola, que es troba en un moment de màxima debilitat, no? En la qual aquesta fragmentació està fent més evident, però també ha anat perdent força. Llavors no hi ha un subjecte polític capaç d'aglutinar a tots aquests partits com si que hi ho havia abans.
2: Quin paper hi juga amb tot això també, però, el lideratge personal en aquesta incapacitat, deia de fer front comú? Per què a vegades acaben pesant més aquests personalismes més que el projecte compartit, no?
4: Bueno, perquè el lideratge és fonamental. Solem dir els politòlegs que les eleccions espanyoles són eleccions en 52 províncies, no? En 50 províncies i les dues ciutats autònomes, però la realitat és que s'escolleix un candidat a la presidència del govern, un candidat o candidata. Llavors, quin és el teu cap de cartell és fonamental. I si este lideratge és fort, és capaç de suplir les teues mancances com a subjecte polític no aglutinador, no? I el cas molt evident és el de Yolanda Díaz, el de Pablo Iglesias en el seu moment, que la seva força electoral, la seva força com a actius electorals dels partits, permetia als altres partits territorials, als partits més petits, plegar-se a la matriu més gran, a la matriu estatal, perquè d'alguna forma anaven a obtenir més escons. Era més rendible anar junts en aquell sentit perquè el lideratge era tan potent que permetia suplir aquelles mancances. Llavors, el lideratge potent és fonamental per això mateix.
2: Encara tenia intenció de fer-li una darrera pregunta. Amb un bloc de dretes que ja té un vot molt consolidat, quin és el risc real que la fragmentació progressista regali escons? En quines circumscripcions això pot ser més crític que passi?
4: Bueno, si abans es deia que és important entendre que les eleccions són necessàries, és important recordar que hi ha un candidat a la presidència del govern i aquest candidat per molt que no se presenti en les 52 províncies, en les 50 províncies i les dues ciutats autònomes, és important per això, perquè la gent vota pensant en candidat. Però és veritat que en Espanya impera un sistema provincial, és a dir, se reparteixen escons província a província. Hi ha províncies més grans que reparteixen més escons que són més proporcionals, com Barcelona o com Madrid, i altres més petites, on se reparteixen pocs escons i la lluita és endiablada per obtenir un escó. Llavors, si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
2: Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Més coses, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
5: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
2: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat el pontífex al lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i aquest dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho han viscut alguns dels passatgers.
6: Me he encontrado bueno, pues con esta situación que se ve que no tiene solución y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
7: Yo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningún moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58 i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
2: Barcelona reforça el servei de metro de la línia L1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. En té més detalls l'Ester Minguell.
8: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
9: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
8: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys els dissabtes hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
2: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt. Detingudes dues persones a Terrassa per barallar-se amb ganivets al carrer i ferir tres agents de la policia municipal, un d'ells d'una mossegada. Els acusen d'atemptat a l'autoritat, lesions i desobediència. Un dels detinguts, a més, també va provocar danys a la mampara interior del vehicle policial. El comitè d'empresa de l'empresa Down Sud denuncia la manca de respostes de les administracions davant l'ERO anunciat per Down Chemical, que preveu acomiadar 116 treballadors a Espanya amb una afectació especialment important a Tarragona. Uns 150 treballadors s'han concentrat a la porta de l'empresa. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
10: La partida comença ara. Dau ha presentat aquest dimarts la proposta d'acomiadament per tots els seus centres a Espanya. L'empresa química ha reduït la xifra inicial anunciada al juny de 138 a 116 treballadors. En total, la companyia dona feina a més de 700 persones a l'estat, la majoria dels quals a les plantes de la Canonja i la Pobla de Mafumet, que acumulen 687 empleats. La reacció dels representants sindicals és que el volum continua sent exagerat i ha reunit més d'un centenar de treballadors a l'entrada de les instal·lacions.
11: 116 persones no és un número, són 116 famílies, o sigui, és una autèntica barbaritat, i a part és que l'edat mitjana de la plantilla són 42 anys, o sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... El que demanem a l'administració és, si de veritat ens creiem que tenim que descarbonitzar i volem fer-ho i volem donar-li futur a les plantes de Tarragona, és teniu que ajudar les empreses a descarbonitzar-se. El que hem vist és, bueno, que tot han quedat en bones paraules, però hem vist particularment inacció.
10: La presentació de la documentació ha encetat el cicle de converses entre els treballadors i l'empresa i aquest divendres mantindran la primera trobada formal.
2: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov. Abans del descans i després que el VAR anulés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
12: Football is, it can change very fast.
13: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
12: How we want to play, but at the end, our ambitions are much more so.
13: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
12: You win the big titles and this is we are working every day for that.
2: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Quinzenàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Baksaseir turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. I a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClang, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. El Freiking Granollers ha sumat 2 punts en la visita a l'Aguas Santas portuguès. El duel de la Lliga Europea d'handbol s'ha completat amb un ajustat 31-32 en el marcador després d'un partit ajustat amb intercanvi constant de gols. El triomf, el segon en 3 jornades, apropa els granollerins a la següent ronda de la competició.

0: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball. Sublimo al acercarme y me vacío al perderte. Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades el 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
1: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.

0: Concert benèfic, cap joguina sense nen, sempre somiem. Dissabte 7 de novembre a 6:15 de la tarda, cercavila des de la plaça de l'Ajuntament a Cal Niño amb l'Hospitalet Atac Brass Band. I després, música en directe a Cal Niño amb Down Home Blues amb Mingo Balaguer, Chaco Jones i Kid Carlos. I també Kerry Pastini amb Crame Sins, Denver Cat amb Paul Chelou, Kerry Pastini, Ignacio Sabadell i Daniel Heredia. Dissabte 7 de novembre a Cal Niño, a partir de 6:45 de la tarda, concert 100% benèfic, donatiu 10 euros en efectiu, reserva d'entrades i fila zero a sempresumiem@gmail.com. Cap joguina sense nen, sempre somiem. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als Reis dels Infants de Sant Boi. Organitza Sempre Somiem i el programa Born to Be Bad de Ràdio Sant Boi i col·labora Ajuntament de Sant Boi i Sant Boi Comerç.
1: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit, Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!

0: En punt és 8 del matí. El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Una vintena de columnes formades per cotxes i tractors han sortit a diferents punts del país i confluiran al migdia a Barcelona, on tenen prevista una concentració a la plaça Sant Jaume. Connectem amb l'equip viari. Clàudia Serres, notes ja les carreteres?
1: Doncs de moment no, de moment sense retencions destacades per aquesta tracturada, però n'estarem pendents. A aquesta hora on sí que destaquem problemes és a la C32 a Taià, sentit Barcelona, on s'està retirant un accident que provoca retencions. A la resta de carreteres, congestió als punts habituals, sobretot els accessos a Barcelona per la B20 a Santa Coloma, B23 a Esplugues i les dues rondes. Fora de Barcelona, molta densitat a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 de Terrassa Sabadell direcció Barcelona.
0: I encara pel que fa a la mobilitat, malgrat algunes millores, avui continuarà l'alteració del servei d'alta velocitat ferroviària. A primera hora hi ha hagut retards de fins a mitja hora. El comboi sinistrat dilluns a l'Aragó encara no s'ha retirat, però la restricció de velocitat al tram de l'incident ha passat de 80 km hora a 160. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat firmar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al front ampli. Podem també rebutja fer-ho. L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya dissabte 24 d'octubre al migdia després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. El papa Lleó XIV recupera de l'operació per extirpar maligne al pulmó dret. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat, però no s'ha confirmat si haurà de fer tractament. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. I Robert Higues serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llopa i va entrar en competició The End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal en una gran segona part. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi 90-87 amb un triple de Justin Robinson gairebé a l'últim segon. El Fiat Girona supera l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup i el Kitchener Manresa per a l'Eurocup a la pista del Başakşehir Turk. En handbol, a la Lliga Europea, victòria al Freking Granollers a la pista de l'Aigua Santes Portuguès, 31-32, i al Mundial d'Hockey Patins masculí, l'equip espanyol guanya Portugal per 2-4.
0: I jornada avui de sol amb alguns núvols prims, passatgers i temperatures sense grans canvis. La majoria de les boirines o núvols baixos matinals es dissiparan i només en quedaran de persistents a la Catalunya central o prelitoral. Les temperatures més altes s'aproximaran als 30 graus a Ponent.
2: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimecres 14 d'octubre de 2026 i això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Exercint de tardor, mandrós potser, però un dimecres que promet forces coses. No fa mal dia, les temperatures no són massa de tardor. I coses, promet coses, coses bones. Esclar, per començar, evidentment caldrà remenar una estona per l'actualitat i això va a compte del nostre consell de sàvies i savis. Després toca ciència amb l'assignatura, evidentment, de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. I avui amb la Martina Gasull, biòloga del càncer, que ens explicarà quines eines tenim per fer arribar la ciència de la salut a les escoles. Ens presentarà una aplicació d'allò més pedagògica. També tindrem la recepta setmanal de la República amb els millors fogons protagonitzats pel Pere de Calvitus i avui l'Anna Bosch. Tot seguit arribaran les cròniques bastardes del nostre enviat especial al Cor de Catalunya, l'Enric Bastardes. I just abans de baixar les persianes, com cada setmana, el tradicional conte de l'Albert Estengre, l'orador professional de la casa. Fem dimecres, doncs, a l'estil inconfusible de la República Santboiana des d'ara mateix. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. A la producció ja el coneixeu. Àngel Rodríguez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mateu Alemany.
0: Molt bé, 18 graus, eh? 18. Estaves a punt de preguntar-m'ho i dic, m'avançaré.
1: Sí, jo sempre ho vull preguntar.
0: 18 ja. Graus aquí al barri centre. De fet, això que dèiem, és un dimecres que no sembla precisament de tardor. No
1: gaire. No
0: però
1: gaire.
0: Però bé,
1: tant
0: però està bé.
1: Sempre no sé. Més primaveral que tardor.
0: Eh que sí? Mm. Bé, no, està bé. A més, home, parcialment ennuvolat, que diuen... Home, tot això sí. ja ens ho explicarà el Daniel Roses.
1: Sí, amb una miqueta de vent, potser, no?
2: Una mica, però res. No, allò que dius, sembla que m'estiguin bufant aquí a l'orella, sí. Allò...
1: Sí, com xiulets.
2: No patiu.
0: Això ho expliquem pels que estan sortint ara mateix per la porta de casa, van cap a la feina, doncs que sàpiguen més o menys què es trobaran. Molt bé, doncs a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, ens fa de tècnic l'Albert Vila. Bon dia. Ens hi posem amb la cançó del dia i ves per on. Avui també allò que fem de vegades, fem una mica de memòria històrica de la música,
1: sí,
0: esclar.
1: Sí, podríem dir-ho d'aquesta manera, i és que avui, tal dia com avui, el 1991, o sigui, fa 35 anys, Queen va llançar el senzill The Show Must Go On. Recuperem un dels grans de la història del pop-rock, una cançó que va arribar als darrers mesos de vida del líder del grup anglès Freddie Mercury, i així que continuï l'espectacle.
0: Que continuï l'espectacle, que no s'aturi, foli.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs va, que cada matí això, discutim més que discutir, comentem el temps que farà, però vaja, qui en sap de veres és el Daniel. L'escoltem, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, matí tranquil amb cel variable, però amb domini del sol durant tota la jornada, pràcticament, i amb temperatures que encara pujaran una mica més respecte ahir. De fet, ara el mercuri ja marca 22 graus al centre del poble i de cara a migdia el termòmetre estarà voltant als 25-26 graus a tota la franja litoral del Baix Llobregat i del Barcelonès. Per tant, bonança amb un temps més d'estiu que no pas de la tardor i amb vents de marinada de cara a migdia de caràcter entre feble i moderat de cara al vespre. És tot, que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Arribem a un quart de nou, ara sí. La informació viària, molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, destacant que fa una estona hem tingut un accident a la A2 a Riudellosa, a la Selva, que en direcció Girona deixa 2 quilòmetres de cues en sentit nord i un carril de circulació tallat. Més enllà d'aquesta incidència, doncs per altra banda cal recordar que estem pendents de les marxes lentes en algunes carreteres catalanes que a hores d'ara ja arrenquen en direcció a Barcelona, tot i que encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona. Per exemple, al vessant Llobregat, doncs destaquem aquestes cues de més de 6 quilòmetres intensos per la A2 i la B23. En aquest cas, a la A2 hi ha retencions des de Pallejà en direcció a Barcelona, en unes cues que arriben fins a Cornellà de Llobregat i que ja enllacen amb les retencions habituals que hi ha a la Ronda Litoral en sentit nord. També per la B23 hi ha retencions des del Papiol, passant per Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, un tram i una via que torna a agafar intensitat a l'altura de Sant Just d'Esvern fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord a la C31, des del Prat o també a la C32, en aquest cas des de Gavà fins a Sant Boi de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Paciència i prudència. Fins demà. Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé. Fins demà.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Ens hi posem amb els titulars dels diaris. Comencem pel periòdico, Àngel.
5: Sí, avui el titular parla del rei que proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. Felip VI demana que els migrats tornin com més aviat millor i exigeixen bona fe al Marroc. Diuen els monarques honren les tombes dels 90 ofegats quan intentaven travessar la frontera. I com a fotografia del dia veiem l'entrevista de Gemma Martínez a Salvador Illa i ens diuen a Europa cal aportar. El president de la Generalitat exposa la contribució de Catalunya en el cicle European Bridge a Brussel·les. També ens parlem del Fons Monetari Internacional que revisa a l'alça el creixement d'Espanya el 2026 amb el mateix atur i del cens en discussió ens parlen del Constitucional no intervindrà en la suspensió del vot per a les lleis de nets. El Tribunal deixa en mans del Suprem els recursos previs al 29N. També parlant d'editorials, ens parlen de Planeta, que ultima la compra de Joventut, la històrica editora de Tintín, i per acabar ens parlen del Metro de Barcelona, que augmentarà la freqüència en l'hora punta a les línies 1 i 5.
1: A La Vanguardia, cita amb les urnes el 29N i amb Feijó, que deixa anar el seu propi titular aquí amb negreta i ben gran, diu: no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens. El líder del PP, doncs, defensa la decisió del Suprem, que impedeix de votar a 163.000 nacionalitzats i l'executiu veu poc marge per revertir-la. Per altra banda, també ens expliquen que el papa Lleó XIV tenia un tumor maligne al pulmó dret, que hi ha retards generalitzats a l'AVE i que Estopar recupera cançons inèdites en el seu nou disc com a cultura, com a titular també del món de l'espectacle. El rei exigeix bona fe al Marroc des de Ceuta, seria la fotografia de portada. A veure, els reis diu van iniciar ahir una visita històrica a Ceuta i Melilla per subratllar la sobirania espanyola després de l'entrada massiva de migrants d'aquest estiu. Des del 2007 no es produïa una visita reial d'aquesta mena per no incomodar el Marroc, país al qual Felip VI es va adreçar directament en el seu discurs per reclamar una col·laboració de bona fe. Veiem, doncs, els monarques envoltats, diguéssim, de gent, més aviat, més que envoltats, doncs, gent que hi ha a l'altre cantó de les tanques de seguretat, doncs, que miren de fer-se fotografies, selfies amb ells. I també el mateix futboler en Champions. El Barça paga l'infern del Galatasaray 1-4. Ens queda el diari Ara, Àngel.
5: Correcte, i la foto al fer del dia veiem els Reis prenent tribut a les 90 persones ofegades en atrevessar la frontera de Ceuta i diu record a les víctimes i crida a retornar als migrants. El Felip VI, en la primera visita a Ceuta d'un rei espanyol en 19 anys, va visitar el cementiri on hi havia les víctimes de la darrera entrada massiva, però va reclamar el retorn dels migrants irregulars i va defensar la indiscutible integritat territorial d'Espanya. També ens parlen com a titular de la guerra d'Ucrània, que Zelensky alerta que els aliats no va avisar de l'últim atac rus. Diu que Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcentra els aliats europeus. També Bulgària, amb un govern prorrus, demana explicacions al Kremlin per l'atac de dos vaixells al Mar Negre. També ens parlen del Fons Monetari Internacional, que augmenta la previsió del creixement d'Espanya, però alerta que pujaran els preus. Per altra banda, ens parlen dels retards en els trens d'alta velocitat que s'allarguen més dies. I per acabar, ens parlen de la Champions, i és que el Barça refreda el Galatasaray i l'acaba golejant.
1: Doncs mira, precisament el que hauríem de fer és fer un repàs també als esportius i explicar una mica què és el que va passar abans. Hi posem. Comencem, per exemple, pel diari Esport, Àngel, doncs, que parla d'un gran partit, esclar.
5: Correcte, i els protagonistes són Anthony Gordon i Lamine Yamal celebrant un dels gols. Diu, que partidazo, això ho titulen els del diari Esport, del 1-4 davant del Galatasaray del Barça. Diu, el Barça vuelve a firmar una extraordinaria actuación con Lamine Estelar. Suma ya 10 victorias en 10 partidos. El Galatasaray se adelantó, pero el equipo de Flick remontó gracias a goles de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi. Per altra banda, seguim parlant de Champions, però aquest cas de l'Atlético 2, United 0. L'Atlético lo soluciona por la vía rápida. Del Villarreal 3, Nàpols 1. El Villarreal espanta sus fantasmas. I ens parlen dels partits que juguen avui de la Roma, Real Madrid a les 9 i del Betis Porto també a les 9. També, per acabar, ens parlem del bàsquet, de l'Eurolliga, i és que el Barça guanya 98-87 al Maccabi Tel Aviv, un agònico triple de Robinson de la victòria al Barça.
1: Això mateix és el que explica el Mundo Deportivo, eh? Diu que en Robinson doncs dona un triomf doncs així com justet. Però a banda de tot això, en portada, Banyo Turco, ben gran, eh? Aquí la fotografia ocupa doncs pràcticament el 75% d'aquesta portada del Mundo Deportivo. 1-4, remuntada enorme d'un Barça impecable, per signar la que en fa 10 ja de victòries seguides. I la segona en Champions, Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, diu, dieron la vuelta al 0-1 i Lamin lo bordó con un recital de juego y pases. I veiem precisament en Lamin Yamal i en Fermín que estan a punt de picar amb el pit aquelles celebracions doncs, que de vegades fan així molt espectaculars, per cert. El Atlético no se deja sorprender, se refereix al partit de Champions de l'Atlètic contra el United. També se'n van sortir i força bé els matalassers. I examen europeu a Mourinho i el juego de un Madrid crispado, avui a les 21 hores. En quant la FIFA, compte, acusen a Infantino de cobrar fondos no declarados. El Villarreal-Nápoles, 3-1 pel submarí groc. I finalment ens n'anem a l'esportiu, que evidentment parla d'aquest partit, Àngel.
5: Correcte, i la fotografia és més o menys la mateixa que veiem, xocant els pits de Fermín i Lamine, i el titular és No hi ha infern per a tant de talent. A l'1-4 d'ahir, el Barça davant del Galatasaray, Ali Samiyen també es rendeix al poder del Barça, canvia un missatge potent a Europa i lliga la densa victòria de 10 partits. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, amb Lamine Yamal fent meravelles, converteixen en anècdota l'1-0 del Galatasaray. També ens parlen de la Champions, on el Villarreal supera 3-1 en Nàpols i l'Atlético al Manchester United 2-0, com ja hem comentat. I per acabar ens parlen de bàsquet en general, del Barça ja resol amb un triple a l'últim minut de 90-87. El bàsquet de l'Eurocopa, mal inici, derrota d'aquí Xanàs Manresa contra el Baixeri, 100-88. I per acabar ens parlen d'handbol, la Lliga Europea, on el Franklin Granollers no hi és, s'endú un partit molt igualat a Aguas Santas, 31-32.
1: Molt bé, doncs ahir ho dèiem, serà una jornada molt i molt atapeïda i de coses molt potents, i així va ser, al final, així va ser.
5: Correcte.
1: Àngel, molt ràpidament, aquelles cròniques ràpides que fem, en quant al Barça, home, un marcador així a la Champions, déu-n'hi-do, és d'aquells partits que s'ha de valorar, i de quina manera. El Barça va tindre 20 minuts molt bons a la primera part, després, pel que sigui, doncs, va baixar una mica de nivell, sí, digue-li així, d'intensitat, sí, però després, en el moment que l'àrbit pita el començament de la segona part, allò és un festival que podia haver acabat encara pitjor pel Galatasaray.
5: Sí, el Barça sí que és cert que no deixa dominar tot el partit, té sempre el mateix estil de tindre la pilota, però té aquests minuts que no acaben de ser el Barça tan dominant en totes les àrees, i per això arriba el primer gol, un Barça que no acaba de decidir bé, que no acaba de sortir bé, pot cometre algunes errades, també en sortir la pilota una pressió molt alta de l'equip turc, però la segona part va ser un recital del Barça, no sé si per cames del Galatasaray, que ho dubto molt, perquè és per talent del Barça, que també a mi una de les millors actuacions que ha fet aquesta temporada, arribar a la segona part d'un partit de Champions molt important a un camp del Galatasaray, que recordem fa 4 anys que porta guanyant la Lliga Turca.
1: Sí, sí, i tant.
5: I amb camps que, bueno, ja sabem com són les aficions turques.
1: És un infern, literalment, la pressió del públic i tot.
5: Correcte, i destacar també que si diem, bueno, és el Galatasaray, fora de casa, sí, però segueixen el Galatasaray, el Viking Stavanger, que segurament n'heu sentit escoltar aquest any només per la Champions, que és l'equip noruec, empatat a 3 davant del Bayern de Munic.
1: Correcte.
5: A casa seva. Vull dir, fora de Champions sempre costa guanyar, i el Barça dona un recital. En 45 minuts dona un recital.
1: A més, l'efecte aquell que dèiem de... que dones, la imatge que dones, que d'alguna manera generes... ja generes vertigen als altres. És a dir,
5: correcte,
1: ja en fa 10.
5: Sí.
1: Però no 10 que no perds. No, 10 que guanyes.
5: Correcte.
1: 10 guanyant, 10 partits guanyant seguits. Sí. Això genera... en l'equip contrari, sigui qui sigui, de Champions o de Lliga, el proper que vingui, tindran les aspiracions que tinguin, esclar, sí, faltaria més, però ja generes una superioritat, que això també és a favor teu, esclar.
5: Correcte, també a favor nostre és això que dona por veure el Barça, però el Barça també ha de saber quan perdre, perquè un equip al cap de la temporada has de perdre partits, per X o per Y has de perdre partits.
1: Això diu la mare natura.
5: Correcte, però
1: has de saber quins perdràs.
5: Clar. Que has de saber quins partits has de perdre. Per exemple, aquest mes és bastant important a nivell de calendari. Tenim el Galatasaray, després Betis, PSG, Madrid. Has de saber quins partits,
1: correcte,
5: pots anar amb més força, quins partits pots perdre. Per exemple, això mateix, perdre una final de Champions que perdre la jornada 38 de Lliga.
1: Sí, sí. Jo crec que això de no perdre... insisteixo, a més de generar això que dèiem, comporta que el mateix equip vol batre el seu propi rècord a cada moment. I és un gran incentiu, perquè el jugador ja no pensa, bé, a veure si tirem això endavant. No, ja pensen, és que sí o sí vull golejar, perquè porto golejant des de fa moltes i moltes setmanes.
5: Sí, sí.
1: És increïble. Sí, sí, és increïble, no?
5: Això, són 10 partits amb una mitja de 4 gols per partit. Vull dir, no és... I en contra crec que són 9 gols en contra.
1: Correcte.
5: En 10 partits. Que l'inici de temporada és excels. També hem de veure que un equip té davallades i hem de saber on tindran aquestes davallades.
1: Molt bé, escolta, que n'hi havia que deien que no coneixien el Lamine i les van fer un tratge. Doncs que vagin entenent més o menys qui és el dimoniet de Soga Fonda.
5: Sí, sí, el Lamine ha sigut 45 minuts per presentar-se.
1: Sí, sí, sí, sense targeta de visita. Sí, sí. No cal.
5: Bon dia.
1: Molt bé, doncs ens aturem a res. Un parell de minuts i de seguida tornarem i ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savi dels dimecres. Fins ara mateix.
6: La República Santboiana. Tornem de seguida.

0: pensa en la nit de cap d'any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu. Ràdio Sant Boi.
1: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
2: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
1: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
2: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
3: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
4: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
3: Perquè el que passa ens importa.
5: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: Ciudad Cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
9: Ràdio Sant Boi.
10: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
11: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
3: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. Encetem, doncs, aquest dimecres amb la tertúlia matinera del nostre Consell de Sàvies i Savis dels dimecres. Mari Carme Casanova, molt bon dia, què tal estàs?
4: Molt bon dia, bé, bé, vull una temperatura que m'agrada força.
3: Temperatures agradables, que diuen.
4: Sí,

0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: La tardor és el que és, i de moment...
1: Benvinguda
0: sigui, però de moment tot molt suau i tot molt d'això. Tenim moltes coses avui, però avui i ara mateix el que hem de fer és presentar la nova tertuliana. Us ho dèiem la setmana passada, tenim una nova tertuliana que ens acompanyarà els dimecres, és Sant Boiana de Soc Arrel. Ara mateix no viu a Sant Boi, jo us ho vaig explicant una mica, però és Sant Boiana de Soc Arrel, comerciant de tota la vida. Saps què? Que ens ho expliqui ella. Molt bon dia, benvinguda a la República Sant Boiana, Patrícia Albert. Què tal estàs?
2: Pues molt bé, bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. Escolta...
2: Ja ho has dit tot, quina
0: res. No, hi ha molt per dir. Quina joia tindre't amb nosaltres...
2: Moltes gràcies, no...
0: En primer lloc...
2: No em facis posar vermella.
0: No. Mira, i si poses vermella per la ràdio, en principi no es veu.
2: Es veu, no?
0: No, es nota, diuen, però no es veu. Escolta'm, Patrícia, que no, la veritat és que, seriosament, estem molt contents de que prenguis doncs, aquest compromís amb la ràdio pública, amb la República Sant Boiana, de voler dir la teva doncs, tots els dimecres. Bé, ho veus, aquesta companya i aquest company que t'estan aquí, t'estaven esperant. La setmana passada no va poder ser, però ara ja sí, a Terres. I a mi m'agradaria una mica... Home, explica't tu mateixa, no? Allò de, que diuen d'on vens i cap a on vas, no t'ho preguntaré, però d'on vens sí, perquè, home, a veure, ets comerciant de tota la vida i tu has capitanejat durant molts anys l'estanc del carrer Francesc Macià, Turco, perquè ets... Turcó.
2: I tant.
0: Molt bé, Patrícia Albert, Turcó.
2: Turcó.
0: Escolta'm una cosa, i ara has dit, saps què? Que ho vagin portant uns altres, que em dedicaré a viure la vida. Explica'ns-ho, això, explica'ns-ho.
2: Res, no.
0: Quants anys?
2: Vols, 32 anys, aquí a Sant Boi, en la botiga que vaig... he regentat, que abans era de ma mare.
0: Sí.
2: Al morir ma mare la vaig regentar jo. I res, i pues, tota la vida batallant. Vinc també de fàbrica, perquè el meu pare tenia fàbrica de textil.
0: Sí, senyora.
2: A Barcelona i a Molins. I llavors, doncs, bueno, jo vaig seguir amb ell fins que va venir el 92, que va venir la crisi, van entrar tot el comerç xino, tot barat i tal.
0: Déu-n'hi-do.
2: I va fer molt mal el textil català.
0: Sí, senyora.
2: I llavors, doncs, bueno, vaig parar amb un nen petit, vaig pensar, bueno, què fas ara? Mama,
0: I mira,
2: estic aquí mentre penso què faig, i la mala pata és que quan ja vaig saber més o menys com anava tot, la meva mare es va posar malalta i en seguida ens va deixar.
0: Correcte.
2: I llavors, doncs, bueno, des de llavors estic jo a l'estanc, i ara ha sigut el moment, la meva salut m'ha dit, pare,
0: aturem-nos,
2: sí. I se li ha de fer cas.
0: Clar que sí.
2: Així que, bueno, aquí estic.
0: Molt bé.
2: Ara en el món de les teràpies fa 15 anys que...
0: Sí, senyora, i en el seu moment ja vas passar per la República,
2: sí,
0: per explicar els vols, el tema de les teràpies en vol.
2: I els vam fer sonar...
0: Sí, senyora,
2: no sé com
0: xulo.
2: Va quedar aquí la ràdio
0: molt maco,
2: amb tantes freqüències.
0: Molt maco, i vam
2: no
0: sortir...
2: No sé com ho van escoltar la...
0: Jo crec que bé, eh? Vam sortir gravitant, en el bon sentit.
2: Sí.
0: Sí, home, que va ser molt xulo.
2: Imagina't si els porto tots.
0: I un dia d'aquests ja ens explicaràs més coses, sí. Al voltant de tot això, perquè és molt
2: xulo. Sí, és interessant.
0: Molt bé, doncs, res, la Mari Carme ja la coneixes, i també el
3: molt
0: senyor Nico.
3: Molt benvinguda, Patrícia. Benvinguda.
0: I bé, doncs, a fer-la petar, que es tracta d'això.
2: Vinga, va.
0: Al final, doncs...
2: Anem a fer audiència.
0: Sí. T'encetes com a... T'estrenes com a tertuliana, i això està molt bé. Molt bé, doncs, va, escolteu-me una cosa, els titulars... Sí, en moltes direccions, evidentment aquesta cita amb les urnes el 29N doncs porta el que porta de si, i tothom aprofita la mínima per dir la seva i començar a fer doncs, campanya. En Feijó, sense anar més lluny, comparteix les seves declaracions amb titulars. No hi ha netedat democràtica sense netedat del cens, diu l'home. El líder del PP defensa la decisió del Suprem que impedeix de votar a 163.000 nacionalitats i l'executiu veu doncs, a poc marge per revertir-la. Amb tot plegat, ja sabeu que hi ha aquesta acollida multitudinària a la ciutat autònoma on el rei proclama doncs, a Ceuta que la sobirania no és negociable. al final tothom mira doncs, de començar a fer

0: campanya. Sense anar més lluny, el president de la Generalitat exposa la contribució de Catalunya en el cicle europeu Bridges a Brussel·les. I no sé, expliqueu-me una mica què és el que penseu de tot plegat, sobretot a partir d'això, no? D'en Feijó, que home, doncs, que defensa la decisió del Suprem de que 163.000 nacionalitzats o zades no puguin votar. Ja sabeu allò també de la llei que volia entrar dels nets. Sí. Nico,
1: el tema aquest del cens és cada, sembla ser que trontolla, perquè fa, no sé si deu fer quasi un segle de democràcia, uh-huh, sí que s'han anat creant, i el cens en principi era una cosa com molt més neutra, i ara ja a la Índia també, a la Índia ha sigut total, que han modificat el cens i d'un dia per l'altre hi havia 6 o 6 milions més o menys, en funció del... El president, el Modi aquest, l'ha modificat, i, uh-huh, i bueno, als Estats Units també hi ha la polèmica amb el
0: correcte,
1: amb
0: sí,
1: el Trump, i bueno, sembla que darrerament el cens és polèmica pel que perd, no? Uh-huh. I que estem exposats a que fins i tot això ja serveixi de poc, no? Uh-huh. I l'altra banda, el de la llei aquesta de nets, no? De que
0: sí, dels nets, sí.
1: Sembla ser també que hi ha, no sé, són 300 i pico mil persones que en principi voldrien votar, no? O podrien
2: tantes,
1: votar.
2: Nico? Pensava que eren 190.000. Em va semblar escoltar.
1: Jo he llegit 300 i pico
0: mil. A veure,
1: sí?
0: Són 163.000 nacionalitzats, que ja estan nacionalitzats, que no poden accedir ara per això de... Perquè, és clar, no hi ha temps material, és a dir, tu has de demostrar, doncs... Doncs que tens la doble nacionalitat, o digue-li com vulguis, portar papers, etc. Això no dona temps material, no? Ara, que potser n'hi ha 300 i pico mil que podrien ser susceptibles de poder votar, això és una altra cosa, clar.
1: De tota manera, el cens aquí, i ara ja ho vam comentar amb la Mari Carme, no sé si per l'antena o no, l'altre dia, però aquí l'any 17, quan el referèndum, i després del referèndum les eleccions que van anar bé al desembre, que hi havia, uh-huh, ja estava la, sí, gent, sí, a la garjola, aquí van torpedinar a totes les... El vot per correu es va torpedinar a totes les ambaixades, que va ser un espectacle.
0: Sí.
1: O sigui que sempre... I el PP, no sé si pot parlar gaire, perquè el PP... Me'n recordo de l'època de Fraga, mm-hmm, no sé més, sí, però sí, sí, allà votaven els morts d'allà d'Argentina, però així.
2: No cal que anem tan enllà, que aquí anaven a les residències a portar-los-hi el vot preparat.
0: Escolteu-me, ahir li preguntàvem a les vostres companyes i companys de la tertúlia del dimarts, preguntàvem, vosaltres què penseu, que aquesta decisió del Suprem afavoreix més amb uns o amb els altres, o no afavoreix a ningú, o què? Perquè al final, reflexionant, un pensa, a veure... si la majoria d'aquesta gent eren d'avis que havien estat a l'exili, al final, en teoria, són gent d'esquerres, gent que havien patit la dictadura franquista. Per tant, en principi, voten esquerres. És per això que el Feijó, doncs, quasi ho aplaudeix?
2: No necessàriament, Amadeu, clar, perquè hi ha molts avis que són d'esquerres,
0: que sí, que
2: i
0: sí,
2: et surt un net
3: de dretes,
2: del Vox.
0: Sí, sí. No, però clar, jo ho dic perquè fixeu-se com la dreta defensava, i bueno, i l'ultradreta ja no dic res, no? Defensava precisament aquesta decisió del Suprem. No ho sé, què en penseu? Aquí afavoreix això?
3: Jo penso que aquí té l'última paraula és del Tribunal Suprem i s'haurà d'acatar el que diguin.
0: Sí, no, ja,
3: no,
0: això,
3: ja
0: està,
3: això ja no ho té. Tot el que més és polaritzar, és anar uns en contra dels altres, és a qui afavoreix més. Trobo que la política ara està molt emmerdada.
0: Ja fa
3: por opinar, fa por. Sí.
0: Bueno, sí, no sé si anaves a dir alguna cosa sobre això de que aquí afavoreix això, però vaja.
1: Està emmerdada, sí.
3: Està molt emmerdada.
1: Emmerdada i ho estarà.
3: Carai, poseu-vos d'acord una vegada, que al final el que pateix és el de baix. deixeu-se de punyetes clar. ja i esteu per lo que teniu que estar. Sembla, el congrés del Parlament sembla un pati de col·legi.
2: Jo amb aquest és aspecte, que n'hi ha un pati de col·legi, Patrícia, això. Crec que estan més units la dreta que els de l'esquerra, perquè els de l'esquerra semblen la banda del Pancho Villa, cadascú tira per la seva banda
3: perquè els hi convé, tots són interessos,
2: perquè tothom vol la Colau, el Rufián, vull dir que tots volen tindre el protagonisme, no miren tan sols pel poble,
3: no miren gens pel poble,
2: i els altres, els de dreta, malauradament per la meva manera de pensar, van sempre més a la una.
0: A propòsit d'això que dius, en Rufián aposta per pactar amb Colau, però la direcció d'Esquerra en un principi ho descarta. Veurem qui té més força, si el mateix Rufián o la direcció d'Esquerra. Sigui com sigui, el candidat per Esquerra Republicana manté que hi ha marge per l'entesa i que farà mítings conjunts amb Irene Montero de Podem a Madrid i a Barcelona. I la Colau, que sorprèn un cop més, ja ho sabíem perquè ja ho havia explicat moltes vegades, que sorprèn perquè doncs passa de Barcelona directament a Madrid, etc.
2: Si aquí a Barcelona no la volien, i parles de la Colau i la majoria treu foc pels queixals.
3: És que no entenc jo com el Rufián, que jo el tinc per un bon polític.
2: Sí.
3: No sé què és el que pretén, però crec que s'equivoca.
0: Jo crec
3: que podem estar acabat en totes les eleccions que es van fent autonòmiques, ni un escó. Què fas anant amb el perdedor? Poseu-se d'acord entre gent, les esquerres.
1: Gent que està qüestionant, perquè podem estar qüestionant des del primer dia qualsevol millora en autogovern d'aquí, no? Va notar amb la llei d'estrangeria que va dir que no, que aquí érem uns racistes, no? Perquè si amb el tema de les competències, que com haurien de donar més competències, o sigui, tan barra amb una gent, i a més és posar en un marc mental espanyol, que era el que està jugant Esquerra des de fa temps, no?
0: Uh-huh. Al final, aquest bloc d'esquerres, Esquerra, Podem, els Comuns i tot això, jo no sé quin recorregut té, si també d'alguna manera hi ha d'altres llocs on també s'hi afegirien, però al final per ser transcendents necessiten precisament no sé si aquesta unió o què, perquè si no, quin recorregut hi ha? Mira, parlava de polarització la Patrícia fa un moment, i això és el que aquest país cada cop té, està més clar, no? Que està polaritzat entre uns i els altres, i tot el demés sembla un afegitó ja.
1: Tota aquesta gent, i una altra cosa que no he sentit parlar, potser ja ho han parlat alguns, però és que estan confeccionant tot el tema aquest del front ampli aquest, o fins i tot l'acord aquest d'Esquerra, que tota aquesta gent no l'ha votat ningú. O sigui, no hi ha cap base de cap partit, que no han fet ni primària, ni secundària, ni han fet res, i aquesta gent s'estan repartint els despatxos, estan repartint qui va primer, qui va segon, qui va tercer.
2: El poder.
1: I Esquerra no ha fet ni una consulta tampoc a la militància que tenen, no?
2: I Esquerra, si s'uneix amb qualsevol altre partit, perdrà, perquè ara mateix el Rufián té una certa categoria, no? Perquè el veus parlar i el sents a parlar i és bastant coherent, no?
1: Per mi no, però bueno, vull dir, el que però, pensi en clau espanyola segur que sí.
2: Però no, i dintre d'aquí també, ell diu les coses clares al Congrés. Però si s'ajunta amb un altre partit, perdrà molt. La meva opinió,
0: Molt bé, si voleu passem a una altra cosa, perquè bé, ja ho sabeu que en quant a l'aplicació de l'amnistia encara estem veient qui tornarà, quan tornaran i de quina manera. Doncs l'exconseller Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre, tornarà abans que Puigdemont, que l'expresident Puigdemont, i lliure de càrregues judicials i travessant la frontera a peu. Perquè,
2: caminant.
0: Sí, diu que proposa doncs fer una caminata per alguns ports de muntanya, que travessen aquesta línia invisible, aquesta frontera entre la Catalunya del Nord i el Principat. I ho vol fer-ho d'aquesta manera amb un sentit, esclar, s'entén que ell diu que, esclar, que serà un dels moments més feliços de la seva vida poder tornar a Catalunya sabent que no corre perill. Tot plegat, doncs, molt simbòlic, no? Evidentment. No sé què en penseu.
1: Bueno,
0: poc es pot dir, ja ho sabem.
1: El dret de fer la tornada de la millor manera que,
0: sí.
1: que li vingui de gust, ja prengat 9 anys a la Xili com per
0: sí,
1: ara
0: sí.
1: Li diguin. Suposo que també la pressa per recollir l'acte d'eurodiputat, doncs també...
2: Diguem però tampoc ha patit tant, Nico? Vull dir que els que han estat a l'exili...
1: Això no ho sabem.
2: No han patit tant.
3: Van estar a la presó i els altres però... van estar a l'exili
1: sí.
3: amb un palauet pagat pels catalans.
1: Bueno,
0: però... Sí, sí. Però jo us pregunto, clar, és que... No, a veure, no és el mateix l'exili dels anys 30 o 40, no?, que l'exili del segle XXI. Tanmateix, per exemple, sense anar més lluny, en Comín va perdre un germà. I ell no va poder estar ni a l'enterrament, per exemple. El mateix Puigdemont ha perdut el pare i la mare.
1: Bueno, i que han estat perseguits.
0: I que al final dius, escolti, no sóc lliure d'estar a casa meva, no?
2: Sí, però i aquell que no recordo...
0: Entenc una mica que el tema de la comoditat que dèiem, que no és el mateix una cosa que l'altra, però què, no sé...
2: El que se li va morir el fill... Uh-huh. O que se li el van tingut d'operar d'urgències.
0: Sí.
2: No recordo quin polític era, estava a la presó,
0: sí,
2: i tampoc el va... I a més, estava tancat.
0: Sí, sí.
2: Mancat de la llibertat, no és el mateix.
0: Morir, sí, sí, i tant.
3: Clar que no és el mateix, absolutament.
0: Evidentment que no és el mateix, però bueno, que al final, no, suposo que ho hauran patit a la seva manera, i en fi...
2: Que la justícia doni la raó a qui la té, està molt bé, però que no és la mateixa situació la del Puigdemont que la del Junqueras, per exemple, o que d'altres que han estat purgant a la presó els mesos i el que hem passat.
0: Cadascú a la seva manera, no? No sé, és que no... En fi...
3: Jo penso que uns han donat la cara i altres no, altres van fugir, i uns han quedat aquí pagant les conseqüències d'algú que havien fet junts.
1: No, jo penso tot el contrari. Vull dir, tu estaves negant uns dies abans de que tu no et sotmetries a una justícia que no reconeixia ara la justícia espanyola, i vas i t'entregues, reconeixes, demanes perdó, t'indulten, i ara ve l'amnistia d'una cosa que no, en principi tu no havies fet res.
0: És que és molt complex tot.
1: Sí,
3: la veritat és que no sabem ni la meitat, jo crec, de lo que realment s'ha cuinat.
2: També tenim l'Anna Gabriel, que també va agafar i va tocar el 2, i estava vivint a Cuerpo de Rey a
3: Suïssa.
2: Vull dir... Què cony havia de patir si estava mantinguda pel partit?
0: Jo crec que cada cas és cas,
2: és
0: i això s'hauria d'estudiar cas per cas. Jo només us explicava això, que l'exconseller Comín que tornarà el 24 i a peu. I que no és una broma, vull dir que és una acció simbòlica que l'home vol fer, no? I mireu, parlant de coses simbòliques, el monument franquista de Tortosa, us en recordeu que no hi ha manera de... Bueno, doncs al final serà retirat per llei, el ple del Parlament preveu aprovar la norma aviat, però el PP la pot endarrerir si acudeix al Consell de Garanties Estatutàries, que tampoc s'entendria ben bé perquè el PP no vol que treguin el monument a la Batalla de l'Ebre, monument de símbol franquista.
2: El poble de Tortosa, la majoria tampoc ho vol,
0: Bueno, la majoria, jo no sé... Jo...
2: A veure...
0: Això no ho hem preguntat.
3: Fagin un referèndum.
0: Clar.
3: Exacte, s'acaba aviat, es pregunta i el que vulgui el poble, doncs es fa.
2: Que respectin la voluntat del poble.
1: Jo em sembla que ho van fer
0: i van
1: guanyar els que el volien treure.
3: Doncs llavors que ho treien.
1: Però no sé si algú va posar algun recurs o alguna cosa així i es va aturar. Però
2: jo pensava que era al revés,
3: No,
2: jo pensava que era al revés, que havia guanyat el no treure'l.
0: No, No.
2: Però
0: és que això s'arrossega de fa molt de temps, eh? Yeah. Vull dir que, bé, sigui com sigui, en principi el ple del Parlament preveu això. Ja veurem si...
1: Alemanya no tindria cap dubte d'això.
0: Ja faria temps que no hi seria. Això, jo crec que ja faria temps, no per res, sinó perquè hi ha una llei molt clara del simbolisme i això està molt clar. Molt bé, i ahir ho explicàvem i ho expliquem ja fa temps que... I espera't, que ja en parlarem ja, perquè encara tenim marge. No, que d'eleccions n'hi ha a molts d'altres llocs. Israel, sense anar més lluny, obre la campanya electoral amb les enquestes adverses per a Netanyahu. Veurem què és el que passa. Sí que és veritat que l'oposició d'Israel tampoc és massa diferent a la manera de pensar en quant als palestins de Netanyahu. No és massa diferent, eh? Compte. És a dir, que si tu vols, no són tan, no ho sé, tan de les idees Netanyahu, però sí que tenen clar...
1: Sí, per canviar substancialment la clar, cosa no...
0: Clar. Escolteu-me, la coalició del primer ministre perdria la majoria absoluta al Parlament, segons els sondejos dels primers comicis després de la guerra de Gaza, i el líder centredreta, en Gadi Eidsenkov, que de fet aquest home ja va tindre càrrecs tant polítics com militars, i va dimitir perquè no estava d'acord amb la manera d'actuar, doncs aquest home aspira a la victòria. Fixeu-vos que és de centre-dreta, és a dir, si el Netanyahu diríem que és de dreta, aquest és de centre-dreta, i al final Netanyahu mana per la ultradreta. Si no tingués aquest suport, no manaria. Ho dic perquè Israel és un país de dretes. Un país petit,
1: són els amos
0: un país
1: del món,
0: que tu vulguis, però és un país de dretes.
3: Però el que mengem ho fan ells.
0: I, en fi, el que també està per veure, per cert, és si en Netanyahu no guanya els jutges que estan fent cua amb casos de temes no només de corrupció i d'altres coses que l'estan esperant. Veurem com anirà la cosa, perquè fins ara quasi bé no el podien jutjar, però si perd les eleccions...
3: El podran jutjar i que pagui pel que fa.
2: Difícil que perdi, eh?
0: Home, els sondejos, mira què estan dient, eh? Mira què diuen els sondejos. La gent a Israel és molt de protegir Israel, però no és tant com ens pensem de Netanyahu, m'entens? Compte! És que s'ha d'entendre molt una mica la manera de pensar.
2: Però aquí, darrere del Netanyahu també hi ha el Trump, eh?
0: Sí, probablement.
3: Sí. La banca nord-americana és israelita, vull dir.
0: Està clar, està clar.
3: Els interessos són comuns sempre.
0: Bueno, veurem. En Trump, que sempre vol dir la seva tot arreu, no? Ja intenta ser una mica l'àrbitre entre Rússia i Ucraïna, i no ho sé, això, si voleu, en parlem. Però serà després dels informatius. Ens aturem, res. I en un parell o tres de minuts hi tornem. Fins ara mateix.

0: Són les 9. El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Una vintena de columnes formades per cotxes i tractors han sortit de diferents punts del país i confluiran al migdia a Barcelona, on tenen prevista una concentració a la plaça Sant Jaume. Malgrat algunes millores, avui continuarà l'alteració del servei d'alta velocitat ferroviària. A primera hora hi ha hagut retards de fins a mitja hora. El comboi sinistrat dilluns a l'Aragó encara no s'ha retirat, però la restricció de velocitat al tram de l'incident ha passat de 80 km a hora a 160. La vaga d'autobusos de TMB prevista per avui s'ha desconvocat. Un principi d'acord amb l'empresa sobre el nou conveni col·lectiu també permet desconvocar 5 jornades de mobilització més previstes aquest mes. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat signar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al Front Ampli. Podem també rebutja fer-ho. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. 6 morts en els atacs russos d'aquesta matinada a Ucraïna que han provocat talls elèctrics a 600.000 persones. El president Zelensky constata que l'agressió russa és un menyspreu flagrant a la treva energètica anunciada per Trump. També lamenta que no rebi informació militar occidental per evitar aquestes accions. Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. Ahir va entrar en competició The End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
1: Esports.
2: El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon, Yade i Emi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi per 90-87 amb un triple de Justin Robinson, gairebé l'últim segon. El Fiat de Girona supera l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup i el Kitchenas Manresa per a la Euro Cup a la pista del Basaksehir Tour. Ara en vola la Lliga Europea. Victòria al Freaking Granollers a la pista de l'Aguas Santas portuguès, 31-32. I el Mundial masculí d'hoquei patins. L'equip espanyol ha guanyat Portugal per 2-4.
0: I el temps, jornada de sol amb alguns núvols prims passatgers i temperatures sense grans canvis. La majoria de les boirines o núvols baixos matinals es dissiparan i només en quedaran de persistents a la Catalunya central o prelitoral. Les temperatures més altes s'aproximaran als 30 graus a Ponent. 3CAT Info.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

0: 7 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb la Mari Carme, el Nico, la Patrícia, que avui se'ns incorpora com a tertuliana. Hem repassat doncs alguns dels titulars que ens venen amb els rotatius aquest matí, els informatius també. Hem parlat, evidentment, doncs, d'aquesta cita amb les urnes, el 29-N. La campanya ja ha començat, perquè, de fet, comença... De fet, aquesta campanya porta ben bé 2 anys, no?
1: Sí.
0: No, pregunto...
1: O tres.
0: No sé què us sembla a vosaltres, no? Però al final, oi? Molt bé.
2: Tothom es queixa de la campanya, però no hi ha ningú que deixi de parlar.
0: Uh-huh. Home.
3: Home, és el que hi ha, Nico.
2: És el que... Bueno, però llavors és el que hi ha, però bueno, algú pot prendre decisions, no? És el que hi ha, bueno, en deixem portar pel vent que bufa i ja està, no? Vull dir, ja, algú pot prendre un camí diferent, també, no?
3: Quin? Quin?
2: Bueno, com a mínim...
3: Per on tires?
2: Estem parlant, eh?
3: Per Ucraïna?
2: Bueno, cada un,
3: Nord-Amèrica?
2: Cada un sabrà, però que tothom... Jo no paro de sentir parlar locutors de ràdio, per exemple, que diuen, i periodistes i tertulians, ara la campanya... I clar, els periodistes pringuen perquè també s'han de moure i han de que si mítin, que si no... Però ningú para la roda aquesta, perquè si parleu perquè heu de parlar.
4: Els diaris han de menjar, les ràdios han de menjar, tot això és alimentar una miqueta el negoci, no?
3: Clar, els periodistes...
0: Bueno, al final és el dia a dia, és l'actualitat. No en dono per al·ludit, vull dir, jo si ho explico és perquè ho hem de parlar-ho, però...
2: L'actualitat que s'escolleix, que es tria, quina sí i quina no, perquè hi ha moltes actualitats. Es tria i amb una direcció concreta i ara toca el que toca i en aquest marc concret.
0: Un dels debats que sempre hi ha en els mitjans de comunicació és qui tria l'actualitat. Això és un debat molt interessant. Però sigui com sigui, passen coses al món i amb la carpeta internacional també alguna cosa ha sortit per aquí ara. Aprofitem per explicar que en Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'ús de l'últim atac a rus. I Trump, que afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de diesel rus i que desconcerta fins i tot els aliats europeus. Ja ho sabeu que el representant de defensa fins i tot de l'OTAN va dir no tenim pas por de que passi res, però que sàpiguen els russos que si ataquessin nosaltres ens defendríem, no? Bulgària, amb un govern prorrus, tot s'ha de dir, demana explicacions al Kremlin per l'atac a 2 vaixells al Mar Negre, i això vol dir que aquí hi ha una mica, anava a dir, una casa, és una casa de bojos tot plegat, no? Perquè amb el sentit de que a veure, entre uns i els altres, en Trump, que vol fer d'àrbit i que amenaça en el seu moment a Putin, bueno, amenaça, el vol alliçonar, però li acaba comprant el dièsel, en Zelensky, que sembla que volia, en un principi, recordeu que anava a la seva i que ell deia doncs, que defensaria doncs, evidentment els interessos d'Ucraïna, però que també no vol tindre enfadat amb el mateix Trump. I tot plegat que al final això és un embolic força important.
3: Aquí
0: força
3: el que important. Els volen repartir el pastís entre tres. Uh-huh. Entre el Trump, entre el Putin i entre el Netanyahu. Aquí el que volen és dividir-se el pastís.
0: Més aviat no seria, us pregunto, Putin, Xin, el Xinba de
2: xinesos.
0: Els xinesos i el mateix Trump i el Netanyahu al final és un actor més, que sí que és veritat que té bastanta influència en quant a Trump, però Trump també la té envers ell, no?
3: Una cosa és el que pretenguin, l'altra cosa és el que aconsegueixin. Jo m'heu sentit a dir moltes vegades que els xinus estan molt calladets, vull dir, van fent les coses com les formiguetes,
0: sí, clar,
3: no? Van fent, i quan diguin aquí estic, aquí estaran. Però en aquest moment la sensació que dona és que s'ho volen repartir entre ells tres, que no ho aconseguiran, no ho sé.
0: Jo crec que el Netanyahu té altres interessos i el Netanyahu al final Està en un lloc que interessa molt als Estats Units de tota la vida, de tota la vida, que Wall Street ja ho sabem que és jueva, això està claríssim, però que Israel sense els Estats Units, no ho sé fins a quin punt faria les coses com les està fent.
2: No, com les fa, segur que no.
0: Segur que no. Per tant, com està dividit el món, jo no ho sé. Els tertulians i tertulianes sou vosaltres, i per tant, si m'ho voleu explicar, jo us escoltaré. No sé què en penseu, de com anirà tot això.
3: Una cosa és dir el que...
4: És imprevisible. Amb el tram és imprevisible.
0: Clar, és que... No, però ho dic això perquè aquesta guerra d'Ucraïna... les teves companyes i company t'ho pot dir, en el moment que va començar estàvem aquí en aquesta taula i ja fa anys d'això, malauradament, i dèiem el mateix. Putin diu que això ho arreglarà en 4 dies i imagina't el recorregut ja de tot plegat.
2: No, això merma, vull dir, una guerra de tant de temps, vull dir, ja pot ser una potència o no, això merma una economia i els russos no estan compartint coets amb el tema econòmic, ni molt menys. I clar, Ucraïna...
0: Però tenen gas i tenen gas.
2: Ucraïna aguanta també amb el suport que té dels aliats i aquí hi ha el pols.
4: Però Ucraïna no és comunitat europea, que no?
0: No, encara no. No li és que ni li permeten, vull dir.
4: No ho és.
0: No.
4: Però en canvi Europa ha anat a darrere per culpa d'això.
0: No ho és i no pot estar, pels tractats que hi ha, no pot estar ni a l'OTAN, tot i que vol ser-hi. No pot estar perquè és frontera amb Rússia.
2: Bueno, però a Europa li interessa tenir això com a frontera, perquè, clar, els russos el que van veient és... com l'OTAN s'ha anat acostant a la seva frontera.
0: Clar.
2: Clar, i el que volen és com donar un cop de puny a la taula i dir fins aquí, no? Això d'una banda. I clar, la que està fent una mica, la que fa una mica de frontis entre un món i l'altre és l'Ucraïna. I clar, si els europeus tenen interès en que això sigui així, l'hauran de recolzar, si no.
0: Molt bé, doncs encara amb molt de dramatisme pel mig, crec jo que anirem veient, perquè precisament ara l'hivern sempre doncs tot queda molt més perjudicat en llocs com Ucraïna, perquè doncs fa fred i perquè els russos continuen castigant les energètiques, tot i que hi havia un pacte de no tocar-les, no? Vull dir que hi ha aquest afegitó. Molt bé, ara sí, canviem ja de dimensió, parlem de coses una mica més properes a nosaltres. Els retards en els trens d'alta velocitat s'allargaran més dies. Això dius, però vostè de què parla, d'actualitat o de sí. O de història de... No, clar, perquè
3: els nervis dentals.
0: Fa molts anys que en parlem. Però sí, ja ho sabeu que va haver-hi aquest vagó o aquesta màquina de tren que es va incendiar, oi? A prop de Saragossa, i tot plegat, doncs, això porta més problemes.
3: No en teníem prou amb Rodalies, que s'hi afegeix ara a l'alta velocitat.
0: Bueno, és un dels titulars, jo us ho explico, aquests retards generalitzats ja a l'AVE. Per tant, amb el tema d'infraestructures també aquí, jo no sé si... Home, clar que serà utilitzat, no?, electoralment.
2: Jo no sé si algun dia farem alguna acampada per fer això, perquè... No sé, perquè ja s'ho mereix, no? Perquè és increïble que en un país mínimament... normal no pugui funcionar un tren, no? Vull dir, no puguis tenir la seguretat de...
0: No, quan no és una cosa, és una altra.
4: Sí, és que un país no s'ensorra d'un dia per l'altre. No, és el desgast de la desídia dels governants que no administren bé els quartos i no els posen on els han de posar.
2: Bueno, no, ha sigut una opció política tant d'un govern i de l'altre, perquè la quantitat de diners ara... No sabria dir si parlaven, i parlo de memòria, però era una dada de l'any passat o així, que en els darrers 20 anys s'havien fet una inversió en l'alta velocitat, no sé si com de 30.000 milions, i el que s'havia fet a Rodalies no sé si arribava a 4.000. O sigui, és una voluntat política que han tingut tant el govern...
4: Rodalies depèn de la Generalitat, no?
2: No, de Renfe.
3: De DIF.
2: Però l'aposta que han tingut ells per vertebrar la seva idea que tenen radial d'Espanya, pues la seva aposta ha sigut des de fa anys l'alta velocitat, que no paran d'inaugurar AVEs.
3: Sí, i la vergonya és que l'AVE de l'alta velocitat arriba a pobles que hi ha dies que no va ni un passatger.
2: Sí, però...
3: I,
2: bueno,
3: i la millonada que s'han gastat en fer les...
2: Bueno, per això, que això no és casual, és una voluntat política de que sigui així. O sigui, i aquí s'ha anat deteriorant, o sigui, aquí tens milions de persones multant total, vull dir que es queden penjades i a cada dia de 40-50 mil persones afectades per un motiu o per un altre. I, o sigui, uh-huh. I això, bueno, l'hem normalitzat de tal manera que ja quan sentim avui Rodalies no sé què, bueno, ja ni t'atura.
3: El dia que ens diuen, avui Rodalies a l'R1 funciona, ole, ole! La manifestació és d'alegria.
2: La gent que bueno, la gent que ve de Girona, de Lleida, de les Terres...
3: Home, de Tarragona.
2: Un insult, diari. Mhm. Uh-huh. I a més sense informació, tot això que ha passat ara d'aquest que parlem d'alta velocitat que s'ha quedat a Barcelona. O sigui, no pots trucar enlloc perquè ni te l'agafen, no hi ha informació, estan patades les oficines d'atenció al client, o sigui, no, i és un desori, vull dir, no una falta de respecte a la ciutadania brutal, no?
3: Bueno, la gent el que fa, el que he estat escoltant uh-huh. aquest dematí a les notícies, ha tornat a passar el pont aeri. Em diu, tenia d'anar a Madrid i en lloc d'agafo el pont aeri me'n vaig. Vull dir, que es tornarà a incentivar el que era el pont aeri.
2: Però són els mateixos, perquè no és la competència.
3: Bueno, però els avions...
2: Sí, la gent al final va on pugui arribar.
3: És més difícil.
2: Per fer la seva i poder arribar on vol anar. Però que són els mateixos, vull dir, que la Renfe i Iberia són els mateixos, són l'IBEX 35, són els mateixos.
3: Bueno...
0: Molt bé, escolteu-me molt ràpidament. Va, toquem temes d'economia que de vegades sembla molt feixuc, però que ben explicat jo crec que, home, és necessari també de saber coses, no? Perquè al final l'economia ho mou tot. L'FMI, que és l'acrònim del Fons Monetari Internacional, diu que eleva 2,5% el Producte Interior Brut d'Espanya el 2026 i el situa al capdavant de l'eurozona. L'organisme millora en 0,4 dècimes la seva previsió per l'economia espanyola, tot i que alerta d'una inflació del 3,7% i manté l'atur en el 9,8% per sobre de la mitjana dels països de l'euro. És a dir, s'ha d'explicar tot, no només és que Espanya ha crescut més que la majoria dels països europeus, sí, però tens un 9,8% per sobre la mitjana en quant a atur, tens una inflació del 3,7%, etc. Riscos en els bons, perquè els interessos del deute sobirà han experimentat un augment brutal. Això ja ens ho deia el nostre reflexionador, en Santi Requesens, ja ho sabeu, que pujaria això, ja ho deia ell. Clar, la deute exterior puja i puja i puja.
3: És que devem molts milions.
0: I no saps ni com pagar-ho. Sigui com sigui, això per una banda, no sé si aquí voleu dir la vostra.
2: El deute és per sobre del PIB. O sigui, del que produïm a l'any,
3: clar.
2: El deute ja és més gran a l'any.
0: Sí, sí, sí. És un repunt de la inflació, clar, un augment dels riscos.
2: Sempre aquí s'omplen la boca dient Espanya creix no sé quan la gent s'està empobrint des de fa 25 anys, que els sous no pugen, no? Vull dir, que la qualitat de vida ha anat empitjorant, no?
0: Bueno, no, i després el tema de l'habitatge, que ja ho sabeu, que és una de... Bueno, precisament era una de les pugnes i de les preocupacions més grans per part de la població. Ho dic perquè si no et pugen els sous, però pugen els lloguers o el metre quadrat de l'habitatge, doncs evidentment aquí hi ha un problema.
2: Clar, que parlin del PIB per càpita, que seria el que rep cada habitant, no? I no del PIB en general, que clar, que cada indicador del PIB pues, a l'acabar les fàbriques d'armament, les farmacèutiques, tot això puja al PIB.
0: Clar, és que a nivell mundial, a nivell general, deixeu-me dir que el que sí que ha augmentat molt és tant la indústria de la tecnologia, la farmacèutica també, no direm que no, com tot el que està relacionat amb la IA, per exemple, i compta les influències de les guerres, perquè sense anar més lluny, ahir parlàvem de que la indústria armamentística espanyola ha augmentat com mai a la vida. Com mai a la vida, no sé, un percentatge altíssim d'empreses cada cop, això sí, pràcticament el 60% del que fabriquen s'exporta, se'n va fora, t'ho compren fora. Tu no tens aquelles armes, les acabes venent. I aquest augment, clar, ens fa pensar que evidentment si hi ha indústria armamentística és perquè hi ha conflictes bèl·lics. Per tant, a qui li interessa que haguin conflictes bèl·lics?
4: El que ven les armes?
0: Per exemple?
2: Bueno,
3: això ha sigut...
0: No, estem donant pistes, no volem ser apocalíptics, però estem donant pistes del per què hi ha flames en diversos punts del planeta. No?
2: Bueno, pues les empreses armamentístiques necessiten guerra, igual que la farmacèutica necessiten malalts. Això.
3: I virus.
0: No, no, però és que al final...
4: És
2: malalts
4: així.
2: Crònics.
0: No diuen en català allò de... Són flames contades.
4: No es va a l'arrel del problema de la persona.
2: És el que interessa.
4: Vale, es va al símptoma, apagar el símptoma. Però si s'anés a l'arrel, se solucionaria la malaltia i el laboratori no guanyaria. Con lo qual, els laboratoris, que són el que pràcticament és un poder fàctic del món, a callar tots i pastilleta.
3: Bueno,
4: pastilleta...
0: En català diem són faves comptades, tot. No?
3: Les farmacèutiques, de fet... són les que el tema de la medicina la dominen, perquè amb els metges quantes vegades no has sentit un metge que digués que a mi venen les farmacèutiques no, i em
0: tampoc farem ara aquí no. La teoria de la conspiració que no, es diu per no, qualsevol
2: no,
0: cosa
2: conspiració, això l'ha pogut veure tot
0: però
2: això,
0: que no, però que està clar
2: tots.
0: Està
4: els
0: clar que si hi ha
4: els metges els hi fan regalos, clar, les històries no, per receptar no, el seu medicament
0: no, i en quant l'armament
2: igual.
0: En quant l'armament està clar que si hi ha conflictes hi ha gent que fabrica armes. Sí que és veritat que cada cop hi ha apunten més en la direcció de la IA, més de la tecnologia intel·ligent o no tan intel·ligent, però ja m'enteneu, va per aquí, no?
2: És una arma que s'utilitza per lo que s'utilitza, el que sigui a mia o sense, pues diguem que és el mètode, però serveix per lo que serveix, que és lo que
0: sí, sí.
2: Que paga la pena comentar, perquè...
0: Sí, home, sí, tant.
2: Per matar, no?
3: De
2: és
3: fet,
2: igual si era mia o ho fan amb artesania.
3: De fet, últimament, tots els invents que es fan és per destruir. Vull dir, no són invents com anys enrere es feien per invents bons, no?
2: Històricament, ara, tots els avenços venen de l'exèrcit.
3: Sí, històricament. Però, a veure... Jo estic d'acord, la pólvora quan es va inventar va ser un gran avenç perquè servia per ajudar a fer...
0: En el món de la mineria,
3: exacte,
0: per exemple...
3: Sí, no em sortia. El que passa que se li ha donat un mal ús. Ara els drons seria fantàstic si es fes servir per portar medicaments d'urgència per coses útils, però per què es fa servir? Per destruir, per tirar bombes...
4: Per controlar...
3: Per controlar-se.
0: Sí, sí,
3: tot va encaminat a destruir coses.
0: Va, ràpidament, perquè aquests microdebats estan molt bé i són molt interessants, però estem a 2 minuts i escaig d'arribar a 2 quarts. Molt ràpidament, ahir ho explicàvem, el papa Lleó XIV, doncs amb problemes de salut, ja ha estat operat amb èxit d'un càncer de pulmó, de fet... Un tumor maligne que se li va trobar, doncs l'han operat i diuen els metges doncs que l'operació ha estat exitosa i que s'ha fet el que es tenia que fer. D'un temps ençà ens adonem que els papes ja no amaguen tant, ja no és una cosa tan amagada, no? Quan estan malalts i quan
3: ho
0: fan públic.
3: Joan XXIII no? Van trigar a dir que estava malalt la tira.
0: No, i, pràcticament... i d'altres papes que es va ocultar i al cap de 33 dies ja eren morts, vull dir, sense anar més lluny. Vull dir que ja no és tan hermètic tot plegat, no sé si això humanitza els papes o si al final doncs el món de la comunicació ha canviat també en aquest sentit.
2: Molt bé. Costa més d'amagar, probablement.
0: Per exemple, podria anar per aquí. Molt bé, i molt ràpidament, no és per entrar en debat, jo expliquem el que hi ha. Molt ràpidament, també perquè hi pensem, si voleu, i que això també ens fa rumiar, tot i que crec que té la seva lògica. En quant al mercat laboral a Catalunya, diverses coses. Els sindicats demanen apujar el salari mínim un 7% fins als 1.306 euros, això per una banda, i després doncs, els estudis ens diuen que ara mateix hi ha més ofertes de feina en anglès que en català. El teletreball impulsa els idiomes estrangers en el procés de selecció. Hi ha més demanda de treballar en anglès que en català, fins i tot a Catalunya. Suposo que, bueno, deu tindre la seva lògica, la globalització, etc, etc. Podem pensar-hi.
2: La manca d'atenció que té la llengua i de suport. I...
0: Jo ho deixo anar perquè em penseu i, si voleu, doncs ja...
3: Avui no es parla del Barça?
0: Ja en parlareu. Sí, tant. Mira què tinc aquí a la mà. Mira les portades dels esportius. El Barça...
3: Guanyar per 4...
0: 1-4. 1-4. 1-4. Ahir al camp del Galatasaray, que allò és un infern. Allò és, en el bon sentit, però és un infern. Tots són flames, tots són crits. I jo crec que, dèiem amb l'Àngel aquest dematí, la veritat és que un partit de Champions amb un marcador de 1-4 comença a fer por als contraris, no? Perquè... d'alguna manera doncs està marcant una mica de quin Barça estem parlant. En Lamine Yamal, ahir que hi havia un jugador de turc que deia, li preguntaven pel Lamine Yamal l'altre dia i deia jo no sé ni qui és aquest tipus, jo no el conec, jo no sé qui és, i ahir li va fer un tratge,
3: va fer un partidàs, va donar la pilota, ja va fer anar la pilota com li va donar la gana.
0: Correcte.
4: Ja va saber qui era, doncs, no?
0: Correcte. Sigui com sigui, que el que té més problemes ara mateix és el Madrid, amb aquest tarannà, no?, del Mourinho i aquesta gent i tot això que... Ja sabeu com són.
2: S'han ficat en un lío amb aquest home. Si és un desastre ja aquella llet...
3: Bueno, les segones parts mai van ser bones.
2: Fitxant aquest tio, és una pena...
0: Avui el Madrid juga contra el Roma.
2: Roma, sí. Sí, però no era un equip d'entitat de...
0: Bueno, veurem què és el que passa. Sigui com sigui, el bo de Flick que sap gestionar el seu equip i que li sap treure el millor a cada jugador. Aquest era el matís futboler, l'havíem de fer. Patrícia, l'havíem de fer. No, perquè ella mira així com dient, hosti, també parleu de futbol? També. De vegades tenim més temps i de vegades no tant.
4: No dona tant.
0: Molt bé, escolta, res, tornar a dir que molt agraïts i molt contents de que la Patrícia estigui amb nosaltres a partir d'ara com a tertuliana. Bueno, no sé, t'ha provat de moment, està aquí.
4: I tant,
0: estàs segur,
4: encantada, és un plaer, sí.
0: Et semblen bona gent, no?
4: Molt bona gent, i tant.
0: Bé,
4: ens coneixem, amb ell no,
0: però... Sí, amb ells també. També amb ell també el coneixes i no ho saps. Mira què et dic. I no ho saps.
4: També és fàcil.
0: Per la casa de...
4: despiste.
0: No, sí. Per la casa de que ve, per dir-ho d'alguna manera, la família que ve els coneixes prou. Molt bé. Escolteu-me, a propòsit, que ara ve l'espai de la ciència. Avui estrenem una col·laboració molt maca, molt important, amb l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Ja en parlarem més endavant de tot plegat. I avui tenim a una científica, la Martina Gasull, que ens explicarà, és experta doncs, en la recerca de tot el que té a veure amb la genòmica del càncer, però a més és que ens explicarà un projecte pedagògic brutal perquè la canalla, la gent jove, entenguin què és això del càncer i la recerca en quant a mirar de combatre aquesta malaltia. Serà molt, molt interessant tot això a continuació. Molt bé, doncs això, Patrícia, Mari Carme i Nico, moltes gràcies, com sempre, per fer dels dimecres un dia tan interessant. Això ho diem cada dia, Patrícia? Li diem els dels dilluns. No, però que és veritat, que és veritat, eh? Moltes gràcies, i fins ben aviat.
2: Gràcies.
5: La República Santboiana. Tornem de seguida.
0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
6: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
7: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
8: L'espai de la ciència.

0: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, us ho explicàvem fa un moment, avui a l'Espai de la Ciència, tenim a la Martina Gasull, us la presento ràpidament. És gestora de recerca i ara mateix també divulgadora, perquè és membre de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, associació que precisament avui comencem aquest vincle que jo crec que serà molt profitós per totes i per tots i que serà molt interessant, i anirem explicant al llarg de la temporada de què anirà tot això. Doncs bé, la Martina, que també forma part d'aquesta associació, com us deia, també com a gestora de recerca del grup de genòmica biomèdica de la IRB de Barcelona, recerca en l'àmbit també de la genòmica del càncer. Ja fa més de 10 anys que treballa en la gestió de la recerca científica i en l'àmbit de la bioinformàtica, primer a la Universitat Pompeu Fabra i posteriorment a la IRB, que dèiem, de Barcelona. La tenim aquí ja amb nosaltres, Martina Gasull, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Doncs benvinguda a la República Santboiana, per nosaltres un luxe i un plaer rebre't i que ens expliquis, doncs, el que ja sabem que serà molt interessant.

0: El que, o sigui, el càncer realment no és una malaltia, sinó que és un grup de malalties que es determina perquè hi ha unes cèl·lules que no funcionen bé i que decideix, bueno, que es multipliquen més
1: que
0: del compte.
1: Es rebel·len, podríem dir.
0: Es rebel·len una mica, no funciona, el seu funcionament no és l'adequat i s'equivoquen i es reprodueixen més del compte. I a més tenen la capacitat de envair altres teixits i acabar produint metàstasi. Aleshores, realment la biologia que hi ha aquí darrere, o sigui, el que fa el grup és estudiar quina és la biologia que hi ha darrere a nivell molecular, o sigui, a nivell del nucli de la cèl·lula. Què passa? Aquestes mutacions en el nucli de la cèl·lula, en l'ADN de la cèl·lula, es poden produir per factors externs, com per exemple la llum del sol, o
1: per
0: alguns
1: exemple?
0: Químics del tabac, alguns productes químics del tabac, o per factors interns...
1: De l'alcohol, de productes químics que està sotmès a segons quins treballs, no sé, etcètera.
0: Sí, també aquests, però també per processos interns de... El simple fet de que les cèl·lules cada dia s'estan reproduint, es poden equivocar i es produeixen aquestes mutacions.
1: Que això formaria part de l'epigenètica, per dir-ho d'alguna manera, o l'epigenètica mira d'explicar-ho també una mica.
0: Sí, el nostre grup no és especialista en epigenètica.
1: No, és un altre tema.
0: Però sí, es podria estar relacionat en alguns casos. Aleshores, què passa? Les cèl·lules que s'equivoquen, es reprodueixen massa, tenen unes mutacions, però el que és molt important és que aquestes mutacions n'hi ha moltíssimes, i n'hi ha moltes que no produeixen cap efecte. O sigui, estan en un gen que no fa res, o estan en un lloc que no produeixen cap error. Però, en canvi, n'hi ha algunes que sí. Doncs la nostra especialitat és trobar aquestes que són les impulsores del càncer.
1: Identificar quines són les que, perquè si s'identifiquen, doncs, probablement podrem crear eines per evitar-ho o per arreglar-ho, no?
0: Exacte.
1: Molt bé, i en el teu cas, un dels teus àmbits importants de treball és la bioinformàtica, que una mica ja sospitem què vol dir, informàtica per una banda, bio per una altra, i t'ho dic perquè, tot i que ja han vingut col·legues teus per aquí, ja ho han explicat en d'altres moments, però ho dic perquè precisament ja saps que allò de la IA, que s'ha posat tan de moda quan tothom diu, els que en sabeu, diu, escolti, que la IA fa 50 anys que existeix. Entenguem ben bé de què estem parlant. Però que al final, la intel·ligència artificial, jo no sé si, clar, esteu començant, doncs, o començant, no? Ja fa temps que aprofiteu, amb això de la bioinformàtica, aprofiteu una mica la IA. On entraria la IA aquí, perquè ens entenguem?
0: Sí, a veure, o sigui, el grup està especialitzat en bioinformàtica i fa 20 anys que fa eines informàtiques per això, per simplement... per averiguar el que t'estava comentant de les mutacions, el que necessitem és milions de dades de molts càncers, o sigui, de molts tumors, que ens arriben d'arreu del món, que són tumors que s'han seqüenciat, i això necessita unes eines informàtiques molt potents per poder-ho analitzar, això per una banda, i per altra banda sí que s'estan fent servir models matemàtics que se'n diuen d'intel·ligència artificial avui en dia per trobar, o sigui, per trobar-ho d'una manera més ràpida, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, nosaltres tenim moltes dades i les podem analitzar amb eines bioinformàtiques, però a més podem crear uns models que ens generin també dades i que ens ajudin a estudiar. Aquesta part seria la part que en podem dir de models matemàtics, de machine learning, que en diuen, aprenentatge automàtic, que creen també dades sintètiques, que se'n diu, i això seria la part d'intel·ligència artificial. A part d'això, ara també s'està començant a incorporar els models d'intel·ligència artificial a l'hora ja de programar, o sigui, s'està fent servir també com a una eina. En el grup ja des de fa un temps que sí que hi ha models que es podrien dir que són d'intel·ligència artificial.
1: Una mica identificar patrons és molt interessant, perquè te n'adones doncs, que poden haver-hi mils de patrons, però si tenim carpetes amb diferents patrons, podem començar a entendre aquest micro i dramàtic alhora univers del càncer.
0: Exacte, o sigui, una de les coses que fem en el grup és identificar patrons. Per tant, el que passa és el que he dit, no? Els càncers són... O sigui, el càncer és un grup de malalties, però a més, el que estem

0: veient des de fa uns quants anys ja és que cada tumor és diferent. I, i això és el que fa que el que volem explicar una mica amb el Cancer Genome Interpreter, que és una eina que hem creat i que és una eina per utilitzar als hospitals. I llavors això el que fa és identificar patrons de mutacions i veure quins medicaments poden estar associats a aquests patrons de mutacions.
1: Molt bé. Escolta, ara que ja entenem una mica millor doncs, com treballeu, com treballes, deixa'm dir-te que, sobretot, el que tenim ganes és que ens expliquis, perquè probablement serà cabdal per entendre moltes coses i com a eina divulgativa, un projecte anomenat Cancer Detective, en el qual tu doncs, hi has treballat activament, has estat una de les persones doncs, que ho ha desenvolupat, i que al final és una eina pedagògica per canalla, però també per gent gran. I si, jo no podria resumir-ho, però segurament l'única manera de fer-ho és dir que és una simulació interactiva per la docència. Nosaltres ens ho hem mirat i l'hem gaudit, perquè és molt xulo, és molt funcional i és molt maco. Però explica'ns-ho tu, de on ve la idea, què es pretén, quins són els objectius i com funciona.
0: Sí, doncs bé, el grup des de sempre hem pensat que la ciència ha de ser transmesa a la societat perquè tingui realment... O sigui, el valor de la ciència és el que investiga correcte. I el que troba, no? Troba solucions, però també té una part important de transmetre-la a la societat i que aquesta societat l'entengui. No? I llavors, doncs, nosaltres, com a grup, ja fa uns anys vam participar a una fira de recerca que era per escolars
1: sí.
0: I els hi vam fer un taller.
1: Ah, carai.
0: Val? I llavors, doncs, després, amb la pandèmia, vam pensar que aquest taller doncs, potser el podríem convertir en una pàgina web.
1: Molt bé.
0: Val? I llavors va sortir la idea del Cancer Detective, que el que fa és explicar d'una manera bastant planera però molt completa què és el càncer. Després, el que fa és una mena de simulació de què fem els investigadors, o sigui que t'arriben dues mostres, se seqüencien, tenim la seqüència de l'ADN i a partir d'aquí es va simulant com... passa per uns processos, no? Unes eines bioinformàtiques que et diu quines són les mutacions impulsores, quines són no impulsores, i també quins medicaments estan...
1: La teràpia a seguir en cada cas.
0: Associada en aquell cas. Llavors, això creiem que és una manera d'explicar la genòmica de càncer, que creiem que és una cosa molt abstracta i molt difícil d'explicar, que es pot explicar per al jovent. En realitat, aquesta eina està pensada una mica per quart d'ESO, primer de batxillerat, i també incorpora una guia didàctica pel professorat, que la pot baixar i la pot utilitzar a l'aula, però també està pensat perquè el públic en general entri i investigui una mica i s'assabenti de coses. I una mica en funció del nivell de detall pot anar... pot ser per infants o també per adults totalment útil, no?
1: Home, de fet, en molts àmbits ja s'ha convertit en un referent d'eina pedagògica, perquè això no s'havia fet mai.
0: Bueno, no ho sé.
1: No, ja t'ho dic jo, que hi ha gent del món de la ciència que diuen, ei, compte, això és una bona eina, això és una cosa que no s'havia fet mai amb el sentit tallers, algun taller i tal, però és que això és un taller no només presencial, sinó com un recurs digital obert, no? I suposo que a mida que sapigueu més coses i a mida que la recerca també us dona més pistes, potser anirà canviant el Cancer Detective, no? Una mica...
0: Sí, a veure, això... Aquí, bàsicament, hem volgut explicar una de les eines que tenim en el laboratori, que és l'interpretador del genoma del càncer, que també està... involucrat en un projecte europeu en el que participen hospitals espanyols, catalans i també internacionals.
1: Molt bé.
0: I llavors, doncs, i que es fa servir, és aquesta eina, es fa servir als hospitals per realment ajudar, només ajudar els oncòlegs a decidir si, per exemple, una teràpia pot ser útil per un pacient o no. Però en el futur... Això és veritat, pot anar canviant, pot haver-hi molta més informació. També tenim un projecte nou que el que està veient és que el que estem estudiant és quins són els promotors del càncer, o sigui, a part de les mutacions, Ja us he dit que hi ha moltíssimes mutacions que són passatgeres o no impulsores, que no fan res, les altres que són les impulsores, que sí que són les que provoquen el càncer, però a part, també a vegades veiem que aquestes mutacions hi són i que no s'ha produït el càncer.
1: Correcte, és el que anava a dir-te. De vegades un pensa els patrons no sempre són perfectes, és a dir, gent, és un exemple, que estan, han estat sotmesos a, digue-li, substàncies cancerígenes importants o persones doncs, que han fet coses que potser no seria el més saludable durant molts i molts anys i han mort del que sigui i menys de càncer i de molt vells. I en canvi gent que havien seguit doncs, una disciplina força important de no fumar, de no beure, de ser esportistes, morir precisament d'un càncer. Clar, això vol dir que de vegades hi ha una variant.
0: Sí, o sigui, realment no és senzill, no? El càncer no és senzill.
1: Clar.
0: I què passa? O sigui, aquestes mutacions impulsores hi han de ser, són necessàries, val? Però el que estem veient és que hi ha altres factors promotors, que encara els estem estudiant, que el que fan és donar un entorn a la cèl·lula favorable perquè realment es proliferi, no? Es reprodueixi. Què passa? Tot això són altres coneixements que potser en més endavant els acabarem introduint. De totes maneres, volia comentar el tema dels factors de risc, o sigui, realment, no? La llum ultraviolada doncs, produeix mutacions i està comprovadíssim. No? Llavors, realment, ens hem de protegir del sol. Val? Això és necessari. Què passa? Evidentment, hi pot haver gent que estigui molts anys exposada al sol i que no tingui un càncer. Però per què passa? El cos, les cèl·lules, estan preparades també per reparar aquests danys en l'ADN. Però a vegades no es reparen bé, etc. I després també requereixen de molts factors.
1: Clar.
0: Per tant, el que hem de fer és minimitzar aquests factors de risc sempre. Això no podem dir que, encara que coneguem algú que ha fumat tota la vida i no ha tingut cap càncer, no és correcte, per dir-ho d'alguna manera.
1: No, t'entenc perfectament. O sigui, no segueix una llei que... Però jo tanmateix, si m'ho permets, i a títol de curiositat, només a títol de curiositat, Martina, jo de vegades, i no vull fer teories de ciència-ficció aquí d'això, però a vegades he pensat, amb això que, amb aquests exemples que posàvem ara mateix aquí, doncs gent que estan sotmesos amb substància, etcètera, etcètera, i al revés, no? Jo a vegades penso que la culpa que molta gent que ha estat disciplinada molt amb coses molt saludables per no patir, la culpa de que ho pateixis del seu besavi.
0: Bueno,
1: tu m'entens què vull dir o no? La informació que l'ADN pugui transportar i que estigui enganyant a les cèl·lules de dir, ei, aquí passa alguna cosa.
0: Ja, no hem arribat encara a aquest detall, de moment. De
1: no, totes ja, maneres, ja t'hi no dic que era una mica de ciència-ficció, eh? Però que a mi em fa pensar que no sigui per culpa del besavi.
0: No, de totes maneres, el que sí que és interessant és que la informàtica, o sigui, la bioinformàtica, amb totes les dades que estem recollint avui en dia, que són unes dades que fa 20 anys no existien, o sigui, fa 25 anys encara no s'havia seqüenciat el genoma humà i ara estem seqüenciant el genoma.
1: Imagina't.
0: Estem seqüenciant el genoma de tumors. No és una pràctica que es produeixi en tots els casos, però que cada cop s'està aplicant més als hospitals, seqüenciar per veure quina és la teràpia més necessària. Recollint totes aquestes dades, aconseguirem tenir molta més informació encara i podrem entendre molt més els processos biològics que hi ha a darrere d'aquesta malaltia, aquest grup de malalties.
1: Que al final és la clau de tot plegat, oi?
0: Exacte.
1: Escolta'm, la IA, entre moltes coses dolentes que té, però també dolentes si l'utilitzes malament, però entre moltes coses bones que té, quant al tema de la teràpia contra el càncer, etc, és que et pot fer tratges a mida. Entenem.
0: Sí, bueno, amb això nosaltres tampoc som especialistes de moment encara. O sigui...
1: Però pot anar per aquí,
0: no? El tema és exacte, és això també. La intel·ligència artificial ens pot ajudar a avançar molt més ràpidament en la recerca, també. S'ha d'anar amb compte, perquè és un tema que encara és molt, recent, i per tant encara no hi ha molts especialistes a tot el món amb alguns temes, però el que sí que és cert és que ens permet analitzar grups de dades molt més grans i anar més de pressa en avançar en trobar solucions, no?
1: Per
0: solucions
1: tant,
0: biològiques, o sigui, clar, científiques.
1: Per tant, les científiques us haureu d'acostumar, no? ja és un fet, a treballar amb enginyers informàtics i amb gent molt especialitzada. I al revés, els informàtics, que això no vol dir que una científica no sigui una bona informàtica o que una bona informàtica no tingui nocions de ciència, però crec que treballar en conjunt serà l'èxit.
0: Home, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè realment en el grup, abans no ho he comentat, però som un grup molt multidisciplinar.
1: Clar, clar.
0: I la formació de totes les persones que treballen en el grup, que som unes 30 persones, doncs és tant de ciències de biologia, bioquímica, biomedicina, i també informàtics que han fet, que s'han, o sigui, que han fet, per exemple, un màster de bioinformàtica,
1: per exemple,
0: i ara són gairebé, o matemàtics, tenim un matemàtic també, que són especialistes ara en càncer. O sigui, coneixen molt bé la biologia, però la seva especialitat és la matemàtica. Per tant, aquesta, o sigui, hi ha investigadors que el que fan és ajudar a pensar els models matemàtics. Altres investigadors i investigadores que tenim al grup són de formació originària biologia, però que han acabat fent molta informàtica també, i molta matemàtica, no? Vull dir que avui en dia els equips han de ser multidisciplinars i perquè puguem avançar, i a més es treballa molt en col·laboració, que també això és una cosa que a mi m'agrada també explicar, a vegades vaig a escoles a explicar-ho, que tenim la idea aquesta del científic solitari mirant per un microscopi i trobant una solució, i no, la ciència avui en dia es fa en equip, amb diferents formacions i col·laborant els uns amb els altres.
1: Molt bé. Hem de dir que aquesta eina, evidentment, és pública i pot accedir-hi tothom, www.cancerdetective, jo ho dic perquè ho sap, detective.org.
0: Sí, exacte. És oberta perquè també, o sigui, també mira, vull explicar també que totes les eines que fem de recerca també són obertes.
1: Clar.
0: O sigui, totes les eines que fem i que es desenvolupen en el grup són obertes perquè altres investigadors i investigadores, o perquè es pugui utilitzar a nivell mundial. Aquesta, que és educativa, també la volíem fer de la mateixa manera, i per tant també l'hem fet en català, castellà i anglès.
1: Sí, sí.
0: I és oberta, podeu accedir des de casa, i si sou professors o professores, us podeu baixar
1: una eina important,
0: us podeu baixar la guia didàctica i aplicar-ho a classe. I si teniu algun dubte, ens podeu contactar a través de la pàgina web i ens podeu preguntar.
1: Això és fantàstic. A més, hem de dir que és molt funcional. És que pràcticament no cal explicar massa, perquè quan us hi poseu ja veureu clarament. Perquè a més ho explica molt bé, i és tot només has de seguir les pautes que et marquen. I
0: aquesta va ser la idea, o sigui, nosaltres havíem fet el taller amb escolars i així, i havíem de ser-hi nosaltres, no? La idea va ser com fem una manera d'explicar la nostra recerca, però que no hi haguem de ser nosaltres. Doncs a través del treball també volia dir que ha sigut un treball també molt multidisciplinar, en el qual ha participat moltes persones, que en la pàgina web també estan posades allà totes les persones que hi han participat, i durant diversos anys, o sigui, ho hem anat fent una mica a les estones que teníem, no? Perquè també la recerca, doncs, és molt demandant de temps, i a vegades la divulgació la podem fer, doncs, a les estones lliures, però molt contentes de com ha quedat.
1: I a més, visualment, molt, molt, molt maco, vull dir que molt, molt ben dissenyat, que això ajuda molt, que ho fa més fàcil, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, per anar acabant, això ho preguntem a les teves col·legues moltes vegades, també. Martina, tu ets optimista? Estàs treballant, estàs veient què tenim, quin és el recorregut, quin és el full de ruta que s'ha de continuar treballant. Ets optimista en línies generals.
0: En general, sí. O sigui, en la meva feina,
1: per amb exemple. Amb la teva feina, sí. Amb el que estem parlant de combatre el càncer.
0: Sí, jo sóc optimista, perquè, o sigui, sóc optimista perquè sempre avancem. En ciència sempre avancem. Fins i tot quan fem un experiment i no ens surt, per dir-ho d'alguna manera, en realitat estem avançant en coneixement.
1: Clar.
0: Per tant, en aquest sentit, sóc molt optimista. Amb el tema aquest que hem comentat de trobar un medicament especialitzat per cada cas, que és el que s'anomena medicina personalitzada, s'està avançant molt i, per tant, això és molt bo. A nivell de teràpies pel càncer, a més, hi ha altres grups que estan investigant teràpies noves, però, a més, és això, cada cop se sap en cada cas, quina és la més efectiva. I, per tant, doncs, això és molt bo per tothom. I de cara... una d'allò d'esperança és que cada cop el càncer es tracta millor i, per tant, doncs, serà una malaltia que s'anirà tractant i que potser no, et donarà un temps.
1: Pot tornar crònica, si tu vols, però no letal.
0: I amb uns tractaments molt menys
1: agressius,
0: amb menys efectes secundaris, millorant la vida de les persones. Evidentment, això no vol dir que no n'hi hagi encara alguns que siguin encara. I que és això, hem dit, és una malaltia molt... És un grup de malalties molt complexa i que en alguns casos potser encara no tenim, però com més dades tinguem, més solucions trobarem.
1: De ben segur. Martina Gasull, estem molt agraïts per la lliçó de ciència que ens has regalat, per invertir el teu temps en aquest programa, tu i els teus companys de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Moltes felicitats i gràcies també per haver creat, ser una de les persones que ha creat el Càncer Detective, perquè pensem que al final són coses que ens proven a totes i a tots, que són molt importants. I, si us plau, no deixeu de treballar en aquesta direcció que ens convé a totes i a tots.
0: Bueno, moltes gràcies també per deixar-nos venir a explicar-ho.
1: Faltaria més, per nosaltres un luxe, i esperem retrobar-nos en un altre moment aquí a l'Espai de la Ciència, doncs amb tu mateixa. Martina, que vagi molt bé, molta sort i a continuar.
0: Vale, gràcies, adéu.

0: Ampoles, 10 del matí. Carburants i combustibles han disparat la inflació al setembre. A Catalunya la taxa ha escalat fins al 4,5%, mig punt més que l'agost i el nivell més elevat és del febrer del 2023. L'increment de preus al conjunt de l'Estat frega el 5%. Amb aquests repunts es mantenen les bonificacions de 20 cèntims de gasolina i el gasoil al novembre. Barcelona acollirà aquest migdia una protesta amb pagesos arribats d'arreu del país per reclamar solucions a la crisi del sector, agreujada justament per l'encariment del preu dels carburants. Fins a una vintena de columnes formades per tractors, autocars i cotxes particulars han sortit a primera hora des de diferents demarcacions. Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i cedir el lideratge del Front Ampli si això ajuda a aconseguir una candidatura única de totes les esquerres per les eleccions generals del 29N. L'exalcaldessa de Barcelona segueix estenent la mà a Podem i Esquerra Republicana i assegura que cap partit perdrà les seves sigles. 6 morts en els atacs russos d'aquesta matinada a Ucraïna que han provocat talls elèctrics a 600.000 persones. El president Zelensky constata que l'agressió russa és un menyspreu flagrant a la treva energètica anunciada per Trump. També lamenta que no rebi informació militar occidental per evitar aquestes accions. La congregació de l'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes dels centres de Barcelona que es van suïcidar i que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. Diferents entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Volen que reprengui una iniciativa frustrada d'ara fa 10 anys amb l'argument que el retorn d'aquest gran carnívor facilitaria la recuperació de l'equilibri ecològic del Pirineu. I Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. Ahir va entrar en competició The End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal en una gran segona part. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi 90-87 amb un triple de Justin Robinson gairebé a l'últim segon. El Fiat Girona supera l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup i el Kitchener Manresa per a l'Eurocup a la pista del Basaksehir turc. En handbol, a la Lliga Europea, victòria del Freiking Granollers a la pista de l'Aigua Santes portuguès 31-32. I al Mundial Masculí d'Hockey Patins, l'equip espanyol guanya Portugal per 2-4.
0: I pel que fa al temps, ens espera sol o ressol amb alguns núvols baixos puntuals a la Catalunya central. S'espera una jornada estable amb pocs núvols i ambient càlid al migdia. Les temperatures se situaran entre els 25 i 30 graus, les més altes a la Vall de l'Ebre o a Ponent. A final de setmana arribaran canvis amb pluja i amb ble i ambient plenament de tardor.
1: Trescat Info.

0: Concert benèfic, cap joguina sense nen, sempre somiem. Dissabte 7 de novembre a 6:15 de la tarda, cercavila des de la plaça de l'Ajuntament a Cal Niño amb l'Hospitalet Atac Brass Band. I després, música en directe a Cal Niño amb Down Home Blues amb Mingo Balaguer, Chaco Jones i Kid Carlos. I també Kerry Pastini amb Crame Sins, Denver Cat amb Paul Chelou, Kerry Pastini, Ignacio Sabadell i Daniel Heredia. Dissabte 7 de novembre a Cal Niño a partir de 6:45 de la tarda, concert 100% benèfic, donatiu 10 euros en efectiu, reserva d'entrades i fila zero a sempresumiem@gmail.com. Cap joguina sense nen, sempre somiem. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als Reis dels Infants de Sant Boi. Organitza Sempre Somiem i el programa Born to Be Bad de Ràdio Sant Boi i col·labora Ajuntament de Sant Boi i Sant Boi Comerç.
1: Born to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: La recepta de la setmana amb el Pere de Calvitus i l'Anna Bosch.

0: 11 minuts passen de les 10 del matí, com tots els dimecres, la recepta de la setmana, sempre signada pels millors fogons de la casa, el Pere de Calvitus i l'Anna Bosch. I en el cas d'avui, doncs, és l'Anna que ens acompanya. Molt bon dia, Anna, què tal estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Fantàstic, doncs ja en tenim una més, una recepta més.
1: Doncs sí.
0: La tardor, és tardor en bueno, temperatures molt agradables,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Sí, una mica excessives pel meu gust, perquè ja m'agradaria que refresqués una miqueta més.
0: Eh que sí?
1: Però bueno.
0: Sí, perquè entrar a l'estudi en vano, en plena tardor... No, ho dic, ens agrada explicar les coses també.
1: És que és així mateix.
0: Aquí no ens enganyem, no enganyem a ningú, no ocultem les coses. Entrar en vano, això és...
1: Sí, és inaudit, suposo, amb aquestes dates, oi?
0: Una mica inaudit.
1: Sí.
0: Però és així. Molt bé, escolteu una cosa, ja la coneixeu, l'Anna, a banda, doncs... que és una gran amant doncs, del que és la cuina i la cuina a curta distància, la cuina amb elements del tot propers, també és una amant de la fotografia. I ella ho ajunta tot plegat i va i, mira, crea un canal de YouTube molt exitós, molt xulo, molt maco, que es diu Gastronomia amb Fotografia. Ja ho sabeu, allà hi trobareu totes les receptes que explica aquí i més, i més. I a més molt ben explicades, perquè amb les fotografies i les explicacions, doncs, escolta, és jo crec que és un referent ja per tots nosaltres.
1: Bueno, es pretén que sigui que entenedor, sí.
0: Molt bé, doncs, dit això, avui una recepta d'aquelles que també s'emmarca, que diem nosaltres, perquè... Fa una mica de por amb el sentit de dir, això són receptes de...
1: Mira,
0: molt Amadeu, senyores,
1: és una recepta que és molt bona,
0: sí,
1: i que és molt senzilla de fer. Saps per què?
0: Per què?
1: Perquè té molta estona de forn.
0: Veus?
1: I aleshores tu el que has de fer és preparar la safata amb tots els ingredients i deixar fer.
0: Clar.
1: I això, clar, vulguis o no, doncs és senzill.
0: Bé, haurem d'escoltar per veure,
1: com
0: anirà la cosa.
1: Entrem en matèria,
0: sí?
1: Doncs sí.
0: Doncs va, t'escoltem.
1: Doncs avui prepararem un costellam de porc amb patata panadera.
0: Carai.
1: I ara us diré els ingredients que són necessaris per,
0: sí,
1: fer aquest costellam pensant en quatre persones.
0: Uh-huh.
1: En primer lloc, hem de comprar un quilo de costellam de porc partit horitzontalment, d'acord?
0: Horitzontal.
1: De manera, sí, que d'aquest costellam, al partir-lo horitzontalment, ens quedin dos peces, d'acord?
0: Molt bé.
1: Aquí faré un apunt important, si pot ser, ral de vinyó.
0: Ei!
1: Sí. Aquest,
0: explico, perquè...
1: Aquest porc, hi ha, doncs, una varietat que està criada aquí a Catalunya, que és un porc, diguem-ne, gourmet, i es diu, uh-huh, la marca... Ral de vinyó,
0: bueno,
1: val? Llavors,
0: és com
1: si
0: una
1: podem...
0: denominació,
1: bueno, sí, és una qualitat, doncs una mica superior, vale, a lo que seria l'habitual,
0: sí, val? Sí.
1: Bé, una pastilla de brou de carn, dues cullerades de mel, un polsim de pebre vermell picant, mitja culleradeta de pebre vermell dolç, una cullerada de vinagre de Mòdena,
0: mm-hmm,
1: 100 ml de vi negre, sal, pebre i herbes aromàtiques, les que vulgueu, farigola, romaní, les dues, cap problema. Quatre patates. Jo aquí us recomanaria que fossin Kennebec, de la varietat Kennebec.
0: Molt bé, molt bé.
1: Dues cebes, un gra d'all, pebre negre, sal i oli. I ara anirem a la preparació.
0: Fantàstic. Deixa'm dir que quan has dit això de la mel,
1: mm-hmm,
0: he pensat, ostres... les receptes antigues, ancestrals,
1: sí,
0: fins i tot dels romans.
1: Sí, senyor.
0: T'ho dic per això, perquè la mel era un element important i que de vegades no li donem importància i no...
1: El garum.
0: Exacte.
1: El garum hi havia mel.
0: Compte, vull dir que estem parlant
1: de... A part de vinagre i altres,
0: sí, sí,
1: coses, però mel també n'hi havia.
0: Estem parlant,
1: sí,
0: doncs, sí, d'una cuina ancestral, quasi bé.
1: És que sí... És com,
0: sí, sí,
1: si alguns d'aquests elements s'haguessin, mm-hmm, mantingut en,
0: sí, sí,
1: el temps, no?
0: Sí, sí,
1: sí.
0: Molt bé, molt bé. Dit això, eh? Va. Dit això.
1: Doncs vinga, anem a preparar la carn.
0: Molt bé.
1: En primer lloc, hem de barrejar el vinagre amb la mel, la pastilla de brou esmicolada, el vi negre, la sal i els pebres vermells. En aquesta barreja, què hem de fer? Agafar i pintar aquest costellam pels dos costats, vale, d'aquestes dues peces que hem dit, vale? I abocar la meitat de la barreja, perquè l'altra meitat l'hem de guardar per després, per sobre d'aquests costellams. Molt això bé. Ho hem de deixar marinar 2 hores, o sigui que vol dir que un cop fet això, ens en oblidem durant 2 hores.
0: Fantàstic.
1: Perquè es marini bé, eh? Vol dir que la carn vagi agafant tots aquests sabors de tots aquests ingredients que li hem tirat per sobre.
0: Molt
1: vale. Següent, hem de posar el costellam aquest al forn preescalfat, vol dir que quan posem el costellam ja hem d'haver engegat el forn amb anterioritat perquè assoleixi la temperatura de 180 graus.
0: Molt bé, això ho expliquem de vegades i és importantíssim.
1: Sí,
0: és un detall molt important.
1: Marco 180 graus i poso la safata. No, preescalfar vol dir estona abans que quan posem la safata aquell forn ja estigui a 180 graus.
0: Molt bé, de vegades 10 minuts o no sé,
1: sí,
0: que faci falta.
1: Sí, més o menys. Llavors, el que hem de fer amb aquest costellam que posarem allà dins el forn és posar-li un raig d'oli per sobre. En primer lloc, hem de controlar un primer temps que la cocció serà entre 1 hora, 1 hora 30. I quan arribi a aquest punt, hem d'agafar i donar-li la volta a aquests costellams perquè facin una altra hora, hora 30.
0: Clar.
1: I quan fem aquesta volta, hem d'afegir la resta de barreja que teníem de tots aquells ingredients. De manera que ara, en la cara que quedarà per sobre, també la untem.
0: També la untem i també li fem,
1: vale?
0: Aquest petit bany.
1: Això, sí, sí, és com...
0: aquesta pinzellada.
1: Ah, exactament.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Llavors, anem per les patates, perquè hem dit que això ho acompanyarem amb patates.
0: Sí, a més has dit patates...
1: Panadera.
0: Panadera, que també seria maco que diguessis què vol dir això de panadera.
1: Bueno, doncs no ja ho veureu, és tallar-les finetes, vale? Amb la mateixa forma semicircular, i llavors també jo les acompanyo
0: amb làmines.
1: Sí, unes làmines ni molt gruixudes ni molt primes. Ara ho veurem.
0: Molt bé.
1: I també... O sigui, tallarem aquestes patates rodanxes, com dèiem, i després també tallarem una ceba a tires finetes, com a llunes, per entendre'ns.
0: Val.
1: I ho posarem amb una safata tot barrejat, les patates i les cebes. Vale? Llavors, hem d'agafar i pelar un all i posar-lo en un bol amb pebre negre, la sal i les herbes aromàtiques i barrejar-ho tot amb oli. Perquè aquesta barreja d'aquest bol serà per posar-lo a les patates i a la ceba. O sigui, amanirem les patates i la ceba amb una mica de pebre,
0: fantàstic,
1: una mica d'all, sal i les herbes aromàtiques, farigola, romaní, i li donarem un gust a aquestes patates molt bo. Vale?
0: Molt bé.
1: I llavors ho tirarem tot per damunt d'aquestes patates i la ceba, ho taparem tota la safata amb alumini.
0: Alumini.
1: D'acord? I ho posarem al forn.
0: Val.
1: Si hi ha espai per posar dues coses al forn, podríem estar tenint perfectament el costellam amb un pis del forn. I amb un altre, vale, les patates. Perquè ha d'estar també a 180 graus les patates, per tant no ens canvia la temperatura, i han d'estar 1 hora, 1 hora 30, perquè quedin tendretes i confitades. Bueno, llavors ja cal servir aquestes patates amb les cebes i a sobre posar-hi un trosset de costellam d'aquest.
0: Home, esclar.
1: I està molt bo.
0: Impressionant, molt impressionant. Bo. Sí.
1: I ja veieu que feina, o sigui, en tot cas és preparar aquests ingredients, aquesta barreja, però banyar-ho, sí, forn i poca cosa més.
0: Molt bé, molt bé. Evidentment, una de les preguntes que fem sempre... bueno, escolta, això és un primer, això és un segon, doncs mira, pot ser un plat únic, pot ser un segon, home, sí. Abans una mica d'amanida o el
1: exacte,
0: que sigui
1: una mica de vermut, i llavors ja passes directament amb un plat així.
0: No, perquè és un senyor plat que tranquil·lament pot ser plat únic, sense cap mena de problema.
1: De veritat, com es diu vulgarment, et xupes els dits.
0: Sí, digue-li d'aquesta manera, però és així. Sí. Escolta'm, també a propòsit, amb el Pere vàrem agafar la costum des de la setmana passada, vull dir que no, de dir, no cal No cal que ara fem una recepta de postres, però estem preguntant, ja saps que cada temporada preguntem coses diferents. La temporada passada doncs parlàvem de les vostres cuines, de les eines, de tot el que... I aquest any diem una mica, quina seria una proposta així molt... No cal recepta, de dir quin tipus de postre fa amb aquest plat.
1: Home, jo, com que és una mica contundent...
0: Sí.
1: Pensaria en algú
0: lleuger.
1: Sí, no sé, un sorbet.
0: Molt bé, veus?
1: Un sorbet de llimona, per exemple, quedaria molt bé aquí.
0: Molt bé.
1: Sí, quedaries molt bé.
0: Val.
1: Vale?
0: No, fixa-t'hi, eh? No caldria... Un altre dia ja farem receptes de postres, si es cau. Escolta, el costellam aquest, jo m'imaginava aquí, a l'Obèrix, que sí, que aquest era molt això de fer-se...
1: Sí,
0: el
1: sí.
0: Seu, que sí?
1: Sí, feia, que sí.
0: Ho feien por senglar, si tu vols.
1: Bueno,
0: Però si més o menys,
1: fa.
0: Si fa no fa, jo m'imaginava l'Astèrix i l'Obèrix, escolta'm... Aquí...
1: Perquè ara ens hem tornat més fins, però
0: sí.
1: Potser en aquell moment,
0: sí.
1: No?
0: Eh? No, però amb això de la mel i això d'anar fent el suquet per sobre del costellà, dic,
1: sí.
0: És que li veig...
1: Li veus,
0: eh? Estaria ell content, content d'escoltar-te.
1: Segur que sí. Oh, podem fer algun de similar, eh? No ho sabem, eh?
0: Bé, jo per això et dic que això al final és ancestral, és...
1: Sí.
0: Bueno, escolta'm una cosa, en què ho regarem, això, Anna?
1: Mira, podem regar-ho amb vi negre, lògicament, perquè
0: sí.
1: Penso que és el que més
0: sí.
1: Hi diu, i podria ser o una garnatxa o un carinyena.
0: Molt bé.
1: Pel que fa a la garnatxa, tenim llàgrimes de tardor, que és de terra
0: carai.
1: Alta, que està molt bo.
0: Fixa, llàgrimes de tardor,
1: sí,
0: ara
1: sí,
0: que és la tardor.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: I després n'hi ha un altre del Priorat, que no sé per què té un títol francès, que és l'escusenc... l'inconscient, però
0: aquest
1: l'he tastat i també està molt bo, l'escusenc. Bueno, no sé per què li han posat aquest nom així.
0: Inconsciència.
1: Francès i francès, no? Dels cosins, Doncs aquests dos
0: carai.
1: Penso que estarien superbé, superbé. I ja sabem que avui en dia, abans deien, oi, és que el vi negre en temperatura...
0: Això volia preguntar-te.
1: Vale, doncs sí. Cada vegada més em sembla que ens agrada una miqueta fresquet.
0: Un toc.
1: Sí.
0: Un toc només, una intenció, que
1: sí,
0: digui. La intenció només, allò que dius...
1: Mira, jo, la setmana passada...
0: 10 minutets.
1: Que vam estar per les Castelles,
0: sí,
1: per el Camino de Santiago.
0: Sí.
1: Allà ja saps tu que mengen molt pues, cochinillo,
0: sí,
1: lechazo...
0: I tant.
1: Tot això. I ho acompanyen amb vins fresquets,
0: Que sí?
1: I són terres de vins, perquè són Riojas,
0: sí.
1: Riberes, i te'ls serveixen... Dir que hi ha hagut segurament un canvi de mentalitat.
0: No, en don fe, perquè precisament, precisament tampoc farà massa dinant en un lloc de León van servir el vi i ja amb una mena de... Bueno, amb
1: una cubitera, potser.
0: Una cubitera, un cubell d'aquells amb una mica de gel, una mica de...
1: Sí, trencar.
0: I a més, l'home ho deia, no pateixin, que només és aquesta intenció de que això estigui una mica fresquet.
1: Vale.
0: No ve de la nevera aquest vi, ni molt menys.
1: No, però sí.
0: El tindrem
1: aquí.
0: Però ja
1: aquí. No és allò que dèiem,
0: correcte.
1: Temperatura ambient, no.
0: Sí, sí.
1: No. Vale?
0: Bueno, doncs tu has dit molt bé, ens estan acostumant una mica a anar en aquesta direcció.
1: Sí, suposo que són canvis de gust, no? Que la gent anem, doncs, a això, provant-ho i pensant pues, que també està bé aquest canvi, no?
0: Doncs escolta'm, aquestes costelles, amb aquestes patatones
1: bueno,
0: i aquesta ceba...
1: Sí, i recordo, si podeu trobar ral de vinyó,
0: ajuda molt.
1: Té una qualitat més elevada i intenta recuperar el sabor tradicional de la carn de porc.
0: Clar que sí.
1: Perquè a vegades això també es va com diluint i es va perdent, no? I que aquests porcs són alimentats doncs també amb civada, són alimentats amb blat i tenen un engreix molt diferent dels estàndards, per dir-ho d'alguna manera. I això es nota després amb el resultat de la carn.
0: Segur que sí. I tu deies, cada cop resulta que ens acostumen més a no sé què i tal, però també és veritat que si sempre ha estat tot una ciència, això de saber quin vi pertoca a cada plat, doncs ara més que mai té molt a veure el que menges amb el que acompanyes de vi o del que sigui. Per dir-te les cartes d'aigües que hi han avui en dia.
1: I tant, això que és estat impensable uns anys enrere, no?
0: Sí, sí. I d'olis. I de cebes, també. Parlaves de les cebes, de doble...
1: Sí.
0: Tot ha de casar i tot té un què i un per què això acompanya això altre i no pas una altra cosa, no?
1: Sí, sí.
0: És tot una ciència.
1: I descobrir-ho, doncs, és molt interessant.
0: Segur que sí. Molt bé, doncs, res, Anna, insistir en això, que aquesta recepta i d'altres, moltes d'altres, i el que vindrà més endavant, doncs, a Gastronomia amb Fotografia, és aquest canal de YouTube de l'Anna, amb unes fotografies que ja et fan delir, ja et fan salivar. Bueno, tu veus són molt bones aquelles fotografies. Tu veus una fotografia amb un plat d'aquests i ja salives i dius, mare de Déu, això és realitat virtual o què és, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Molt bé, Anna, vinga. Doncs, escolta'm, fantàstic. Aquest porquet, amb Obèrix i Astèrix o sense,
1: sí,
0: sense aquests dos, però jo crec que té molt d'allò que tu i jo sabem i que si vols a la de 3 ho deixem anar.
1: Bé.
0: Sí, et sembla?
1: Sí.
0: Bé, doncs moltes gràcies, com sempre.
1: A vosaltres.
0: Fins ben aviat. Aquest porquet, bueno, aquestes costelles tenen molt de 1, 2 i 3 de rock and roll!

0: Dos quarts i dos minuts d'onze del matí. Les cròniques bastardes, sempre signades per l'Enric Bastardes, ja el coneixeu, el comunicador, l'il·lusionador i provocador, diuen que més simpàtic del Principat, en donem fe que és així. I a més, és el nostre enviat especial des del cor de Catalunya, des de la ciutat de Manresa. Això ens serveix una mica, doncs, home, per també agafar els feedbacks des de l'interior del Principat, és clar que sí. I sigui com sigui, l'Enric sempre, o en directe o enllaunat, aquí no enganyem a ningú, avui també enllaunat, però no menys interessant, res, punxem-lo. Bon dia, Enric.
1: Bon dia, Madeu, i gent que ens escolteu. Com estem? Com estem?
0: Fantàstic,
1: tots plegats.
0: Fantàstic.
1: Perquè déu-n'hi-do,
0: sí,
1: les setmanetes que portem
0: ai,
1: i la
0: sí.
1: que ens esperen
0: ai, sí.
1: amb les eleccions del 29 de novembre.
0: I espera't.
1: Que jo crec que no les haurien d'anunciar amb tant de temps, amb tanta antelació, perquè s'acaba fent bola.
0: Ja.
1: Però un moment que ja dius, hosti, però quan fa que estem parlant de les eleccions? Vull dir que jo crec que les haurien d'anunciar d'una setmana per l'altra.
0: Home, no sembla molt justet,
1: això, no? Saber quants dels votants que anirem a les eleccions canviem gràcies o per culpa de lo que diguin els polítics
0: yeah.
1: durant la campanya.
0: Estaria
1: a mi m'agradaria veure sí, la inversió sí. que
0: curiós.
1: Es destina a una campanya
0: curiós,
1: i quanta gent canvia per la campanya. Perquè una mica això de la política, no em diguis que no és com el futbol.
0: Yeah.
1: Tu ets
0: yeah.
1: del Barça. Sí. I per molt que el Madrid et convenci de ser del Madrid, no seràs del Madrid.
0: No.
1: Molt difícil.
0: És un sentiment.
1: Que passis a ser del Getafe. Mira, casos s'hauran vist, suposo, ara que he sentit que torna Expediente X, casos d'aquests hi hauran pocs.
0: Carai.
1: I el cas d'un votant del PSOE que es passa al PP, o que un votant de Podem es passa a Vox...
0: Per
1: jo crec que seran difícils.
0: Però bueno, ja es produeixen moviments, ja es produeixen.
1: Cosa, no? Llavors, clar, que se'ls gasten en una campanya. He començat molt a saco,
0: sí,
1: ja ho has vist.
0: Sí, que és veritat.
1: I primer de tot, doncs, disculpar-me per enviar aquest àudio a última hora. Ja saps que jo, quan no ho puc fer en directe...
0: Va com va, això.
1: Intento enviar-ho sempre a l'últim moment perquè no hi hagi cap notícia que se m'escapi.
0: Però sí, és veritat
1: que avui, pel que sigui, no l'he pogut enviar abans i espero que s'hagi pogut posar i vagi tot correcte. Vale? Per tant, les disculpes de primera.
0: Acceptades.
1: I llavors els temes del dia. Temes del dia i de la setmana perquè Donald Trump, amb lo de les trompades que et vas inventar un dia, déu-n'hi-do.
0: Bueno.
1: Déu-n'hi-do la campanya de Donald Trump en sí. aquestes eleccions de les midterm, que sembla que els republicans perdran Senat i Congrés, que ell està amb hores no baixes, no, baixíssimes, i encara les bromes que va fent, que tots li riuen les gràcies, suposo que li riuen les gràcies, perquè si no li rius les gràcies, igual et desfenestra. I si no es defenestrar, és fenestrar. Que és la noia que ha posat de cap de... Ara no sé què és. Cap de comunicació, cap de... Bueno, és que he sentit la notícia yeah, i he pensat... Yeah. Saps allò de la meritocràcia? La persona que es mereix un càrrec o posar una persona perquè et cau veies de la teva corda? Doncs aquí Trump ha tirat... No de lo que coneixia, no, de... Posarem una noia que tenia jo el canal que portava la meva xarxa social del Trust Social... I que està 100% d'acord, no 100% d'acord, no, 120% d'acord amb el que dic jo, i posarem aquesta noia. Després s'ha vist que a la roda de premsa no sabia contestar les preguntes, es posava nerviosa... Déu-n'hi-do, eh? Bueno, i per trompada, el que intenta fer que Putin no bombardegi Ucraïna, i que Putin pensa, a mi què m'ha de venir dir aquest senyor? Per un cantó li aniria dient que sí, i després faré el que em sorti de la fava. Perquè Donald Trump va intentar, sembla ser, que Putin deixés de bombardejar infraestructures energètiques, i ara cada dia bombardeja una infraestructura energètica. No sé si fins ara ho feia, o és que ens hi fixem més, però sembla que en comptes de deixar de fer-ho, ho ha fet una miqueta més, encara. Això per un cantó. La política internacional de Donald Trump avui s'havia de tocar, sí o sí. Per l'altre cantó, política internacional de més a la vora, la del país veí, Espanya, amb les eleccions nacionals, que ja he tret una mica el tema, però hauríem de parlar d'això de l'esquerra del PSOE.
0: A veure.
1: Jo crec que n'hauríem de parlar perquè ara mateix, el dia que vagis a votar, et pots trobar paperetes... que pots pensar que algú s'ha inventat. Perquè d'abans que hi hagués Podemos, o que després hi hagués Sumar, o que hi haguessin els comuns, que hi hagués, òbviament, l'Esquerra Republicana de Catalunya, que es presenta, o EH Bildu, o... de debò, que s'han de fer dues coalicions, que vés a saber tu els noms que es posaran. Bueno, Esquerra ja ha dit que, en teoria, s'hi anirà com Esquerra. També és veritat que els catalans, ja ho saps, som una mica botiflers. I allò que diuen de donde dije digo, digo Diego, també sol passar. Vull dir que encara ens trobarem una papereta de podem ser Esquerra Republicana de Catalunya o l'esquerra que podem ser, perquè

0: el
1: de
0: cinema.
1: Monty Python, sí. Que sembla també, o que podria ser dels hermanos Marx.
0: També.
1: Però és que és l'esquerra del PSOE ara mateix. Ara mateix tenim una mà de partits que s'estan ajuntant amb una mà de coalicions que fins al 29 de novembre no sabem com acabarà. Perquè mentre un de la coalició diu una cosa, el de la coalició en diu una altra, un fa un tuit, l'altre no sap que s'ha fet el tuit, l'altre per darrere que ha estat negociant amb no sé qui, un altre que no sé què quantos, i al final, us en recordeu quan la gent votava el Felipe o votava l'Aznar? I ara és, vaig a votar una coalició de partits que hi ha un partit de Madrid i un partit del País Basc i em sembla que n'hi ha un de Catalunya, però aquest només hi és la meitat perquè l'altra meitat està no sé on.
0: Sí.
1: I mentrestant, les dretes, l'EAC, PP i Vox,
0: ultra.
1: Que es deuen estar fregant les mans.
0: Sí, dreta i ultra.
1: Es deuen estar fregant les mans,
0: sí.
1: Perquè clar, si alguna cosa tenen les dretes, és que van de cara. Vull dir, són de dretes, són fatxes, i el PP no s'amaga del PP, i Vox no s'apava...
0: No s'amaga.
1: Igual que aquí a Catalunya, Aliança Catalana... Bueno, Aliança Catalana s'amaga una mica d'Aliança Catalana. Hi ha gent que encara no acaba de reconèixer de
0: quin... que jo sóc, no sóc, que tu ets
1: de quina banda
0: no
1: està el seu partit.
0: N'hi ha que no saben ni definir-se.
1: Però estarem d'acord que les eleccions espanyoles seran divertides.
0: Clar.
1: La turra que ens espera durant aquest mes i mig, ja no només amb les eleccions espanyoles, sinó amb saber quins són els partits que es presentaran, que això ja és el colmo.
0: I el per què.
1: Bueno, sort ens queda, i aquí ve l'últim tema, que ha tornat al futbol.
0: El
1: bo.
0: Ai, no la Lliga, la Champions.
1: Jo no dic que no sigui bo, però això de la UEFA Nations League és un torneig que es van inventar perquè la gent no es mirava els partits amistosos.
0: També,
1: i perquè els jugadors tampoc jugaven els partits amistosos.
0: També.
1: Llavors hi havia un moment que la gent va dir, escolta'm, poder que fotem algun torneig, a part de l'Eurocopa i del Mundial, que es digui la Nations League, que sigui vàlid i que es pugui guanyar. Què ha passat? Doncs 3 setmanes de peron, el 90% dels jugadors importants lesionats. Aquí hi ha una cosa molt rara, Amadeu. No sé si estàs d'acord amb mi.
0: A veure.
1: Que Mbappé sempre està menys lesionat del que sembla i Rafinha sempre està més lesionat del que sembla.
0: Sí que tens raó.
1: Va descansar perquè té una sobrecàrrega i es passa un mes i mig sense jugar.
0: Sí, perquè, que és veritat.
1: Van dir que no jugaria contra el Getafe i el Galatasaray, i ara ja en veus que diuen que tampoc jugarà contra el Betis.
0: No sé
1: si s'estan reservant
0: veritat,
1: pel PSG o pel Clàssic.
0: Aquesta reflexió...
1: La cosa quina és? Que Rafinha es troba a faltar amb la pressió. Òbviament, Rafinha és el màxim golejador del Barça i ens cal el Rafinha. Però també
0: sempre
1: és veritat que el partit d'ahir contra el Galatasaray, sense Rafinha i sense un davanter pur, fins que no va sortir Gabriel Jesús,
0: també,
1: que també en podríem parlar de que lo bo que és aquest jugador, que molta gent
0: el
1: van veure com... Bueno, lo que quedaven, les escorrialles del mercat,
0: i
1: com el Barça ahir es va recuperar d'un 1-0, que quasi és un 2-0, en un camp que ni diuen l'infern turc, amb tota la gent xiulant sense parar,
0: i tant,
1: amb un 1-4... amb gols de tots, perquè al final els gols van de Cancelo, de Gordon, de Fermín, d'Adeyemi, 4 golejadors, i cap és un davanter pur. És veritat que si tens Lamine Yamal que t'assisteix de trivela, amb l'esquerra, amb la dreta, fent una ruleta, inventant-se un dribbling, de rebot, fent no sé què, a veure, també t'ho posen una miqueta més fàcil. Vale. Però és el Barça. Escolta'm, ha tornat al futbol.
0: Ha tornat al Barça. Ha tornat
1: una mica tota aquesta torre de la política nacional i internacional. I escolta'm, la setmana que ve, més i millor.
0: Segur.
1: A veure si podem dir que el Barça ha guanyat el seu partit del Betis.
0: A veure
1: si guanyem també contra el PSG. I esperant el clàssic amb candeletes.
0: Allò interessant, que diuen,
1: interessant. No apto para cardíacos. Bueno, adeu.
0: Interessant tot plegat.
1: Adeu,
0: doncs res, fins la setmana vinent. Enric Bastardes, gràcies. Sempre ell precís, eh? Irònic, precís, però sap explicar les coses. Què carai? I és dimecres, i ja ho sabeu els més fidels al programa. Els dimecres, un regal extra, els contes de l'Albert Estengre, membre de la Faula, de l'Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral i d'altres associacions. Sigui com sigui, l'Albert és i serà l'orador professional d'aquest país. Escoltem un dels seus contes i després tornarem.

0: Ep, això és el cercle dels mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.
1: I ara, un conte.
2: Es va quedar amb un pam de nas.
1: Bé, una mentida, o no?
3: Volia una cosa i no l'ha feta bé i s'ha quedat sense la cosa. S'ha quedat amb un pam de nas. Això és el que li va passar en aquella vella. Una vella que vivia sola. Era una vella xeruga, bòrnia, japeruda i què sé jo. I bé, que vivia tota sola i que es feia totes les feines a casa sola. No passava res perquè ja ho feia bé. No? Sí, ja podia, ja, però... Nois, rentar plats ja estava bé, fer escombrar, anar a comprar, també ho podia fer sola, fer-se el llit, tot bé, sí, sola, però hi havia tres d'aquestes feines, tres que li pesaven molt, que li costaven molt. Una era anar a buscar l'aigua a la font, amb les gerres, que pesaven buides, però quan les omplia d'aigua per tornar-les cap a casa, encara pesaven més. L'altra feina era tallar llenya, fer llenya, agafar els troncs amb la destral i vinga, picar i picar, ui, que li costava. I la tercera feina era fer fil, filar, vaja. És que havia d'agafar la borra i aleshores estirar-la ben bé un pam i fer-ne fil. I això li costava, aquesta feina li costava. Bé, sempre es queixava del mateix. Un dia, aquella vella, quan estava a la font, quan era allà a la font, omplint les gerres d'aigua, li va saltar així a l'esquena una cosa. Què és això? Què és això? Lliscós. Ai, s'ho va treure de sobre. I ho va llançar a terra. Què era allò que li havia saltat a l'esquena des de la font, que venia des de... Era un peix, un peixetó, un peix petitó, que devia venir del riu, devia entrar per la font i va... Coi, un peix! Ell el va agafar i va pensar, mira, ja tinc el sopar. I el peix, quan ella estava a punt de ficar-lo dintre del serró, el peix li va parlar i li va dir, ai, no, no te'n mengis, no te'n mengis, si te'n menges, vaja, si no te'n menges, més ben dit, et donaré tres desitjos, digues, demanes. Ai, la vella va pensar, tres desitjos, justament va demanar, esclar, les tres coses que li costaven més fer. Diu, mira, jo voldria que els càntics anessin i vinguessin sols de la font, anessin a buscar aigua i tornessin sols, que em costa molt carregar-los. L'altre desig és que jo voldria que cada vegada que jo toqués una cosa, es trenqués. Pensant en la llenya. I l'altre voldria que cada vegada que jo fregués una cosa, la cosa s'estirés un pam ben bé, pensant en la borra, així no hauria d'estirar-la ni fer força. I aquell peix li va concedir, i aleshores ella, en agraïment, va agafar el peix i el va tornar, no a la font, sinó en el regarol, que tornava l'aigua cap al riu. Ai, que bé, fantàstic, ella tota contenta. Va mirar-se els càntics i els hi va dir, apa, aneu cap a casa tots sols, i els hi va manar que se n'anessin a casa, i va veure com aquell peix li havia fet cas. Els càntics tots sols, tricotrico, xiruxano, se'n van anar cap a casa. Tan contenta i sorpresa estava que no se'n va poder estar, i va fer-me cas amb l'olla, i oi... Quan va fer me cas amb l'olla, va fer així, me cas amb l'olla, i es va picar amb les mans aquí, a les costelles. I quan es va picar amb les mans a les costelles, es va trencar les costelles. I ai, quin mal! Esclar, era l'altre desig que havia demanat, que cada vegada que toqués una cosa la trenqués. Es va trencar les costelles. Ai, quin mal, quin mal, quin mal! Tant de mal li va fer aquestes costelles que va començar a plorar. I una llàgrima li va començar a regalimar per aquesta banda i l'altra per aquesta, i les dues llàgrimes seguides de més llàgrimes encara varen anar a petar i se li havien quedat aquí, en la punta del mas, i li feien una mica de pessigolles, i el mal que li feia, i més llàgrimes, i les pessigolles, ell no se'n va poder estar, i aleshores amb la mà va fer així, ai, per treure la gota del nas, es va fregar el nas, i quan ho va fer, el nas li va anar creixent, i li va quedar un nas de pam. Es va quedar, pobra dona, amb un pam de nas. Era una vella bòrnia, japeruda, xeruga, vella i què sé jo, totes aquestes gràcies, i va quedar, a més, amb les costelles trencades, i ja ho veieu, amb un pam de nas.
1: I ara...
0: El llop i el llenyataire.
3: Ai, ai, ai, no te'n baixis. Dona, però no me'n vaig pas sol. Sí, però a mi em feu patir igualment. Ai, ai, ai, ai. Així, d'aquesta manera, una dona li deia al seu marit que vigilés. I és que aquell marit d'aquella dona era buscarol, vaja, que era llenyataire, que se n'anava sempre al bosc a buscar coses. I en aquell temps se n'anava a buscar llenya. La dona tenia por, perquè aquell hivern havia fet molt de fred. Cap amunt de la muntanya estava tot molt i molt i molt nevat, i aleshores totes les bestioles que no volien tanta neu baixaven cap al bosc on no hi havia neu, i això volia dir que per aquell tros de bosc hi havia també el llop. Els llops s'havien acostat molt cap als boscos de cap avall. I és clar, els llops són molt perillosos, i aquella dona tenia por pel seu marit, i el seu marit, el llenyataire, li havia dit que no hi anava sol, i era veritat, eren dos llenyataires els que se n'anaven cap al bosc a buscar la llenya. Noi, tu vigila per aquella banda, que jo vigilaré per l'altra. I mentre tallaven els arbres, xip-xap, xip-xap, amb la destral, vet aquí que un ull a la destral i l'altre ull cap al bosc, cap a aquella banda, i el company cap al bosc, cap a l'altra banda. Però tan bé tallava la llenya aquell, tan bé tallava aquell arbre que era molt gros i tanta feina tenia, que no es va fixar que el company, un llop, li va anar pel darrere, se li va acostar sense fer gota de soroll, va saltar-li al damunt i se'l va cruspir. D'aquell buscarol, d'aquell llenyataire, el llop només en va deixar la barretina, ni la faixa ni les espardenyes, només la barretina. El seu company, quan va acabar la feina, el va cridar, el va buscar, en va trobar la barretina bé i la destral, i se'n va anar tot trist cap a casa seva. Però l'endemà havia d'anar a treballar també, perquè ell havia de tallar llenya per vendre-la, perquè a més era hivern i feia fred i la gent comprava llenya, i ell necessitava fer feina, treballar. Ai, vigila, vigila, vigila, per l'amor de Déu, no t'amoïnis, dona. Diu, vigila els llops, que ja s'han menjat, es van cruspir en el teu company. Què faré jo si et mors? No tinguis por, que a mi els llops no em menjaran, de cap de les maneres. I aquell home, aquell dia se'n va anar amb la seva destral i una olla. Una olla amb aigua. I en allà, en aquella clariana del bosc, mentre tallava els arbres, anava escalfant l'aigua a dintre d'una olla. I els arbres, quan els tallava, se'ls acostava cap allà al foc, amb l'olla i aigua bullent, i els anava esmicolant, anava fent llenya allà a la vora de l'olla, que anava bullint l'aigua. I al cap d'una estona, que ja tenia déu-n'hi-do la feina que tenia ben feta, va sentir fressa, vull dir que va sentir soroll per allà. A més del soroll, va notar que les branques es movien. Era el llop que se li acostava. Aquell home es va acostar encara més a l'olla. Va agafar l'olla per les nanses i en allà, quiet, a darrere d'unes bardisses, es va estar quiet, quiet, quiet, amb l'olla que gairebé el cremava perquè era aigua bullent, i va veure que el llop se li acostava prou com perquè ell, amb l'olla, fes xaf i li va llançar tota l'aigua bullent al damunt de l'esquena del llop. El llop, escaldat, cremat, va començar a udolar i fugia fent uns salts d'aquí en allà, i se'n va anar el llop, i ell va pensar, aquell llop no tornarà. Sí, aquell llop va tornar. L'endemà, aquest home estava més tranquil, també tenia una olla amb aigua calenta, amb aigua bullent, per si venia algun altre llop. Però aquesta vegada no va venir un llop, no. Aquest home va sentir soroll, va guaitar, i va veure el llop en allà. Aquell llop que tenia l'esquena cremada de l'aigua que li havia llançat ell el dia abans, i ell tenia l'olla i va pensar, si s'acosta, ja veuràs què li faré. Però és que, de seguida, aquell home va sentir fressa, soroll per l'altra banda. Al seu darrere n'hi havia un altre de llop. Per allà va veure el morro d'un altre llop, i per allà un altre, i per allà un altre. 7 o 8 llops hi havien a la vora seu, i ell només tenia una olla d'aigua calenta que s'anava refredant de mica en mica. Esclar, què havia de fer l'home? Corre, no? Els llops se li haguessin tirat al damunt i se l'haguessin cruspit, se l'haguessin menjat de viu en viu, com en el seu amic. Ell, de seguida, va pujar al damunt d'un arbre, i a dalt de l'arbre es va estar allà, quiet, sense saber què fer, amb l'olla que l'havia deixat de baix, la destral també la tenia baix, i l'home pensava, sort que els llops no grimpen gaire, no pugen gaire a dalt dels arbres, i si en puja algun li donaré una cossa, però esclar, si pugen tots, ai mare, què faré, què faré, què faré? Els llops, amb la boca oberta, estaven al voltant de l'arbre, amb aquella cara i aquells mitjos udols de gana que feien els llops. L'home no sabia pas què fer, tenia molta por de ser menjat pels llops. Què va fer? Quin senzill.
2: Es va esperar i va veure com els llops de mica en mica pujaven un de sobre de l'altre. I justament el que va començar, el que va tenir la idea, era aquell a qui ell li havia cremat l'esquena. Aquell llop es va posar dret amb les quatre potes a terra, l'altre llop al damunt. I l'altre al damunt feien un castell, però no de castellers, sinó de llops. I quan aquell home va veure que l'últim llop pujava al damunt de tots els altres i que el tenia gairebé a tocar, ai mare, va pensar, he de fer alguna cosa per fer-los fora. I aleshores se li va acudir. I cridant, va dir, porteu l'olla d'aigua calenta i llanceu-la al damunt dels llops. I els altres llops no, però el llop que estava al cap de baix de tot, vet aquí que es va recordar que el dia abans li havien tirat l'aigua calenta, l'aigua bullint a l'esquena, i no volguent que li tornessin a llançar, vet aquí que es va moure, es va escapar, i com que es va moure ell, que era sota de tot, tots els altres llops varen caure, i el que no es va trencar l'os de l'esquena es va trencar una pota, i el que no un morro, i el que no les orelles i la cua, i tots mig galdosos els llops varen fugir, i ell, corrents, se'n van tornar cap a casa seva. I és que amb els llops s'ha de vigilar.
1: Mentider.
4: Mentidera tu.
5: Mentidera.
4: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
6: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
7: Els que expliquem històries...
1: Ja en tenim un.
7: De què?
1: D'aquests cercles.
7: Mentides, mentides i més mentides.
0: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres... La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
8: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
9: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
10: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: and brown. And I take the time by the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
1: Quatre minuts encara no per arribar a les 11 en punt. Ens ho deia l'Albert, el cercle de les mentides, mentiders i els llops i les feres, tu, s'ha d'anar en compte, amb molta compte. Escolta'm una cosa, Àngel, aprofitem res a... aquests minutets que tenim per fer una mica d'agenda, que aquest dilluns no hi érem i no hi va haver-hi agenda. Jo crec que una cosa a destacar sobretot és que aquest divendres a les 6 de la tarda al Museu de Sant Boi començarà el Fòrum de les Arts i la Cultura de Sant Boi. Això interessant i sí, important.
2: I a destacar també.
1: Sí, senyor.
2: Si et sembla, jo ho faré bastant curt, que va. No tenim molt minutatges, sí. I et sembla bé si començo per demà.
1: Sí, i tant.
2: Hi ha activitats que ja han llegit bastant temps i l'Emília,
1: sí,
2: com bé fa cada dilluns, ho repassa, però clar, avui dilluns no va passar, pues seguim. Avui, per exemple, a 10:45 del matí hi ha un taller de benestar com viure més i millor de la gent gran, i passant de gent gran a que acaben de ser pares, preparació a la paternitat, que és la segona edició que es fa a l'Olivera de 5:30 a 7:30.
1: Important, també interessant.
2: Correcte. I també algú que parlàvem ja aquestes setmanes de la presentació de la revista de l'Estat d'Ànim per la Salut Mental, aquest mes dedicat a
1: correcte,
2: la salut mental.
1: Correcte.
2: Ho tenim a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de 6 a 7. I per altra banda, també a Cal Niño tenim de 6 a 7 i mitja, una miqueta més, Weller Kino, que és parlar de cinema, ja això heu d'anar i heu d'entendre millor.
1: Molt bé.
2: Perquè el cinema s'embuia.
1: Oh, i tant, important.
2: I seguint amb gent gran, ens parlem del taller d'alimentació, menjar sa per viure millor, també. Tot és per viure millor.
1: Sempre.
2: De 6 a 8, també al casal de la cooperativa Molinou. I parlant de llibres, ens parlen de la trobada amb Montse Piqué, que és l'autora de Flors i Cendra.
1: Correcte.
2: A la Buctiga. I per altra banda, seguint amb els llibres, ens parlen de la presentació també de Elegí Quedarme per la salut mental, tot en aquest marc, de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, de 7 a 8. I parlant de xerrades, que és algú que fem per aquí també, la conferència de la llibertat, amnistia i estatut d'autonomia a les 7, de 7 a 8 i mitja, al Museu de Sant Boi. Recordem que tot això és per demà, el demà dia 15.
1: Molt bé.
2: I ja per acabar, les exposicions que teníem que estan encara i que duren uns mesos, com l'exposició de Traços que connecten dels arts visuals a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi, i per altra banda també Les papallones al Parc de la Muntanyeta, una exposició a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, al Barrejant 26, que està sota el teixit de la Cofilla, que és l'exposició de Julio Pulido al Camp Massellera, i per acabar a l'Ombra de Gaudí.
1: Molt bé. I allò que dèiem al començar, una mica aquesta microagenda, el Fòrum de les Arts i la Cultura, a partir de divendres a les 6 de la tarda al Museu de Sant Boi. Molt interessant, perquè allò és un festival de la cultura i de les arts.
2: Correcte.
1: Amb conferències, exposicions, etc, que durarà tot el cap de setmana.
2: Tot.
1: Molt important.
2: Sí.
1: Doncs ho deixarem aquí. Demà és dijous. I per tant, aquí a la República, memòria i patrimoni,
2: escolta,
1: diccionari alternatiu, el reflexionador,
2: el Tian.
1: El Tian.
2: Tot.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: No necessitem res més.
1: Doncs de moment ho deixarem aquí.
2: Vinga.
1: Anem tirant, sí, Àngel?
2: No.
1: I a vosaltres, estimades i estimats, com sempre, moltes gràcies per la vostra confiança. Som els de la República Santboiana i demà ens tornarem a escoltar. Que vagi molt bé.
3: Trescat Info.

0: Són les 11. El Tribunal de Comptes aplica finalment l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre, entre ells els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i l'exvicepresident Oriol Junqueras. Estaven encausats per les despeses del procés. Tampoc hauran d'abonar els més de 4 milions d'euros que els reclamaven. Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i cedir el lideratge del Front Ampli si això ajuda a aconseguir una candidatura unitària de totes les esquerres per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona segueix estenent la mà a Podem i Esquerra Republicana i assegura que cap partit perdrà les seves sigles. Carburants i combustibles han disparat la inflació al setembre. A Catalunya, la taxa ha escalat fins al 4,5%, mig punt més que l'agost i el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'increment de preus al conjunt de l'Estat frega el 5%. Amb aquests repunts es mantenen les bonificacions de 20 cèntims de la gasolina i el gasoil al novembre. Barcelona acollirà aquest migdia una protesta amb pagesos arribats d'arreu del país per reclamar solucions a la crisi del sector, agreujada per l'encariment del preu dels carburants. Fins a una vintena de columnes formades per tractors, autocars i cotxes particulars han sortit a primera hora del matí des de les diferents demarcacions. Trump anuncia que es preparen per a una exploració massiva de petroli, gas i minerals a Groenlàndia. L'afirmació del president dels Estats Units a la seva xarxa social topa amb l'opinió dels experts, que consideren que les característiques de l'illa comporten dificultats extremes per a qualsevol prospecció. 6 morts en els atacs russos d'aquesta matinada a Ucraïna que han provocat talls elèctrics a 600.000 persones. El president Zelensky constata que l'agressió russa és un menyspreu flagrant a la treva energètica anunciada per Trump. També lamenta que no rebi informació militar occidental per evitar aquestes accions. Avui comença a Alemanya el primer judici vinculat amb l'explosió del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic ara fa 4 anys. Al banc dels acusats s'hi asseu un ciutadà ucraïnès, tot i que en un primer moment es va apuntar cap a una autoritat russa.
1: Esports. Després de la victòria al camp del Galatasaray per 1-4, el Barça s'ha situat líder provisional de la Champions a falta dels partits que completaran avui la segona jornada. De la jornada d'avui destaquen els enfrontaments Manchester City-PSG i Roma-Madrid. En bàsquet, avui es juga el partit pendent de la Lliga ACB entre la Sisa Joventut i l'Andorra. I l'Esparun i Girona debut a l'Eurocup femenina rebent l'Ostrava Txec. Ahir, victòria al Barça a l'Eurolliga davant el Maccabi i del Fiat Girona a la FIBA Europe Cup a la pista de l'Ostende. En canvi, derrota del Kitsanas Manresa a la pista del Basaksehir Turk. I el Mundial Masculí d'Hockey Patins, victòria aquesta nit de l'equip espanyol davant Portugal per 2-4. En waterpolo, aquesta tarda, es disputa la Supercopa Espanyola masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
0: Sol o ressol amb alguns núvols baixos puntuals a la Catalunya central. S'espera una jornada estable amb pocs núvols i ambient càlid al migdia. Les temperatures se situaran entre els 25 i els 30 graus, les més altes a la Vall de l'Ebre o a Ponent. A finals de setmana arribaran canvis amb pluja i ambient de tardor. 3CAT Info.

Concert benèfic, cap joguina sense nen, sempre somiem. Dissabte 7 de novembre a 6:15 de la tarda, cercavila des de la plaça de l'Ajuntament a Cal Niño amb l'Hospitalet Atac Brass Band. I després, música en directe a Cal Niño amb Down Home Blues amb Mingo Balaguer, Chaco Jones i Kid Carlos. I també Kerry Pastini amb Crame Sins, Denver Cat amb Paul Chelou, Kerry Pastini, Ignacio Sabadell i Daniel Heredia. Dissabte 7 de novembre a Cal Niño a partir de 6:45 de la tarda, concert 100% benèfic, donatiu 10 euros en efectiu, reserva d'entrades i fila zero a sempresumiem@gmail.com. Cap joguina sense nen, sempre somiem. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als Reis dels Infants de Sant Boi. Organitza Sempre Somiem i el programa Born to Be Bad de Ràdio Sant Boi i col·labora Ajuntament de Sant Boi i Sant Boi Comerç.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Summer. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de dimecres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? El passat 5 de febrer, l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi ens presentava una nova activitat esportiva, el Walking Football, el futbol caminant Sant Boi. Ara, inicien una nova temporada al camp de futbol del Mariano Poblet, els dimarts, a partir de les 10 del matí. Avui ens ho explicaran. També avui dimecres i dins l'espai amb l'Associació Sant Boi Empresarial coneixerem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. Avui ens visita l'empresa Paniker. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui dimecres, l'Espai Joventut, com totes les setmanes, coneixerem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlant amb l'equip de l'assessoria psicològica per a joves i adolescents en el marc de la commemoració del 10 d'octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental. Però avui dimecres també comencem amb un recordatori, i és que aquesta tarda, a partir de 6:45, i a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, es presenta el llibre La mariposita que volava a su propio ritmo, de la Marina Damer. És un conte infantil sobre una petita papallona que descobreix que no totes volen de la mateixa manera ni necessiten aprendre al mateix ritme. És a una proposta que ens fan des del projecte Almas de Luz Azul, que ens ho van explicar aquí al Dies de Ràdio. Avui nosaltres insistim en aquesta data. Serà avui a la tarda, a partir de 6:45, la presentació d'aquest llibre a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dimecres, i avui, que parlarem i molt de salut mental, tornem a escoltar a la cantant Billie Eilish, que ha utilitzat la seva música en moltes ocasions per visibilitzar i també per processar de manera oberta les seves experiències amb la salut mental, l'ansietat, la depressió o l'aïllament. Per tant, comencem amb la Billie Eilish, Listen Before I Go. Take

If you need me, wanna see me, better hurry.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Pensa en la nit de Cap d'Any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
2: Perquè el que passa ens importa.
4: Habla voz a dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Saliu Linares, segon pal, Miranda, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Ara sí!
6: Ara sí, cap a dins! Nico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble. Quina combinació entre jugadors!
7: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la Catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Doncs continuo a la sintonia de Ràdio Sant Boi, les 11 i 18 minuts al matí, i us deia a l'iniciar el programa d'avui que si fem memòria, el 5 de febrer l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi ens presentava una nova activitat esportiva a la nostra ciutat. Es tracta del Walking Football, el futbol caminant Sant Boi. Ara iniciem una nova temporada al camp de futbol de Mariana Poblet els dimarts a partir de les 10 del matí. Avui mateix ens ho explicaran, però si us sembla a tothom, perquè tenim la taula plena aquí a l'estudi de Mia Grima de Ràdio Sant Boi, escoltem la Falca, que tenim preparada i que vam preparar en el seu moment per avançar aquesta segona temporada del Walking Football. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi, trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del futbol caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Doncs ara això que dura, no sé, 30 segons, 40, 45 segons... Quan dura? 55 segons. Ara ho explicarem molt de detall. I per això ens acompanya la presidenta de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi, la Mari Cruz Galera. Què tal, Mari Cruz? Molt bon dia.
2: Muy buenos días.
1: Tenim també el vocal d'aquesta associació, però és responsable de la secció esportiva, de la que avui presentarem el Walking Football, que és el Jordi Aguiló. Jordi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Tenim també a persones que es van inscriure en el seu moment o que s'han inscrit ara, han continuat aquesta activitat esportiva. La Neus Batalla, què tal, Neus? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: El Carles Montblanc, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Tenim també a la Maria Isabel Oliver. Bon dia, Maria Isabel.
6: Bon dia.
1: Tenim el Toni Nobel, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: I el Fernando Cano, benvingut.
8: Bon dia.
1: Doncs som-hi, comencem, si us sembla, per la presidenta de l'associació. Demanaria, Mari Cruz, una valoració de com va anar l'experiència anterior, perquè estàveu aquí amb nosaltres el 5 de febrer, estem ja doncs, a meitat del mes d'octubre. Com ha anat aquests mesos del Walking Football?
2: Hombre, ha ido muy bien, ¿no? Pero falta que hay más, colaboración. Porque de San Boi viene poca gente, de los casales tampoco, entonces pues falta, y bueno, se está luchando, hacemos propaganda, pero falta un poco de ilusión para que vayan.
1: Vale, per això esteu poquito. Aquí, per això esteu
2: exacte,
1: aquí, eh?
2: Estamos aquí para
1: per
2: hacer la propaganda,
1: exacte, en aquesta
2: difusió. Y sobre todo los casales, que hay gente que no es tan mayor, y estamos haciendo propaganda, pero cuesta que se apunten a esta actividad.
1: Clar, la Falca diem a partir de 50-60, no?
2: Sí, sí.
1: A partir de 50. Mm. És a dir, persones que potser encara, evidentment, amb 50 anys encara no estem jubilats ni jubilades,
2: no.
1: Però podem participar també en aquesta activitat, no? Hem de tenir una miqueta de temps lliure. Sí. Correcte?
2: Correcte.
1: Correcte. Molt bé, Jordi. Fem una miqueta de memòria com és aquesta activitat. Com coneixeu vosaltres de primera mà el que és el Walking Football? De quina manera us arriba aquesta iniciativa?
3: Bueno, això va ser, com vaig explicar el primer cop que vam venir aquí a fer l'entrevista, va ser la meva dona que va veure una notícia a la tele del Walking Football que s'estava integrant dintre de les notícies. I aleshores m'ho va comentar, escolta, mira aquesta activitat que aquí no hi hagués, mira a veure si es pot introduir aquí al Sant Boi. I bueno, va ser començar a mirar, vaig donar voltes, vaig veure que hi havia 5 camps de futbol, vaig mirar per Instagram, bueno, per internet, la possibilitat de quants jubilats tenien aquí a Sant Boi, va veure que hi havia una quantitat important, 17.000 jubilats, i aleshores va ser començar, pues, primer amb ulletes pel carrer intentant captar a veure si muntar una associació. Però després, com no vaig tindre suficient resposta de la gent, vaig anar a l'Ajuntament, vaig preguntar per la regidora de gent gran o d'esport, i va ser a través d'ella que van començar a moure tot aquest tema, i a través que em va dir, pues mira, una associació amb la qual haver estat desaplicat a dintre d'aquesta associació i poder introduir la part esportiva a l'activitat de futbol caminant. I així va ser. I així vam començar i, bueno, el mes de març va ser la presentació i l'iniciació de lo que va ser entrenar, començar a entrenar en un camp de futbol, el camp de futbol del Marianao. I a poc a poc, bueno, pues van començar a introduir-se més. Pensa que nosaltres vam començar, que eren 8 persones, i vam acabar la temporada amb 13 persones. Va ser un increment de 5 persones. I aquest any, aquesta segona temporada, hem començat amb aquests 13, ja som 17.
1: Bé, heu crescut una miqueta més, a poc a poc.
3: Poc a poc, ara ja. Tenim l'avantatge de que tenim aquí un company que ve de veterans de futbol, i aquí és on està ara començant a vindre més.
1: Qui és el veterà del futbol?
3: El Fernando.
1: El Fernando Cano, Fernando Cano. Vinga, som-hi, veterà del futbol. Explica'm una miqueta el teu currículum esportiu, perquè et coneixem. Fernando.
4: Mi currículum de veterano es que yo empecé en el Marianao Poblet en el 2005.
1: Sí, apróbate el micro.
4: En el 2005 ara. Que mi hijo empezó a jugar a fútbol allí, estuvo durante 10 años jugando a fútbol, y a partir de eso pues ha vinculado al Marianao como directivo, como ayudante de gente por allí que trabajaba colaborando al club, y desde entonces pues organizamos partidos los domingos por la mañana los padres, y jugamos los padres los domingos, hasta que hace ya tiempo pues encontré una noticia del fútbol del Walking, uh-huh, del fútbol aquí en San Boy,
1: sí,
4: y me pareció interesante verlo, fui a probar y me encontré gente muy buena, maravillosa, que me acogieron muy bien, y a raíz de ahí pues he puesto noticias con los amigos a ver si pueden acudir a jugar con nosotros, y bueno, estamos a la espera de que algún compañero se anime más, y la verdad que le doy las gracias aquí a la asociación, que me han tratado muy bien, y bueno, intentar de que la gente colabore, porque por ejemplo, el día que los martes que vamos a jugar al fútbol, pues yo no sé los demás, pero yo me olvido de tomarme una pastilla, de tomarme otra cosa, es como una medicación junto a lo que yo hago y me realizo como deportista, y es lo que me motiva para ir a los martes a jugar con esta gente maravillosa al futbol.
1: Molt bé, doncs ara direm això que diu de canviar una pastilla per fer esport. Ara explicarem per què us heu adreçat també als equips de salut comunitària dels ambulatoris de la nostra ciutat, precisament per vincular aquesta activitat amb la recepta verda, però d'això en parlem de seguida. Com podem definir el que és exactament el walking football, futbol caminant? És literal això? És literal, vol dir que anem caminant i juguem a futbol? És així o no? Ho expliquem.
3: És literal.
1: Literal.
3: Lo que passa és que sempre hi ha una escapadeta que te fa que corres una miqueta, però bueno, a poc a poc...
1: Que no es pot evitar córrer, vols dir.
3: Que no es pot evitar. I a més, companys com el Fernando... Que
1: clar, que són veterans i que tenen experiència, futbol, qualsevol el deixa quiet, el Fernando.
3: Una correguda la tens, però per això sempre estem a temps, sempre hi ha algú, que sóc jo el dolent, que diu, toca el pito, diu, no es pot
1: córrer.
3: Caminant. Però bueno, és caminant.
1: Molt bé.
3: És caminant, no hi ha contacte físic, la pilota no es pot aixecar més de l'alçada del cap.
1: Sí.
3: I bueno, el ser mixta també és una part que estem introduint més, és no xutar molt fort, perquè hi ha el xuta que és de jugadors professionals o amateurs, poden ser forts, intentar reduir. Sempre de puntera, no. De bota del peu del costat, i així a poc a poc, però, bueno, anar introduint-se amb aquest esport i anar tirant endavant.
1: Molt bé, doncs avui estem parlant d'aquesta nova modalitat esportiva, que és el walking futbol, el futbol caminant Sant Boi, i hem convidat a l'associació de jubilats i pensionistes de Sant Boi perquè és qui ha introduït aquesta modalitat esportiva. Recordem que us reuniu els dimarts al camp de futbol de Marianao Poblet a partir de les 10 del matí. Jordi, és correcte, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, ara de seguida farem una crida per tothom que ens escolti, que tingui ara, ens diràs de quines edats a quines edats que està convidat a participar, a provar en aquesta activitat esportiva. Carles, la teva experiència, perquè ja ens vam conèixer el mes de febrer, vas estar aquí amb nosaltres,
5: sí,
1: del febrer a ara, com ha anat?
5: Bé, doncs ja ho han dit ells, però jo vull també remarcar que l'experiència està sent molt positiva, sobretot en el nombre de participants que vam començar com ha dit ell, el Jordi, 6 o 7, i ara estem per 17 ja. Uh-huh. I, bueno, el Boca Orella està funcionant bastant bé, perquè tothom hem aportat nous companys, tothom s'ha integrat molt bé, i sobretot el que vull remarcar és que la gent s'ho passa molt bé allà. Molt bé, perquè fem pinya, hem fet dinars de Nadal, o de final de temporada... ens reunim després dels partits, fem... l'aspecte social és superimportant, això, a part de, del tema de fer esport, no? Llavors també vull incidir en una cosa en què el terme futbol caminant pot donar engany, no? Perquè sembla que vagis passejant, per
6: sí,
5: sí. I d'això és res,
6: i perdent el temps, no? Bueno, sí. Vaig aquí a
5: d'això
6: passar
5: res de
6: l'estona,
5: res, perquè
6: no.
5: Jo ho he comprovat en pròpia persona, que allà fas exercici, però de la bo, és a dir, allà has d'anar, el que és competitiu i vol intensitat, has de pujar, has de baixar, has d'intentar interceptar, acabes els partits o entrenaments, almenys jo, baldat, o sigui, de la bo.
6: No, que... i has d'estar pendent de la pilota, perquè correcte. Aquí es tracta de marcar gols, correcte, no? Correcte. De la mateixa manera que el futbol, que no és caminant.
5: Exacte, llavors és, volia incidir en això, no? Perquè a vegades jo li dic a la gent, sí, anem a futbol caminant i tal, i es pensen que has d'anar passejant com si passegessis el gos, no? I no és exactament això. Llavors... també volia... Bueno, no sé si el Jordi ho vol esmentar després, però vam començar senzillament fent partidets,
6: sí,
5: de futbol, no?
6: Sí.
5: Però ara ja em donem un pas endavant i estem fent una sèrie d'entrenaments, no? Ells em van demanar, per la meva experiència amb el tema del futbol amb nens, i ara estic duent nens de 60 i pico d'anys, no? Però estructurem una sessió d'entrenament en la que sí fem una mica d'estiraments, fem una mica d'exercicis amb la pilota, tècnics, tàctics, adaptats, evidentment, al walking football, uh-huh. I després sí, després ja fem el partidet, perquè tothom vol competir, tothom vol guanyar, tothom, uh-huh. Quan estem jugant no coneixem a ningú, però quan s'acaba tots tan amics i ens anem a prendre la cerveseta i això... És el millor de tot.
6: Molt bé. Neus i Maria Isabel, el vostre testimoni. La Neus ens va acompanyar també el mes de febrer i ens explicava el per què s'havia inscrit. Ho recordem? Per què et vas inscriure i com ha anat la teva experiència amb el walking football?
7: Bueno, jo em vaig inscriure... jo soc de, no soc d'aquest municipi, soc d'Hospitalet, però tenim una amistat gran amb la dona del Jordi, amb ell també, però sí. Perquè vam ser alumnes de petites a Hospitalet, no? Vam ser col·legues d'escola. Aleshores, doncs, va ser a partir de la iniciativa d'ells, no? Estaven buscant gent, sabien que a mi m'agradava l'esport...
6: Perquè a Hospitalet no ho teniu, això.
7: Pues no ho sé.
6: No, però Sant Boi és més xulo, segur.
7: No ho sé, però jo a Hospitalet no em faig gaires activitats. Sí que he fet algunes activitats a Sants, al Centre Cívic de Sants, i la veritat no és que estigui molt vinculada al municipi, però bueno, em va semblar bé perquè... Ja venia convidada per persones que m'estimo i que tinc una bona relació, no? I efectivament havia de sortir algú bo d'aquí, perquè ens vam juntar inicialment un grupet de persones amb moltes ganes, amb molta estima, i això s'ha fet gran amb moltíssima gent d'aquí de Sant Boi, perquè inicialment sí que érem alguns d'Hospitalet o de Barcelona, no? Com ella, també alumna amb la seva dona, no? I realment ara la gent que està entrant nova és tota de Sant Boi, i l'ambient és molt bo. De dones no en són gaires.
6: Fem una crida a les dones. A partir
7: sí,
6: de quina edat?
7: Sí.
6: A partir de quina? Del 50. Eh? Jo mateixa, jo mateixa podria venir.
7: Sí,
6: per horari no em va bé. Per horari no em va bé.
7: A veure,
5: jo discrepo, sí. Això de que no són bones...
7: No hi ha que tenir por.
5: Fals, absolutament.
7: Bueno, no hi ha que tenir por pel fet de ser dona i el futbol, perquè sí que som una generació que no hem pogut gaudir d'aquest esport de futbol perquè no ens ho facilitaven, no? Sí que nosaltres, per exemple, vam estar jugant a bàsquet, i vulguis o no, si has fet algun esport d'equip,
6: sí.
7: Segurament t'adaptes molt bé al walking football. Lògicament no tenim el toc de pilota d'aquests màsters i en futbol que han estat jugant des de petits fins a que s'han jubilat pràcticament.
6: Però és un joc d'equip i tothom és important.
7: Sí, sí, sí. I no, jo crec que estem ben adaptats i tant als dos, diguéssim, tant els dos sexes, no? Femení i masculí, i bueno, i tenim consideració també si hi ha persones que són de més edat. Tenim una persona, la Visa, bueno, Isabel, es diu Isabel, perdó, però ens deixa dir-li Visa, que és el nom familiar, no? I aquesta senyora té una edat, té 83 anys i ve cada dimarts a jugar amb nosaltres. Puntualment està allà, no sé, que mira, se'n va anar de vacances i lògicament primen les vacances una setmaneta, no?
6: Ja la convidarem, perquè jo crec que és interessant el seu testimoni,
7: sí, sí. I ella està molt contenta, s'ho passa molt bé amb nosaltres, ella juga d'acord amb les seves limitacions i nosaltres la tractem d'acord amb les limitacions que té, sigui una dona o sigui un home, lògicament, no?
6: Sí, Maria Isabel, el teu testimoni, que una miqueta ja ens l'ha avançat la
8: sí,
6: Neus.
8: Sí, la Neus ja us ho ha explicat tot, o sigui, som amics des de petits perquè anàvem junts a l'escola.
6: Sí, i per què et va atreure aquesta idea de fer i practicar el walking football?
8: Perquè ens ho va dir la dona del Jordi, que és l'Anna, que també juga amb nosaltres, que passa que no ha pogut venir avui tampoc, i ens vam apuntar de seguida. El meu marit li encanta el futbol de tota la vida i vaig pensar, si ell s'anima, o sigui, anirem els dos i anem en parella, vull dir, anem en matrimoni, anem a jugar i ens ho passem super, super bé.
6: Toni Nobel.
9: Bon dia.
6: Bon dia. La teva experiència, com t'assabentes del walking football i dius, per què t'apuntes?
9: Bueno, jo m'assabento com la meva dona, perquè en una trobada que vam fer amb els amics que ho eren des de l'època escolar, i va sortir el tema, van comentar... Jo no sabia, no tenia ni idea de que existia aquesta modalitat de futbol. No. Va ser la primera notícia que vaig tenir. Es va comentar que ja havien començat les activitats i a mi em va semblar superinteressant. Jo sempre, tota la vida, he sigut molt futbolero. Vull dir, quan tenia capacitats físiques jugava i després, doncs, com a aficionat, però sempre m'ha agradat el futbol. I aquesta, doncs, és una manera de practicar l'esport que a tu t'agrada, que sempre m'ha agradat, però fer-ho, a més, amb unes condicions adaptades i adequades a les condicions físiques i edat que tinc ara, i a més, fer-ho entre amics. O sigui que... Jo et diria... No explicaré el mateix que ja han explicat, perquè és que tot el que han dit jo ho subscriveixo, però et diria que... Jo no coneixia l'activitat, però després, doncs, anant parlant i anant investigant, nosaltres venim de Barcelona cada dimarts, i bé, hi ha molts equips de futbol caminant a Barcelona, m'han entrat ara, sí. N'hi ha molts, que probablement ens seria més còmode, però jo no ho canviaria, jo continuaria venint aquí a Sant Boi.
6: Ah, perquè hi ha millor ambient aquí a Sant Boi.
9: Perquè és que l'ambient és de fàbula, o sigui, ens ho passem superbé, ens cansem, jo surto, o sigui, després la dutxa l'agraeixo, perquè acabo cansat, després d'una hora i pico, una hora i mitja de caminar, com deia el Carles, no passegem, caminem, i no parem, vale?
6: I busqueu la pilota i intenteu marcar gols.
9: I intentem guanyar, i ens ho fem amb el carinyo i el cuidado que necessitem posar-hi el tema, i després, escolta, acaba, ens jutgem i després anem a prendre la Coca-Cola o, bueno, alguns la cervesa, sí.
6: O l'aigua amb gas.
9: O l'aigua amb gas, sí. Però és que l'ambient és de fàbula, Vull dir que aquí jo he conegut gent d'aquí de Sant Boi, que no l'hagués conegut si no fos per això, gent encantadora, magnífica, i de veritat que ens ho passem superbé. O sigui que jo animo a tota la gent que vulgui passar-s'ho bé, a més de fer exercici i tal, sinó que passar-s'ho bé, que vinguin i que ho provin.
6: Doncs avui estem parlant amb l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi, que ens presentaven ja el passat mes de febrer aquesta nova activitat esportiva, el walking football o el futbol caminant Sant Boi, i ara és insistir a Jordi en fer aquesta convidada a tothom que ens escolti, que tingui quines edats i que tingui quina disponibilitat horària també, perquè clar, és això, no només és l'edat, sinó que tingui el temps lliure necessari per poder participar. Som-hi, Jordi.

0: Si té 50 anys i pot fer una activitat horari pel matí. Per què? Perquè per la tarda al camp de futbol...
1: Clar, hi ha altres equips, evidentment. Ho feu al camp de futbol del Mariano Poblet els dimarts a partir de les 10 del matí.
0: De 10 a 11 i mitja és el dimarts. Fem un dia, podíem fer més dies, però bueno, inicialment amb l'arrencada ens va bé un dia, perquè també som conscients que tenim altres coses que fer. Nosaltres, per exemple, tenim quatre nets. Llavors, clar, quatre nets ens comporta, pues, es tindrà que...
1: feines d'avis, feines d'avis i àvies.
0: I llavors altres també poden tenir altres activitats. I per això fem un dia, que podríem fer més dies. Evidentment, tot això es pot anar incrementant segons la gent, segons les ganes i tot.
1: Molt bé. Ara de seguida ens recordaràs, si alguna persona ens escolta i té doncs, aquesta franja de temps lliure i també té aquesta edat, doncs què és el que ha de fer per poder participar. Ara de seguida ho parlem, però des de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi, Mari Cruz Galera, suposo que animar també, no?, a tots els membres de l'associació, a totes les persones que ens escoltin i que tinguin doncs, aquests requisits que participin, no?, al futbol caminant.
2: Hombre, a mi me gustaría que participara mucha gente de Sant Boi, porque los que están participando ahora son amigos. Y con eso se ha empezado. Y gracias a ellos que van, porque si no, no se hubiese empezado. Y luego también necesitamos, porque claro, la asociación, esto se está haciendo por la asociación de Ingrat, sí. Si no, no se haría. Y también porque María Antonia es la que lleva todos los deportes.
1: María Antonia Barragán, la regidora d'Esports, que també ha animat que es faci aquesta activitat.
2: Ha donat això, ha donat les dutxes i ha donat moltes coses. Però... A mí me agradaría que participen todos los amis, pero que podían participar gente de Sant Boi y gente de todos los casals, porque
1: heu fet la crida ja, heu fet la crida als casals, a les associacions de Sant Boi?
2: Sí, lo que pasa es que algún dimarts va la gent i veu que està gent jugant, que a vegades la pelota jugant al futbol, i claro, i la gent pues no se va.
1: S'espanten?
2: Sí.
1: Ah, s'espanten?
2: No...
1: S'espanten perquè creuen que és massa complicat, vols dir?
2: A veure, aquesta gent que juga perquè són aficionats al futbol.
1: Sí, però...
2: I la gent que va d'un casal, pues, se pensa que és caminant i li dones una peloteta així i ja està.
1: Jordi, suposo que això ho adapteu, no?
2: Sí, però hi ha dimarts que jo he anat i no.
1: Ah, que sembleu al Barça o què?
2: No, però jugant...
1: El Barça d'ahir.
2: Però jugant una mica més fort.
0: Ni molt més.
2: No és caminant així, agafa la peloteta. Però bueno, jo vull...
1: Jordi, que us adapteu, no? Us adapteu, que si hi ha alguna persona que potser no pot córrer tant...
0: A més, hi ha unes normatives, la UEFA té un dossier fet amb el qual hi ha unes normatives que hi ha que fer complir, i el tema de cadascú on t'arribi és el propi, la pròpia persona que sap on té que arribar.
1: Molt bé, doncs...
0: El límit ho posa ell.
1: Mari Cruz, hem de fer aquesta crida, que és futbol caminant per tothom, que tothom està inclòs i que s'adaptarà doncs, a aquest entrenament o partit al nivell de cada persona.
2: Ara, perquè nosaltres necessitem socis. Ara hi tenim 17. Això, con això no podien cobrir l'associació.
1: Doncs hem d'animar aquesta gent que ens pugui estar escoltant i a les associacions.
2: Una crida a tot Sant Boi que en deien persones de 50, 55 i després els casals, que tenim 7 casals.
1: Molt bé,
2: a veure si podien animar una mica més.
1: Fantàstic. Jordi, som-hi. Si alguna d'aquestes persones que ja ho té clar està animada i que vol participar al futbol caminant, on s'ha de dirigir, quin dia, quina és la manera de poder fer efectiva la inscripció? Sí,
0: mira,
1: Jordi?
0: En el casal Marianau, jo estic els dimecres de 10 a 11, ¿vale? El meu número de mòbil és el 636-484-201, o a través de, si voleu, un correu electrònic, és el walkingfootballsantboi@gmail.com. A qualsevol tipus de... posar-se en contacte amb
1: mi. Sí, qualsevol persona que estigui interessada.
0: Posar-se en contacte i després en el casal o en el camp de futbol, si vulguin vindre a veure'ns els dimarts de 10 a 11 i mitja en el camp de futbol de Mallorca.
1: Molt bé, si algú té algun dubte...
2: El dimarts, no, el dimecres.
3: No, al camp.
1: Al camp, els dimarts a partir de les 10.
2: A l'associació.
1: I l'associació és els dimecres a partir de les 11.
2: Exacte.
1: Molt bé. Si algú té algun dubte del nivell, o si s'espanta quan us veu jugar, no passa res que vingui.
2: A veure, no que s'espanta, però...
1: Que diu, ui, jo potser no arribo a aquest nivell. Que vingui, que participi, que faci una prova.
0: Que ho vegin i ho provin.
1: Molt bé.
0: Jo el que dic és

0: veure'l i provar-ho.
1: Fantàstic. Dèiem també abans que us heu adreçat als equips de salut comunitària dels ambulatoris de la nostra ciutat per incloure aquesta activitat a la recepta verda, que la recepta verda és aquesta estratègia de salut comunitària que consisteix precisament en la prescripció mèdica d'activitats a la natura o fer exercici físic. Això que deia el company Fernando, de que s'oblida de les pastilles mentre està fent el walking football. Heu començat ja fent sí. Doncs, aquesta difusió als equips de salut comunitària.
0: Exacte, sí. Vaig enviar un correu als quatre CAPs i a l'hospital també. He tingut una resposta a través d'un CAP. Uh-huh. Hem fet una primera trobada amb aquest CAP i estem, a veure, ara començant a pensar com ho farem, com ho poden fer ells, com ho poden per traslladar-los també a salut perquè puguin entregar aquesta activitat dintre de la recepta verda. I a veure, ja estem ara en comunicació amb ells i tirant-ho endavant.
1: Molt bé, doncs fem una última ronda. Fernando, per què ens hem d'inscriure al walking football, al futbol caminant Sant Boi?
2: Porque no es solo fútbol, es algo más que fútbol. Es compartir un rato con los amigos, es compartir mucha experiencia y lo que quiero decir es que cuando la gente viene al campo a vernos y se asusta, que no se asuste, que aparte de fútbol, lo de menos es el fútbol y el ganar y el meter goles, es hacer una actividad que nos viene bien a todos y evitamos pues que tomemos pastilla o tomemos otra cosa, porque el día que vas a jugar a fútbol vas con ganas, con ánimos y te olvidas de un montón de problemas y de pasar un rato agradable con estas personas que me han acogido.
1: Molt bé, Toni. Per què ens hem d'inscriure al futbol caminant Sant Boi?
3: Pues, com ha dit el Fernando, perquè ens ho volem passar bé. I perquè volem conèixer gent, perquè volem compartir coses amb altres persones, gent nova, gent que ens aportarà experiències. Bueno, i de passo, hi ha una pilota per allà al mig i ens l'anem passant. Perquè bàsicament el que fem és anar-nos a passant la pilota. Alguns dels que estan jugant allà en juguen, no hi han tocat una pilota amb els peus en la seva vida, eh? Vull dir que no és lo important. El futbol, com deia el Fernando, no és lo important, és un mitjà. Uh-huh. És un mitjà a través del qual sociabilitzem, fem esport, fem exercici a l'aire lliure, tenim unes instal·lacions magnífiques, ens podem dutxar amb aigua calenta després de fer exercici, o sigui, però sobretot ens ho hem passat bé.
1: Neus, per què ens hem d'inscriure?
4: Bueno, jo subscric tot el que han dit, no? Ens ho passem molt bé, l'ambient és molt bo, i després sí que és veritat que hi ha diferents capacitats, probablement, no? Perquè tenim la nostra amiga Bissa, que té 83 anys, no camina tan ràpid com camino jo, que en tinc 65, he de reconèixer-ho. Però ella té el seu lloc en l'equip, i és un lloc important, i si ella no està, pues, ahir vam jugar juntes, perquè a més ens anem combinant, depèn de les samarretes que portem i tal, i si ella no hi és, ens foten un gol, m'entens? I hi ha d'altres que... Jo camino molt, perquè sempre he caminat molt de pressa, no? Però hi ha qui no camina, hi ha qui té molt bon toc de pilota, jo no tinc ni idea de futbol, no? I tothom té limitacions i uns potser en saben més, tenen més tècnica, uns altres corren, corren, perquè aquest senyor com corre una mica més del compte ja
1: et
4: fot una xiulada, que només falta que ens expulsi.
1: Maria Isabel, sí.
4: És una cosa, sí. Això del córrer, que tothom que ve de nou, sobretot, si fa temps que jo lamentablement vaig estar una temporada de baixa, però tothom que ve de nou li costa adaptar-se al no córrer, perquè tothom quan tenim pressa correm, i si tu veus una pilota davant que se'n va,
1: sí, perquè volem el futbol que no és caminant. Clar, volem pensar en l'altre futbol.
4: És un aprenentatge que fas.
1: Sí, Maria Isabel, per què hem d'animar la gent que ens escolta?
5: Perquè és molt important fer esport a qualsevol edat, i nosaltres arriba un moment doncs, que ja no pots fer l'esport que feies quan eres jove, i doncs trobar aquest walking football ha sigut fantàstic. Vull dir que jo no he jugat mai a futbol, jo no he jugat mai amb una pilota, perquè, per què? Perquè sóc una nena i les nenes pues, jugàvem amb unes altres coses, no? I...
1: Per sort ha canviat això, eh? Tenim sí, referents, per això, ara tenim futbolistes referents com a, dones que són una meravella.
5: Les noies del Barça són fantàstiques. Pues per això, i la veritat és que ens ho passem estupendament i cada dia pues, aprens a donar el seu toc i ho disfrutes, i és molt, molt divertit.
1: Carles.
6: Per què? Doncs mira, a part de subscriure tot el que han dit els meus companys, que estic d'acord, doncs ja... Ai, espera, que ara se m'han anat del cap. Sí, que hem crescut exponencialment i jo considero que encara hem de créixer molt més, no? Llavors, nosaltres ara ocupem una part del camp, però acabarem ocupant tot el camp amb la gent que vindrà. Llavors, la gent que no s'espanti, perquè al final podem agrupar a la gent per nivells i per les seves capacitats, no? que tothom estigui a gust, i a més jo no recordo que gent que hagi vingut i no hagi vingut mai més. Tots els que han vingut han acabat adaptant-se i passant-s'ho tan bé com ens ho hem passat nosaltres.
1: Molt bé. I acabem amb el Jordi Aguiló fent també doncs, aquesta crida a tothom qui vulgui participar al Walking Futbol, al futbol caminant a Sant Boi, que és els dimarts a partir de les 10 del matí al camp de futbol del Mariano Poblet.
0: Mira, pues jo acabaré dient una frase que va dir l'alcaldessa a la reunió aquesta que van fer de l'activitat, que diu: la pràctica de l'esport i l'activitat física com a eines per generar cohesió social, hàbits saludables, activitats econòmiques, igualtat d'oportunitats, diversitat i vida comunitària.
1: Està tot dit amb això. Fantàstic. Doncs tot això, aquest còctel, el té el futbol caminant a peu, el Walking Futbol. Doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres us tornarem a convidar, Jordi i companyia. Us tornarem a convidar aquí per seguir fent difusió d'aquesta activitat tan interessant. Gràcies a la presidenta de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi, Mary Cruz Galera, que vagi molt bé.
7: Vale, gràcies.
1: Gràcies. Gràcies també al vocal de l'associació, responsable de la secció esportiva, Jordi Aguiló. Fins la propera.
0: A vosaltres.
1: Neus Batalla, gràcies. Gràcies al Carles Montblanc.
6: Gràcies.
1: A la Mare Isabel Oliver.
5: Volia dir una cosa, una última cosa.
1: Una
5: petita cosa, que ens l'hem descuidat. És l'esport a l'aire lliure. És fantàstic amb el sol, amb l'airet, estar al costat de la muntanya. Veniu, sisplau.
1: Sí, perquè aquesta instal·lació, el camp de futbol de Mariano Poblet, té els arbres a tocar, eh? Esteu tocant els arbres, a més, i pràcticament Sant Ramon, si allarguem el braç. Gràcies per afegir això. Toni Novell, gràcies.
3: Gràcies.
1: I Fernando Cano, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies.
1: També. Doncs seguirem parlant amb vosaltres i anirem coneixent la trajectòria del Walking Futbol a Sant Boi.
9: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: 4 minuts i arribem a l'hora en punt, a les 12 del migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim l'espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens visiten des de l'empresa Panicker. Tenim amb nosaltres el general manager, que és el Toni Pérez. Toni, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Que a més el Toni també és vocal de la Junta Directiva de Sant Boi Empresarial. I des de l'associació també tenim amb nosaltres la responsable de comunicació amb l'associat, que és la Laura Barragán. Laura, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi, Laura. Comencem com més habitual. Si alguna persona ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres, sigui un autònom sol, un autònom a més o menys treballadors, una empresa més gran o més petita, com ho fa?
2: Doncs ho pot fer a través del correu info@samboiempresarial.com, al telèfon 692-887-796, per xarxes socials o bé per la web www.samboiempresarial.com.
0: Ara de seguida repassarem l'agenda que teniu des de Sant Boi Empresarial, la que ha passat i sobretot la que tenim properament, però en aquests 3 minuts que ens queden tenim el temps just pràcticament per presentar el Toni, que ja l'hem dit bon dia. Però Toni, quan parlem d'enginyeria en adhesius, perquè de moment comencem així, amb aquesta presentació, demano molt, perquè et demano en 2 minuts que em diguis tot el que feu vosaltres, per tant és molt, és un resum que has de fer molt, molt intens. Enginyeria en adhesius.
1: Sí, nosaltres som una empresa familiar que estem aquí a Sant Boi, amb més de 100 anys d'història.
0: 104.
1: 104 anys, molt bé. Especialitzada, com bé dius, a l'enginyeria en adhesius, no? I com a compromís de la companyia, doncs, volem contribuir a millorar el benestar de la societat, no? De quina manera? Desenvolupant adhesius que són essencials pel nostre dia a dia. Per exemple, aquest matí doncs, ens hem aixecat i sense adonar-nos compte hem arribat a la feina, hem esmorzat, ens hem vestit, etc, etc, i hem estat en contacte amb centenars d'adhesius
0: i no en som conscients.
1: Exacte,
0: que són començant per les sabates,
1: per exemple. Per exemple, els cereals, no? el paquet dels cereals, el de llet, en el cotxe, el llit, el matalàs, etc, i un llarg, etc, no? Que són invisibles però són essencials pel dia a dia.
0: Clar, són uns adhesius que no és el típic adhesiu de barra que per fer treballs manuals.
1: Clar, això
0: que
1: també cola. Això és la cola.
0: Que és la cola o la cinta adhesiva.
1: Exacte.
0: O el celo. Això, clar, és un altre tipus d'adhesiu. Vosaltres us dediqueu més al sector potser més empresarial,
1: industrial,
0: no? Més industrial.
1: Industrial, correcte. Nosaltres, sí, ja des de fa molts anys que vam canviar el rumbo de la companyia i vam enfocar la companyia més cap a un sector 100% industrial, vale? I aleshores desenvolupem aquest tipus d'adhesius enfocats pues, a mercats essencials pel nostre dia a dia.
0: Doncs avui coneixerem el dia a dia d'aquesta empresa santboiana, Panicker, que estan a la carretera Santa Creu de Calafell 68 de Sant Boi. No marxeu, no marxis, perquè de seguida continuarem. No marxis, Laura, ara farem l'agenda de Sant Boi Empresarial per aquests propers dies, però és que arribem a l'hora en punt, a les 12 del migdia, per tant farem la pausa per les notícies, connectant amb 3Cat Info. Fins ara!
3: Trescat Info.

0: Ampules, 12 del migdia. El Tribunal de Comptes aplica finalment l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre, entre ells els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i l'exvicepresident Oriol Junqueras. Estaven encausats per les despeses del procés. Tampoc hauran d'abonar els més de 4 milions d'euros que els reclamaven. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament segons el baròmetre del CEO, tot i que en pèrdua d'escons. El segon lloc seria per Esquerra Republicana en disputa amb Aliança Catalana i després hi trobem Junts. El baròmetre també situa un empat entre PP i Vox i, per últim, atorga una representació semblant als Comuns i a la CUP. Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i a cedir el lideratge del front candidatura unitària de totes les esquerres per les eleccions generals del 29N. L'exalcaldessa de Barcelona segueix estenent la mà a Podem i Esquerra Republicana. El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Ja han arribat a Barcelona la vintena de columnes formades per cotxes i tractors que han sortit a primera hora del matí de diferents punts del país. Carburants i combustible han disparat la inflació al setembre. A Catalunya la taxa ha escalat fins al 4,5%, mig punt més que l'agost i al nivell més elevat des del febrer del 2023. L'increment de preus al conjunt de l'Estat frega el 5%. Amb aquests repunts es mantenen les bonificacions de 20 cèntims de la gasolina i del gasoil al novembre. La congregació de l'escola Pare Manyanet demana als pares de dos alumnes de centre de Barcelona, els demanda a dos pares d'alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar als seus fills i acusen a l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. A Renkenburg, el judici a un ucraïnès per l'explosió del gasoducte Nord Stream, que fa 4 anys va acabar amb un megaprojecte energètic multimilionari entre Alemanya i Rússia. El procés tensiona el govern alemany pro-Ucraïna davant les crítiques que rep de l'oposició d'extrema dreta i de l'esquerra populista pel seu suport a Kiev. I Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Després de la victòria al camp del Galatasaray per 1-4, el Barça s'ha situat líder provisional de la Champions a falta dels partits que completaran avui la segona jornada. De la jornada d'avui destaquen els enfrontaments Manchester City-PSG i Roma-Madrid. En bàsquet, avui es juga el partit pendent de la Lliga ACB entre la Sisa Joventut i l'Andorra. I l'Espar Uni Girona debuta a l'Eurocup femenina rebent l'Ostrava Txec. I el Mundial Masculí d'Hockey Patins, victòria aquesta nit passada de l'equip espanyol davant Portugal per 2-4. I en waterpolo, aquesta tarda es disputa la Supercopa Espanyola Masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
0: Ara espera una tarda amb previsió de sol, alguns núvols prims i alguns intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral. Les temperatures màximes oscil·laran, en general, entre els 24 i 28 graus. A Ponent i a l'Ebre podrien arribar a fregar els 30. Possible canvi al cap de setmana amb pluja en algunes comarques i un descens clar de les temperatures.
3: Trescat Info.

0: Les 12 i 5 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Obrim la segona part del programa d'avui dimecres i també la segona part d'aquest espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. I continua amb nosaltres el general manager de l'empresa Pàniker, el Toni Pérez. Estàs aquí, eh, Toni?
1: Sí, estic aquí, estic aquí.
0: I des de Sant Boi Empresarial, la responsable de comunicació amb l'associat, que és la Laura Barragán, que estàs aquí també, Laura.
2: Aquí estem.
0: Doncs som-hi, ens hi posem. Aquesta empresa santboiana de 104 anys d'història, que està a Sant Boi, hem dit, a la carretera Santa Creu de Calafell 68, que és l'empresa Pàniker, hem dit enginyeria en adhesius. El Toni ens ha explicat una miqueta quan diem enginyeria en adhesius de què estem parlant exactament, però que ara veurem conèixer-vos una miqueta més. Hem de dir que vosaltres porteu no tots aquests 104 anys,
1: correcte,
0: perquè sou més joves, de 104 anys. En quin moment rebeu l'empresa, us interesseu per l'empresa? El teu pare, oi?
1: Correcte, sí. El meu pare fa 44 anys que està a la companyia. Va començar la part tècnica i comercial, va acabar com a director comercial i va comprar unes participacions de la companyia. Mica en mica, les situacions, les oportunitats, etc. L'empresa va anar creixent. I es va donar unes oportunitats per anar comprant més participacions, fins que fa 4 anys vam apostar 100% per la companyia i vam comprar el 100% de les accions. En el meu cas, per exemple, no porto 44 anys, porto des del 2011 a la companyia, enfocat primerament a la part de ventes, direcció comercial, i des de fa 4 anys com a director general.
0: Hem dit enginyeria en adhesius. Clar, els adhesius és un món que jo no el conec personalment, vosaltres sabeu molt, però no som conscients, oi, que no tot, però moltes de les coses que estem tocant cada dia, ara deies els cereals quan esmorzem, allà dins, sigui a la caixa, sigui on estan ficats i presentats els cereals, allà hi ha adhesiu.
1: Allà hi ha adhesiu, correcte. És el que comentes, no? Els adhesius participen en el dia a dia de la societat actual i no ens donem compte, és un material invisible però tremendament necessari per la nostra societat, no? I exemples, hi ha infinits exemples que durant el dia estem en contacte directe o indirecte i no ens donem compte, no? Jo sempre dic una cosa, als nostres clients de vegades no li donen la importància que té l'adhesiu pel seu producte final. Perquè si l'adhesiu falla, imagina't, no? Arribar a un lineal, a un punt de venda de la gran superfície que sigui,
0: sí,
1: i que la caixa estigui oberta. Oi que no ho compraríem?
0: Mai.
1: No ho compraríem, no? Per això l'adhesiu no es veu, es fica una petita quantitat dintre de l'envàs, per exemple, per continuar aquest exemple, però és molt important perquè la qualitat del producte arribi, no? Arribi fins al consumidor.
0: Clar, la idea que tenim d'adhesiu és que enganxi, no?
1: Sí.
0: Aquesta és la idea primera que tenim, un adhesiu ha d'enganxar una part amb l'altra. Però clar, en el vostre cas, no només és això.
1: Anem més enllà. Això ho podrem diferenciar entre la cola i l'adhesiu. La cola, és, com bé dius, és per enganxar, no? Nosaltres els adhesius, i actualment es coneixen com un material avançat. Vale? Per què és un material avançat? Perquè permet unir quasi bé totes les superfícies sense deformar-les. Vale? Si utilitzem un tornillo, una grapadora i, a més, una soldadura, una grapadora pot perforar el paper o pot perforar el material, una soldadura pot deformar, però un adhesiu no. Un adhesiu ni deforma ni perfora. I a la vegada li està donant una lleugeresa al material que això comporta un estalvi energètic. Per exemple, l'exemple més fàcil és el cotxe. Els cotxes avui en dia porten gran quantitat d'adhesius, que no és com abans, i li aporta una lleugeresa al cotxe que implica menys consum. Menys consum energètic.
0: Aquest adhesiu ha de pesar poc, lògicament.
1: No pesen.
0: No
1: pesen. Aleshores, els adhesius actualment ja és un material avançat i necessari per el desenvolupament industrial del segle XXI. Mm.
0: Doncs estem parlant amb l'empresa Panicker, el general manager és el Toni Pérez, que també ets vocal de la Junta Directiva de Samoa Empresarial. Quan t'ho proposen des de... Bé, comencem pel principi. Quan formeu part, quan entreu a formar part de Samoa Empresarial? Laura, quan?
2: Doncs com a empresa. Més de dos, tres anys.
0: Com a empresa fa més de... Això, entre dos i tres
1: sí,
0: anys.
1: Tres
0: per
1: anys.
0: Què, per què ho vau fer?
1: Bueno, una miqueta perquè quan nosaltres vam agafar la Panicker com a propietat 100%, una de les visions que nosaltres tenim com a empresa no és només negoci, sinó és també compromís en l'àmbit social, no? I Panicker és cert, i és de reconèixer que durant molts anys va estar tancada, no? Va estar tancada en si mateixa i focalitzada doncs, en altres punts, no? Quan nosaltres vam agafar Panicker, no. Vam obrir Panicker tant a la societat, a l'àmbit més social, però també dintre els àmbits empresarials, no? Perquè també confiem en aquest tipus d'associacions que són necessàries pel teixit empresarial.
0: I quan et proposen, però imagino que ve un moment que et van proposar formar part de la Junta Directiva de Samoa Empresarial com a vocal. Vas dir que sí de seguida o no?
1: Li va dir Miguel Ángel, por favor. I li vaig dir que sí. Li vaig dir que sí, es va donar una oportunitat i li vaig dir que sí. No es pot dir que no a aquest tipus de proposicions i de més. Vull dir, al final, una aporta el que pot, de vegades poc, de vegades menys, però és necessari contribuir a aquest tipus d'associacions.
0: Clar, en aquests 104 anys d'història de l'empresa Panicker, o aquests 40 aproximadament que porteu, o ara més recentment que porteu vosaltres directament, el sector ha canviat moltíssim. Penso en les màquines, no? Tot tipus de maquinàries, en el producte, perquè després aquell producte final, aquell adhesiu, sigui el que vosaltres perseguiu. Tot això ha canviat moltíssim, no?
1: Sí, tot això ha canviat moltíssim. Tot això ha canviat. Nosaltres, des de fa molts anys, vàrem optimitzar tot el que seria el sistema de producció, perquè penseu que nosaltres el packaging, l'envàs que més venem, és un IBC de 1.000 quilos de cola.
0: Sí.
1: Aquest és l'envàs top de Panicker, que és el que més venem, no? Aleshores, has d'adaptar tot el sistema teu productiu a aquest tipus d'envasos, vale? Abans Panicker estava enfocada més al petit envàs, sí? D'un litre, d'un quilo, etcètera. Aleshores, el sistema de fabricació era un altre, era molt més manual. Ara és tot més automatitzat.
0: Sí? Més maquinària que ho
1: més
0: fa?
1: Més maquinària passada.
0: Que ho fa.
1: Correcte. Sí, correcte. Tractem també per un tema d'ergonomia en els treballadors, que tractem que la càrrega de sòlids dintre dels reactors pues, sigui d'una manera automàtica o semiautomàtica. Vale? Perquè si no, pues, els treballadors també pues, tenen una sobrecarregada de pes.
0: Quants treballadors, treballadores, ara mateix té Panicker aquí a Sant Boi?
1: En aquest moment som 55 empleats.
0: 55 empleats en aquesta empresa de 104 anys d'història, 12.000 metres quadrats...
1: Correcte.
0: En la que fabriqueu líquids a base de què? Perquè dissolvents, poliuretans, aigua, etc.
1: Sí, bueno...
0: Feu com uns còctels, no?
1: Sí, uns còctels. Fabriquem diferents tipus d'adhesius, tots líquids. Adhesius base aigua, que seria tota la línia de cartró, etc. Adhesius base solvent i adhesius de poliuretà, com bé dius, de líquids també d'un component i de dos components per aplicacions industrials, que seria doncs, tot el que seria, per exemple, la carrosseria dels camions frigorífics, doncs aquí s'utilitza també adhesius de poliuretà per fer la tractora del camió.
0: Hi ha alguna superfície que se us resisteix? Que se us resisteix, que diu, no hi ha manera que això, o algun tipus d'això, de líquid que no pugui enganxar segons quina superfície, o no se us resisteix res?
1: Si resisteix, aleshores es desenvolupa algun tipus de promotors d'adhesió perquè no resisteixi.
0: Molt bé.
1: Vale? Tot està pensat perquè al final s'ha d'adherir. Necessitem aquesta adhesió i de vegades la química no dona que per un simple adhesiu hi hagi adhesió. I s'ha de desenvolupar pues, unes imprimacions o uns promotors perquè hi hagi aquesta adhesió, no? Entre dos materials.
0: Molt interessant, avui el tema dels adhesius amb Panicker. Tornem a Savoia Empresarial per saber l'agenda que tenim de cara a aquests propers dies i les activitats també que ho anem realitzant.
2: Doncs continuem amb la preparació del segon torneig de pàdel de Savoia Empresarial, que celebrarem el dissabte dia 21 de novembre de 10 a 4 i mitja a les instal·lacions de la nostra societat Complex Esportiu al Direreu, que està avançant a molt bon ritme i, de fet, els patrocinadors ja s'han tancat abans del termini previst, fet que demostra la bona acollida que està tenint aquesta segona edició. Des d'aquí, doncs, vull agrair la confiança a totes les empreses que ens donen suport una vegada més, que són Grupo Pas, VLD Engineering, Clínica Dental Gracia, Tsunami Car Wash, Forna Rosella, Guzmán, Changan Autovivo, Corby, Talc Idiomas, Instalaciones Técnicas Crea i Panicker, que des d'aquí també volem agrair al Toni, que sempre ens està donant suport, no?, a totes les iniciatives que des d'associació fem. I bueno, recordar que perquè fa les inscripcions us podem anunciar que la Lliga Beginner ja s'ha completat, totes les places disponibles, però que encara queden places disponibles a la Lliga Superior. Així que animem a que totes les empreses interessades es puguin inscriure. Recordar també que és una jornada oberta tant a empreses associades com a empreses que no ho són, amb l'objectiu de poder continuar fomentant el networking i les relacions empresarials a través de l'esport, no? Com a segon punt, doncs, just ara mateix vinc de participar a la sessió de Parlem de, en aquest cas ha anat sobre la modernització dels polígons, i és una trobada molt interessant on s'ha presentat les principals actuacions de modernització que es duran a terme en els polígons de Sant Boi. S'ha explicat especialment el calendari i les actuacions previstes a la Riera Roja, així com els canvis que afecten a la circulació i la mobilitat d'aquesta zona. I també ha estat un espai molt útil perquè les empreses poguessin poder plantejar dubtes i conèixer a primera mà la informació dels equips tècnics responsables del projecte. Gràcies també a aquestes reunions que Sant Boi Empresarial fa de manteniment i de seguretat, d'on surten canvis que s'han de fer al polígon i que bueno, voreres, coses que ja es van desgastant amb el temps i que s'han de fer. Llavors, gràcies a aquestes reunions surten o es poden ampliar, no, diguéssim, aquests projectes que volen fer i poder donar solució a totes les fotografies que ens envien i tota la problemàtica que creuen que hi ha en aquest carrer. Així que des d'aquí molt contents per donar aquest suport a aquest projecte, i ha estat molt interessant perquè sobretot les empreses del polígon han pogut preguntar i han pogut parlar amb els responsables, perquè clar, estan parlant de que està allà un carrer important, uh-huh, i que a més doncs, hi ha camions, hi ha trailers que han de passar, i des d'aquí doncs, hem estat recolzant a aquestes empreses. Després també, com a altre punt, recordem que continua obert fins al dia 18 d'octubre el termini perquè les entitats i les associacions sense ànim de lucre de Sant Boi puguin presentar els seus projectes dins de la convocatòria de les donacions. Vull recordar que el 10% de les quotes anuals dels nostres associats van destinades a una entitat sense ànim de lucre de Sant Boi i que estem treballant amb la donació del 2025, així que tenim fins al 18 d'octubre perquè puguin presentar els seus projectes. Ja tenim uns quants sobre la taula, però animem a que puguin presentar-nos a més, i des d'aquí doncs, la Junta Directiva el dia 19 d'octubre, que celebrem la primera reunió, es pugui tractar molts temes, però un d'ells el tema de la donació i poder, doncs, el dia del sopar de gala, poder fer aquesta entrega.
0: Fantàstic, doncs anirem parlant de l'actualitat des de Sant Boi Empresarial, però ara tornem a la nostra empresa convidada d'avui, que és l'empresa Panicker, hem dit enginyeria en adhesius, una empresa amb 104 anys d'història, i ens acompanya el general manager, que és el Toni Pérez. Toni, de l'evolució que parlàvem de l'empresa, de l'evolució dels adhesius, dels primers que recordeu vosaltres, els adhesius que tenim ara, han passat moltes coses. En què es treballa ara? És a dir, pensem en el futur de la vostra empresa, en el futur dels adhesius, cap on anem?
1: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem ja involucrats en el que podríem dir el futur dels adhesius i de la indústria química. Ara es parla molt de sostenibilitat. Nosaltres ja portem des del 2019 treballant la sostenibilitat tant en l'empresa, com a empresa, però també en els adhesius, no? Treballant en adhesius de les matèries primes que siguin origen vegetal.
0: És a dir, que respectar el medi ambient al màxim.
1: Totalment, totalment. Tenim un compromís com indústria química, ja no només en la fabricació d'adhesius, sinó també en tractar, de cuidar el medi ambient, no? Aleshores, estem enfocats tant en la utilització de matèries primeres d'origen renovable o d'origen vegetal, com es diu, biobase.
0: Sí.
1: Sí? Però també en la formulació d'adhesius que també permetin menys consum energètic pels nostres clients. Sí? Això per nosaltres també entraria dintre de la paraula sostenibilitat. Vale? No és només matèries primes bio, sinó també és que els teus adhesius consumeixin menys, que portin menys manteniment als equips, etc, etc. Vale? Estem en aquestes dues línies.
0: Això seria després... el futur, eh? Això seria el... Bé, vosaltres, sí, per vosaltres ja quasi és el present, eh?
1: Sí, per nosaltres és el present. És el present. Tot el tema de normatives, etc. El Pacto Verde de la Unió Europea de la Indústria està enfocat per poder reaprofitar, per exemple, tots els materials que han estat utilitzats. Aleshores, si aquest material ha estat unit per un adhesiu, aquest material també ha de ser tornat després a reprocessar-se. No? Aleshores, els adhesius també s'han de formular pensant no només en la vida primera, sinó que després d'aquesta vida primera, aquest material portarà un procés de reprocessió per després tornar a ser utilitzat.
0: És a dir, el reciclatge també en el vostre sector. Eh?
1: Exacte. La formulació no només és per unir, sinó també és pensant després en la vida del reciclatge que portarà aquest tipus de material. Sí, això són temes presents en les que Paniquera està, òbviament, immers.
0: En quin tipus de mercat treballeu? No només aquí, penso en Sant Boi, que no sé si molt o poc, penso en Catalunya, en la resta d'Espanya, sí, però també en el món, no?
1: Correcte.
0: On viatja Paniquera?
1: Bueno,
0: hauríem de preguntar on no viatja.
1: On no viatja, no?
0: On no viatja.
1: On surtin oportunitats, no? Nosaltres estem focalitzats principalment aquí a Espanya i Portugal, sí? I després, pues, com et deia, no? Tenim distribuïdors que arriben des d'Austràlia i clients al Perú. Vale? Pues, aquesta és la nostra, bueno, la nostra polivalència en el mercat i buscant clients, no? Òbviament, on hi hagi oportunitats de negoci.
0: I ara mateix, on hi ha oportunitat de negoci? Vinga, fes-nos spoiler.
1: Ui, això és complicat, eh?
0: Ja, és confidencial. Però segurament hi ha alguna... Bé, no em diguis països ni llocs. Alguna zona del món encara potser doncs hi ha necessitat treballant?
1: Les zones del món sempre també han necessitat. Com nosaltres també en el passat també, vull dir, les zones del món que estan menys desenvolupades necessiten un altre tipus d'adhesiu. No tan tècnic, per què no dir-lo com aquí, que doncs, les maquinàries són molt precises en aplicació, velocitats de línia, etc. Però ja estem utilitzant un altre tipus de maquinària que, per exemple, estàvem aquí utilitzant fa 30-40 anys. O sigui, també necessiten adhesiu, no? O sigui, les oportunitats estan a tot arreu, perquè els adhesius, com bé comentava abans, no? Els necessitem pel nostre dia a dia.
0: Els necessitem pel nostre dia a dia. I ara volem que ens digués un producte en el que diem no, aquí adhesiu no n'hi ha ni gota. I ara tu ens diràs, doncs sí que hi ha i molta.
1: Potser us canviarà la vida a partir d'ara, eh?
0: I no utilitzarem perquè pensarem mai que ens enganxarà això.
1: Pues jo sempre fico el mateix exemple, no? El paper higiènic o el paper de cuina, no? Nosaltres també és una secció que tenim a Paniquera i en un paper higiènic o paper de cuina hi ha fins a 4 tipus diferents d'adhesiu.
0: Però en el mateix paper, en l'embolcall o en el mateix paper?
1: En el mateix paper hi ha un que és el rotllo, el tub.
0: Sí.
1: Aquest és un tipus d'adhesiu.
0: Sí.
1: El que està adherit, que es diu, l'aplicació és el pick-up, no? Que és la que està adherit al paper, al tub.
0: Sí.
1: És un.
0: Sí, perquè és veritat que l'últim trosset, que aquí s'ha d'aprofitar tot, eh? L'últim trosset també l'aprofitem.
1: Jo que he evolucionat, que fa anys es quedava i ara ja no.
0: Sí, ara ja costa molt poc desenganxar. Tens tota la raó. Sí. Ho penso molt jo, això. Dic, mira que bé que surt.
1: Ara s'ha d'utilitzar totes les fulles
0: de servei. Perquè si ho aprofites
1: totes
0: tot.
1: Totes les fulles de servei. A vegades no, a vegades...
0: I això és gràcies a vosaltres?
1: Bueno, gràcies, en part sí.
0: Ostres, en part, que curiós.
1: Sí. Portem ja dos adhesius, la de tancament, que és la primera que obrim, i la de laminat, que és la d'entre capes, sí, entre les fulles. Oh. Fixeu-vos que hi ha normalment o punts o algun dibuix en el paper higiènic o en el paper de cuina, sí, doncs allà és on està l'adhesiu perquè les capes no es moguin, no? I aquí queden fixes.
0: Clar, imaginem que en aquest tipus d'adhesiu del paper higiènic, sí, i un adhesiu que s'utilitzi en un vehicle, en un automòbil, clar, hi ha moltes diferències,
1: exacte,
0: no?
1: Ja.
0: És a dir, que vosaltres heu d'adaptar-vos a cada tipus de necessitat.
1: Molt bé, sí? Exacte. Necessitat, material... I nosaltres coneguem com el quadern de càrregues, no? Mm. Quina serà la vida després d'aquest material? Ah. O sigui, no és només adaptar l'adhesiu al material, als substractes, que diem, a la maquinària, que diem, al sistema d'aplicació, a la normativa, a la regulació, sinó també si aquesta caixa o aquest producte viatjarà pel món a un contenidor i arribarà pues, al desert, no? També s'ha de tenir en compte respecte a l'adhesiu.
0: Les temperatures?
1: També, exacte, les temperatures. Mm. I el producte que s'envasa també, per si té algun tipus de migració que afecta l'adhesiu. Mm. Vull dir, és un món molt, molt entretingut.
0: Ui, Déu-n'hi-do, eh?
1: Molt entretingut.
0: Déu-n'hi-do, no esteu divertits, eh? A pànic, ja ho veig. Si entrem a l'empresa, aquests 12.000 metres quadrats que estan a Sant Boi de Llobregat, que estan a la carretera Santa Creu de Calafell 68, què trobem? Què teniu en aquests 12.000 metres quadrats?
1: Bueno, ja tenim, és la nostra fàbrica, no estem en un altre lloc, i ja tenim des de les nostres oficines, el nostre laboratori, també tenim un laboratori propi que el conformen 7 tècnics diferents, el nostre control de qualitat, les nostres seccions de producció que les tenim separades, òbviament, per cada tipus d'adhesiu que fabriquem, i els nostres magatzems, tant de matèria primera com de producte acabat. De matèria primera tenim dipòsits soterrats i no soterrats, perquè la nostra matèria primera principal és líquid, per això fabriquem adhesius líquids, sí? I després el tema de lo que seria la logística de la companyia.
0: Què important és el laboratori, és a dir, la recerca, la investigació en el sector vostre, no?
1: Fonamental, és fonamental. És fonamental, sí, ja no només pel tema normativa, sinó pel tema noves maquinàries, nous requeriments de clients, nous substrats que ara apareixen, noves tintes, etc. Necessitem sempre, bueno, desenvolupar, estar constantment en la recerca, no?, de noves formulacions i nous tipus de matèries primeres.
0: Clar, i noves normatives, noves acreditacions. Teniu una ISO, que això també s'ha de passar per mantenir la ISO.
1: Tenim dos.
0: Teniu dos, ja?
1: La 9001, sí? I la 14001.
0: Déu-n'hi-do, doncs sí. Enhorabona. Sí. Clar, tot això s'ha de mantenir, no ho regalen, això.
1: Exacte. Sí, sí, per nosaltres, de fet, teníem una, molt bé, com bé dius, la 9001,
0: sí,
1: i enguany ens van donar la 14001, que està enfocada a el que seria medi ambient. I per això és el nostre compromís, també, com a indústria química amb el medi ambient.
0: Doncs avui coneixem molt de prop aquesta empresa, que la tenim a Sant Boi. Segur que molta gent l'està descobrint, tot un món, però és que aquest món el tenim a Sant Boi. Que clar, molta gent potser no ho sap, no us coneix, sí, ha vist el ròtol, passa per allà i bé, pàniquet, però no s'atura a saber tot el que es fa allà dins, no?
1: Exacte.
0: Que el que es fa allà dins està viatjant per tot el món.
1: Exacte, i està en el dia a dia, com bé deia. Per això és important aquest tipus de, no?, aquest tipus, sí, d'espais i de, sí, més, sí, que sí, feu, sí, per donar a conèixer, no?, a la població més local de lo que es fa aquí a Sant Boi.
0: Sí, sí. I tant. I aquesta empresa, Pàniker, està associada a Sant Boi Empresarial i el Toni és vocal de la Junta Directiva de Sant Boi Empresarial. Som-hi amb l'agenda, Laura.
2: Doncs recordar que estem en l'organització del segon torneig de pàdel Sant Boi Empresarial. Cal dir que els patrocinadors s'han tancat abans del termini previst perquè hem arribat al màxim, així que nosaltres encantats. I que també el que és la Lliga Beginner també estan exaurides les places, però que encara hi queden places a la Lliga Superior. Així que des d'aquí animem a empreses associades com a no associades i que vulguin venir a fer networking i veure què és el que fem també, doncs puguin venir i passar doncs un moment de networking i d'esport, no? Des d'aquí doncs també comentar que estem treballant amb la donació, que encara hi ha plaç fins al 18 d'aquest mes, i que el dia 19, que tenim la reunió de juntes, podran tractar temes com el sopar, aquesta organització d'aquest, sí, sopar. Sabeu que tenim dues línies de treball, que és línia de polígons i línia de poble. Des d'aquí doncs també treballem amb nous projectes i doncs sobretot organitzar doncs la donació i tots els esdeveniments que encara ens queden.
0: Molt bé. Que, per cert, hem dit que Paniker patrocina també el torneig de pàdel, la segona edició del torneig de pàdel, que voleu, doncs això, ajudar a recolzar i donar suport a aquestes iniciatives també des de Samboy Empresarial, oi?
1: Totalment. Com a empresa volem formar part també del municipi i de l'àrea més local on està Paniker, no? Nosaltres... el tema social el treballem, el tema des del punt de vista de l'ocupació, tractem que el personal de Paniker sigui de Sant Boi o del voltant o del Baix Llobregat, la formació, som una empresa adherida tant a l'Institut Químic de Sarrià, col·laborem en diferents instituts del Baix Llobregat on tenim pues, una carrera o uns programes de formació en diferents departaments de la companyia, com pot ser manteniment, com pot ser administració i comptabilitat, o fins i tot dintre del departament tècnic, no? I després la col·laboració social, com ara comentaves, no? Nosaltres som empresa adherida a l'Hospital de Sant Joan de Déu, tractem de col·laborar amb les activitats que fa Sant Boi Empresarial o l'Ajuntament amb la cursa de Sant Boi, i col·laborem també amb una fundació Migra Studium, que és una fundació de gent jove que està en pisos tutelats, doncs ja hem incorporat a dos persones dintre de l'estructura de Paniker. Bueno, intentem una miqueta com a empresa tenim aquest compromís social.
0: El Toni, que avui ens acompanya com a general manager, el Toni Pérez, però el teu pare, no sé, també està encara a l'empresa?
1: Sí.
0: Està mig jubilat? No jubilat o no? Encara està?
1: Mig jubilat.
0: Com es diu el teu pare?
1: Francisco Pérez, Paco.
0: Paco Pérez.
1: Paco, sí.
0: Doncs des d'aquí també una salutació, perquè
1: sí,
0: suposo que està
1: un
0: sempre
1: referent,
0: en tu, és un referent per tu i per l'empresa, no?
1: És un referent per mi, sí, total. I un ajut. Un gran ajut, sí, totalment.
0: Molt bé. Doncs parlem del futur i abans t'he fet aquesta pregunta. Quan parlem d'adhesius, d'aquesta enginyeria en l'adhesiu, no sé, com t'imagines tot aquest món fa d'aquí, no sé, ja no 5, ja dic 10, 15 anys, abans et deia cap on anem, però anem més enllà. Que canviarà molt el sector de l'adhesiu?
1: Home, el que et deia, ja està canviant molt. El nivell de regulacions de fa un any fins ara, a nivell de normatives, ha canviat moltíssim. Ens exigeixen moltíssim en quant a per indústria química i, a més, estem sotmets a control com a empreses, també a nivell d'emissions, etc. I a nivell d'adhesius ja s'està canviant cap a un altre tipus més de matèria prima, deixant aparcades les matèries primes fòssils, sí, per un altre tipus de matèria prima, més renovable, però no es pot en tot,
0: ja.
1: Depenent en gran part de les matèries primes derivades del petroli, etc. Vull dir, el futur és molt canviant. La veritat, nosaltres, i en aquests moments, poder dir el que passarà dintre de 2 mesos, 3 mesos, dintre la indústria química és
0: difícil,
1: molt
0: 2 mesos,
1: difícil,
0: sí.
1: Molt difícil, molt difícil. Nosaltres tenim les nostres tendències, els nostres treballs, perquè nosaltres confiem que hem d'anar per aquest camí i és el camí que utilitzem, no? Però aquest seria la nostra fulla de ruta.
0: Clar, que vosaltres quan a casa heu d'enganxar alguna cosa, què feu? Aneu directament i agafeu, no sé,
1: tot el seu adhesiu.
0: Una ampolla,
1: no, no,
0: sí,
1: va, tot
0: clar,
1: seu
0: tot
1: adhesiu.
0: No val per tot, és veritat.
1: Tot el seu adhesiu, tot no val.
0: Ho veieu des d'una altra perspectiva que nosaltres, no? Quan hem d'enganxar qualsevol cosa.
1: Tot no val,
0: vosaltres.
1: tot no val. Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Abans parlàvem del paper higiènic o de rotllo de cuina, però a un mes trobem.
1: Bueno, ara que està molt de moda el tema e-commerce, per exemple,
0: sí.
1: Pues, tots aquests paquets que arriben d'e-commerce, aquí van dos tipus d'adhesius que nosaltres fabriquem. I clar, i el paquet ha d'arribar totalment tancat, oi que sí?
0: Sí.
1: I dona voltes, i rep cops.
0: Sí.
1: I el paquet arriba intacte i sense obrir, no? I és més, i si el volen obrir, ja tu ja ho notes, no? Ja ha trencat la fibra de paper,
0: sí,
1: i
0: llavors,
1: aquí hi ha hagut una manipulació. No? Pues aquest també és un tema d'adhesiu important per nosaltres. Tot el tema de bosses de paper, també, com bé dèiem abans, pues, tot el tema de tapis, els seients d'avions, dels trens, de les butaques dels cinemes, dels teatres, pues, també són tipus d'aplicacions on estem nosaltres.
0: Déu-n'hi-do. Clar, la pregunta és on no esteu.
1: On no estem, no?
0: On no esteu. Sí, sí. Hi ha algun lloc on no?
1: Sí, hi ha sectors. Sí? Hi ha sectors on, per un tema d'estratègia de companyia, sí, i de més, doncs, sempre hem dit que no ens interessa. Que no ens interessa, de moment, tocar aquest tipus de mercats. Sí, sí, on els... Bueno, és un tipus de clients on... Saps, de vegades que no casa la filosofia d'un mercat amb l'empresa? Doncs pues preferim fugir i si evoluciona el mercat o evolucionem nosaltres i ens trobem, doncs pues ens trobarem.
0: Si enganxeu...
1: Exacte. Sí.

0: Doncs arribem al final d'aquest espai setmanal amb l'Associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens ha visitat l'empresa Pàniker. Hem tingut amb nosaltres el seu general manager, que és el Toni Pérez, que alhora és vocal de la Junta Directiva de Sant Boi Empresarial. I hem parlat d'enginyeria en adhesius que estan a la carretera Santa Creu de Calafell 68, que és molt senzill, Toni, suposo, si algú vol saber més de vosaltres, la pàgina web és molt intuïtiva, molt senzilla, i allà trobarà tot, oi?
1: Exacte, sí, totalment.
0: I des de Sant Boi Empresarial ens acompanya la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Finalitzem recordant, si hi ha alguna persona que vol fer, com ha fet Pàniker, de formar part de la vostra família, com ho fa?
2: Doncs ho pot fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-187-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: Doncs moltíssimes gràcies al Toni, que ens ha visitat avui, que hem conegut molt més de prop aquest tema. Ens ha agradat moltíssim tot el vostre dia a dia, com treballeu a Sant Boi amb Pàniker. T'esperem quan vulguis,
1: gràcies,
0: Toni.
1: Gràcies per l'invitació.
0: Ens ha enganxat molt, l'entrevista. Ens ha enganxat.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Toni, que vagi bé. Bon dia.

0: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi al Dies de Ràdio, recta final del programa d'avui. Obrim l'espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlant amb l'equip de l'assessoria psicològica per a joves i adolescents en el marc del 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental. Hem de presentar l'equip de psicòlogues actual, que és la Noemí Vilà, la Verònica Gutiérrez, la Jana Vélez, la Meritxell Escamilla i la Marc Viniegra. I que avui ens acompanya la Jana Vélez. Jana, què tal? Molt bon dia.
1: Ai, que no t'escoltem. Espera.
0: Hola, què tal, Jana?
2: Hola, bon dia.
0: Ara sí. La Meritxell Escamilla, què tal, Meritxell? Bon dia.
3: Bon dia, Mònica.
0: I la Marc Viniegra. Marc, bon dia.
4: Bon dia.
0: Doncs som-hi, ara de seguida ens hi posarem amb els horaris, la manera d'accedir, que és el que oferiu des de l'assessoria psicològica per a joves i adolescents, però primer m'agradaria una reflexió de cadascuna de vosaltres com a professionals de la psicologia davant d'aquest 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental 2026. Meritxell, quin és el missatge? Què és el que t'agradaria dir en aquest dia?
3: Bueno, doncs, la meva opinió a dia d'avui és que moltes vegades els adolescents, joves i tota la població en general ens preocupem molt pel nostre cos, però oblidem el que ens repercuteix a nosaltres mateixos, el que seria, doncs, les emocions i a nivell del que seria la salut mental. Crec que està bastant oblidat. I, bueno, les meves companyes ara també explicaran amb què ho relacionarem avui i veurem una mica.
0: Molt bé, perquè vols dir que quan diem salut no pensem que la salut mental és també salut.
3: Clar, crec que a dia d'avui ens oblidem sobretot del que sentim.
0: Som-hi.
5: Doncs mira, jo crec que al final la salut mental és una cosa que ens interpel·la a tots i a totes. Crec que actualment la diferència amb temps passats és que sí que hi ha una miqueta més de visibilitat, i en el fet que hi ha la part positiva de que ara es diagnostiquin molt més les patologies mentals, cosa que facilita molt més a les famílies, aquesta com visibilitat, com he comentat abans, però

0: també crec que queda molta feina per fer. Crec que s'ha de polir molt també el tema dels diagnòstics, perquè ara moltes vegades, com sembla que un diagnòstic ho disculpi tot, i llavors crec que, bueno, encara queda molta feina, i com diu la Meritxell, moltes vegades està com molt oblidat aquest tema de la salut mental, i que s'ha de continuar fent molta força perquè això creixi.
1: Mar?
2: Sí, nosaltres al final, quan ens quan sabíem que veníem aquí i ens vam plantejar què volem transmetre o de què volem parlar, no, justament ho dèiem, que al final salut mental ens queda com algo clínic o algo de patologies, que és veritat, com diu la Jana, que s'agraeix, no?, que cada cop n'hi hagi més diagnòstics i que sigui com, entre cometes, més normal, no?, poder plantejar que igual hi ha alguna cosa que no està funcionant com hauria de funcionar i que puguem fer diagnòstics i tal. Però sí que és veritat que nosaltres justament volíem parlar de salut mental més enllà de tot això, no?, de, pues, que tots en tenim salut mental, pot ser més bona o més dolenta, no?, però sembla que salut mental és només pels qui no la tenen, i no, salut mental és igual que podem tenir salut física, també podem tenir salut mental, no? I ara ens trobem en un moment social, doncs, que fa que la població, sobretot adolescent i jove, no tinguem una molt bona salut mental, perquè al final hi ha una base social o, bueno, sí, o que si les coses bàsiques no estan funcionant, per molt que nosaltres ens treballem a nivell individual, salut mental de forma aïllada no servirà de res, molt més enllà dels diagnòstics, com he dit abans,
1: Clar, tot això que ens envolta, les coses bàsiques que dius, que pot ser, evidentment, l'entorn familiar, els estudis, la feina, l'habitatge.
2: Sí, clar, és que
1: no és una quasi és una afirmació, no? Pregunto, bonica, però afirmar, sí. No, i que sí?
2: Sí, tant, justament ho hem buscat unes dades que hem pensat l'equip de psicos que és bastant rellevant, i és que ara, el 2025, només el 18,6% de joves entre 16 i 29 a Catalunya estaven independitzats, i, o sigui, és a dir, menys de 2 de cada 10, quan el 2006 un de cada 3 joves vivia fora, i són les dades de la Generalitat, les dues. I, jolín, al final és normal que dintre del context d'adolescents i joves, si no n'hi ha unes expectatives o una perspectiva de futur òptima, pues, no tens ganes de que arribi, perquè no arriba estabilitat. Llavors, vale, sí, estabilitat mental sola, sense que el context social o familiar o d'igual o laboral tingui estabilitat, és molt complicat que la trobem.
0: Sí, al final estàs exigint, sobretot a uns adolescents que estudiïn o que facin una carrera moltes vegades, o un grau superior, però ells saben que la perspectiva que tenen, independentment de què estudiïn o no, és aspirar a cobrar un màxim de 1.600 euros al mes, i que l'habitatge, si vius en parella, et costi uns mínim uns 900 euros, o si no, compartir pis amb unes habitacions que estem parlant que se'n va a un preu de 400 euros, vull dir que una habitació de 300 euros ens sembla algú barat. Llavors, com bé diu la mare, és algú molt frustrant. Al final impedeix molt, o sigui, que aconseguim una estabilitat mental per se, només pel fet d'existir, i hi ha, crec que incideixen moltes variables per poder aconseguir una estabilitat mental.
1: I aquestes casuístiques, Meritxell, també us les trobeu a l'assessoria psicològica aquí a Sant Boi?
3: Sí, al final és un tema que està a l'ordre del dia, és un tema que preocupa a tothom. Bueno, quan arriben a l'assessoria i venen a tractar, per exemple, un tema de gestió emocional, moltes vegades té a veure amb la preocupació sobre el seu futur, i aquesta inestabilitat, aquest no saber com els hi anirà, perquè a dia d'avui, doncs, independitzar-se és algo que està sobretot a l'abast d'aquelles famílies que poden ajudar els fills, però qui no té la família que pot recolzar econòmicament aquell fill o filla, doncs és gairebé impossible.
1: Doncs avui estem parlant amb l'equip de l'assessoria psicològica per a joves i adolescents en el marc d'aquesta data, el 10 d'octubre, que és el Dia Mundial de la Salut Mental. Parlem d'horaris, insistirem després quan finalitzem aquest espai. Horaris, manera d'accedir, qui pot accedir a aquesta assessoria i de quina manera?
2: Sí, mira, justament hem fet una modificació en els horaris de l'assessoria de joves, és a dir, de joves de 16 cap a 35. El Troba't segueix igual, ja li deixaré a la Jana que ho expliqui, sí, que és la referent ella. Però a l'assessoria de joves ara estem atenent dilluns, dimecres i dijous al matí de 10 a 2 i dilluns, dimarts i dijous a la tarda de 3 i mitja a 7 i mitja. I de moment el canvi serà temporal, però no sabem fins quan. Així que actualment apunteu-vos-ho, dilluns, dimecres i dijous al matí i dilluns, dimarts i dijous a la tarda.
1: Molt bé, això a partir de quines edats?
2: A joves de 16 a 35 anys.
1: D'acord, parlem de l'espai Troba't.
0: Sí, el Troba't, bueno, com sempre són adolescents de 12 a 16 anys,
1: sí,
0: vale? I aquest any, sí, bueno, aquest semestre hem començat amb un canvi, que és els dilluns, que fem de 3 i quart a 7 i quart, i dimecres, de, com sempre, de 3 i mitja a 7 i mitja.
1: Joves a partir de 13.
0: De 12.
1: De 12,
0: de 12, de 12 a 16 anys, sí.
1: Fantàstic. S'entén que els menors d'edat, no sé si han de venir acompanyats,
0: sí,
1: si poden...
0: Sí, a la primera... No, els menors de 16.
1: De 16.
0: Han de venir acompanyats pare, mare, tutor legal, per firmar el consentiment informat només a la primera sessió. Si els explica una miqueta com funciona el servei i quines són les condicions d'assistència i tot això, i ja està.
1: Un servei que hem conegut aquí, aquest programa i aquest espai Joventut dels Dies de Ràdio, des del minut zero, que us hem acompanyat també, sí, en el vostre creixement, no, creixement exponencial. Sí. Això em pareix positiu, perquè vol dir que potser aquestes persones, de no existir l'assessoria, no estarien utilitzant cap servei, oi?
0: Sí, arriba molta gent, la veritat, i cada cop més. Estem molt contentes amb la feina que estem fent, perquè arribem, bueno, com bé saps, als instituts, també la Meritxell, que porta els centres oberts, i crec que cada cop hi ha més gent que sap d'aquest servei. Hi ha molt bones psicòlogues, les meves companyes són molt bones psicòlogues, la veritat, i la gent surt molt contenta de l'assessoria.
1: Doncs fem una ullada al vostre dia a dia. Comencem pels centres oberts, també feu atenció als centres oberts que hi ha a la nostra ciutat, Meritxell.
3: Sí, com bé dius, Mònica, doncs jo, la Meritxell, m'encarrego dels centres oberts. En aquest cas portem 3 centres oberts aquí de Sant Boi, on ho oferim i donem aquesta atenció psicològica als adolescents i joves. En aquest cas vaig els dimecres a la tarda, i com són 3 centres oberts, que és la PES, el Gingo i l'Eixida, doncs cada dimecres en faig un dia diferent per estar a la tarda allà i que tothom tingui aquest espai individualitzat per poder parlar de qualsevol cosa.
1: L'assessoria psicològica per a joves i adolescents està a la Factoria Jove, Can Marcellera, hem explicat els horaris, però també us desplaceu no només als centres oberts, sinó als instituts. Està molt bé també aquesta iniciativa. Com és un dia en un institut? Com és una estona en un institut? És variada, no?
2: Sí,
1: i diferent.
2: És més intens que, sí, oi? Que Marcellera. Sí, al final som molts alumnes. Jo, per exemple, estic al Casanova, que és un institut molt gran i hi ha molts alumnes, i justament ho comentaves abans, que era com interessant, no?, que hi hagués com més gent i més demanda, però és que també en els adolescents hi ha més demanda, que també és algo molt interessant, perquè jo em plantejo amb la meva generació i crec que amb 13 anys pocs de nosaltres haguéssim dit ai, m'aniria bé...
1: I a la meva menys, ja t'ho dic.
2: Exacte.
1: Impensable, no?
2: Sí, sí.
1: Però per això anem bé, anem, no?, bé. En aquest aspecte anem bé.
2: Sí. I res, nosaltres, bueno, la Jana i jo estem, jo al Casanova i la Jana al Marianao els dimarts, tot el matí allà, i ens van fent derivacions els tutors o les orientadores, i els divendres estan la Noemí al Rubio Yors i la Verònica a l'Ítaca.
1: Només públics, també concertats, feu algunes xerrades, no els concertats?
0: Sí, sí, fem tallers.
1: Sí, feu tallers, oi, també?
2: Tallers i xerrades a tots els instituts que ens ho demanin, sí. I va per demanda. I hi ha vegades que n'hi ha anys, pues, que t'ho ha demanat més un institut que un altre, però no estem tancats a cap institut. No,
1: molt bé. Com està la nostra gent jove? Com estan els joves i adolescents en aquest inici de tardor? Que diuen que la tardor, ai, és una època...
0: Estem tots una miqueta...
1: Una miqueta així, eh? Sí, perquè hem passat molta calor, ara sí. Això afecta,
0: Crec
1: també.
0: Crec que la gent està aterrant, perquè estem, sí, bueno, tots i totes, inclús nosaltres, que estem una miqueta que diem, ui, no sabem molt bé què està passant. Jo tinc al meu entorn una miqueta desubicats i els adolescents estan, que els està costant molt aterrar. Sí.
2: També venien d'una situació amb tot el tema de les vagues dels profes,
0: sí,
2: i de més, que no han tingut com massa estabilitat, és que no estan tenint en general pobres en cap àrea massa estabilitat, i ara es tornava a plantejar que seria un curs mogut. I
0: sí, de fet,
2: alumnes...
0: crec que entre les excursions, a mi m'han comentat.
1: Sí, sí, les excursions d'un dia. Sí, i les entret i les colònies.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, ho estan patint bastant perquè no saben ben bé. Però són guerreros i guerreres i ho fan molt bé. I jo crec que tenim bones generacions, que moltes vegades pensem, no?, la generació de cristal, i jo crec que pugen joves increïbles, o sigui que tenim molta sort.
1: I joves amb empatia i resiliència, això ho hem de dir també, perquè és important, a vegades això que dius, no? Pensem, ah, aquests joves, i potser els haurien d'escoltar una miqueta més, tothom, a casa, a fora, a les escoles, als instituts, vosaltres clar que ho feu, no?, perquè és la vostra feina, però potser els altres els haurien d'escoltar una mica més. No sé, Meritxell, què en penses?
3: Bueno, jo penso que sí, que per part de la família, per part d'aquelles amistats més properes, doncs estaria bé que augmentés aquesta escolta. Però a vegades també és difícil comunicar-se. Individualment tampoc se sap per quina situació està passant cada persona. Aleshores, costa també trobar aquell moment de confiança, de poder obrir-se, de compartir com estem anímicament, emocionalment. I bueno, per això també oferim l'assessoria psicològica. Jo m'he trobat amb molts joves que al principi els hi costa donar aquest petit pas, però un cop s'hi endinsen i un cop estan al despatx amb nosaltres... bueno, doncs ja han fet aquell primer pas que els ha costat i després costa molt poquet anar compartint i sobretot doncs anar millorant i anar fent-se acostat a ells mateixos i sobretot buscar aquell benestar emocional que en diem.
1: Suposo que el primer pas és dir que ho necessito, no? Necessito ajuda. Ja aquest primer pas que costa molt, ja fer-lo... ja és molt important, ja valida molt, no?, l'actitud d'aquest jove o aquesta jove.
0: Sí, crec que sobretot tenen ganes de cuidar i de ser cuidades també, vull dir, en el sentit de moltes vegades venen preocupats, en el meu cas, que són adolescents,
1: Sí. Hi ha
0: temes d'amistats, temes de com puc fer per relacionar-me millor o per, no?, al final tenen ganes de cuidar i ser cuidat al final, és el que més els mou, diria jo.
1: Recordem pràcticament per finalitzar els horaris, les maneres de poder accedir, recordem els centres oberts, quan estàs, Meritxell?
3: Doncs els centres oberts estic els dimecres a la tarda, a partir de les 4 i mitja, depenent una miqueta de l'horari del propi centre. I en aquest cas, la setmana passada doncs, vaig estar a la PES, aquest dimecres avui estic al Gingo, i la setmana que ve l'Eixida, i així anem fent la roda.
1: Molt bé, el Trobat, que són els més jovenets.
0: Sí, dilluns de 3:15 a 7:15 i dimecres de 3:30 a 7:30.
1: Es necessita inscripció prèvia? Poden venir directament? S'ha de fer reserva per telèfon,
0: sí,
1: per internet?
0: Han de contactar amb el punt, o depèn, o si tenen el meu correu, doncs enviar-me un correu per poder agendar-los prèviament, sí.
1: Molt bé, i si no, @joventutsamboy, que és a l'Instagram, per exemple, sí. Preguntant allà?
2: Poden escriure. Trucar al punt jove, si vols dir que els números
1: sí,
2: del telèfon.
1: Endavant,
2: el
1: sí.
2: Telèfon fix del punt jove és 93 652 9843, però també en tenim un WhatsApp que a vegades és com més fàcil deixar-ho per escrit, que seria el 673 03 6495, i si no teniu el email, que és el punt@samboy.cat, o els instes de psicoelpunt o Joventut Sant Boi.
1: Un privat a psicoelpunt, per exemple. Exacte. Necessito cita, si em podeu donar.
0: Sí, han contactat.
1: Sí, oi?
0: Sí.
1: Molt bé. I què? Ens falta els horaris?
2: Sí,
1: de banda del Trobat, de l'assessoria.
2: El que hem dit abans, nou modificació temporal, sí, que ara mateix seran dilluns, dimecres i dijous al matí de 10 a 2, i per les tardes dilluns, dimarts i dijous de 3:30 a 7:30.
1: Fantàstic. Doncs mira, avui amb la sintonia del programa fem una barreja de comiat d'Espai Joventut i també del programa Dies de Ràdio en aquesta edició de dimecres. Tanquem l'Espai Joventut des de l'assessoria psicològica per a joves i adolescents, que tot l'equip el formen la Noemí Vilà, la Verònica Gutiérrez, la Jana Vélez, la Meritxell Escamilla i la Mar Viniegra, i avui ens han acompanyat la Jana Vélez, la Meritxell Escamilla i la Mar Viniegra. Doncs moltíssimes gràcies, avui hem posat el focus al Dia Mundial de la Salut Mental el 10 d'octubre. Gràcies a les tres i fins la propera. Bon dia.
0: Gràcies, Mònica.
3: Gràcies, Mònica.
1: I en aquests 15 segons que queden per arribar a la una de la tarda, acomiadem també el Dies de Ràdio, una edició de dimecres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilà, i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem demà dijous, com sempre, a les 11. No marxeu, perquè ara a l'hora en punt us deixem amb l'Albert Vilar i els serveis informatius d'aquesta casa, de Ràdio Sant Boi. Fins demà, que vagi bé. Bon dia. Molt bé.

0: Concert benèfic, cap joguina sense nen, sempre somiem. Dissabte 7 de novembre a 5:45 de la tarda, cercavila des de la plaça de l'Ajuntament a Cal Niño amb l'Hospitalet Atac Brass Band. I després, música en directe a Cal Niño amb Down Home Blues amb Mingo Balaguer, Chaco Jones i Kid Carlos. I també Kerry Pastini amb Crame Sins, Denver Cat amb Paul Chelou, Kerry Pastini, Ignacio Sabadell i Daniel Heredia. Dissabte 7 de novembre a Cal Niño, a partir de 6:45 de la tarda, concert 100% benèfic, donatiu 10 euros en efectiu, reserva d'entrades i fila zero a sempreassumiem@gmail.com. Cap joguina sense nen, sempre assumiem. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als Reis dels Infants de Sant Boi. Organitza Sempre Somiem i el programa Born to Viva de Ràdio Sant Boi i col·labora Ajuntament de Sant Boi i Sant Boi Comerç.
1: Born to Viva. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vila i us saludem en directe en una nova edició dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi. Avui parlant de la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura que arriba a Sant Boi i les diferents cites que tenim a l'agenda d'aquest cap de setmana. Avui, que és dimecres 14 d'octubre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt.

0: I és que Sant Boi celebrarà aquest divendres i dissabte la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura, el FAC, una trobada que vol reflexionar sobre el paper de la cultura en la construcció de la ciutat. Les activitats es faran a Can Barraquer i Can Torrents i s'emmarquen en la definició de l'agenda urbana de la cultura de Sant Boi. La programació començarà divendres a la tarda amb la inauguració i una conversa sobre com la cultura contribueix a la vida quotidiana, a la cohesió social i la identitat de ciutat. José Manuel González, regidor de Cultura de Sant Boi, al programa Punt de Vista de Ràdio Sant Boi.
1: Que la gent que surti, surti contenta i satisfeta, amb una sensació de que ha sigut útil. Aquest és el principal objectiu, que la gent surti satisfeta i vegi que és un instrument útil. El segon, engeguem l'agenda urbana de la cultura, que ja hi pugui haver algunes propostes a sobre per tal de que aquesta agenda urbana de la cultura es vagi omplint d'indicacions, suggeriments, propostes que ens pugui donar peu a que més d'hora que tard podem aprovar en el ple municipal aquesta agenda urbana de cultura.
0: Dissabte al matí el programa continuarà amb un espai participatiu per compartir una mirada sobre la cultura i la ciutat. També hi haurà una conversa sobre memòria, recerca i territori, amb especial atenció al paper dels centres d'estudis en la preservació del patrimoni i la identitat col·lectiva. A la tarda es presentaran experiències inspiradores de col·laboració cultural i es farà una activitat participativa perquè les entitats i els agents culturals de Sant Boi comparteixin projectes i identifiquin noves oportunitats de treball conjunt. La jornada es tancarà amb una sessió sobre el procés urbanístic i arquitectònic del futur nou Ateneu Santboià. I amb més notícies, l'entitat Jut contra el Càncer en el marc del Dia Mundial del Càncer de Mama i el Dia Mundial del Càncer de Mama Metàstasi, que es commemoren aquesta setmana, organitza aquest diumenge 18 d'octubre la novena edició del Fumba Pas a Pas. La trobada solidària té lloc a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta i combinarà música, ball i activitat física per recaptar suport per a la lluita contra el càncer. Escoltem a Kevin Ramos, president de Jut contra el Càncer, al Dies de Ràdio.
2: Nosaltres tenim moltíssimes ganes d'aquesta edició perquè és veritat que ja quasi arribem al 10 anys i ja són 4 anys que ho estem enganxat de la nostra entitat i la veritat que va començar la Eli, aquest projecte, després la meva germana, i la veritat que són persones que estan molt vives en aquest esdeveniment i sempre tratem aquest acte amb molta estima, moltes ganes, molta il·lusió, i la veritat que per nosaltres és com l'esdeveniment de l'any, i la veritat que sí, que s'encanta.

0: informació que vam conèixer ahir a Gent de Carrer, quatre vehicles han cremat aquesta passada matinada de dilluns al passeig de les Mimostes de Sant Boi. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís 9 minuts abans de que toquessi les 3 de la matinada a l'altura del número 18 per un incendi que afectava diversos cotxes estacionats. En total, dos vehicles han quedat completament calcinats i dos més han patit danys parcials. Les flames també han afectat lleument els mandolls situats al costat dels vehicles. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues dotacions dels bombers que han treballat durant aproximadament 2 hores per extingir l'incendi. No s'han registrat ferits i de moment es desconeixen les causes del foc. I ahir va tancar la pastisseria d'Onde Está Sara, situat al barri de Marianao. La seva responsable, Maria García, denuncia que la negativa de l'Ajuntament a concedir-li una terrassa ha dificultat la continuïtat del negoci, que disposa d'un menjador molt petit amb només 4 taules. Segons explica, el propietari del local fa més de 20 anys que sol·licita una terrassa sense èxit. L'argument que els ha traslladat és que al barri de Marianao no es volen eliminar places d'aparcament, tot i que la responsable assegura que l'any 2020 es va autoritzar una terrassa a una xurreria de la zona. L'escoltem a Gent de Carrer.
1: L'Ajuntament no facilita el tema de la terrassa, no regula cafeteries ni pastisseries, i això, pues, per el gran motiu, és la terrassa. Tenim 5 taules, de les petites, i clar, no ho podem sostenir. Ben orgullosa estic que he aixecat el barri. La meva clientela seguirà desplaçant-se a Cornellà. Ja estic fent pàgina web per repartir jo directament a Sant Boi a la meva clientela, perquè no es quedin sense gènere, que aposta per l'artesà.
0: El que diuen fons municipals al respecte és que, més enllà de que no volen treure llocs d'aparcament, tampoc volen seguir les dues places de pàrquing que suposaria la terrassa per raons sanitàries, perquè tot el que es generés s'hauria de netejar i ara el local ha reobert al Cornellà de Llobregat. I aquests dies també han explicat el seu testimoni els propietaris del bar Nou Aroma, que també ha hagut de tancar. Els escoltem a Gent de Carrer.
2: Ha sido una pena muy grande el perder nuestro negocio. Era nuestra vida realmente, ha sido un negocio de 12 años, vivíamos de ese negocio y ha sido una pena grande perderlo. El principal motivo ha sido por una vivienda para la madre que no podría subir las escaleras. Nos ofrecen un año más de renovación con contrato porque anteriormente estábamos
3: con la ley de alquiler urbano.
2: Con la ley de alquiler urbano, que era renovable cada 30 días. Y bueno, nos ofrecen hacer un contrato de un año con un incremento de 400 euros, cual rechazamos. Pues realmente sabíamos la finalidad.
4: ¿Quina creieu, Marta, que era la finalitat, doncs?
3: Pues es que no lo sé, porque ahora al verlo la semana pasada en alquiler, es que no lo entiendo. No entiendo nada.
0: Respecte a aquesta situació, la resposta de la regidora de Comerç, Lilia Torre, és que els consumidors havien de repensar la manera en com es relacionen amb els negocis locals.
5: Ens fa molta tristesa i ens enfadem molt, no?, quan tanca un comerç de proximitat o tanca el nostre carrer o tenim un local buit. Però clar, al final hem de fer la reflexió quin tipus de compra estem fent. És que realment els comerços són els nostres veïns. Són els veïns de la planta zero, són els que estan quan passa una cosa al carrer, són els que et cuiden cada dia, saben com t'agrada el cafè, com t'agrada la fruita, què necessites, et visiten cada dia.

En cultura, anar als cinemes de Sant Boi costarà 3 euros i mig durant 4 dies. Els cinemes Can Castellet s'adhereixen a la Festa del Cine del dilluns 19 al dijous 22 d'octubre, amb totes les entrades a aquest preu. La cartellera inclourà La Bola Negra, que continua omplint pràcticament totes les sessions 3 setmanes després de la seva estrena, i l'oferta es completarà amb dues propostes també en català, Escape Room 2 de Joel Joan i Doraemon, Aventures al món de l'art. La iniciativa, impulsada pel Ministeri de Cultura i les federacions de cinemes i distribuïdors, vol fomentar l'assistència a les sales i facilitar l'accés a la cultura.

0: I el programa d'Oci Nocturn Alternatiu Vente pa Cá celebra aquest any el seu 20è aniversari amb una nova fase d'activitats per als joves de Sant Boi. La iniciativa, adreçada a persones entre 15 i 35 anys, amplia la programació els dissabtes i manté les activitats els divendres a la nit, amb tallers, propostes esportives i campionats de videojocs. La nova programació inclou tallers de cuina, ganxet, jardineria, maquillatge, barberia, K-pop i guitarra, entre moltes altres propostes. També hi haurà activitats especials, com l'habitual Túnel del Terror, previst per al 31 d'octubre a la Fundació Marianao. A més, el projecte prepara una celebració especial dels 20 anys amb una obra de teatre el 27 de novembre, que repassarà la història del programa a través de les experiències de les persones que n'han format part. Des del Vente pa Cá destaquen que la iniciativa va més enllà de l'organització d'activitats d'oci. Ho explica l'Ariana Soler, una de les organitzadores a Gent de Carrer.
1: És un espai per tot tipus de joves, amb tot tipus d'activitats, darrere fons molt important, no? Al final estem treballant moltíssimes coses, com la soledat no desitjada dels joves, que ens trobem molt joves, una prevenció a les drogues, i hi ha moltíssimes coses darrere que potser no ho acabem d'explicar del tot, no? Moltes vegades. Per això també tenim els videojocs, perquè pots jugar, no? I no estar tota l'estona a casa teva a través d'una pantalla, pots venir i estar a través d'una pantalla, però compartir-ho amb més gent, també.
0: Les activitats del Vente pa Cá fan els divendres i dissabtes de 9:45 de vespre a 2:45 de la matinada a la Fundació Mariana. I pel que fa a l'agenda, l'influencer i humorista With Problema torna aquest dissabte 17 d'octubre a Sant Boi amb un espectacle d'humor a Can Massellera, després d'haver omplert el teatre en la seva primera visita. El creador de contingut ha passat també pel programa Gent de Carrer.
2: És un show que té molt de missatge, molts valors. És el millor moment per combatre els discursos aquests d'odi, etc. Que ara mateix està una mica incontrolable tot. Llavors hem de lluitar i jo tinc la manera de fer-ho a través de l'humor i aquesta és la meva eina, no? I sobretot m'agrada molt que vinguin a veure amb nens i nenes que estan mal amb un molt bon missatge i amb molta inspiració.
0: Com a promoció, l'humorista va amagar entrades dobles gratuïtes en 4 punts de la ciutat, com la plaça Catalunya i l'entorn de Can Massellera. Totes van desaparèixer en menys d'una hora. With Problema explica que, més enllà de les imitacions i els personatges, vol que el seu espectacle serveixi per deixar enrere els prejudicis i combatre els discursos d'odi a través d'humor, com acabem de sentir. L'humorista també ha parlat dels nervis abans de sortir a l'escenari i dels seus objectius de futur, entre els quals hi arriba és arribar al milió de seguidors a Instagram i també actuar al Palau Sant Jordi. La cita amb el públic santboià serà dissabte a les 7 de la tarda a Can Massellera. I la mostra Jazz de Sant Boi se celebrarà del 16 d'octubre al 20 de novembre i tornarà a portar la música a diferents punts de la ciutat. 6 concerts, 6 casals de barri i una programació que combinarà artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus en aquesta 35a edició. Escoltem el Valentí César, organitzador de la mostra, que ho valorava al programa de Ràdio Sant Boi Forever Joves.
3: I jo crec que hem aconseguit una programació prou digna, prou interessant i per tots els públics, que és una de les nostres fites, no? Aconseguir que no només vinguin els afeccionats al jazz, sinó ampliar el ventall perquè pugui venir qualsevol tipus de persona que tingui una especial debilitat per la música.
0: I l'Ateneu Sant Boià recupera l'activitat aquest octubre amb una programació que combina música, cultura i propostes comunitàries. La programació musical continuarà aquest dia 16 amb el Punk Arreu i el grup Faixa Paradise, mentre que el diumenge 18 es farà un cinefòrum amb debat posterior. Escoltem el Carles i l'Andrés Rodríguez, membres del grup motor de l'Ateneu, sobre la nova edició d'aquest Punk Arreu.
4: La continuïtat del cicle que ja teníem l'any passat, que ja apostem per la música en directe, de grups de rock, de punk i, bueno, Carles, qui ve?
5: Veient com està la situació aquí a Sant Boi, hem portat un grup que es diu Faixa Paradise. És un grup de comedy punk amb lletres carregades d'ironia, un estil més proper potser al punk rock que no al punk més hardcore. És un grup que és superdivertit i que de veritat convidem a tothom a que vingui perquè s'ho passaran molt, molt bé.
0: Una de les altres cites destacades serà la Tecneu el dissabte 24 d'octubre amb els DJ Basek, Monquiza i Mr. Tux. L'endemà, el diumenge 25, l'Ateneu també proposa una botiga gratuïta de roba de segona mà acompanyada d'un vermut musical i tallers per reutilitzar i transformar peces de roba.
6: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, repassem més resultats d'aquesta última jornada. Parlem primer del Marianao Poblet, que dissabte va aconseguir una gran victòria per 1-4 al camp de l'Espluguenc, posant-se provisionalment en sisena posició de la segona catalana. Ens explica el partit del jugador Lluís Albiol.
7: Va sortir un gran partit i va quedar reflexat el marcador. Vam aprofitar molt les dimensions del camp per poder córrer a l'esquena de la defensa rival i així és com van arribar tots els gols. Vam patir bastant perquè ells també van apretar, però tot i així vam saber aguantar. El nostre porter va fer la seva feina i va parar un penal també, que ens va ajudar molt, i seguidament me marca el quart gol que ja va decantar tot el partit. A nivell personal molt content també perquè vaig poder marcar un gol i fer una assistència, però bueno, sobretot l'important era guanyar i aconseguir els 3 punts per l'equip. Així que a partir d'ara intentar seguir en la mateixa línia i intentar guanyar el Gavà aquest cap de setmana.
0: Pel que fa al bàsquet Sant Boi, el primer equip masculí cau 64-56 a la pista del bàsquet d'Almeda i suma 3 derrotes a les 3 primeres jornades, mentre que el primer equip femení que cau per la mínima a la pista del bàsquet Cornellà amb un resultat de 48-45. Ens explica com es troba l'equip la jugadora Aina Montoliu.
8: La veritat que va ser molt competit. Elles tenen un bon equip, sobretot molt físic, totes són molt joves i físicament es notava. Vam estar treballant tota la setmana per poder parar-les i poder defensar-les bé. Crec que ho vam aconseguir, però al final del partit, doncs, se'ns en va anar una mica i vam acabar perdent de 3. Amb ganes d'aquesta setmana, amb ganes de seguir treballant, i l'equip, la veritat que aquest any estem totes super, super motivades per aconseguir estar de les 5 primeres.
0: Finalment, el Club Futbol Sala Sant Boi feia el seu debut a la Preferent Catalana aquest diumenge, després que dijous es tornés a suspendre la jornada inicial contra el Cornellà a causa del mal estat de la pista de la parellada. En aquesta segona jornada, els de Sant Boi van acabar perdent 4-2 a la pista del Castelldefels. Se'ns explica com es troba l'equip el jugador Òscar López.
9: Partido que sabíamos lo que nos íbamos a encontrar desde el principio, que Castelldefels iba a ser un equipo muy intenso, que no iba a parar de correr y estábamos preparados para ello. Cuando empezó el partido, los 10 primeros minutos sí que estuvimos muy cómodos, conseguimos ponernos por delante del marcador, hasta luego una jugada aislada de una falta, pues acaban empatándonos. Ahí sí que se nos va un poco, ellos empiezan a subir más el ritmo, nosotros no lo estuvimos siguiendo como debería y al final la poca efectividad que tuvimos nosotros de cara a puerta la tuvieron ellos. Le sumas a eso de errores nuestros, vienes de ascender y categoría nueva, los errores se pagan mucho más que la categoría anterior. Pero bueno, no considero que sea una derrota que nos tenga que hundir, sino todo lo contrario, sino hacer que ganemos más juntos y que encaremos los siguientes partidos con otra actitud, otras ganas y quizás algo más de concentración.
0: Pel que fa al temps, a Sant Boi encarem aquest dimecres amb una jornada marcada pels núvols i també les clarianes. Tot i que durant el matí el cel es manté força ennuvolat, no s'esperen precipitacions destacables al llarg del dia. Les temperatures continuaran sent suaus per aquesta època de l'any, amb una màxima que pot arribar als 26 graus i una mínima que se situa al voltant dels 17. A la tarda els núvols continuaran presents i podrien guanyar protagonisme a mesura que avancin les hores. De cara als pròxims dies, dijous i divendres continuaran dominats pels núvols, però sense precipitacions previstes aquí a Sant Boi. La mirada està posada en el cap de setmana, quan sí que podria arribar un canvi de temps amb l'entrada de pluges a bona part del territori. Caldrà seguir l'evolució de les previsions per concretar quan podrien arribar les precipitacions i quina intensitat tindrien. En resum, dimecres tranquil a Sant Boi amb temperatures agradables i màximes de fins a 26 graus, però amb la possibilitat de que la pluja torni a guanyar protagonisme durant aquest pròxim cap de setmana. I amb això acabem l'edició d'Informatius Migdia a Ràdio Sant Boi. Avui recordeu que la programació continua a partir de 2:15 amb en Femení. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui parlem amb l'Estela Millán, una jove artista de Sant Boi de Llobregat que amb només 18 anys ja forma part de la gira de Maya com a corista. També coneixerem com està vivint aquesta experiència mentre continua formant-se musicalment al taller de músics. Amb tot presentat, que comenci el programa.

0: Avui al programa tenim amb nosaltres un artista jove que, tot i la seva edat, ja està començant a fer-se un lloc dins del panorama musical actual. Ella és l'Estela Millán, té 18 anys i és de Sant Boi de Llobregat, i porta la música dins des de ben petita. Des de sempre ha estat vinculada al cant, als escenaris, convertint una passió de la infància en el que avui ja és una realitat professional per a ella. Actualment estudia a l'Escola de Música del Taller de Músics de Barcelona, un dels centres musicals més reconeguts de la ciutat, on continua formant-se i creixent com a artista. Però la seva història no es queda només a les aules. Amb només 18 anys ja està vivint una experiència que molts músics triguen molts anys a aconseguir. L'Estela forma part de la gira de Maya, com a corista, acompanyant-la en molts dels seus concerts més importants del país. Això l'ha portat a pujar a grans escenaris arreu d'Espanya, actuar davant de milers de persones i viure des de dins el ritme intens d'una gira professional. Tot plegat, sense perdre els seus peus a la terra i mantenint aquesta il·lusió de nena que sempre simplement gaudia cantant. Avui volem conèixer no només la seva trajectòria, sinó també la persona que hi ha darrere de l'artista. Com van ser els seus inicis, què significa per ella dedicar-se a la música i com viu els nervis davant d'un concert, què ha après treballant a prop de la Maya i quins somnis té de cara al futur. Perquè darrere del focus, dels escenaris i de les gires també hi ha moltes hores de treball, esforç i sacrifici. I avui tenim l'oportunitat de descobrir-lo en primera mà amb un artista emergent de casa nostra, que està començant avui a volar molt alt. Estela, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Per començar, explica'ns qui ets i què és el que fas.
1: Bueno, doncs jo sóc l'Estela Millán, tinc 18 anys i sóc d'aquí de Sant Boi de tota la vida, sempre he viscut aquí i actualment estic estudiant a Barcelona, a Sant Andreu, al taller de músics, estic fent el superior d'interpretació del cant modern i songwriting i ara mateix és el que m'estic dedicant.
0: I quan vas començar a cantar i quins són els teus primers records?
1: Doncs no puc dir-te com una data així, pum, perquè recordo tota la meva vida cantant. Tinc vídeos amb ma mare quan tenia 2 anys cantant a sobre seva i crec que bueno, va començar allà, perquè a la meva mare també li agrada moltíssim la música. I ja després recordo apuntar-me a música, bueno, que els meus pares em van apuntar, amb 5 anys i començar l'escola de música tocant el piano i amb 7 anys tocant ja, bueno, uns altres pals, fent cant i fent més classes, ja vaig apuntar-me també a la coral i moltes més coses de la música.
0: Per tant, la passió que ve de casa o de fora de casa, diries?
1: Sí, sí, diria que ve de casa super. Sí, la meva família li encanta la música, és algo que jo crec que sí que ve de casa. A mi mare li agrada un muntó cantar. És veritat que ara canta cada cop menys, però sempre que pot em diu que si podem cantar juntes és algo que ens encanta. El meu pare, per exemple, quan era més jove tocava la guitarra i, bueno, molta gent de la meva família toca la guitarra, la veritat. Els agrada així com el flamenquillo i aquestes coses.
0: A tu no tant el flamenquillo,
1: A mi no tant, és veritat. Ho han intentat, vamos, a tope, però sí que és veritat que després jo he anat agafant unes altres influències i no he anat tant pel camí del flamenco.
0: I com vas descobrir que cantar no era només un hobby, sinó que t'hi volies dedicar a això i estudiar això, perquè estàs estudiant això?
1: Doncs crec que va ser quan tothom comença a qüestionar-se què vol fer pel batxillerat, perquè crec que, malauradament, el món de la música, com que tothom et diu no, és una carrera que no tindrà sortides, mai podràs treballar d'això, no guanyaràs diners. Llavors jo crec que vaig estar durant molts anys sabent que la música era el que m'omplia i el que jo volia fer, però com mirant cap a una altra banda, perquè com tothom em deia aquestes coses, era com, bueno, pues no em dedicaré a això, no passa res. Llavors jo pensava, bueno, doncs estudiaré dret, doncs estudiaré periodisme, no passa res. Llavors ja a tercer quart de l'ESO sí que tothom va començar, doncs jo faré el científic i jo faré el social, i jo deia, és que a mi no m'agrada res del que vosaltres dieu que estudiareu. Llavors vaig començar a buscar coses relacionades amb la música i vaig trobar un centre que es diu ESART, que està a prop de Sagrada Família, que tenen batxillerat musical només, perquè jo també tenia clar com que no volia ser actriu per fer el batxillerat d'arts escèniques, encara que m'encanta el teatre i els musicals, però no és algo que jo crec que
0: com actuar com actriu, clar.
1: Llavors, en aquest batxillerat ho separen i això m'agradava moltíssim i vaig fer aquesta aposta, crec que va sortir bé perquè també era un risc per mi. Jo estudiava música aquí a l'escola del Llor, que és on vaig fer tota la primària i la secundària, però jo no sabia 100% si era el que volia estudiar o el que volia dedicar-me, o sigui que també era com una mica arriscat. Però...
0: I com s'ho va prendre la teva família, aquesta decisió?
1: Súper. És que els meus pares són encantadores. O sigui, sempre m'han recolzat, mai m'han dit això no ho facis, o sigui, crec que també han vist que des de molt petita a mi la música era algo que de veritat m'agradava, no? Que per mi no era només un hobby. I ells sempre han estat allà. O sigui, quan algú m'ha dit ui, això no, els meus pares tu no les hagas caso, pa'lante, llavors ells sempre m'han recolzat i de fet van ser ells qui em van dir, o sigui, tu de veritat vols quedar-te,
0: et van animar, no?
1: Clar, vols quedar-te al llor fent alguna cosa que no t'agrada perquè no és el que a tu t'omple, o sigui, que no sigui per por, si tu de veritat t'agrada la música, marxa i adeu.
0: I ara que ja estàs una mica més ficada al món i mires enrere, creixes amb Boi com a artista o bueno, amb un projecte com el que tens ara, t'ha facilitat o t'ha dificultat les coses? Què creus?
1: Jo crec que, o sigui, no per ser Sant Boi com a tal, sinó qualsevol poble que no sigui Barcelona Centre, és difícil com dedicar-se a la música i trobar gent que li apassioni el mateix que tu, no? Però sí, o sigui... Jo sentia que era una mica com rara, perquè m'agradava la música. Jo tots els migdies, després de dinar a l'escola, m'anava a l'escola de música a fer, jo què sé, cant, piano, coral, combo... O sigui, jo feia totes les extraescolars de música i era algo que quasi ningú feia. Llavors, jo aquí sí que a Sant Boi he tingut una molt bona formació que després m'ha ajudat a estar on estic i a estar estudiant el que estic estudiant, però és veritat que... al final, quan vaig fer els 16 anys i vaig començar a batxillerat, vaig haver de marxar de Sant Boi per estudiar a Barcelona, perquè aquí a Sant Boi no hi ha oferta...
0: Més enllà, com a créixer més.
1: Clar, clar.
0: Però com a base sí, no?
1: Sí, sí, com a base estic supercontenta. He conegut músics aquí, bueno, increïbles, que m'han ensenyat tot i a dia d'avui segueixo en contacte amb ells i segueixen sent els meus profes.
0: I recordes la primera vegada que vas pujar a un escenari?
1: Uau, doncs si et dic la veritat, no. Perquè, bueno, sí, tinc molts records a l'escenari quan era petita, perquè precisament, per exemple, era una cosa que a l'Escola de Música del Llor potenciava molt, no? Com que a primavera fèiem un espectacle a la sala d'actes, o després a final de curs anàvem al Camp Massallera i fèiem un espectacle de fi de curs superguai, que era enorme, i fèiem... Era temàtic sempre, jo me'n recordo una vegada que vam fer sobre cançons que havien guanyat un Òscar o sobre Michael Jackson, i aquí sí que me'n recordo que ho gaudia un muntó i jo era superpetita. Bueno, és que de fet hi ha vídeos a YouTube que a vegades els veig i dic, madre mia.
0: La huella digital.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i ara fins ara, jo suposo que ja sé que em contestaràs, però quin ha sigut el millor moment de la teva trajectòria, el més important, fins ara?
1: Bueno, o sigui, et diria perfectament que a l'haver entrat a formar part del cor de la Maia i estar en la seva gira, o sigui, crec que amb l'edat que tinc, que només tinc 18 anys, o sigui que realment soc super jove, estar visquent això i tenir aquesta oportunitat és algo que no tothom pot viure i per mi és increïble. Bueno, vaig plorar un muntó quan em van notificar que sí que podia anar de gira amb ella. I crec que fins ara és el més important que he fet mai.

0: experiència que no podia deixar passar. I vaig parlar amb una que ja estava dins del cor i em va dir, doncs pregunta perquè hi ha gent que diu que aquest any no vol participar perquè no pot o perquè vol centrar-se en el seu projecte, tal. I llavors vaig preguntar a la secretaria, vaig anar corrents quan em vaig enterar d'això. Què he de fer per preguntar? A qui li haig de preguntar? Enviar un correu a la Clara Luna, que és una professora increïble del taller, i li vaig enviar el correu de la meva vida com si fos el currículum, vamos, per al puesto de tu vida, que soc super treballadora, que m'encanta la malla, tal. I al principi em van dir que no, perquè va haver-hi gent l'anterior any que es va quedar fora d'aquest format, d'aquesta experiència, i jo, òbviament, ho vaig entendre perquè portava 2 mesos a la universitat. Però després, al final, ara l'ensemble no el porta la Clara, el porta una noia que es diu Gesami Boada, que també és professora i és increïble, me l'estimo un molton, i em va trucar dient-me que havia caigut una persona d'última hora i que si volia la plaça era meva, perquè a més la Gesami era profe meva i ja m'havia vist doncs cantar i estar ja per les aules. I sí, em va trucar, bueno, em vaig posar a plorar. O sigui, al principi com que no m'ho creia, perquè va ser un divendres a la nit, i em diu, dissabte al matí, com ara és tard, et fico al grup del cor i tal. I jo vaig pensar, vale, no li diré a ningú fins que em fiquin al grup, perquè com que no me lo creo, claro, no me voy a hacer ilusiones. Però que va, sí, després ja vaig començar a trucar a la gent, que fuerte, que me voy! I va ser, bueno, plorar, els meus pares supercontents, també, increïble.
1: Que guai. I com és viure una gira d'aquest nivell, com de la Maia? Que és supergran, no? Són concerts enormes, els millors llocs.
0: Sí, o sigui, ara la gira que està fent és la gira d'Arenas, és a dir, o sigui, llocs com el Palau Sant Jordi, el Vizcaya Arena, que són, bueno, llocs supergrans on caben 15.000 persones, potser. És increïble. I, bueno, és que jo vaig com flipant on vaig, saps? O sigui, vaig amb la boca oberta tota l'estona, intento sempre com fer cas al que ens diuen, aquí a tal hora, allí a tal, ara ens canviem, ara dinem, perquè intento molestar com el mínim possible, per així dir-ho, intento ser com més respectuosa, que crec que és el que s'ha de fer, perquè és un treball superimportant, i al final és molta gent que ha pagat per veure un espectacle de qualitat, i nosaltres sempre intentem fer-ho el millor possible i a la vegada gaudir un monton, però també és superintens. O sigui, jo, clar, recordo que em van trucar, doncs, això d'última hora, i va ser un divendres i dimecres començaven els assajos. O sigui, vaig haver d'aprendre-ho tot així corrents, i recordo aquells dies que acabava supercansada, sobretot el primer dia vaig acabar molt cansada emocionalment, perquè si vaig arribar a casa morta, perquè estava, bueno, no coneixia molt a la gent, també jo no sabia que vindria la Maia a assajar amb els músics, i va ser com, oh, Dios mío, està aquí, va ser com molt fort i molta intensitat. Després, o sigui, van haver-hi 2 dies d'assajos només amb músics, i després van haver-hi 3 dies de stage, que són dies complets d'assajos com de passes del que serà el concert i de coreografia, perquè també ballem, i bueno, és un poc de tot. I super intens, i els dies de concert, bueno, és, jo crec que també l'adrenalina és algo que et fa que estiguis despert tot el dia, perquè realment jo crec que dormo els dies de concert 3 hores, o sigui, no més. Ens llevem super d'hora, marxem cap al lloc en avió.
1: Clar, perquè aneu cap allà el mateix dia del concert, no? Clar, no aneu una nit abans.
0: No. O sigui, per exemple, la Maia sí que crec que marxa el dia d'abans, òbviament ella ha de descansar moltíssim més que nosaltres, però jo crec que, bueno, en general la banda, l'orquestra, el cor, marxem el mateix dia del concert. I és algú, bueno, o sigui, que al principi vas amb molta son, no pots fer la siesta, és com, bueno, pues no passa nada, però després és que arriba l'hora del concert, tu ja comences a veure la gent entrar i dius, uau, és que què sueño ni sueño, si estic super desperta, saps? No. És super intens, i després molta alegria, molta felicitat, i tot super bonic i super sa, la veritat.
1: I com és el tracte de la Maia amb vosaltres?
0: Pues ella és una tia superpropera, però també és veritat que la veiem poc i jo ho entenc perfectament. Els dies de concert ella ha d'estar concentrada en el que ha d'estar, però sempre que pot ens pregunta: "¿Qué tal ha ido el viaje? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien?" Sempre, bueno, superguai.

0: l'altre dia varen estar parlant amb ella perquè ha sortit ara fa poc la seva Tiny Desk, que bueno, ho ha rebentat, és increïble, i ens està explicant, ai sí, pues això, moltes gràcies, m'encanta que us hagi agradat. I sí que recordo els dies dels assajos, doncs, parlar més amb ella, tal, però són dies més tranquils que no els dies de concert, clar.
1: De moment, què diries que és el que més has après d'aquesta experiència?
0: Crec que he après molta professionalitat en el sector, com crec que, o sigui, en aquest nivell ja volen gent molt professional, molt centrada, i també crec que has de ser molt bo, perquè has d'estar preparat perquè, per exemple, Víctor, que és el director musical del projecte, que és un músic increïble, et digui, ui, això, estàs cantant això? Bueno, ara canvia tu i canta això, i tu ho has de saber fer, o
1: el
0: sigui,
1: moment,
0: al
1: sí.
0: moment. I crec que en això he après molt, a aprendre a fer ràpid les coses, però fer-les bé, i també a gestionar una mica com els nervis i tot això, crec que és el que més he après.
1: I quina és la part més dura del món de la música que creus que la gent no veu?
0: Doncs jo crec que fer-te un lloc, no?, en el món de la música. O sigui, crec que per mi és una passa gegant estar on estic ara, i crec que, o sigui, pel meu currículum serà una cosa superbona. Però a la vegada no és ninguna acreditació de que ja podràs treballar d'això tota la teva vida, no? I crec que lo difícil és fer-te un lloc, que la gent te miri a tu, que se'n recordin de tu, però jo crec que si fas bé les coses i treballes dur, i el que he dit abans, com ser una mica pesat, crec que la gent després se'n recorda de tu, i és guai.
1: I la part més bonica? La que més gaudeixes?
0: Jo, quan estem a l'escenari, o sigui, m'ho passo increïble. Per mi, veure la gent, que jo sé que la gran majoria del concert no ens miren a nosaltres, perquè, òbviament, venen a veure la Maia, però jo veig a la gent com plora, i no sé, sempre em dono la mà abans de sortir amb una companya que es diu Emma Roca, perquè estem sempre al costat, i és que aquests moments, per mi, després, és com que estic durant 2 o 3 setmanes pensant en plan, uah, el que he viscut, saps? O sigui, m'he plantat allà davant de 10.000 persones a cantar, la gent te mira, l'altre dia una noia em va fer un cor des del públic amb les mans, i ai, te como, o sigui, increïble, és que són... És felicitat pura, no. A mi m'encanta.
1: Ara m'agradaria parlar una mica més de tu, personalment.
0: Vale.
1: Tu tens projectes de futur, suposo que sí, crees música teva pròpia.
0: Sí, sí, sí, sí. O sigui, ara estic estudiant això, el que he dit abans, songwriting. Al taller jo ja feia les meves cançons d'abans, potser vaig començar amb 14 anys o així, a escriure cançons, perquè un profe em va dir, prova, a veure què passa. És veritat que jo ara escolto això i dic, o sigui, madre mia. Però... sí que és veritat que bueno, a poc a poc vaig fent coses que cada vegada m'agraden més, vaig aprenent més, no només a nivell de fer lletres, sinó també a nivell harmònic, de com ser més rica en aquest aspecte, no? I sí, o sigui, ara estic, la veritat, que composant un monton i gravant un monton de coses, perquè espero, bueno, espero poder treure música, si no abans de que acabi l'any, a principis del 2027.
1: Aviat, que guai.
0: Sí, que
1: I com definiries el teu estil? Creus que ho tens ja molt clar o no? O estàs provant?
0: Sí, bueno, estic provant una mica ara, perquè al taller s'estudia molt jazz i no és algú, bueno, no és una música que a mi m'hagi atrès com d'altres cops, no? Però és veritat que cada vegada m'agrada més i bueno, estic intentant aprenent coses noves, però és veritat que jo faig molt pop. A mi, bueno, és el que he escoltat tota la meva vida i sento que és el que em surt, o sigui, és que sense pensar és el primer que faig, agafo acords super, bueno, típics, però que és que a la vegada funcionen superbé, no? O sigui, jo sempre penso que una cançó, perquè sigui bona, no cal que tingui un munt d'acords o acords super raros, o sigui, hi ha cançons amb 2 acords que són temazos i que lo han reventat, o sigui, això, soc super popera, però estic intentant obrir-me a altres estils, també.
1: I quins són els teus referents a la música?
0: Mira, la primera que et diré, òbviament, és l'Aitana. A mi ja m'agrada moltíssim, la gent que em conec, o sigui, ho sap, l'admiro un montón. També és veritat que, clar, jo parlo amb la gent i hi ha gent que quan ella va sortir d'OT, aquesta gent potser tenia 15, 16 anys, però és que jo tenia 10 quan l'Aitana va sortir d'OT. I per mi, bueno, jo l'he viscut tot aquest, o sigui, tot aquest procés que ha fet ella com a artista, jo l'he fet també com a persona, o sigui, són 10 anys que porto sent molt fan d'ella i per mi ha sigut un super referent. I així, bueno, més antics, per així dir-ho, que m'encanten a dia d'avui, els Estopa, m'encanten, els he escoltat tota la meva vida amb el meu pare al cotxe, i sento que la meva música sí que ha estat una mica influenciada com potser per la rumba, el flamenco, sense voler-ho i sense adonar-me compte. A vegades faig patrons com de la música flamenca sin querer-lo, o sigui, em surt sol i no m'adono compte, i crec que ve una mica d'aquí, o sigui, ells m'encanten. I no sé, més actuals, pues, l'Olivia Rodrigo també m'agrada moltíssim com escriu, la Marina Reche m'encanta, bueno, no, o sigui, les divas del pop m'encanten.
1: I quins somnis tens pendents ara que has complert, per exemple, aquest amb la Maya, que vinguin dintre de poc, no? Que m'agradaria apuntar-me aquí o m'agradaria fer això. Quins són els teus pròxims somnis que t'agradaria complir?
0: Doncs mira, m'encantaria... bueno, és que allò de la Maya és un sector que no havia pensat mai que me podria agradar, perquè pensava que jo volia ser com la cara visible d'un producte que fos meu propi. Però també he descobert que això m'encanta i ojalà pugui treballar amb moltíssims, molts artistes. Per exemple, la Maya és més folklore, més pop, però m'encantaria fer algo de corista també, artistes més urbans, més de reggaeton, per exemple, jo què sé, amb un Rels Viu, amb un Quevedo. Sí? Crec que m'ho passaria superbé. M'agradaria moltíssim treballar amb altres artistes com a corista també. O, bueno, òbviament, com a somni, pues, triomfar jo amb la música, amb les meves cançons. Però sí, quan dic triomfar no em refereixo a ser famosa, perquè es pot viure de la música sense ser famós, però sí que a la gent li agradi les meves cançons, que les escoltin, que ja, encara que hi hagi una persona que connecti amb la meva música, per mi ja tot un sueño. O sigui, m'encantaria i no sé, sí, crec que és el somni així més present que sempre tinc.
1: I quin consell donaries a algú jo que vol dedicar-se a la música avui i que, com a tu, tothom li diu que no?
0: Jo sempre que algú me diu que vol estudiar alguna i la gent li diu que no, li dic que no faci, vamos, ni cas. Perquè és això, o sigui, sempre escoltem que hem de fer com carreres convencionals perquè mai tindrem futur, mai tindrem diners i tot això. I crec que no és veritat, o sigui, tu si estudies alguna que a tu t'agrada, per mi té més mèrit perquè... estàs estudiant algo que t'apassiona o estàs fent des del cor. És molt més bonic que una persona que s'ha ficat, amb tot el respecte, a una carrera que por hacer algo, por sacarte el título. I
1: sí, precisament la música jo crec que està una mica infravalorada, estudiar música, quan total, realment és molt difícil, o sigui, és una carrera molt difícil i
0: total,
1: que has d'estudiar moltíssim. És com que si eres listo, no, ves a una altra carrera, no, perdona, però la música és molt difícil d'estudiar, sobretot difícil per estudiar el que tu estàs fent, no? Fer la carrera.
0: Sí.
1: Llavors, sí, sí. A vegades se subestima una mica la gent que estudia música, però no es veu l'esforç,
0: sí,
1: que hi ha darrere.
0: No, i a més, com que, per exemple, ara les meves amigues, o sigui, ara ve època d'exàmens a la uni, i ahir amb unes amigues em deien, és que jo tinc exàmens ara per la festa major, estàvem parlant de si sortíem o no, i és que jo tinc exàmens, i jo vaig dir, bueno, jo també, i me dijeron, bueno, no és lo mismo, ostres, ja, que clar, no és lo mismo.
1: Igual és pitjor, inclús.
0: Clar, o sigui, jo, és veritat que és una carrera molt pràctica, però també té molta teoria, o sigui, jo vaig fer la CL, per exemple, per entrar, però a més vaig haver de fer una prova d'accés que si tu no tens el nivell per entrar, no entres, i és que no fas la carrera.
1: Sí, bueno, de fet, la carrera de música també existeix una, no me'n recordo on, crec que és a la SMUC o si no, bueno, no sé, igual ara parlo sense saber, però hi ha una carrera que és música més mates.
0: Sí.
1: És un doble grau, o sigui, imagina't.
0: Sí, sí, sí.
1: Tenen a veure les músiques i les mates. La música i les mates. És a dir, no és fàcil estudiar música, hi ha molts càlculs dins de la música.
0: Sí, sí, sí, no, o sigui, és molt heavy, la veritat. Està super relacionat i sigui, no sé si és a l'SMUC o la UAB...
1: Sí, però sé que existeix, hi ha una relació entre les matemàtiques i la música, o sigui, que la gent ho té així com que no fa res, però realment sí.
0: Sí, sí, total. La música és difícil, nois, o sigui... és molt guai. Crec que ara també la imatge aquesta de gent que fa música en plan... compro LFL i me hago un superbeat i en dos minuts tinc un tema nou. Crec que ha com distorsionat una mica la imatge de a com es fa música realment, no? Perquè, o sigui, és que jo puc estar mesos fent una cançó, pensant en què farem el piano, què farem les guitarres, i aquí què puc fer per millorar, i ara gravem les veus, ara... És que, uau, i tot això té darrere molta teoria perquè soni bé, i uau. En fi, o sigui, tornant a la de què li diria a una persona, li diria que no tingui por. O sigui, si és el que de veritat t'agrada, per adelante. I sobretot, si una vegada entres al món, s'he passat, pica portes, o sigui, la gent crec que mai vindrà a picar-te a la porta, i hi ha vegades que hi ha trens que te passen un cop a la vida, o sigui, si no dius que sí, o sigui, intentar dir que sí a tot el que puguis i més, perquè és que a vegades aquesta oportunitat que tu penses que no és rellevant, pues, és que luego a lo mejor, claro, te canvia la vida, o sigui... Crec que això és superimportant, ser passat, ser constant, voler aprendre constantment de tot el que vegis i sobretot fer-ho amb passió, perquè el dia que deixis de tenir passió per la música, adéu.
1: Doncs Estela, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: A
1: ha sigut
0: tu,
1: un plaer.
0: Per convidar-me.
1: I espero que tot et vagi genial.
0: Moltes gràcies.

Avui hem pogut conèixer una mica més a prop la història de l'Estela Millán, una jove artista que, amb esforç, constància i molta passió per la música, està començant a fer realitat els seus somnis. La seva trajectòria demostra que el talent jove també es construeix amb dedicació, treball i moltes hores darrere dels escenaris. Des de Sant Boi de Llobregat fins als grans escenaris arreu del país, l'Estela representa una nova generació d'artistes que lluiten pel que estimen sense perdre la seva essència. Li desitgem molta sort en tot el que està per venir i estarem molt pendents dels seus pròxims passos dins del món de la música. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i gràcies per escoltar En Femení.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
0: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
3: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
4: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
0: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
3: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
0: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
3: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
0: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada de la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
5: Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alpirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
3: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, 15, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats als populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
0: Pel que fa als comicis al Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
3: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats. Els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
0: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
3: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres el 43,2% dels sufragis.
0: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una factura important electoralment parlant, especialment a les demarcacions petites.
3: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
7: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels fons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
0: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot plegat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables xifrades amb més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
8: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
9: Ara mateix la tracturada es troba a la Gran Via davant la seu del Departament d'Agricultura després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat.
0: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tracturades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès la concentració s'ha iniciat a 9:15 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
10: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
11: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
10: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
0: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
13: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
12: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
0: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
3: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
14: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes prenent com a excusa la inflació.
3: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
15: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
3: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
3: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
16: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
3: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
0: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants de Barcelona, que els retards són força superiors.
17: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir en lloc de 8:45 a les 9.
18: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
0: A això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
3: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
0: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
3: I per tant s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027 els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
19: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Ángel Belzunegui.
20: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, i després també ha baixat substancialment el consum de cànnabis, no? L'únic consum que ha pujat, i és un punt que hem d'estudiar i que hem d'incloure en els sistemes de prevenció de l'Ajuntament, és l'increment del vapeig.
19: Una de les principals preocupacions és el malestar emocional, que afecta un 29,2% dels adolescents, amb una diferència significativa entre nois i noies. L'enquesta també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
0: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
3: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
0: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
3: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
5: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
3: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
0: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno. De seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
21: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica surera de Can Rosselló a Mascana de Sis per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Mascana de Sis.
22: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i al final una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
21: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milions d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
0: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes, a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals.
0: Gràcies, David Navarro. I ara, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
25: Football can change very fast, so...
26: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
25: Però
26: al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
25: You win the big titles and this is we are working every day for that.
24: I què diu el defensa Eric García de Lamine Yamal, jugador un dia més valuós del partit?
27: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
24: Lamine Yamal, el jugador més valuós del partit de la Lliga de Campions d'ahir a Turquia. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Real Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal en el darrer partit de Lliga, on va veure targeta vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel contra el Barça. En bàsquet, el Joventut Badalona rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra, en partit pendent de la Lliga ACB. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10 a 9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Hercegovina Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
4: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
2: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
4: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat jo crec que amb bastanta convicció.
2: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
24: I en handbol destaquem, avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
8: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
7: La tradició es mou si la mous tu.
8: Tota la informació a firamediterrania.cat.
9: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
10: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració, perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto 4 coses molt meves. Una llibreta, un rotulador i un llapis, que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots, o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són 3 cordons. Un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya tot arreu. A vegades no el faig servir, però només saber que el porto sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet publicar la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
3: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
4: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
3: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, fins al 3%.
1: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
3: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
1: A Badalona se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol, Joan Barberà.
5: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alpirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
3: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
1: Quan els comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
3: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
3: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. A Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 els 43,2% dels sufragis.
1: No deixem, la política és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
7: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Notícies en xarxa.
1: Tornem ara al centre de Barcelona. Allà uns 200 tractors i un milers de pagesos d'arreu de Catalunya protesten per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia, sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provinents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
9: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
8: Ara mateix la tracturada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
1: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
11: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions

0: que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat dues dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan tres demandes, que resumeix el responsable de Mercat del Treball, Albert Ferrer.
1: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
0: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
2: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
0: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix aquesta demora al restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
3: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
4: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
5: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11 i quart o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia en mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
6: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
4: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
0: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
4: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
0: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
4: Són 3:45. Les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
7: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
8: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix el

0: seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les mediacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
1: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
2: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
3: La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues per accedir al recinte. La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Els candidats presents s'han preparat les entrevistes per aprofitar al màxim les oportunitats laborals. És el cas de la Isabel Cano i en Víctor Malvaceda.
4: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir realmente a lo que quiero.
5: Sí, me he preparado, he tratado de ser un poco más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
3: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
2: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
6: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
2: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
6: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
7: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
6: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
2: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
8: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb Filmets Primària i Filmets Secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic Marc Cors ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
9: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no, que conformen la pel·lícula. No només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes.
8: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules a Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
2: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
11: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que se acercan al Premio Planeta crece.
10: El guany, el Premi, ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
12: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor, i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamin Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
13: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
12: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubió.
14: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
15: Creo que en los 5 partidos que hemos jugado el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
14: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla Mafumet. Però abans, l'Hospi vol recuperar sensacions contra el Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
12: Gràcies, Andrea Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manuel Cazorla.
16: I haurem d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats que segur que tindrem i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
12: I a 9:15, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga CB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espar Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7. a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
17: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
12: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Ara, en sèrio, sí, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.
1: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
1: De la Ciutat Cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
9: Si a la tardor et poses l'armilla de caçador de Decathlon i creient a Indiana Jones puges a la Cerdanya a la recerca de fongs...
10: No t'enganyis, ets un pixapins de manual que confon el rovelló amb la lleterola o, pitjor encara, un cep amb un enciam.
9: Sigues sincer, et falta seny, bosc i decència... I l'anar a collir bolets és una qüestió de fe, catalanó i paciència.
10: Tot comença en un bar de la C16, mentre et grates la lleganya apurant el carajillo, acariciant la pallaresa, com si anessis a conquerir Espanya.
9: Vestit amb trajo nacional, xiruca, cistell i texans, un calfred et puja pel camal quan aparques malament, però orgullós al voral.
10: El català volataire, l'ancestral criatura d'enxovada flaire que no revelarà el seu raconet ni aplicant-li tortura mortal.
9: Et dirà el seu número secret o si s'allita amb la cunyada, però pregunta-li on troba els ceps i et clavarà una ganivetada.
10: Si s'apropa un desconegut entre els pins i la fullaraca, es llançarà rere una mata en planxa dissimulant per fer veure que fa caca.
9: Ves en compte amb l'ànsia viva d'acollir-lo sense mirar. Quan una farinera borda et rebenta el fetge sense badar.
10: I vigila amb la teva dèria de català gourmand, que no ets ni el primer ni l'últim que acaba el clínic amb l'estómac sagnant.
9: Però si encertes la jugada, quin banquets dels déus a la terra, rovellons, trompetes i llenega, i un fricandó capaç d'aturar una guerra.
10: Va, acollim ja aquest programa.
9: I caminem vora l'Obaga.
10: I esbrinem si és veritat que el bolet i el boletaire
9: és de les passions més dures
10: i una de les més nostrades
9: estructures d'estat.

0: Dimecres 14 d'octubre, passen 3 minuts de les 5 en punt i us donem la benvinguda a Estructures d'Estat al 89.4 de Ràdio Sant Boi per tot Catalunya. Un programa tan urgent com innecessari, oi que sí, Víctor Morcillo?
1: I tant que sí, Ricard Fontes, i escolta, et diré més, tan urgent i prescindible que algú l'havia de fer, així que gràcies a que nosaltres hi som, serem.
0: Cada dimecres a aquesta hora de la tarda us convidem a gratar-nos conjuntament la catalanó i descobrir quins elements de la nostra mil·lenària existència són o no són una estructura d'estat.
1: Nosaltres hi posem la rauxa i vosaltres el seny. I com es fa això entre tanta tonteria?
0: Doncs escolta'm, fàcil. Tan fàcil com entrar a la nostra web estructuresdestat.cat i voteu. També hi trobareu el link a les nostres xarxes @estructures-cat, dics o d'Instagram.
1: Vosaltres decidiu si l'element catalanístic que us presentem mereix o no ser l'Olimp de les estructures d'estat catalanes.
0: I fetes les presentacions, que comenci el mambo.
1: Som-hi!
0: Avui parlem d'una autèntica dèria nacional, una religió laica que cada tardor buida les ciutats i omple les carreteres de gent vestida de muntanya. Parlem, evidentment, dels bolets.
1: Ja hi som, eh? L'època de l'any on tothom es creu Kilian Jornet, però armat amb un cistell de mimet i ofegant-se la primera pujada al Berguedà.
0: Exacte, i la culpa ve de lluny. Als anys 50, el matrimoni Weisson va dividir els pobles d'Europa en dos grans grups.
1: Vaja.
0: Els micòfobs, que sí, temen els bolets i els eviten.
1: S'amaguen d'ells.
0: Sí, s'amaguen. Sí, es veuen un bolet i surten corrents.
1: Corrents,
0: i els micòfils, que els estimen i els coneixen fins i tot pel nom.
1: Hòstia, i a Catalunya, Ricard, eh? Catalunya ha estat micòfila de tota la vida.
0: I tant.
1: Hi ha literats que van arribar a dir que el català és un micòfag que senyora.
0: I tant que senyora, sobretot quan la temporada ve seca.
1: Sí.
0: Però d'on ens ve aquesta falera? Perquè abans no teníem xarxes socials per penjar la foto del primer rovelló de l'any.
1: Doncs mira, ens ve de lluny, però per no fer la xapa històrica habitual que fem per aquí, estrenem un concurs. El parany! Benvinguts a aquest apassionant concurs. Jo et faré una pregunta i et donaré tres opcions.
0: Wow.
1: Només una d'elles és la correcta. I vigila, perquè si causa el parany, et tocarà pagar de la teva butxaca l'esmorzar de tot l'equip tècnic.
0: Oh, no, què dius?
1: I ja saps que en Daniel Teruel no es conforma amb una escudella i uns peus a la brasa de primer. Fàcil, oi?
0: Esperem que sí, però jo què hi guanyo? Hi ha pernil, hi ha joc de paelles.
1: Molt millor. Si guanyes, t'emportes ni més ni menys que l'honor de no semblar un paràsit indocumentat per les zones de Ràdio Sant Boi.
0: Oh, que bé!
1: I el dret a seguir presentant aquest programa cobrant amb visibilitat. Increïble, oi?
0: Ui, és el que sempre havia somiat. Sent així, m'hi deixaré la pell.
1: Recordeu que també podeu jugar des de casa, així que ara sí, comencem amb la primera pregunta. Ozzy, l'home de gel que va morir als Alps fa 5.300 anys, quan el van trobar, duia a sobre dos fongs. Per què li servien? A. Per un per menjar com a ració d'emergència i l'altre per extreure'n un oli per impermeabilitzar el cuir de les botes? B. Un per encendre el foc i l'altre el feia servir com a rebé medicinal? O C. Un el feia servir de tap de suro per la cantimplora i l'altre per escurar quan anava de ventre.
0: A veure, la C del tap i escurar crec que és el parany, per fer-me pagar els esmorzars. Apostaré per la B, el foc i la medicina.
1: Correcte!
0: Que bé!
1: La B és certa i la C és el parany!
0: Ah!
1: Som-hi cap a la segona. Els romans eren grans fans dels bolets, oi que sí? Sobretot de l'ou de reig, que per alguna cosa rep el nom científic de Manita Cesarea. O Cesarea, m'és igual, jo sóc el presentador, no l'espero.
0: Què més dona?
1: El bolet dels Cèsars, bàsicament. Però a l'emperador Claudi li va passar una cosa l'any 54. Què li va passar?
0: No ho sé, digue'm les opcions.
1: A veure.
0: A veure.
1: Li van servir un plat de bolets deliciosos, però expressament enverinats per treure el sal del mig.
0: Oh!
1: La O no, és la A.
0: Ah!
1: La B és, s'hi va ofegar intentant venjar-se un cep tan gran, sencer, per guanyar una aposta en un banquet?
0: Podria ser! podria ser.
1: Clar, qualsevol.
0: O podria haver.
1: Podria haver. I la C, que podria ser,
0: ahà,
1: va patir una al·lucinació tan forta que va anomenar cònsul de Roma a un camagroc, li va cosir una toga de talla XXL i li va financiar una xarxa de tavernes on venia Garum caducat a preu de turista patrici.
0: Tractant-se de la cort romana, els accidents no existeixen. Ha de ser assassinat intencionat. Aposto per la A.
1: Correcte! I encertes de ple.
0: Que
1: molt
0: bo,
1: bé.
0: Soc.
1: Mort per xampinyó, eh?
0: Ah, sí.
1: Quina manera més trista d'acabar un imperi.
0: Ara, una precisió.
1: Digue'm.
0: Eren bolets verinosos o bolets normals enverinats?
1: Ah, l'eterna pregunta dels forenses del segle I. La història diu que la seva dona, la Agapina, va agafar un plat dels seus ous de reig preferits i els va amanir amb un verí letal. Així que, tècnicament, els bolets enverinats són enverinats, bàsicament. Una traïció de les bones.
0: Precisat. Falta molt perquè acabi aquesta història del concurs.
1: No, perquè arriba el moment de l'última pregunta del concurs on t'hi jugues tot, eh?
0: Oh, vaja.
1: A Catalunya no enverinàvem a emperadors, però ja hi fèiem negoci. Quin és el primer registre oficial on es demostra que a Catalunya ja feien negoci amb la falera dels bolets? A. L'any 1850, a la Boqueria de Barcelona, on es va crear la primera agrupació oficial de boletaires. B. L'any 1673, a Manresa, on un document ja regulava els preus dels productes com els de bolets, rovellons i altres. O C. L'any 1992, després dels grans Jocs Olímpics de Barcelona, el COBI es va arruïnar i va muntar un càrtel mafiós per controlar el mercat negre de bolets, extorsionant els jubilats amb una navalla papallona.
0: A veure, la C
1: pensa-t'ho bé,
0: la C del cofí amb afiós, extorsionant avis, ja podria ser, perquè si la Petra no tenia braços, per alguna cosa seria. Però apostaré per la A, la de la Boqueria.
1: A veure.
0: Ostres.
1: Oh, amb lo bé que anaves, eh? Però, bueno, et salves de pagar l'esmorzar perquè, encara que sembli mentida, el parany era la fe.
0: Oh, no pot ser.
1: Doncs ho és, eh,
0: ho és.
1: Jordi Basté. I la resposta correcta era la B.
0: Ah.
1: Tenim registres a Manresa, fa més de 3 segles que hi són, que ja regulava el mercat del bolet per decret.
0: Què em dius?
1: Sí.
0: L'any 1673 ja fèiem negoci oficialment amb els rovellons.
1: Impressionant, oi? El resultat final és que... no podem dir que ets un indocumentat, però gairebé. Enhorabona, Ricard!
0: Gràcies!
1: I fins aquí l'edició d'avui del Parany.
0: Bé, m'és una mica igual mentre no hagi de pagar l'esmorzar amb Daniel. Jo ja em dono per guanyador. Però escolta, si he fet negocis, que ja hi havia afició, no?
1: I tant, pensa que el 1808 el baró de Maldà ja organitzava excursions festives al santuari de Puig l'Agulla només per anar a buscar tòfones i bolets per pura diversió.
0: El baró de Maldà fent el dominguero.
1: Sí,
0: això sí que és història de Catalunya.
1: Història de Catalunya viva. I tant.
2: Quina història ni quina història. L'única història és que els d'aquí baix sou uns pixapins i poseu a destossar-los a la muntanya.
1: Home, Genís, ja tornes a ser aquí. Jo pensava avui que aniries amb els de gent de carrer, mira. No sé.
2: Tu pensaves malament. I vindré cada setmana, eh? I em portaré el meu amic Jaume Bosch també. Jaume, passa!
3: Sí. Gràcies, futur conseller de Baranàs. Bones tardes, tingueu plebeus. Us parla el futur president dels Països Catalans. Avui també vinc per ser en qualitat de visionari forestal.
0: Mare meva, el jubilat ronyonaire i el polític corrupte. Això sembla el boss de les pors. Seieu, va, però no toqueu els micròfons gaire.
1: Bé, com deia abans de la invasió, històricament els bolets havien estat sobretot menjar de pagès i de pastor, que era un recurs de supervivència.
0: De fet, eren tant de subsistència que la Catalunya central i les comarques del sud de València se'ls havia conegut amb el nom de pa de moro.
3: Sí. I ara, perquè ara vas a un restaurant de casa, estria miseria i la posen dos ceps laminats al mig d'un plat enorme i el cobren com si fos caviar de beluga, tio. Hòstia, però fan molt ben fet.
0: Home, Jaume, dir-ne ben fet d'un abús, potser...
3: Però què dius? és el darrer robatori il·legal, hòstia. Agafes una cosa que creix literalment a terra, de franc. Li passes un pinzellet, li dius carpatge de bosc i fas pagar 80 euros. Hòstia, si això sí que és una jugada mestra, collons!
0: Vist així, potser, sí, tot i que la realitat comercial a vegades ens enganya. Sabíeu que gran part dels rovellons que venen als nostres mercats no són autòctons?
1: Què diu?
0: No, molts provenen de Sòria, d'Andalusia o directament de l'Europa de l'Est.
2: Quin desastre de país!
1: L'altre...
2: Ens passem el dia presumint de terra, de traïció, i a l'hora de la veritat, com que som capaços de no fer-ne créixer prous, els hem de portar de Sòria o de Romania en camió, que serà el pròxim, eh? Portar els calçots salvatges a Noruega perquè han pujat el riu amunt?
1: Jo, de la veritat, que em pensava que el rovelló que em comprava era de la parada del mercat, que l'havia collit l'avi de la masia, d'aquí a la vora.
0: Sí, sí, sí. Demanden tenim per donar i per vendre. Per cert, sempre m'ha fet gràcia jo de que la gent hi va a caçar bolets.
1: Sí.
0: Que sempre, doncs és un verb que mira, el trobo graciós, és un rovelló. No és la teva dignitat a les 6 del matí tancat a la discoteca. Fins on jo sé, fins on jo sé. No l'has d'anar perseguint per terra mentre se t'escapa.
1: No, de fet, hi ha debat lingüístic.
0: Debat! Hi ha debat!
1: Hi ha debat!
0: Debat lingüístic.
1: Debat lingüístic.
0: M'agraden tant els debats lingüístics.
1: Sí, es veu que el verb caçar no és precís perquè, precisament, com deies, ni fugen ni tampoc fem ús de les armes. El terme correcte seria a caçar, escrit tot junt. Que vol dir perseguir amb insistència. És a dir, o també els típics d'anar a buscar o collir.
0: A caçar, això sona a marca d'aiguardent barat portuguès, sí. Que et deixa sexy, te'l veus en deixo.
1: Bueno, digue-li com vulguis, però quan entres al bosc t'emmarques dins d'una fauna peculiar.
0: I tant, és per això que hem obert la veu del boletaire. Hem demanat als nostres oients que enviïn notes de veu durant una jornada de cacera.
1: I atenció, perquè fent una repassada al que ens heu enviat, ens hem adonat de que podríem classificar diferents espècies de boletaires. Escoltem la primera veu, endavant.
4: Hola, Ràdio Sant Boi. Escolteu, estic al Berguedà. I que maco, full neto. Sort que ben preparat amb un outfit softshell per flipar. Perquè això és un desastre d'infraestructura forestal, eh? No tinc cobertura per escanejar els bolets amb el Google Lens per saber si són gluten free. Al final he fet un selfie amb un bolet vermell amb puntets blancs super estètic per Instagram. I ara vaig cap a la carretera a comprar una cistella feta per salvar l'orgull. Ciao!
1: Bueno, un clàssic, no, aquest? El dominguero de ciutat, eh? Equipat com si anés a atacar el cim de l'Everest, trepitjant el bosc només per fer postureig a les seves xarxes socials, com si allò fos l'illa de una.
2: Qui us volia veure, jo? Els barcelonins de la cistella pagada? Salvar l'orgull, li dieu ara, oi? Una estafa és el que sou!
1: Home, a veure, Genís, jo una vegada vaig estar a punt de comprar un per allò de no arribar amb les mans buides. Aquests som nosaltres, la veritat.
2: Sí. Arribeu, si és que arribeu al bosc amb el cotxe netíssim, espanteu els senglars i després us el tireu a la C16 a pagar 50 euros per una cistella que ha collit una altra. Jo m'hi jugo un pèsol que a sobre li preguntava al paio si els bolets tenen el segell Eco. És que sou un maleït acudit, eh?
1: Bueno, jo vaig a la botiga directament, eh? Ja no m'amago ni faig aquestes...
2: No, ni cal que t'amagues.
1: Vinga, va, passem a la següent nota de veu.
5: Hola, Víctor, Ricard. Escolteu, hi ha massa alarmisme amb això dels bolets, eh? Només cal saber llegir el bosc, com jo, que ho tinc tot controlat. He trobat un bolet blanc espectacular. Un jubilat m'ha avisat que llancés, que era una farinera borda i que em mataria, però... Bé, o sigui, els vells no hi veuen. O sigui, l'he tallat i fa un olor a patata crua boníssima. Impossible que això sigui dolent. A males, si tingués alguna coseta, el buis 3 hores, li fots un bon raig de vi ranci i s'evapora el verí per força. Vaig a fer-me un remenat ara mateix. Va, demà us explico què tal. Vinga, adéu, coberts!
0: I l'endemà no vam rebre ja més notes de veu. Es pensen que ho tenen controlat, confonen espècies i després venen amb els ensurts greus.
1: Sí, sí, totalment, però bueno. Però anem encara a un extrem més inquietant. Atenció.
0: Es pot?
1: Ja veuràs, ja. Atenció a la següent nota de veu. Atenció.
6: Víctor, Ricard, sóc jo, Sagitari. Tinc el cotxe aparcat a 3 quilòmetres darrere uns matolls. He entrat al bosc caminant d'esquena perquè no em segueixin les petjades. Si algú us pregunta, el bosc està molt sec. No hi ha res, res. Tinc 8 quilos de fredolics a la jaqueta. No sé com sóc perquè us hauria de matar. Que vagi el programa.
0: Aquests són pors, sí, eh? No et diran mai on va ni que el torturin i vendria a la seva pròpia mare per un cep.
1: I per mig també, també segur, ho faria. Segur. Per sort, ens queda l'última espècie que hem pogut etiquetar, o sigui que endavant amb l'última nota de veu.
7: Bona tarda, Radio Sant Boi. Escolteu, demaneu als vostres oients que no cridin pel bo, sisplau, que m'espanten el senglar. Jo a les 6 del matí ja portava 3 caixes de ceps collides per vendre a una estrella Michelin. I ara baixo cap al mercat a col·locar 40 quilos de rovelló buto. A la muntanya s'hi ve a pencar. A veure si no em prenyeu tant, eh? Vinga, salutacions.
1: Molt bé, molt bé. Gràcies, a tots els que heu participat. Aquesta gent porta el rovelló directe de la molsa al plat de luxe. Jo, vist el faronama, em conformo amb no morir.
0: I parlant de morir, no hi havia algun truc per saber si un bolet era bo? Com allò de bullir els bolets amb una cullera de plata o un all... O si s'enfosqueixen, doncs vol dir que són dolents.
1: No, això és de primer de cunyat micològic, eh? Ni cullera de plata, ni all, ni ceba. O sigui, això és una llegenda rural. Que ha enviat a més gent a l'hospital que els patinets elèctrics.
0: Doncs ja és dir,
1: Sí, però segons la ciència, ni tots els tòxics ennegreixen l'all, ni tots els que ennegreixen són perillosos.
0: I el de si veig que el bolet està mossegat per un animal, cap a la cassola... Si ells s'ho mengen i no palma... Jo també, lògica pura.
3: Sí, aquesta lògica tu no sobreviuries ni dos dies en política,
0: probablement.
3: El teu metabolisme és feble, és inferior. A mi m'han mossegat llimacs i senglars i tota l'oposició junta. I aquí estic, la toxicitat s'ha d'abraçar, home.
1: Sí, i així li va. Sí, un bolet pot estar corcat o mossegat per un insecte i enviar-te a tu a la caixa de pi perquè el nostre cos ho processa diferent.
3: Però què te l'has menjat? Te l'has de menjar tu, idiota? Te l'has de menjar tu,
0: Vés a saber, Jaume, home, vés a saber.
3: Si trobes un bolet perinós, no llanceu, hòstia, agafeu-lo, dissimuleu i el serviu al proper sopar d'empresa al tècnic d'Hisenda que us estigui investigant, home. S'ha d'optimitzar el bosc.
0: M'està deixant, però vaja, tranquil·líssim.
1: Sí, avui els dos estan a tope,
0: Sí, espero que almenys si podem fer cas als refranys de tota la vida, com el de bolets que no coneguis, no em masteguis.
1: Això sí, que per alguna cosa la gent de pagès arribava vella, no?
2: Jo en conec un altre. Escolta'm, bolet lluent i de color virulat, truca al notari que ja l'has palmat.
1: Molt bé.
2: Que bé voler dir que si te'l menges t'has de fallar.
1: Sí, val, Genís, ja crec que tothom l'entès, ves? Però mira, aquest veus no el coneixia, però bé, trobo que és prou finet, eh?
2: Ah, què em volies, de gruixuts?
1: No, bueno, no...
2: En tinc. Doncs mira, any de rovellons, neu fins als collons. Què et sembla?
1: No sé ni per què he dit res. Bé, jo en conec un que avisa com identificar les espècies més mortals, val?
0: A veure.
1: Bolet amb llet i que piquen, si no maten, mortifiquen.
0: Doncs jo en tinc un altre de la mateixa família d'assassins, que diu... Bolet amb beina i corbata... El que se'l menja, el mata.
1: Guaita.
0: Que ara ja m'explicaràs què coi és un bolet amb corbata. Sembla que vagi a la sucursal bancària o, jo que sé, un d'aquests que ven pisos de Tecnocassa.
1: Sí, sí. No, la beina és aquella mena de sac que tenen alguns bolets a la base, la volva, no?
0: Sí.
1: I la corbata és l'anell de la cama. O sigui, si veus un bolet amb això, ni el toquis. I fàcilment és una farinera borda, que ja hem parlat, i que és la que causa més mort.
0: Ah, entesos. Doncs sense corbates, només bolets que vagin en xandall.
1: Correcte. I compte, perquè n'hi ha que no maten, però et regalen nits inolvidables al bany i la saviesa popular ho resumeix així de fi. De peus de rata o manetes, no en mengis, que fan caguetes.
0: Magnífic. Caguetes.
1: Sí.
0: Shakespeare estaria molt orgullós de la nostra poesia forestal.
1: Ah, i l'escatologia, eh? Algun dia hauríem de fer un programa només per parlar de caca tota l'estona.
0: Sí, tot arribarà. Ja t'ho dic ara, apunta tu això, que tot arribarà. Però escolta,
1: digue'm.
0: I per allò que no ha de passar, però és un suposar.
1: Sí.
0: Si el que vull no és desmenjar, però el que vull és veure cosetes, coses rares, què? He de buscar el típic bolet vermell amb puntets blancs?
1: Exactament, l'amanita muscària, sí, el clàssic dels barrofets, dels nans dels boscs, o d'Alícia en el País de les Meravelles. I al Pirineu es diu que sota del seu barret s'hi apleguen els minairons.
0: Oh.
1: Que són uns éssers fantàstics, perquè no sàpiga, 10 minuts que surten per la Revetlla de Sant Joan.
0: Jo vaig llegir que, no aquí, aquí no, que a llocs com Sibèria s'ha documentat que ingerir-lo provoca una primera bufetada d'eufòria i després ja comences a veure coses com rodalies funcionant amb una puntualitat immaculada.
1: Però allò que vas llegir deia si et matava de cop o podies veure com es respectava tot arreu la llei política lingüística amb seguretat.
0: A veure, Cal diferenciar l'amanita muscària, que és tòxica, d'altres bolets al·lucinògens que contenen psilocibina, o LSD. Ah. I aquí hi ha una realitat mèdica molt interessant.
8: No sé per què, però m'ha vingut al cap el Psilocybin cubensis, ah. Però de veritat que no ho sé per què.
0: Fisiològicament parlant, aquestes substàncies són segures. No hi ha cap sobredosi letal coneguda i cap òrgan falla pel seu consum directe ocasional.
8: Ah, ostres, fantàstic.
0: No estem animant a ningú,
8: No, però hòstia, fantàstic, perquè ja tinc el meu sopar, doncs.
0: Calma, calma, perquè el perill no és físic, sinó mental. Si tens una predisposició a malalties com l'esquizofrènia, una cosa que dius, mira, jo tinc... A mi em passa que a vegades em surt una miqueta d'allò.
8: Aixecat una mica de...
0: Doncs te la pot desencadenar. I pres en un entorn descontrolat pot provocar crisis d'ansietat bèsties i un temut mal viatge.
8: Ah, bueno, vist així, doncs mira, saps què? Cancelo el menú.
0: Cancela, cancela. Des d'una ràdio pública...
8: Cancelem el menú. Cancelem. Sí. Ens farem una truita de patates o una truita francesa, que és l'únic mal viatge que ens donarà, és que s'enganxi a la paella, oi? Doncs mira, fem una pausa publicitària per tocar de peus a terra i tornem de seguida. No marxeu.
0: Nope.
9: L'amicotent de casa...
10: Atenció, boletaire fastiguejat. Estàs temps de contemplar com el teu santuari s'omple de ciclistes disfressats de rotulador, rates mal anomenades, chihuahuas amb abric marcant les teves llanegues i matrimonis en crisi que necessiten una foto amb un pinadell per dissimular que ja no se suporten?
11: L'altre dia vaig veure un individu de la ciutat i em diu, bon dia per què? Si t'estic veient la cara aquesta que tens. A sobre, collint una llanega amb una cullera de les postres. Una cullera! Li vas preguntar l'hora només per poder-li escopir la cara. Se me'n fa l'hora. Els ho diu amb una profunda serenor.
10: Prou de fins i educació per por al codi penal. Arriba la nova navalla multiusos. Espallinganox Ultra. L'única navalla d'extracció micològica i defensa del territori dissenyada per l'aïllament social definitiu. Espallinganox Ultra incorpora una fulla d'acer temperat tan esmolada que farien ganes de tallar altres coses. S'emporta el set net mentre el revés polit crema la retina de qualsevol desconegut que gosi espiar el teu racó secret. I atenció al raspall posterior de serres de tungstè. Gira 10.000 revolucions per expulsar el rovelló i ratlla fins i tot la xapa del SUV híbrid que t'ha tancat el pas a la pista forestal.
11: El meu consogre va insistir en acompanyar-me perquè deia que la muntanya és de tothom. A la tercera vegada que em va avançar li vaig ensenyar com funcionava el mànec d'acer massís d'Espallinganox Ultra. El so de l'escruixit entre les fulles seques va ser gairebé poètic. Va tornar a coixar a Barcelona abans de l'hora de dinar. Diu que té una lesió crònica. Gràcies, Espallinganox Ultra. Tinc la cistella plena i la casa tranquil·la.
10: Truca en els pròxims 3 segons i et regalem el nebulitzador d'olor a Fenta Bosch 8. Crea un perímetre de furtó insuportable que farà fugir qualsevol grup de ioguis o senderistes que pretenguin abraçar els teus arbres.
12: Ai, quina peste, marxem.
10: Espallinganox Ultra. Si trepitja el teu terreny, que no torni a caminar igual. Truca ara!

0: Tenim entre nosaltres algú molt exclusiu. Només us dic que hi ha gent que es lleva a les 5 del matí, es perd per comarques interiors amb el cotxe i camina durant hores només per intentar veure'l d'amagat. És l'estrella indiscutible de la tardor, el Rovelló. Benvingut.
1: Hello! A veure, no us vull fer sentir inferiors, però estic flipping in colors amb la precarietat d'aquest lloc. O sigui, només us vaig demanar un 85% d'humitat a l'ambient i un coixí de pinassa amb pH neutre. I m'assalleu una calidad de l'Ikea que fa pudor a... Què fa pudor, això?
0: Mio,
1: oh, claro. I can't support, no suporto.
0: Sap greu, Rovelló, però això és l'estudi de Radio Sant Boi, no Notting Hill.
1: Ah, això explica aquesta aura de working class que em puja a ver la soca. Oh, oh, sóc un fong molt sensible, jo, d'altes vibracions. Tinc l'hiveni completament resec amb aquest aire condicionat i a sobre en teniu totalment constipated.
0: Constipat? Vols dir refredat? Teniu mocs els bolets? I què carai és l'himeni?
1: Ai, pobre meu, quin drama d'educació en aquest país. L'himeni és la part de sota del meu barret. Les làmines per on deixo anar les espuretes, Analfabet funcional.
0: Ep, ep.
1: I constipated vol dir estrenyit d'espores, carinyo, Vinga, va, anem al gra, que m'espera a l'altra banda que la meva xarxa de micel i baldines.
0: Campanya de tardor.
1: Evidentet, home, I am the moment, I am the moment, vale? D'aquí una hora tinc un shorting a la Cerdanya, així que hurry up amb les preguntetes que si m'estresso començo a suar l'àtex taronja i m'arruïna el look.
0: D'acord, doncs, hurry up, com portes la fama? Cauen quatre gotes i la muntanya s'omple de boletaires buscant desesperadament. Tens molt d'èxit.
1: Èxit. Oh, sisplau, Richard. Però quina paraula més insulsa. Jo no tinc èxit. Jo ara mateix, al bosc, I am farting it. Però molt fort,
0: Farting it? Estàs tirant tapets al bosc?
1: Ai, quina ment més bruta i de bar de polígon, hombre.
0: Bueno, és que...
1: És que no t'hi dona per més al cap, És que ja ho sé jo. Farting it de petar-ho. Tufar, petar. I'm farting it. Ho estic petant.
0: Home, és que tufart en anglès és literalment tirar-se un pet.
1: Com es nota que no
0: tinc el B2.
1: Sortit mai de la comarca. És que jo parlo és slang novaiorquès, vale?
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: Déu meu, sou tan basics. Anyway, la fama és un horror. Horror. Fart de maleïts paparazzis. Jo estic fent la meva fotosíntesi del Chills,
0: sí.
1: Vale, en simbiosi, i apareix de cop el de la classe mitjana que sembla que comparteixen, que estan competint en un concurs de xandall sortera.
0: Que hola, que sí.
1: Pili, mira què he encontrat! O sigui, una agressió a la meva privacity.
0: Jo entenc que t'atabala, sí, ho entenc.
1: Home, m'atabala. M'oxida, m'oxida, Ricard. Sí. L'altre dia em vam agrejar tant. Unes mans plenes de vida, saps què? Que m'ha oxidat en directe. Saps què és?
0: És que s'oxida molt ràpid, vostè.
1: Però tu saps que si t'ho surtin taques verdes en tot el cos perquè un mindundi et toca?
0: No m'ha passat.
1: I això és sense consentiment, Vaig haver de segregar el doble de toxines de l'ensurt i vaig dir, look, honey, go to comb the cat, guapo.
0: Ves a pentinar el cat.
1: Molt bé,
0: el cat,
1: sí.
0: Ves a pentinar Catalunya.
1: Molt bé, veus que si fas un esforcet arribes?
0: Sí, sí, de tant en tant.
1: Llavors, el paio em va intentar arrencar d'una estirada i vaig dir, don't touch my barnus, please. No em toquis els nassos, Un mico amb navalla, vaja.
0: Déu-n'hi-do, quins fums. I amb la resta de bolets del bosc, com ho portes? Et portes bé?
1: Amb la púrria.
0: Bueno, ja m'imaginava la resposta, però jo he de preguntar.
1: O sigui, només els grocs, saps? Sí, pobrets meus, són uns lúcers. Neixen agrapats, grocs i prim, amuntegats sota tots podrits, plens d'humitat de classe baixa, i els fineteis, altres que tal, perquè es volen semblar a mi, però heroi, és que fan el ridículi. Són un mem. És allò de que demana sali especial que t'arriba, però per molt que vulguin, mai tindran el meu taronxa radioactiu.
0: I qui es salva de la crema, llavors? Hi ha algú o alguna cosa que respectis de la muntanya?
1: Pues a l'única que sap viure, a la truffle.
0: Home...
1: La tòfona,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: això
0: sí,
1: és
0: sí.
1: All money, carinyo. Aristocràcia. Això és another sing song.
0: Un altre cantar. El que passa és que la tòfona viu completament enterrada sota terra, oi?
1: Ding, ding, ding, ding, basic human, descobreix la biologia. És tan vip que s'ha fet un búnker, exacte, Té un contracte de simbiosi misorrisquia, Jo és que no sé parlar aquests noms raros.
0: Bueno, si vols fer servir paraules tan
1: xupiguais... No, és que és malsant imposat, i a mi les imposicions Total, que és exclusiu, té una exclusivitat amb una arrel d'encina.
0: Ah, d'acord.
1: Precisament per no interactuar amb els, com, bueno, com vosaltres, no?
0: Vale.
1: Ens truquem pel micel i és bona gent.
0: Clar, l'exclusivitat. Encara que a ella la busquen porc senglar rascant amb el morro ple de fang, això molt de glamour no en té.
1: Excuse me? Si són pocs ensinistrats i és cosa escorta de la natura. A mi em ve a tallar el Paco d'Hospitalet.
0: Bueno, escolti.
1: Amb una navalla bruta de l'esmorzar de forquilla. O sigui, i a la tòfona li treuen els pinzellets, el crin de cavall i guantes de látex, amor meu. Juguen una altra lliga, aquesta gent.
0: Bueno, i, escolta'm, i com final? Com finoles, com valores el teu final gastronòmic, doncs?
1: Un puto drama.
0: Sí, que és un drama, sí.
1: Un puto drama. Vaja, és que entre vosaltres, i com acabo jo, que jo sóc un producte gourmet, mireu-se ser emocionat en un tartar, i on acabo? On acabo? A la graella. Al costat d'una cansalada i d'una botifarra negra,
0: bueno,
1: que
0: penta oli. No està pas malament.
1: Cremant-me bé un ventre, no ensenyes meu en xiveca i escolta l'estopa.
0: Tampoc està tan malament.
1: I'm dying, literally, saps? O sigui, però bueno, és el pH per ser un mite.
0: Sí, un mite. Escolti'm, Rovelló, respira que ens ompliràs el micròfon d'espores. Per acabar, sí. Algun consell que,
1: ja està,
0: per qui vagi pel bosc aquest cap de setmana?
1: Of course, home, molt simple.
0: Aviam, digui.
1: Que sé que us costa molt processar la informació, sí, curtet, vale?
0: Curtet.
1: Consentiment i visum, vale?
0: Ah, ok.
1: Si en trobeu, no en toqueu gaire perquè m'ho sido del fàstic, ok? Feu una reverència, després una transferència al meu IBAN per l'experiència mística que veu veure i marxeu per on he vingut. Bye, bye, freaks, ok? Vinga, i ara porteu una aigüeta aviant que m'estic esquerdant. I vosaltres dos m'estem encomanant la mediocritat.
0: Bé, doncs, gràcies, un plaer, o no, no acabo de tenir-ho clar. En fi, salut i bosc. Seguim en directe a Estructures d'Estat i ara parlem una estona amb la Laia Ribas, que és llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, divulgadora, micòloga i vicepresidenta de la Societat Catalana de Micologia. Bona tarda, Laia.
2: Hola, bona tarda.
0: Laia, em sap greu que amb el teu currículum t'hagi de fer una pregunta gairebé tan òbvia, però per què els catalans tenim aquesta obsessió amb el rovelló si gastronòmicament potser n'hi ha de millors?
2: Bueno, perquè bàsicament nosaltres un dels boscos que tenim més a prop de casa nostra, mm-hmm, doncs és la pineda. Aleshores, amb les pinedes hi ha doncs molts rovellons i és clar, i aleshores doncs amb aquestes coses que són més properes és amb les quals doncs creix, diguéssim, la nostra cultura. I una miqueta doncs per això ens agraden els rovellons. És un bolet que és fàcil d'identificar, sí, i que en tenim amb abundància, podem dir-ho així, no?
0: Sí, podríem dir que seria com un dels rovellons que més es troba a Catalunya, o no? O n'hi ha d'altres?
2: Sí, hi ha d'altres, sobretot. Mm. Clar, entenem que el bosc més abundant que tenim segurament a casa nostra és la pineda, pineda de pirroig, bueno, de diferents tipus de pineda, doncs és un bolet que, sí, seria com un dels més abundants. Mm. També és veritat que quan surten camagrocs també en surten moltíssims.
0: Mm.
2: En principi va depèn de l'època, però bueno, el rovelló seria un bolet bastant abundant i bastant, entre cometes, fàcil de trobar sempre que vagis al bosc adequat, clar. Mm-hmm.
3: De l'Amanita phalloidea als bolets matemperadors, no? Podem dir-li. En podem trobar a Catalunya? Però és més tòxic... És el més tòxic on tenim de més mortals que aquest?
2: De fet, el bolet que provoca més intoxicacions mortals a casa nostra seria precisament l'Amanita phalloidea. És un bolet que, ostres, té pinta de comestible, jo diria, no? I que això és el que provoca aquestes intoxicacions. Segurament es pot confondre amb algun xampinyó d'aquests de bosc, o es pot confondre amb, fins i tot amb algun ou de reig si s'agafa en fase d'ou, o amb alguna llora verda. Però sí, és indiscutiblement un dels el bolet que provoca més intoxicacions mortals. Hi ha algunes altres espècies, però diguem que l'Amanita phalloidea seria un dels més perillosos.
3: I se sap per què provoca en uns bolets que siguin tòxics i altres no?
2: Bueno, depenent dels components o de les toxines o dels verins que tinguin, no?
0: Uh-huh.
2: En aquest cas, doncs, porten l'amanita phalloides, doncs porta amanitina, i això doncs ens provoca doncs una, diguéssim, afecta la zona del fetge i ens provoca doncs de seguida les persones que consumeixen aquest bolet doncs poden tenir, poden haver de recórrer a un trasplantament de fetge perquè realment no, doncs, bueno, doncs sí. És hepatotòxic.
0: S'explica com, és a dir, que és un factor, diguem-ne, d'evolució, de supervivència, que hi ha bolets que doncs han tirat per ser comestibles i altres tòxics, o és un món totalment diferent?
2: És un món diferent, perquè els bolets no estan per alimentar-nos, diguéssim. O sigui, ells fan la seva vida, i al fer la seva vida, diguem, o el seu creixement, doncs això el que fa és que s'adaptin a unes condicions i agafin unes estratègies, i a vegades dintre d'aquestes estratègies doncs inclou tenir alguns tòxics o alguns principis actius que poden ser tòxics o que fins i tot algunes vegades ens poden interessar. De fet, una de les coses interessants de descobrir noves espècies és precisament que cada espècie la podem entendre com una petita capsa de sorpreses, on a dintre poden haver substàncies doncs que ens poden ajudar o ens poden obrir portes per descobrir nous medicines o noves, diguéssim, molècules que ens permetin doncs això, nous descobriments.
0: D'acord. El bolet és el fruit, però l'autèntic organisme és el miceli que hi ha sota terra. Què és i com funciona aquesta xarxa?
2: Mira, ho hauríem d'entendre com si fos una... Com si... Sempre posem el mateix exemple, que és el del pomer, no? Imagina't sí. que el pomer està enterrat sota terra i el que tu veus són les pomes. Amb la qual cosa, aquests organismes, que són els fongs, viuen sota terra o dintre d'un substrat, per exemple, dins d'un tronc, per exemple, que estiguin descomposant, o fins i tot a dintre d'un excrement, que també estan descomposant, depenent. I a més tenen una curiositat, bueno, una curiositat, no una característica, que és que no fan com les plantes, que poden absorbir la seva energia del sol que ens il·lumina, no del terra, sí. del sol. I aleshores això vol dir que s'han d'espavilar, s'han de guanyar la vida doncs de diferents maneres, no?, per alimentar-se, i bàsicament tenen dues estratègies. Una seria ser els grans descomponedors de la natura, és per això doncs que hi ha bolets que quan doncs no sé, quan cauen les fulles i anem al cap d'un mes, doncs aquestes fulles en queden poques, perquè realment hi ha hagut una activitat descomponedora dels fongs que és imprescindible alhora per la vida. I després altres estratègies que estableixen relació amb altres organismes, per exemple, un pi i un rovelló, a través d'aquest miceli, és a dir, d'aquest cos, d'aquest pomer que està enterrat sota terra, doncs connecta amb l'arbre a través d'unes estructures que podríem dir com un mercat, que són les micorrises, i d'aquesta manera doncs a l'arbre li dona el bolet, el fong, les sucres per poder créixer, i el fong li dona a l'arbre més capacitat d'absorbir aigua i sals minerals. I d'aquesta manera el que es fa és que això és bonic, no? Perquè
0: sí, és una col·laboració, no?
2: Clar, no, i a més que, per exemple, imagina't un rovelló, un miceli de rovelló, que és com es diria aquest pomer que hem dit que està enterrat sota terra, un miceli de rovelló doncs pot estar enterrat, ell pot estar connectat amb 2, 3, 4, 5 pins, per exemple, i alhora aquests pins poden estar connectats amb altres amb altres individus de rovellons, però també amb un cep o amb una llenega, m'entens? I això el que fa és que es generin unes xarxes sota aquestes xarxes de bosc que es diuen, i que realment el que ens donen aquesta cosa de que tots els organismes del bosc, bueno, totes les plantes i arbres del bosc estarien interconnectats a través d'aquests fongs, no? D'aquest miceli. I a més això també té capacitat de moure, doncs de moure recursos, o fins i tot de en un moment donat, doncs si hi ha algun arbre que té una plaga, fins i tot hi ha com una mena de comunicació canalitzada per aquests micelis fúngics.
3: No, interessant. I En el cas de que ens interessa com a humans, i l'afició aquesta d'anar a
0: collir,
3: o caçar-los, no? El millor, entenc que és sempre no collir aquell que no coneixes, però hi ha, però després hi ha infinitats de llibres per intentar reconèixer aquests bolets. I ara fins i tot les aplicacions o el mateix Google Lens. Tu hi veus perill en això, o és una oportunitat, o directament desaconsellar totalment?
2: Bueno, clar, depenent del que sigui, clar, hi ha bolets que són més fàcils d'identificar, d'altres que són més complexes, no? Aleshores, quan és un tema, doncs, que has de consumir el bolet, ostres, realment cal un punt d'experiència, perquè el problema que hi ha d'aquestes aplicacions és que moltes vegades, clar, no saps si t'està dient la veritat o la mentida.
3: Es pot equivocar,
2: hi ha un percentatge de risc, no? I si és pues, per una identificació, pues, per ampliar el coneixement, doncs mira, és una cosa que és perfectíssimament...
0: Però posar-te-la a la boca potser millor que no.
3: És com registrar-lo i prou, no?
2: Exacte, caldria un segon factor de seguretat.
0: Laia, per acabar, nosaltres estem cercant quines són les veritables estructures d'estat catalanes. Creus que el fet boletaire, els bolets, haurien de ser considerats una estructura d'estat, o és una dèria de quatre pixapins?
2: Bueno, més que... A veure, una estructura d'estat... Clar, tenim un problema a nivell de país, no?, que és el territori, no?, el bosc, de quina manera doncs són capaços d'integrar-nos, de fer projectes creatius i de sostenibles, sobretot, no?, perquè doncs tothom pugui viure una miqueta més ben distribuït al llarg del territori, i a més això generi doncs riquesa i generi respecte també i coneixement pel territori. Amb la qual cosa, entenent tot

0: de conservar biodiversitat i de respecte a la natura.
1: Molt bé. Doncs Laia Ribas, micòloga, biòloga i divulgadora, gràcies per atendre la nostra trucada. Un plaer.
0: A vosaltres.
2: Escoltem ara mateix un anunci d'aquells que us agraden tant i de seguida tornem amb el judici final.
3: Hola, superbon dia. Vinc al seminari de la Masia del Mastagot. Escolteu, teniu llet acibada pel cafè o us la pujo del cotxe?
4: Tanca la boca. Respira pel nas i treu aquest somriure de babau abans que te l'esborri d'una pantuflada. Què és això de superbon dia?
3: És per generar bona vibra.
4: Si tornes a generar vibra, et lligo un pi i et deixo que els senglars et facin servir de gratesquenes. El poble s'hi entra amb el cap cot, mirant a terra i remugant puta sequera. Repeteix!
3: Puta sequera? Em noto l'energia molt hostil aquí dins.
4: Més hostil serà l'hòstia que et fotin el padrí de Can Quimet quan et vegi aparèixer amb aquesta disfressa de semàfor tros de carn batejada. Què collons és aquesta jaqueta i aquestes sabates, Oriol?
3: És un Gore-Tex tècnic fluorescent i bambes de trail blanques per respectar el sotabosc.
4: Això és una diana mòbil. Brilles tant que els caçadors del poble es pensaran que ets una senyal de trànsit i et fotran dos trens de perdigó per pura inèrcia. Treu-te-la ara mateix. Et posarem una armilla de pare que fa pudor a dos podrit i t'arregossarem les bambetes aquestes amb puri de por fins que facis basques només d'olorar-te.
3: Però m'han costat 300 euros. I com guardaré els meus tàpers de falafel sense la meva bossa ergonòmica?
4: Falafel. Has vingut a caçar bolets, amb falafel? A terra. A terra ara mateix. Esguerro de la natura. Fes-me flexions a la pinassa. Canviaré aquesta bossa de merda per un cistell corcat i t'ensenyaré a amagar el teu dinar sota la cuneta abans que et descobreixin els forestals que et deportin a Sant Cugat dins un sac de patates, collons.
5: Prou de ser l'acudit del poble. Reserva la teva plaça als seminaris de la Masia del Mastagot. Et traurem les falabufetades. I si truques ara, t'emportes de franc la masterclass com assenyalar el cel i dir si no plou malament. Deixa de fer el penes i truca ja.
4: La Masia del Mastagot. El bosc és cruel, però la teva imbecilitat no té cura. A terra, pixapint.

0: I després d'escoltar la nostra fauna forestal i confirmar que bona part dels que surten al bosc són un perill públic, arriba el moment decisiu del programa.
1: Ens posem la toga, traiem el mai de fusta i obrim el Tribunal d'Estructures d'Estat. Són els bolets un pilar fonamental de Catalunya. A la meva dreta, avui representant l'essència de la catalanor, i ja veurem si la veu de la terra, Josep Maria Noucentista.
2: Oh, salutacions, fill de la terra. Heu canviat la música, no?
1: L'hem canviada, sí, Ferran Adrià, l'hem canviada. Josep Maria Noucentista, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal, com esteu? He portat un grapat de molsa, per cert, de la butxaca per purificar l'aire d'aquest estudi tan artificial.
1: D'acord, d'acord.
2: És que ja no sé què, saps? Ja, és que no sé ja on estic.
1: Bueno, és que aquestes hores...
0: Sí, bueno, no, per cert, no, la molsa no cal que l'escampis per la taula,
1: no.
0: I a la meva esquerra, defensant el pragmatisme de base, la veu del teixit associatiu, la que t'hi poso!
3: Oli, a veure... Apartem una mica aquest senyor, que fa olor humit
2: i
3: m'està contaminant l'espai.
2: Ja comença, anem a començar i ja m'està tocant el collot.
3: Fas olor resclosit, humidot.
2: Sí que fa resclosida.
0: Bueno, ja veig que hi haurà sang avui. Ja sabeu com funciona això, no? Podeu debatre lliurement, però atenció, jo insultar-vos o faltar-vos una miqueta, no gaire, però tampoc. Però atenció, perquè avui estrenem una novetat.
3: Ja estem amb les novetats, escolta, això s'explica abans.
0: Keti, estigues atenta. Gràcies. Mira, hem introduït un avís sonor.
3: Això és com el bando municipal, vale? De Isclareny, del meu
0: poble.
3: Molt bé,
0: gràcies, Keti. Ja li expliques això després a les lloves.
3: Molt bé.
0: Quan sentiu aquest so, val, significarà que heu entrat en l'últim minut del debat, eh? Així que ho haureu de rematar ràpid i, bueno, ja us ho fareu, no? Avui, vinga, va, avui comences tu, Keti.
3: I ara, hora, que comencem les dones que sempre comença Josep Maria.
2: La igualtat, la igualtat.
3: El senyor Noucentista. A veure, estem parlant de fongs, sí. Una cosa que n'és, literalment, de la descomposició i la humitat.
2: Sí.
3: Quina estructura d'estat és aquesta?
2: Pues la més gran de totes, senyora.
3: Què t'hi poso? A mi se me posa una mica malament, que no seria molt de mi.
2: I els formatges que són, senyora?
3: És un altre tipus de... és florit.
2: Pues ja està, és descomposició.
3: A més, anar a buscar bolets és l'expressió màxima de l'individualisme,
2: si no
3: capitalisme. No, home, si no me deixen, pues no se pot. Una estructura de SAT ha de ser col·lectiva, la sanitat pública.

0: sí. El transport,
1: el populisme,
0: el teixit cultural. No una colla de senyors barallant-se per un pinete i amagat. Home!
1: És que individualisme, però és sobirania econòmica, minyona, hòstia.
0: A mi no m'ha dit minyona, eh?
1: Què passa, que te vieja?
0: No.
1: No, que te dic vieja.
0: No, però es minyona que... fa com si jo estigués aquí fent la feina de nosaltres.
1: Això és el que...
0: A vostè se renta el cul sol, eh?
1: Això és el que se posa a vostè al cap.
0: I la boca s'hauria de rentar.
1: Bueno, mira, escolta, és el fruit de la terra catalana i s'ha d'explotar amb orgull patriòtic.
0: Això una mica.
1: El boletaire és l'hereu del Salmogaves. Entra el sotabosc a les fosques, sense veure una merda, saqueja la riquesa...
2: Una mica les paraules com tipus gruixudes, millor que no, Josep Maria.
1: Però tampoc tu també... Home, tu no volies audiència a la ràdio?
2: Ràdio pública.
1: Pues no m'atruquis.
2: Tema ràdio
1: Sant Boi. Ja saps com si Josep Maria no ho sentit.
2: Vinga, va, continuo.
1: Li costa arrencar, però quan arranca no hi ha qui l'aturin, eh?
2: Deia que entre les fosques...
1: Entre les fosques. Sí. Saqueja la riquesa que ens pertany per dret històric, perquè és nostra... i en treu un rendiment gloriós per fer un gran país.
0: Ja estem...
1: I espera, te diré més.
0: No,
1: hi ha un senyor aquí... No, un moment. Queti, home. Hi ha un senyor aquí...
3: Ostres, dientes per mi, eh?
1: No, jo penso que ho diu per mi, eh?
3: Bueno.
1: Exacte. El senyor Jaume Bosch estarà amb mi. O sigui, pues mira, sí, gràcies per... Em caus... No te porto unes setmanes i no sé, aquest tio crec que hauríem de fer les cerveses.
0: Allà,
1: pues
0: vaig...
1: mira, que no se digui i fem una cervesa la setmana que ve.
0: Parla del Sant Mugabell, quina tradició, quina... Veure, som uns especuladors forestals, eh? El cau ens ensenyen a deixar el bosc millor de com l'hem trobat. I vosaltres us remeneu tot com porcs per acaparar més que el veí i fer negoci. On és la solidaritat obrera en amagar la teva cistella?
1: Però que sí, a veure, senyora, la solidaritat és per les ciutats decadents. El bosc regeix la llei del lliure mercat autòcton. El Rubilló... és d'aquí... Què estava dient?
3: Perdona una coseta, jo la cervesa de la setmana que ve també m'hi podria apuntar, o...? O sigui, s'ha de ser...
1: Mira, Xalís, ets un gelós, tio, ets un gelós. O sigui, m'ha convidat a mi, t'ha convidat a tu?
3: Bueno, és que jo sóc el conseller dels berenars. Aleshores, a les 6 de la tarda és
1: sí,
3: l'hora.
1: Sí, bueno, és així, vinga, però pagues tu, eh?
3: Bueno, vale.
1: Pues vinga, pues que pague aquest senyor. El que estava dient... El Rubilló és de qui l'arrenca. No sé si ho he dit això ja, però jo t'ho dic ara. El Rubilló és de qui l'arrenca amb les seves pròpies mans, ¿vale? De qui agarrapa la pinassa a 0 graus per fer créixer el PIB de la comarca.
0: El PIB de la comarca, ai, ai, si fóssiu una mica solidaris, faríem cooperatives de recol·lecció i el repartiríem a les cuines populars. Però no... Vosaltres sou de la confraria de l'avarícia. Hòstia,
1: vostè ha començat la campanya avui, ja, també, eh?
0: El bosc és del poble, no del primer jubilat que hi arriba.
1: Bueno, aquí, mira, aquí, Queti, ha tocat el dos, eh, Josep Maria? Perquè de germanor, res.
2: Sí, sí, perquè per culpa d'uns quants que semblen un exèrcit d'ocupació, els de la zona tenen una tirra als que hi anem que no ens poden ni veure.
1: Però ocupació, ocupació. És vertebració territorial, clar, omni. És que, sense el boletaires, el rerapaís quedaria buit. A mans dels senglars infectats i del buit demogràfic, i tancarien tota la part verda perquè els porcs s'han menjat un entrepà i s'han intoxicat. Vinga, la merda.
2: Bueno, això és seriós, eh? Però bueno, continuo.
1: L'excusa per controlar-nos, Ricard, eh?
2: Com sempre.
1: Nosaltres som el guardián de la Catalunya profunda, eh? Ens deixem els estalvis en esmorzar de forquilla per mantenir viva l'economia rural. Som un engranatge això, imprescindible.
0: Això és mentida, mentida. Vosaltres gentrifiqueu el bosc.
1: El què?
0: Com el gentrificar, però gentrificar d'omplir
1: sí,
0: gent.
1: Sí, un gentrífic de dents, senyora.
0: Bueno, deixi'm acabar. Heu encarit en els esmorzars de forquilla que els treballadors del Montseny ja no poden pagar-se ni un trisontrapà
1: pues perquè ja vindrien de ser pobres, senyora.
0: Sou una plaga, pitjor que la pluja àcida. El cau... ens ensenyen a respectar el cicle de la vida. I vosaltres deixeu la muntanya tan arrasada que els esquirols s'han d'apuntar les llistes de l'Incasol per trobar un cou de protecció oficial.
2: Atenció! Atenció! Aquest, com hem dit, és l'avís. Entreu a l'últim minut del judici. 60 segons abans, no us tallem els micròfons.
1: Bueno, pues l'Estatut hauria de crear el Mosso d'Esquadra micològic, ¿vale? Per protegir el dret a la recol·lecció lliure a la burguesia de per vertebrar el territori. I us fa ràbia que sapiguem que trobar l'essència amagada a la terra la tenim nosaltres com a...
0: No, l'únic que s'ha de crear són quotes obreres als boscos, expropiació de les cistelles de vímet i limitació d'accés als senyors amb bastó de fusta de cirerer, sindicat de pirater i lluita de classes, ja!
1: Però què sindicat, al bosc, home? Si l'únic sindicat legítim és la pàtria, home! És que el boletaire no fa vaga, matina, home! Voleu omplir el bosc de buròcrates comunistes que us controlin quan camagrocs que escollim per ficar d'home!
0: No, com a mínim els comunistes compartirien els camagrocs a les associacions de veïns...
1: Blasfèmia, senyora, blasfèmia! L'escut de Catalunya, l'escut de Catalunya ha de tenir un cep coronat, home. Visca la propietat privada, la ermita romànica i el rovello lliure, home, que es prenen el cistell, es prenen la sobirania. Si no tenim cistell, no tenim sobirania. La pàtria és el...
0: Abans l'especulació de la llarega, que us quedi clar que la muntanya serà la tomba del capitalisme.
4: Temps, mare meva, quina tensió final, eh?
2: Déu-n'hi-do, tensió, jo... El top ha pujat massa, crec.
4: Sí, sí.
2: Hauríem de parlar amb vostès. Després sí, ho farem, després del programa.
4: Hauríem de, sí, matitzar una miqueta aquesta nova invenció, però sí. Ha volat sang, pinassa i gentrificació rural,
2: molt,
4: eh?
2: Molt intens, molt intens. A partir d'aquest precís moment, recordeu que sou vosaltres qui decidiu si el volatairisme, volatarisme, els bolets, els volataires, mereixen entrar a l'olimp de les estructures d'estat o no.
4: El que ha quedat clar és que si aneu al bosc, mireu on trepitgeu, sí, no especuleu amb els esmorzars de forquilla i, sobretot, no us fieu de les aplicacions de mòbil ni dels vostres amics aviondos.

0: Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos.
1: La setmana vinent hi tornem i ho farem, atenció, amb l'estil artístic i arquitectònic que vertebra el país a base d'omplir-lo d'ermites o on fa un fred que t'hi peles. El romànic!
2: Ostres!
1: Ojo, que és grossa aquesta,
2: aplaudim-lo. Romànic!
0: Abans, recordeu que ara això és cosa vostra i voteu si el voluntarisme és o no és una estructura d'estat. Entreu a la nostra pàgina web, estructuresdestat.cat, i allà hi trobareu tot el que necessiteu.
1: Que quedi clar que aquest terme ens hem tret nosaltres de sota la...
0: Sí, no està l'IEC, no està l'IEC.
1: També hi podeu accedir a través dels nostres comptes d'X o Instagram, @estructures_cat, i allà a la bio hi trobareu un enllaç que us portarà directament. I si voleu recuperar algun fragment del programa o tornar-lo a escoltar sencer, ho teniu molt fàcil.
0: Sí, i tant. De fet, deixa'm dir que a través de la web poden accedir a l'Spotify, per exemple, i escoltar el programa. És superfàcil. Teniu tots els episodis disponibles també a la web de radiosantboi.cat i doncs, ens podeu trobar a les plataformes de podcast habituals.
1: Ens busqueu allà i feu clic i a gaudir.
0: El comandament sonor ha estat en Daniel Teruel i nosaltres som els d'Estructures d'Estat. Adéu-siau, gràcies per veure'ns o escoltar-nos. Subscriviu-vos per evitar que la catalanó caigui l'ostracisme i visca la terra.
1: Visca Catalunya.
0: I visca el voluntarisme.

0: sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
1: Jo

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora, dèiem, fent un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit i de la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem que es manté tallada la carretera de les Costes del Garraf, la C31, a l'altura de Sitges, on retiren un camió volcat aquest migdia. Es desvia la circulació pels túnels del Garraf, la C32. Llargues cues també a la Ronda Litoral, entre Zona Franca i Vila Olímpica, en sentit en Besòs, i la Ronda de Dalt, entre Esplugues i Vallcarca, també direcció al Nus de la Trinitat. I la C17, també amb una retenció destacable a l'altura de Parets del Vallès, en direcció a Barcelona, per un possible accident.
1: El Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre encausats per les despeses del procés independentista. Ja no hauran de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el patrimoni de molts d'ells. I el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament amb menys suports, mentre Esquerra i Aliança, tots dos a l'alça, es disputarien la segona posició. Ho apunta l'últim baròmetre del CEO, que coincideix amb la publicació del CIS. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques apunta una victòria del PSOE al Congrés dels Diputats, duplicaria la distància de fa un mes amb un Partit Popular que va a la baixa. I la inflació es dispara al 4,5% al setembre a Catalunya, impulsada pel preu dels carburants. Aquest encariment dels combustibles farà que es mantingui la bonificació de 20 cèntims per litre el mes que ve. I això afecta especialment la pagesia, que es torna a mobilitzar amb una tractorada que ha portat 200 vehicles a Barcelona i una concentració a la plaça Sant Jaume. El sector vol denunciar l'increment de costos, sobretot del gasoil, i la falta d'ajudes. El president Illa ha demanat a la Comissió Europea que activi el fons d'emergència previst.
3: Què és l'espalladura?
4: Venia amb taxi de la Cubana, que li... nominacions dels premis...
5: Ja, és que esteu molt ben...
1: Que bé... si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Avui continuen els retards, no són tan importants com ahir, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. I en l'àmbit internacional us explicarem que la interrupció del sistema Starlink aquesta matinada ha permès a Rússia atacar sistemes energètics d'Ucraïna i causar 12 morts i deixar 600.000 persones sense llum. Zelensky denuncia el menyspreu flagrant de Moscou cap a Donald Trump i fonts de Kiev conclouen que això no és una coincidència. Pel que fa a la cultura, el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges aconsegueix un nou rècord de venda d'entrades i supera el 1 milió d'euros en ingressos, quan encara falten 4 dies perquè finalitzi l'edició d'enguany. L'organització del certamen ha anunciat alguns dels eixos temàtics per la 60a edició, que se celebrarà l'any vinent.
0: Esports.
6: Avui juguen més partits de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina de futbol. Destaquen el City, PSG o el Roma-Madrid, tots dos a les 9 del vespre. També en futbol, la UEFA ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment dijous 12 de novembre a 7:15. I en bàsquet, doble cita catalana a la Lliga ACB a les 8, a 6 a Joventut Andorra, pendent de la segona jornada, i a l'Eurocup femenina, l'Espar Girona rep l'Ostrava Txec a 9:15 en el primer partit de la competició.
1: I el dia avança amb molt poca nuvolositat i d'aquesta manera acabarà la jornada. Demà el temps es mantindrà estable, amb núvols baixos que poden tapar el cel a l'Empordà i a les planes interiors en forma de boira. A la tarda el cel estarà variable al litoral i al prelitoral. L'ambient serà molt suau.
0: 3Cat Info.

0: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.
1: Passen 5 minuts de les 6.

0: A Ràdio Sant Boi comença Gent de Carrer amb Jon Garcia.
1: Bona tarda, santboians i santboianes. Des d'ara i fins a les 8, això és casa vostra. Albert Vilar, què tal, com estàs?
2: He de dir, i no quedarà molt bé el programa, que tinc encara més ganes del programa de demà, perquè a nivell d'esports la tinc molt liada i m'agrada molt.
1: Però el programa
2: d'avui també estarà molt bé.
1: És que, Albert Vilar, aquest cap de setmana és un cap de setmana d'aquells que ens agraden.
2: Derbi de Sant Boi, Cope Sant Boià, després d'un any sense derbi, per una bona raó, que és que la Cope va pujar a Lliga Elite.
1: O una dolenta, que és que no estigui a Lliga Elite al Sant Boià, també ho pots dir així.
2: Era molt difícil que pujessin els dos, tant de bo pot passar aquest any. De moment el que necessiten els dos
1: no
2: són punts.
1: De moment no fa pinta, em sap greu, amb tot el carinyo al món, No fa pinta, de moment.
2: El que necessiten els dos són punts. Malauradament, només pot guanyar un i un empat no els hi serveix a cap dels dos. Així que ho veurem demà prèvia grossa, des d'aquí, amb els presidents, i de l'aviso, i des dels camps, Joan Bautista Mira i Beni Jerquet.
1: El programa de demà, la segona hora, serà moguda. Marxarem fins l'escenari d'aquest partidàs. Marxarem també fins al Sant Boià per saber com s'està vivint. I cara a cara, dels dos presidents, per veure què es cou abans d'aquest partidàs, que, per cert,
2: una cosa.
1: Es podrà seguir també a Sant Boi en joc a Ràdio Sant Boi. Què més?
2: En vídeo, és la idea, de moment. No diré res més, per si cas. I és que la COPE acaba d'anunciar fa 30 minuts que fitxa David Aragón, excapità del Sant Boi. És que em sembla fortíssim.
1: Mare de Déu.
2: Em sembla fortíssim que arribi just en aquest moment.
1: Calenta està la cosa. Aló, Collazos, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, amb moltes ganes d'aquest derbi.
1: Tu també nerviós o què?
3: Sí, m'agraden els derbis. I amb això de David Aragón és que li posa encara més.
2: Sí, és que t'ha agafat a contrapeu. Ho ha anunciat ara fa 30 minuts.
3: Per això, i a més que era el capità del Sant Boi, un capità mític del club, de tot, i que fitxi per la COPE la setmana del derbi és molt heavy.
2: I que segurament jugarà perquè Pablo Chacón està expulsat.
3: Exactament.
1: Tindrem temps per parlar-ne, sobretot demà, en el que posarem ja la mirada en aquest partidàs que tindrem el cap de setmana. Un cap de setmana en el que hi haurà molt d'esports, però també molta cultura.
4: Avui a Gent de Carrer coneixerem a fons les activitats del segon fòrum de les arts i la cultura de Sant Boi. Parlarem amb Mònica Ballesteros i Mònica Díaz de la Gàlia sobre els projectes, les arrels, i amb el regidor de Cultura, José Manuel González. També ens acompanyaran Estela i els Miralls per parlar de la seva trajectòria, del seu primer disc, Apologia a la mediocritat, i del concert que oferiran aquest divendres a Cal Niño. Coneixerem el sopar solidari que organitza el restaurant Mari Morena i la Fundació Marianau per donar suport als projectes socials de l'entitat. I en esports parlarem amb el director esportiu del bàsquet Sant Boi, Fran Padró, per conèixer l'actualitat del club.
1: Tot plegat avui a Gent de Carrer, però abans, efemèrides, Albert, avui què expliquem?

0: Com acaba de dir l'Arrebato, un 14 d'octubre de 1905 a Espanya es funda el Sevilla Futbol Club. Més sí. ben dit, es registra, ja que teòricament es va fundar el gener de 1890, sent el segon club més antic d'Espanya, darrere del Recreativo de Huelva, però no va ser inscrit al registre d'associacions fins 15 anys després.
1: Mira, havien de fer partits, estaven molt enfeinats.
0: Estaven molt liats. Per tardar 15 anys a registrar un club.
1: Sí, sí.
0: I avui és un dia on han passat moltes coses als Estats Units.

0: Avui tinc moltes tonteries, ja aviso. Un 14 d'octubre 1789, el president George Washington proclama el primer dia d'Acció de Gràcies, que celebra el quart dijous de novembre.
1: Gràcies.
0: És una de les poques coses que sí que tenen el seu origen a Amèrica del Nord, que ho han inventat ell, entre cometes, però no eren ells, era de quan estaven els colons anglesos.
1: Digue'ls això.
0: Sí.
1: S'encantarà, els encantarà. S'encantarà.
0: I si parlem d'Estats Units, hi ha pistola segur. I és que el 14 d'octubre de 1912, a Milwaukee, el president Theodore Roosevelt va rebre un tret des de 2 metres de distància davant de l'hotel Gilpatrick. Roosevelt era caçador i va saber que, com no tossia sang, la bala no havia arribat al seu pulmó, així que li va dir a la gent que estigués tranquil·la, que no passava res, i es va disposar a fer un discurs que va durar una hora, just quan l'acaben de disparar. Només després d'acabar el discurs va acceptar atenció mèdica i al final resulta que la bala s'havia allotjat al seu pit i els metges van concloure que seria menys perillós deixar-la al seu lloc que intentar treure-la. I per tant Roosevelt va portar la bala amb ell per la resta de la seva vida. Tu imagina que et disparen i dir, tranquil, jo he de fer el meu discurs, he de treballar, sí. I ja després...
1: Deixa'm que estic fent ràdio.
0: Sí.
1: Ja em curaré quan acabi.
0: Tu ho faries. Amb més coses inverosímils d'aquest país, un 14 d'octubre de 1947, el pilot militar Charles Elwood Yeager trenca la barrera del so per primera vegada. I el 14 d'octubre de 1964, Martin Luther King es va convertir en 35 anys en el guardonat més jove amb el Premi Nobel de la Pau per haver dirigit una resistència no violenta amb l'objectiu d'eliminar els prejudicis racials als Estats Units. I finalment, fa 3 anys al país es viu un eclipse solar que va ser total a les 12 menys 2 del matí. M'imagino que Trump no pot negar això, perquè va haver-hi un eclipse. O sigui, no hi ha manera de dir que han sigut
1: no
0: els russos...
1: Pensis, eh? No et pensis,
2: segur que hi ha alguna excusa.
1: Sí. Alguna s'inventa, que era una pantalla, que l'eclipsi és que havia passat per allà, no sé, alguna nau soviètica, vés a saber.
0: Pot fer el que sigui. I ara un record aquest cantant. I un 14 d'octubre de 1977 va morir d'un infart als 75 anys al club de golf La Moraleja de Madrid el cantant i actor estadounidenc Bing Crosby, autor d'aquesta cançó White Christmas, el senzill més venut de tots els temps, amb més de 50 milions de còpies a tot el món. Té més mèrit aquest tema del 1942 que totes les reproduccions de Bad Bunny, perquè l'has de vendre senzill a senzill. Mira, coses que passen.
1: Sí, sí.
0: I ara parlem de música. Un 14 d'octubre de 1977, el cantant britànic David Bowie treu el seu 12è àlbum d'estudi titulat Heroes, on estava aquesta cançó amb el mateix nom. El tema supera els 740 milions de reproduccions a Spotify i parla de 2 persones de l'Alemanya occidental i oriental que es troben al mur de Berlín, un tema recurrent a la música del cantant de Londres. I també fa 43 anys surt aquest altre àlbum...

14 d'octubre de 1983, la cantant estadounidenca Cyndi Lauper treu el seu primer àlbum d'estudi titulat She's So Unusual, on estava la seva primera cançó en solitari, aquest famós Girl Just Wanna Have Fun. La cantant de Brooklyn va començar a cantar en solitari després que el seu grup Blue Angel no tingués l'èxit esperat i el seu manager la denunciés per $80,000. Mira, les voltes que dona la vida. T'arruïnes i després ets famós un altre cop. I finalment, fa 35 anys, surt aquesta cançó.

0: 14 d'octubre de 1991, el grup britànic Queen va treure aquesta cançó, Show Must Go On, inclòs en el seu 14è i penúltim àlbum. Va ser l'últim àlbum en vida de Freddie Mercury i també l'última cançó sencera que va gravar el cantant abans de la seva mort, només 6 setmanes després, el 24 de novembre de 1991. No es pot acabar de manera més èpica amb una cançó.
1: És una cançó que sempre em posa la pell de gallina. I sí, sí, no és una exageració d'aquelles, eh? Vull dir que és una cosa que em passa sempre, i més coneixent també la història.
0: I ara més sabent que és l'última. És que és l'última, no?
1: Sí, sí. Va fer això i va marxar. Sí. Deixou Mas Gogón i ja està. Vull dir que jo crec que és la millor manera que es pot acomiadar un artista, sens dubte. Albert, a què felicitem avui?
0: Doncs fa 51 anys aquesta cantant. El 14 d'octubre de 1975 va néixer a Londres la cantautora britànica Shasnai Lewis, una de les quatre membres del grup All Saints, amb aquest Poor Shores. I també fa 50 anys aquest presentador. Escoltem la música d'Art Attack. Un 14 d'octubre de 1976 va néixer a Barcelona Jordi Cruz Pérez, no el cuiner, sinó el presentador del programa infantil de manualitats del 1998 al 2004, Art Attack. Des del desembre del 2020 fins al 2022 va copresentar amb Samantha Hudson el podcast Sigues Ahí per Netflix. És l'última cosa que sé d'ell. Des del 2022... no sé què fa, però mira, avui fa 50 anys. I finalment fa...
1: cuinar.
0: Sí, segurament. No, això l'altre. I finalment fa 48 anys aquest cantant. El 14 d'octubre de 1978 va néixer a Dallas el cantant estadounidenc Usher, autor Jordan Pitbull, d'aquesta cançó DJ God is Falling in Love, que acumula més de 1.500 milions de reproduccions a Spotify. El seu nom real és Usher Raymond IV. Era molt difícil que no fos famós. Pensa Usher Raymond IV.
1: L'altre dia vaig posar aquesta cançó. És que ara ja és d'aquelles coses ja que dius, comença a estar ja en una altra cosa. O sigui, li vaig ensenyar aquesta cançó a la meva germana i no...
0: No la coneix?
1: No.
2: Però si aquestes passen dels anys...
1: Això pensava jo.
2: Ja però no, eh?
1: És el que no. Per fi tenim l'Albert Vilar, que ens recorda les efemèrides. Si no, seria un problema greu. Eloi, efemèrides locals.
2: Doncs avui fa 56 anys que Sant Boi feia un pas important per aconseguir el reconeixement de Villa Hospitalària, de Vila Hospitalària. Els responsables del Sanatori Psiquiàtric Nostra Senyora de Montserrat i de l'Institut Psiquiàtric Femení van enviar al Ministeri de Governació l'expedient oficial, doncs, per demanar aleshores a Sant Baudilio de Llobregat, ahir ja vam parlar del tema del nom, perquè rebés aquest títol. La petició, doncs, volia reconèixer aquesta llarga relació de la ciutat amb l'atenció psiquiàtrica, i el procés va acabar prosperant, i en menys d'un any, el 1971, Sant Boi va rebre aquest títol oficial de Vila Hospitalària. I aquest 14 d'octubre, però de 1999, naixia Anna Puig Delgado, una de les jugadores més vinculades a la santboiana en els últims anys. Tot i que va néixer a Barcelona, va començar a jugar a rugby amb només 5 anys a la Unió Esportiva Santboiana, el club on es va formar i del qual també va arribar a ser la capitana. La seva trajectòria l'ha portat fins a la selecció espanyola, i té una curiositat també lligada precisament a aquesta data, i és que el 14 d'octubre, però de 2023, feia 24 anys i va ser titular en la victòria amb la selecció espanyola per 32-0 contra Kenya, un partit igualat.
0: Són uns samboians adoptats, i el Marcos Puig, que també era capità del masculí.
1: Doncs per molts anys, allà també en el dia d'avui. Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs fa 29 anys va sortir aquest àlbum. Un 14 d'octubre 1997, la banda mexicana Maná publica el seu cinquè àlbum d'estudi titulat Sueños Líquidos, on estava aquesta cançó, clavada en un bar. L'àlbum va guanyar un premi Grammy de millor àlbum rock alternativo i va compartir amb Shakira el premi Àlbum Pop de l'any. També està l'àlbum la cançó del Muelle de San Blas, però mira, preferia una més animada. Escoltem clavada en un bar de l'àlbum Sueños Líquidos de Maná, que avui ha fet 29 anys.

0: Un altre clàssic, no falles.
1: Aquesta era difícil de deixar-la.
0: Avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Dia Mundial de normalització. Ah. No sé si alguna cosa que passa a Sant Boi és normal, però mira, normalització.
0: Home, nosaltres tampoc ho som gaire.
1: No, la veritat que no.
0: Formem part de tot.
1: Avui, teòricament, tot ha de ser normal.
0: Això que estem comentant. Sí? Tu creus? Sí. Ho aconseguirem?
1: Imagino que això és el Dia Mundial, no?
0: El Dia Mundial és que no passi res extraordinari,
1: exactament.
0: No? No sé, esperem, perquè últimament amb el que passa, en fi. Avui és 14 d'octubre del 2026... Repassem els temes del dia. El Tribunal de Comptes ha aplicat la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i també l'acció exterior del govern català.
2: La decisió deixa sense efecte la reclamació de 5,3 milions d'euros que pesava sobre els encausats, després que el Tribunal hagi constatat que no es van utilitzar fons de la Unió Europea. La resolució arriba després de l'aval de la Justícia Europea a l'aplicació de l'amnistia. Junts i Esquerra han celebrat la decisió, mentre que el president Salvador Illa l'ha qualificat de pas endavant cap a la normalització política.
0: Pel que fa a Carles Puigdemont, de moment el que sembla és que no tornarà fins que passin les eleccions espanyoles, perquè no vol entrar a la campanya, sinó que vol fer un retorn més institucional. Veurem al final si això acaba confirmant-se o no amb uns resultats de Junts que de moment no fan massa bona pinta. Parlant d'aquestes eleccions que tindrem properament, Ada Colau s'ha mostrat disposada a renunciar a liderar el Front Ampli per aconseguir una candidatura única d'esquerres de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
2: L'exalcaldessa de Barcelona ha assegurat que donaria suport a una altra figura si genera més consens entre les formacions i ha estès la mà sobre Esquerra Republicana i Podem. Mentrestant, Podem es mostra obert a negociar però manté la seva aposta pel lideratge d'Irene Montero, mentre que Esquerra Republicana rebutja integrar-se al Front Ampli, tot i que Gabriel Rufián continua defensant la unitat. Les negociacions entren en una fase decisiva, ja que aquest divendres s'acaba el termini per registrar les coalicions electorals.
0: De moment, caos a l'esquerra del PSOE i, mentrestant, el que diu el CIS és que el PSOE de moment va volant. I és que, segons, com diem, l'últim baròmetre del CIS, el PSOE ampliaria el seu avantatge sobre el Partit Popular a un mes i mig d'aquestes eleccions generals del 29 de novembre.
2: Sí, els socialistes obtindrien un 34% dels vots, gairebé 12 punts per davant del PP, que baixaria fins al 22,2%. Vox pujaria lleugerament fins al 17%, mentre que Front Ampli arribaria al 6,1% i Esquerra Republicana al 3%. L'enquesta també revela que l'habitatge és la principal preocupació del 55% dels ciutadans, una xifra rècord en plena repercussió pel cas Mari Carmen. Pel que fa a Catalunya, el baròmetre del CEO situa el PSC com a primera força a les eleccions generals, amb una pujada d'Esquerra i Vox i una davallada de Junts i els Comuns.
0: I avui un dia que ha estat marcat també per aquesta tracturada que hem tingut durant el matí, uns 200 tractors i centenars de pagesos s'han mobilitzat avui pels carrers de Barcelona per denunciar l'augment dels costos de producció i també la falta d'ajudes al sector agrari.
2: La protesta convocada per Unió de Pagesos amb el suport de Saixa i Revolta Pagesa ha recorregut diversos punts de la capital catalana fins a arribar a la plaça de Sant Jaume, provocant retencions en carreteres com la A2 i la AP7. Els agricultors reclamen ajudes directes a 17.000 euros per explotació, una reducció dels impostos sobre el gasoil agrícola i mesures contra la competència deslleial. El govern de la Generalitat ha reconegut la necessitat d'actuar amb urgència i assegura que treballa per aconseguir ajudes europees i una bonificació permanent del gasoil agrari.
0: I pel que fa a l'actualitat local, Sant Boi està ja a les portes del Fòrum de les Arts i la Cultura. Un fòrum que anava a tenir dos grans eixos, per una banda la presentació de l'agenda urbana de la cultura i per altra la presentació del nou projecte d'Ateneu. El que podem explicar és que l'Ateneu no es presentarà a aquest Fòrum de les Arts i la Cultura per la convocatòria d'eleccions generals. Segons expliquen fonts municipals, no volen que sembli un acte de campanya i afegeixen que ja hi ha una nova proposta de data per presentar el pla del nou Ateneu. Serà la Fira de la Puríssima. Ho comentarem en pocs minuts amb el regidor de Cultura, el José Manuel González, i també ens visitaran unes de les protagonistes d'aquest Fòrum de les Arts i la Cultura d'enguany, que serà el Projecte Gàlia. Però, mentrestant, més actualitat. La ciutat segueix preparant la vaga general convocada pel proper 11 de novembre. Una vaga impulsada arrel de la crisi de l'habitatge anunciada pel sindicat de llogateres, impulsada també pels sindicats majoritaris.
2: Doncs sí, Sant Boi segueix dibuixant el seu camí fins a aquesta vaga general amb una nova jornada oberta, que el Niño, impulsada per l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge, serà aquesta mateixa tarda a partir de les 7.
0: És la segona convocada. I ahir vam tenir un altre tancament d'un negoci a la ciutat. I és que ha tancat la pastisseria Donde Está Sara, que estava situada al barri de Maria. Marianao.
2: La seva responsable, Maria García, denuncia que la negativa de l'Ajuntament a concedir-li una terrassa sumada a la concessió de múltiples llicències per a negocis similars a la zona ha dificultat la continuïtat del negoci.
3: L'Ajuntament no facilita el tema de la terrassa, no regula cafeteries ni pastisseries, i això, pues, per el gran motiu, és la terrassa. Un local molt petitó, tenim 5 taules, de les petites, i clar, no podem sostenir.
2: També ha explicat que el propietari del local fa més de 20 anys que sol·licita una terrassa sense èxit.
0: Respecte a això, el que es diu des de la regidoria de comerç és que, més enllà de que no volen treure llocs d'aparcament, tampoc volen cedir les dues places de pàrquing perquè això suposaria raons sanitàries, en el sentit de que s'ha de netejar tot el que es generés allà davant. Un altre dels establiments que també ha baixat la persiana és el nou bar Aroma, després d'anys d'activitat a Sant Boi.
2: Sí, els seus exresponsables, la Marta i el Javier, asseguren que no volien tancar el negoci, però que les condicions que els oferia la propietat del local feien inviable continuar. Denuncien mesos d'incertesa sobre la renovació del contracte i expliquen que l'última proposta només els permetia continuar un any més amb un increment del lloguer de 400 euros mensuals. Escoltem el testimoni en una entrevista ahir a Gent de Carrer.
4: Un año con muchos nervios y incertidumbre. Después de todo esto, perdimos nuestro negocio, nuestro derecho como traspaso, y lo más doloroso es que 3 meses después hemos descubierto que el local vuelve a estar en alquiler junto a un incremento.
2: Veurem si finalment se'ls ofereix alguna solució a aquest problema.
0: I en cultura, l'humorista With Problema tornarà aquest dissabte 17 d'octubre a Can Masellera amb el seu espectacle El Multiverso, després d'omplir la sala a la seva primera visita a Sant Boi.
2: I abans de tornar a pujar a l'escenari, l'humorista ha preparat una sorpresa per als seus seguidors. Ha amagat 4 entrades dobles en diferents punts de Sant Boi perquè qui les trobi pugui assistir gratuïtament a l'espectacle.
0: Sobre això hem de dir que ja s'han trobat aquestes entrades, ja hi ha alguns afortunats. Veurem què acaba passant finalment en aquest esdeveniment.
2: Doncs sí, un espectacle que és amb molt humor, però també amb reivindicació social. Són declaracions de With Problema en una entrevista també ahir a Gent de Carrer.
5: És un show que té molt de missatge, molts valors. És el millor moment per combatre els discursos d'aquests d'odi, etcètera, que ara mateix està una mica incontrolable tot. Llavors hem de lluitar i jo tinc la manera de fer-ho a través de l'humor, i aquesta és la meva eina, no? I sobretot m'agrada molt que vinguin a veure amb nens, nenes, que estan mal, amb un molt bon missatge i amb molta inspiració.
0: I en esports. Déu-n'hi-do com estan les coses abans del derbi. El Ciudad Cooperativa anuncia el fitxatge de David Aragón, l'excapità del Futbol Club Sant Boi Albert.
1: El porter ha sigut anunciat com a nova incorporació fa escassos minuts i arriba per reforçar la porteria de l'equip de Javi Calvo. Amb experiència a tercera divisió i també a tercera ref, és molt probable que jugui aquest dissabte al derbi davant del Sant Boià després de l'expulsió de Pablo Chacón en aquesta última jornada. Demà parlarem amb ell des del Dani Jarque per veure com s'ha donat el seu fitxatge i també per fer la gran prèvia del derbi de Sant Boi. Avui seguirem repassant la jornada d'aquest de setmana amb la gran victòria del Casablanca i la doble derrota del bàsquet Sant Boi.
0: Ho farem avui a Sant Boi en joc a partir de 3:15 de la tarda. José Manuel González, regidor de Cultura, què tal, com estàs?
6: Molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Benvingut a Gent de Carrer, gràcies per venir, perquè sabem que són setmanes intenses. Sí. Com ho porteu des de la regidoria de Cultura?
6: Bé, amb intensitat, com ben dius, però si et dic la veritat, estrany és el mes que no hi ha intensitat. Aquesta ciutat no para, està bullint sempre d'activitat cultural, traient el mes d'agost, que és un mes que no hi ha activitat, però la resta de mesos és un no parar. I sortim d'una i entrem en una altra, i és fruit de la vitalitat cultural de la ciutat, de la que ens sentim molt contents, orgullosos i satisfets, clar.
0: Estem a punt d'entrar, serà aquest cap de setmana, al Fòrum de les Arts i la Cultura, sí. Que arriba en una nova edició. Ara entrarem en tot el que passarà aquest any, al Fòrum de les Arts i la Cultura d'aquest any, però abans, després de l'experiència de l'any passat, quina és la valoració que en veu fer i en quin sentit s'enfoca aquest any respecte a la de l'any passat també? No sé si hi haurà alguns canvis o alguna cosa al respecte.
6: A veure, l'any passat va ser la primera edició, i com tota la primera edició, doncs és una prova, és veure una mica... Havíem fet un plantejament, no?, un disseny de continguts i d'objectius, i era tastar si la proposta tenia ressò a nivell de ciutat. Certament la valoració va ser positiva, perquè el que volíem és crear un espai de trobada de la comunitat cultural per parlar de temes de cultura. en general. Es van parlar sobretot de drets culturals, que era, és el plat fort, diguem, és el punt fort de les polítiques culturals locals, i va tenir molta acceptació i molta participació. I en aquest sentit van pensar que era un bon espai per mantenir-ho, i han repetit l'experiència. El que sí que està clar és que no es pot repetir mimèticament. Cada any s'ha de donar un sentit, un caràcter diferent al fòrum. Aquest any està enfocat més de cara a l'agenda urbana de la cultura, però sí que és veritat que manté una mica els esquemes, tot i que hem millorat alguna qüestió.
0: Ara entrarem de ple en aquestes activitats que hi haurà aquesta jornada urbana, també, que serà una mica el que anirà articulant aquest Fòrum de les Arts i la Cultura, però abans hi ha possible previsió de pluges. Aquest sí. Cap de setmana això pot afectar directament a les activitats. En quin sentit s'està treballant per adaptar-vos a la climatologia, que ja sabem que aquests dies és molt variant i molt imprevisible?
6: Sí, és bastant imprevisible i no sabem tampoc com serà, no? Si les pluges seran, no seran intenses. El que sí que hem decidit és mantenir el fòrum, perquè com que s'organitza al voltant de dos equipaments municipals, que és el museu i Can Torrents, qualsevol incidència climàtica farà que traslladem les activitats a l'interior. Per tant, el fòrum com a tal sí que es mantindrà. És evident que hi ha tot un conjunt d'activitats més d'exterior que si no es poden fer, doncs no es podran fer i quedarà una mica deslluït, no ens enganyem, però sí que el que és el gros del fòrum es mantindrà fent-ho a l'interior. Tant de, ja veurem, estem ara en fase de pensar el pla B, de com adaptem a les diferents activitats als interiors.
0: Doncs esperem que el temps es comporti. Això
6: esperem,
0: el primer
6: esperem.
0: Respecte al que tindrem en aquest Fòrum de les Arts i la Cultura, ara parlaves d'aquesta agenda urbana de la cultura. Exactament, per si algú no coneix, en què consisteix aquesta agenda?
6: L'agenda pretén ser un marc en el que pensem i dissenyem un full de ruta en el que veiem la cultura com un element de desenvolupament de la ciutat. Tradicionalment, el que s'han fet són plans de cultura. Llavors, el que es feia de manera endogàmica, i no ho dic en negatiu, sinó analitzar com estava la cultura i pensar en com fer-la evolucionar en positiu, o millorar, o, en fi, o crear nous objectius, etc. No? Però molt des de la visió endogàmica de la cultura. Hem fet un pas endavant i el que, diguem que el plantejament per entendre'ns seria: la gent ha de respondre a la pregunta de què pot fer la cultura per la ciutat i lligar la ciutat o la transformació de la ciutat a la cultura i la cultura a la transformació de la ciutat. Això, en resum, seria l'objectiu de l'agenda. Encara no està. Evidentment, aquí cal ara desenvolupar tota la metodologia i el procés que s'ha dissenyat per crear l'agenda, en el que creiem que els agents locals són fonamentals, perquè són els que han de nodrir, diguem, els continguts de l'agenda.
0: I és una mica la direcció en general d'aquest ajuntament, no? Perquè, per exemple, fa uns mesos ja es va presentar la d'esports. Vull dir que, en general, el que s'està intentant és que aquest tipus d'activitats, ja podrien ser esportives, culturals, que s'integrin en tot el que passi a la ciutat i que siguin una forma també de, doncs, justament d'això, de generar agenda, de que sigui la cultura la que porti a la ciutat i no només pensar justament com en explicaves, sí, en la cultura en si mateixa.
6: És aquesta la idea. La idea és una mica un canvi de paradigma en el planejament estratègic que fins ara s'ha fet aquí a Sant Boi i a tot arreu, no? És que agafes els sectors i planifiques el sector. Pues aquí agafem la ciutat i mirem els sectors com poden, diguem, aportar el creixement i millora de la ciutat des de diferents vessants, des de l'urbanisme, o sigui, què pot aportar la cultura a l'urbanisme, a la sostenibilitat, a la inclusió social, etc, etc, sense abandonar el caràcter que té la pròpia cultura,
0: sí, sí,
6: evidentment.
0: Mm.
6: Això és, vamos, no es planteja, no? Però sí que és un canvi de paradigma i ens obliga, doncs, a pensar diferent.
0: En aquest sentit, què és el que creus que, justament entrant en aquest contingut d'aquesta agenda, que tindria aquesta agenda urbana, què és el que pot aportar la cultura, que fins ara no s'està podent portar prou lluny, per exemple, i que es vol aconseguir a través d'aquesta agenda, a la ciutat? Ara deies urbanisme, per exemple, en aquest tipus de qüestions, què pot aportar la cultura que no està aportant ara mateix?
6: Jo donaré la meva opinió,
0: sí,
6: però
0: sí.
6: És que és com que avançar-me el que ha de ser l'agenda, no? T'hauria de dir, esperem, al final de l'agenda, perquè no és el que digui el regidor de Cultura, però és el fruit de del treball conjunt de tothom que vulgui participar. Hi ha un element que jo crec que és fonamental i clau, i és intentar que més gent de la ciutat formi part del moviment cultural. O sigui, hem creat, diguem, una comunitat cultural i una gent que es mou al voltant de la cultura, i hem de trencar, no?, aquests límits per fer que la cultura arribi a més gent i que la gent se senti, no?, senti que la cultura forma part de la seva vida. No hi ha molta gent, jo em trobo gent que d'alguna manera pensa que la cultura no és per ells, no? I no és veritat, o sigui, la cultura és per qualsevol persona. I és una de les qüestions que la gent hauria de treballar, no?, de veure com és possible que la ciutadania en general, no?, es vegi afectada en sentit positiu per la cultura. No només com a públic, sinó com a generador de continguts, que per mi és més important que fer de públic.
0: O sigui, que passin a ser part activa també de la cultura.
6: Exacte, o sigui, no busquem, no renunciem a que la gent sigui pública.
0: Sí, sí.
6: Evidentment, la cultura, els espectacles, al final, sense públic no tenen sentit, no? Però sí que volem que hi hagi un pas més, i és que la gent sigui protagonista de la cultura. No només subjecte passiu, assegut a una butaca o veient un concert, sinó que pugin a l'escenari, per dir-ho d'una manera més
0: gràfica. Sí, sí, que s'entengui.
6: Això és una. I després hi ha qüestions, com en temes d'inclusió social, per exemple, no? La cultura pot jugar un paper fonamental en determinats col·lectius, doncs, que no troben la manera d'incorporar-se, no troben el seu espai a nivell social. Doncs la cultura, i s'ha demostrat en determinats projectes, aquí a Sant Boi estem experimentant amb això, com és una manera d'integrar-se, no? I de veure i de trobar el teu espai a la societat, no? Que molta gent, sobretot molta gent jove, no?, que no ho troba, no per motius diferents, no? I és una manera també que la cultura sigui un instrument, per dir-ho així, d'inclusió social. I a nivell urbanístic també, perquè pensar els espais perquè puguin desenvolupar-se activitats culturals. I ara posaré un exemple. Jo vaig conèixer fa molts anys un tècnic cultural cubà, de Cuba, que va estar uns anys aquí treballant, i clar, i em va quedar gravat, no? Nosaltres la programació cultural sempre l'estem vinculant a equipaments, no? El teatre a un teatre, la música a un auditori, pues l'escultura, la pintura a un museu, i ella em deia, amb la climatologia, que ara ha canviat, però en aquell moment, amb la climatologia és veritat que fa molta calor i que hi ha molt bon temps en general, hi ha pocs mesos a l'any que faci fred, diu, l'espai públic és un gran espai cultural. Per què hem de fer teatre només als teatres? Per què no fem teatre als carrers, a les places, als parcs? I això em va fer allò esclatar el cap. Dic, ostres, és veritat, per què no fem de l'espai públic també un espai de creació i d'expressió cultural? Però també hem de pensar els espais perquè puguin ser així. Bueno, és una mica aquesta idea, no?, de la cultura, lligar-la a diferents aspectes de la pròpia ciutat.
0: Explicaves que hi havia una de les intencions, o almenys que tenies tu, com a en primera persona, com a regidor, era que més gent formés part de la vida cultural de la ciutat. Aquesta gent se la va buscar o has d'aconseguir atreure'ls cap a la cultura, cap a ser la ciutat?
6: Són les dues coses a la vegada. Són les dues coses. Hi ha col·lectius que els vas a buscar directament i els ofereixes aquesta possibilitat, perquè no en saben tampoc de l'existència. Són programes que creem expressament, no?, per aquests col·lectius. I en altres ocasions obres la porta i la gent ve. Posaré un exemple. A la Festa Major de Sant Boi, ja és el segon any, aquest serà el tercer, la Festa Major del 27, que fem una proposta de participació a nivell teatral, que porta el col·lectiu Embrutats, i que el que fan és una proposta de teatre de carrer. Es van a buscar gent, però també es va fer una convocatòria oberta. A la primera edició van participar 100 persones del barri de Marianao. I van fer ells, a partir d'un treball, evidentment, amb Embrutats, que és una companyia professional, sí, un treball de creació, de producció d'un espectacle que després va veure la llum a la Festa Major. És una manera, també. Us dic, fas una convocatòria amb una proposta atractiva i la gent s'incorpora. El boca a orella funciona, bueno, totes aquestes tècniques de comunicació, no? Posar-la, aplicar-les a que la gent es mobilitzi cap a un projecte.
0: Parlaves també de que ara donaries sobre l'agenda urbana la teva opinió, però que això es construeix a través de moltes veus, aquesta agenda urbana. Com es construeix una agenda urbana?
6: Hi ha tota una metodologia. El que hem fet és parlar amb la Diputació de Barcelona, que és la nostra gran aliada en tants i tants temes, i el que hem aconseguit és que ens financien una consultoria. És una empresa, doncs, especialitzada, no en agendes, perquè és la primera que es farà per ells, per aquesta consultoria, però és la primera que es farà en el marc de l'àmbit de la Diputació de Barcelona. Jo m'atreviria a dir que en l'àmbit d'Espanya, perquè ja dic, hem canviat una mica el xip, quan ho vam plantejar és com que ens esteu dient, perquè estan acostumats a fer pla de cultura, però no una agenda urbana. Llavors, ells han plantejat diferents fases, no? Una primera fase, doncs, d'investigació, de conèixer de què estem parlant, no? Què tenim a la ciutat, i fer com una mica d'inventari, no? De béns i, bueno, dels continguts.
0: Quin és el patrimoni que tenim amb el que construïm?
6: Sí, sí, què tenim, no? Però a tots els nivells, sí, no? Sí. Des d'entitats, artistes, creadors, gestors i tal. I després tot un procés de participació amb grups més de qualitat o oberts. O sigui, seguirem un procediment de participació de la gent oberta a qui vulgui, però després també anar a buscar alguns elements significatius, doncs, que estan tenint un paper important a la ciutat. I a partir d'aquí, doncs, aniran elaborant proposta per acabar, doncs, fent un conjunt d'idees, objectius, per conferir l'agenda urbana.
0: Segurament un dels aspectes que serà important a l'hora de repassar aquesta agenda urbana serà el nou projecte d'Ateneu, perquè a nivell cultural segurament sigui el projecte estrella de la ciutat.
6: És el projecte estrella, és el projecte més important, que fa molta il·lusió, ja portem uns anys treballant, ho estem fent d'una manera com molt discreta, però no volem aixecar expectatives abans de temps, ja sabem que aquests temes... Hem tingut experiències en el passat sobre temes així importants i rellevants a la ciutat, i hem après, doncs, que hem de treballar amb discreció fins que les coses no estiguin bastant i prou avançades, que es puguin ensenyar. Podria dir que portem treballant en aquest projecte ja posant fil a l'agulla més de 5 anys, i encara falta, eh? No, jo no sé si estem a meitat de camí, però sí que ara mateix ja tenim, com a mínim, alguna cosa a explicar, alguna cosa a explicar.
0: Un avantprojecte, no?
6: No arriba a ser avantprojecte, sinó una proposta urbanística. Diguem que aquest projecte és complex, és supercomplex, perquè primer havíem de definir el pla d'usos, és a dir, el contingut de l'equipament, que nosaltres hem begut del procés de participació que es va fer el 2014 i que allà ja es fixaven algunes línies. El que hem fet és agafar aquelles línies i concretar-les. El pla d'usos dona peu a que ara es treballi urbanísticament. O sigui, això hi cap en aquell terreny, que no és fàcil també perquè té una orografia complicada, i nosaltres no estem parlant de reproduir el que hi havia, sinó d'ampliar-ho, o sigui, de fer una proposta...
0: De repensar l'espai.
6: Claro, i més adequada al que es necessita avui dia a la ciutat. I ara s'està en aquest procés. Diguem, ara tenim una proposta, com dir-ho, de volums, en el que hi caben els continguts, però també hi cap en l'espai, val? I és el que volem presentar, que aprofito per dir que havíem previst presentar-ho en el fòrum, però com que hi ha hagut la convocatòria electoral, ens ha agafat, doncs, enmig del procés...
0: A les generals, a Espanya.
6: Sí, les generals, el que hem fet és retirar la presentació, perquè no es pugui entendre que això forma part d'algun acte electoral o algun intent electoral. No es tracta d'això, és un projecte prou important perquè ningú malpensi o es pugui manipular, i el que hem fet és retirar la presentació i esperar que passin les eleccions generals, i el presentarem després.
0: Per tant, un cop hagin passat aquestes eleccions, es presentaria ja aquest nou Ateneu, i ara mateix una data pensada o encara no s'ha decidit?
6: Sí, estem valorant la Fira de la Puríssima, que és l'aconteixement més important, que ja estarà a tocar. Les eleccions, si no m'equivoco, són el 29 de novembre, la Fira, el 6, 7, 8, i per tant cap a la fira farem un acte de presentació pública de la proposta actual, del que tenim fins ara, que no és ni molt menys el final del procés. Ara, un cop que tinguem això aprovat, s'ha d'aprovar, diguem, l'urbanisme, el que és la proposta urbanística, i s'ha d'encarregar el projecte arquitectònic, que aquí serà realment on ja ens la juguem, perquè és on d'alguna manera es veurà reflectit tot l'edifici que ha de contenir els usos que volem donar.
0: I després el finançament.
6: I després el finançament. Més que després en paral·lel.
0: Sí, sí, clar.

0: Molts milionàries.
1: Però molts milionàries, sí, sí. Vull dir, hi ha molts zeros aquí, eh? No, hi ha molts, molts. Clar, fins que no estigui el projecte executiu no se sap, exactament. Sí, sí, clar. Ara són previsions que et fan a nivell els tècnics, no? Els que saben i una mica veuen, no? I estan acostumats a treballar amb aquests projectes i et diuen, fan una orientació. Però sí, sí, és milionària, milionària. Però viable, vull dir, no és tan milionària que no es pugui fer.
0: Vull dir que la ciutat seguirà funcionant, la
1: sí,
0: resta
1: sí.
0: de coses.
1: Sí, diguem que cada nit haurà enllumenat públic, sí, sí, recolliran les escombraries, vull dir, tot això es mantindrà igual.
0: Doncs aquest projecte que es presentarà segurament, segons ens deies, a la Puríssima, esperarem llavors per tenir més detalls. Sí que volia preguntar-te, no tant en concret sobre l'equipament, però com impactarà culturalment la ciutat aquest nou Ateneu?
1: Jo m'imagino que d'una manera espectacular. Perquè pensa que serà un niu de projectes. Un niu de projectes, vull dir, de molta gent que ja estava fent projectes i que podrà desenvolupar-los en un espai més adequat. Vull dir, no es tracta, o millor dit, es tracta de que alguns projectes que ara mateix estan a Casals de Barri o en altres llocs es puguin traslladar i desenvolupar-los en condicions òptimes, no? I això és una part important. Però a la vegada generar nous projectes que, sobretot vinculat a les arts, i a les arts escèniques i a la música, que serà el principal, no? La part principal, però bueno, és igual, dansa o arts, sí, sí. Qualsevol tipus d'art.
0: L'art com una cosa àmplia.
1: Però serà, la idea és que tingui un volum d'activitat diària en el que la gent de Sant Boi entri a fer coses. O sigui, no a veure coses, sinó a fer coses. Aquest és el concepte, no és vaig a l'Ateneu a veure alguna cosa, sinó vaig a l'Ateneu perquè faig alguna cosa. I estem parlant de que, bueno, podrà haver centenars de persones funcionant al mateix moment cada dia.
0: Doncs tenim ganes de saber com es concretarà
1: aquest
0: projecte.
1: No puc explicar més. Sí, sí, sí. No puc, sí que puc, però no voldria adelantar-me a la presentació oficial que s'ha de fer a la fira.
0: Ho farem properament. No s'explicarà com serà aquest nou Ateneu al Fòrum de les Arts i la Cultura, sí, s'explicaran moltes altres coses, sí. Algunes activitats que tindrem a partir del divendres. Quines en destacaries? Com funcionaran?
1: Totes. Diguem que hi ha espais de coneixement, d'escolta, de persones que venen a explicar doncs, la seva experiència o els seus coneixements, no? Aquests espais en el que aprens, no? D'altres persones. Hi ha espais de participació, també, on tu podràs aportar la teva opinió. Hi ha un espai, bueno, hi ha espais el dissabte al matí, molt interessants, més de participació de la gent, de creació, de que no... Bueno, el que dèiem, el concepte no és només anar a escoltar o anar a veure, és anar a participar, anar a fer alguna cosa, no? I aquesta combinació entre els coneixements, no? Que et poden aportar persones pues, amb una experiència o algun coneixement per la seva professió, no? Per la tasca que desenvolupen, doncs es pugui combinar amb la participació de la gent aportant idees de cara a l'agenda. I això també combina amb una part més lúdica, recreativa, també, sí. Que ha de tenir continguts d'aquest tipus al fòrum, amb altra que és expositiva, d'exposar experiències que ja s'estan fent a la ciutat, que això és una marca del fòrum que ja vam crear l'any passat i hem volgut mantenir. El fòrum també és un aparador del que fa la ciutat. És un espai de creació, no? De pensament i reflexió i crear coses noves, en aquest cas, idees...
0: Un pensament compartit, també.
1: Exacte, per aportar a l'agenda. Doncs anem a pensar-ho conjuntament, però també per explicar què estem fent. A mi això neix d'unes reflexions amb un grup de gent de la cultura d'aquí de Sant Boi, perquè ens feia molta ràbia aquesta frase molt manida de la ciutat de Sant Boi, no passa res. I ens fa molta ràbia.
0: Nosaltres fem ràdio cada dia i podem desmentir aquesta frase. Perquè, de dalt a baix.
1: Perquè és el de sempre. O sigui, jo puc acceptar que algú em digui, diu, mira, tot el que es fa a la ciutat no m'agrada res. Mm-hmm. I jo diria, ostres, Déu-n'hi-do, perquè es fa molt, però és possible. Ara que no passa res, és que no coneixes la ciutat. És que no la coneixes. I després fa efecte que és una mica una falta de respecte no cap a l'Ajuntament, sinó cap a tota la gent que fa coses a la ciutat, que és molta gent compromesa de manera altruista, de manera altruista, perquè no és la seva feina, no cobren, ho fan moltes vegades

0: en el seu temps lliure. Ostres, i és una oferta que fan cap a la ciutat. Per tant, també és una mica com, ostres, quina falta de respecte per tota la gent, que és molta, que treballa per la ciutat i per promoure la cultura de la ciutat. Llavors, a partir del no passar, a Sant Boi no passa res, doncs vam dir, hem d'explicar què es fa a la ciutat.
1: Què passa a Sant Boi?
0: No, i què passa a Sant Boi, perquè a Sant Boi passen coses. No? Són aquestes potes, no? La reflexió, escoltar els coneixements, no? Compartir opinions i crear conjuntament de manera col·lectiva, disfrutar, hi ha algú d'espectacles, sí, i tal, sí. Disfrutar, i després conèixer què s'està fent a la ciutat. Sobre aquesta estructura pivota el fòrum.
1: Per tant, reflexionar sobre la cultura, gaudir de la cultura i veure també què està passant a Sant Boi. Convidem, evidentment, a tots els que ens estan escoltant que repassin quines són les activitats d'aquest fòrum de la Sarsiera de Cultura, que segur que alguna els acaba interpel·lant i, per tant, doncs, tindran un cap de setmana divertit. Última pregunta.
0: Vinga.
1: Què t'agradaria que la gent s'emportés del fòrum de la Sarsiera de Cultura després de visitar-lo?
0: Jo, sensacions. Jo crec que és el més important, és tenir sensacions i vivències, no? El gaudir de l'experiència, d'haver estat en un lloc on han passat coses importants, interessants, on he pogut aportar, on he pogut sentir, on he pogut compartir amb altra gent de la cultura de Sant Boi, o no de la cultura, sinó curiosos, o gent interessada en el món de la cultura, no? Compartir amb aquesta gent. És important sentir i viure, no? Sentir aquestes vivències, no? Per mi, després això és el que queda, no? Quan veus una pel·lícula, quan sents un concert, quan vas a una obra de teatre, al final et quedes amb la vivència, no? amb el sentiment. I el més important per mi és que la gent, quan surti, digui, ha valgut la pena, m'ho he passat bé, i aquesta sensació vital, no? De que, ostres, que guai, no? Pues vinga, va, demà no sé què passarà, però aquests dos dies m'ho he passat molt bé, hem compartit amb gent que és de Sant Boi i que hem pogut parlar de coses que ens interpel·len i ens interessen, i a més hem aportat, no? pel bé de la ciutat, perquè la ciutat creixi i perquè la ciutat sigui una miqueta més millor.
1: Fòrum de les Arts i la Cultura serà aquest divendres i aquest dissabte, per tant, d'aquí res, ens ha visitat per parlar-ne el José Manuel González, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi. Gràcies per visitar-nos avui.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre, ànims.

0: Falten 7 minuts per les 7. Continuem parlant d'aquest segon fòrum de les arts i la cultura de Sant Boi que se celebra aquest cap de setmana i que reunirà artistes, entitats i professionals del sector cultural en diferents punts de la ciutat. Una de les propostes que es podran descobrir aquest divendres és Les Arrels, una instal·lació artística col·lectiva que reflexiona sobre la construcció de la identitat personal i sobre com ens marquen els nostres orígens, la família, l'educació, les amistats i les experiències viscudes. El projecte també posa el focus en el fet de ser dona i compta amb la participació del col·lectiu Suma. Darrere d'aquesta iniciativa hi ha la Gàlia, impulsada per la Mònica Ballesteros i la Mònica Díaz, amb qui volem parlar avui i conèixer com ha nascut aquesta proposta i també l'entitat que hi ha darrere. Mònica i Mònica, què tal? Benvingudes aquí, a Gent de Carrer.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ara saludarem a la resta, perquè tenim avui l'estudi totalment ple. Com està sent aquesta setmana prèvia o aquests dies previs a aquesta celebració del fòrum?
1: Bé, nosaltres ara estem una miqueta a l'expectativa per tot el muntatge, o sigui, encara no ens hem armengat.
0: Com si clar, m'explicàveu que encara no teniu les peces en la vostra disposició,
1: bueno,
0: no?
1: Hi ha una que sí, que és l'arrel, que és un tronc que està girat i té les arrels per fora i està tallat, i això sí que ja l'han portat cap allà, o sigui que...
2: Vaja. Perquè aquesta peça sempre està al Centre Cultural.
1: Sí.
2: Al museu, o sigui, allà.
0: Perquè els oients també entenguin de què estem parlant, què es trobaran en aquesta exposició?
2: Es trobaran la peça aquesta que ha dit la Mònica, que és les arrels aquesta, el tronc, un tronc gegant, no?, amb unes arrels cap enfora, que parla d'aquesta visibilitat, no?, de la identitat, no?, amb aquest gir que dona, que fa visible, no?, allò que som. I després una altra peça, que com bé deies tu, no?, parla de la identitat amb aquests 5 pilars, no?
0: Quins serien els 5 pilars?
2: La família, la dona,
0: amistats,
1: amistats,
3: l'origen de cadascú, d'on venim, que mai es té cap verda de l'origen de venir. I bueno, tot això és una mica, no? De les amistats també, l'educació, tot una mica.
0: Clar, una d'aquestes potes és l'amistat i suposo que el que teniu vosaltres d'aquest grup és l'amistat, precisament, no?
3: Exacto.
2: Sí, sí, sí, una amistat que ha anat creixent, no?
0: Clar, quants anys porteu ja fent aquestes... Bueno, amb aquesta
3: jo
0: entitat, amb aquest grup?
3: Jo llevo 3 con esta, no?
1: Tu lleves 3...
0: Més inclús, eh?
1: 3 o 4, sí.
3: 3 o 4.
1: Depèn, perquè nosaltres ens hem anat... Clar.
3: Sí, nosaltres vam començar amb la...
4: Vosotros empezáis con las puertas.
3: Com?
4: Jo aquella no la...
0: Com va ser tot? Expliqueu-me també l'origen de l'entitat.
3: Sí.
0: Així. Claro. Veu començar vosaltres, Mònica, a gestionar-ho?
1: La Mònica i jo teníem ja el projecte de la Gàlia abans, fent tallers, fent espectacles, tot relacionat amb l'art, i llavors va ser una crida des del Centre d'Art. Del Centre d'Art volien artistes de Sant Boi i facilitadores que cadascuna s'encarregués d'un col·lectiu o de diversos col·lectius, i així vam anar a petar. I ara estàvem comptabilitzant que nosaltres creiem que fa 7 anys. Llavors hi ha algunes d'elles que porten des d'aquell primer any. Cada any es fa un projecte i una exposició, i hi ha algunes que han entrat més tard, hi ha algunes que ho han deixat, vull dir...
2: És un projecte viu.
1: Exacte.
0: Per exemple, Marca, per què vas entrar en aquest projecte?
5: Doncs mira, jo vaig a través de la meva amiga, la Paqui, que em va parlar, jo estava en un moment una mica crític, em va parlar que aquest tipus d'idea i d'equip, de col·laboració, que era entre dones, a mi em suposaria un ajut a nivell personal i el que jo em calia en aquell moment era poder obrir una mica, i el tema de l'art sempre m'ha interessat i la vena artística sempre l'he tingut. Doncs en el primer projecte jo em vaig sentir molt arropada, sobretot d'entrada, tant per les Móniques com per les companyes. Llavors a mi això em va ajudar a tenir ganes i a tenir la força de veure aquests projectes que es començaven de zero amb una idea que anaven plasmant en un paper, concretament el tema d'arrels, precisament el que ara ens ocupa, va començar així, amb un paper llarg. Cadascuna proposava una idea, que d'aquí van començar a sortir els pilars, i en un moment donat van pensar, ostres, les arrels. I sí, algo que sigui orgànic, un arbre però girat, perquè d'aquí, d'aquestes arrels, cada una de nosaltres a nivell individual hem sortit. amb els pilars que ja hem comentat. I la veritat és que va ser un projecte maco. Les que havien fet anteriors jo no havia pogut col·laborar, però per lo que m'han explicat han estat projectes molt, molt, molt macos i de, que han fet que elles se sentiguessin molt
6: realitzades, realitzades i contentes també, perquè és una cosa que comencem, el que diu Marga, no? Comencem en un paper i comencem vinga. Sí. I bueno, el primer és un món, què farem?
5: Sí.
6: I després diu, això ho he fet jo? Jo ho he fet jo, eh? De veritat que ho he fet jo.
5: Jo sempre deia, jo de treballs manuals no sé, sóc un totxo. A mi deixeu-me que escrigui o que tal, però... I al final resulta que amb l'ajuda pues, de la Maria, que té unes mans per fer manualitats precioses,
0: aquesta peça, no?
5: Sí, aquesta peça dels pilars van unes mans enganxades que també lluiten per sortir i dir, aquí estem en el món lluitant com a dones i com a individus. A mi no em sortien aquestes mans. No havia manera. I la Maria, deixa'm, jo t'ajudo. I mira, amb l'ajuda d'una, de l'altra, l'altra posava un granito de sorra, l'altra feia això, l'altra, i sobretot amb el suport de les Mòniques, evidentment, si no, nosaltres aquí no podríem portar al terme aquesta obra. I va quedar molt maca i molt representativa de lo que realment volien transmetre.
0: Quant temps porteu fer aquesta obra, aquesta peça?
5: La que posaran ara en aquest fòrum. Bueno, es va portar uns mesos, poder...
2: Sí, tres mesos
5: i abans de l'estiu, uns 5 o 6 mesos. Però clar, ja et dic que els inicis van ser caòtics, perquè no saps ni per on començar. El tema, totes mirem i dic, com ho farem?
0: Vam fer una proposta, no entenc, per decidir el tema.
5: Sí, va sorgir.
2: El tema es decideix des del LAC, diguéssim, no?
1: Des del col·lectiu, del centre d'art. Llavors es decideix un tema i aquest tema va cap a cada col·lectiu. I llavors es plasma de maneres diferents, clar. I per això també és molt maco.
2: Les primeres sessions és el tema i començar a parlar.
1: Què
2: és per nosaltres aquell tema, què significa, què no, i a partir d'aquí...
0: Anar desenvolupant. Estem escoltant la Gàlia i el seu projecte de les arrels, informatius, i en res continuarem per seguir investigant i coneixent aquest projecte i aquesta entitat tan maca. Informatius i tornem. Trescat Info.
7: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Maylut García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la C-17 a la Garriga, direcció Barcelona, per un accident. L'autovia 2 d'Abrera-Esparreguera, direcció Lleida. I a Barcelona, la ronda de l'entre Esplugues i Vallcarca, sentit Besòs, la ronda litoral de Zona Franca fins al port.
7: El Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena dels càrrecs del govern de l'1 d'octubre encausats per les despeses del procés independentista. Ja no hauran de pagar, doncs, els 5 milions d'euros que amenaçaven el patrimoni de molts d'ells. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament amb menys suports, mentre Esquerra i Aliança, tots dos a l'alça, es disputarien la segona posició. Ho apunta l'últim baròmetre del CEO, que coincideix també amb la publicació del CIS. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques apunta una victòria del PSOE al Congrés dels Diputats. Duplicaria la distància de fa tot just un mes amb un PP que va a la baixa. Ada Colau s'ofereix a fer un pas al costat perquè una altra persona del consens lideri ara el Front Ampli si això facilita l'acord amb Podem, Esquerra i també altres formacions. I fins i tot a canviar el nom, malgrat tot Podem no afluixa i defensa que el tàndem amb més opcions és el d'Irene Montero i Gabriel Rufián. La inflació es dispara al 4,5% al setembre a Catalunya, impulsada pel preu dels carburants. Aquest encariment dels combustibles farà que es mantingui la bonificació de 20 cèntims per litre el mes que ve. Els pagesos es tornen a mobilitzar amb una tracturada que ha portat 200 vehicles a Barcelona i una concentració a l'alça, a Sant Jaume. El sector vol denunciar l'increment dels costos, sobretot del gasoil, i també la falta d'ajudes. El president Illa ha demanat a la Comissió Europea que activi el fons d'emergència previst per les crisis agràries.
9: Esports. Avui es juguen més partits de la segona jornada de la fase de Lliga de la Champions masculina de futbol. Destaquen el City PSG o el Roma Madrid, tots dos a les 9 del vespre, però ja tenim en joc dos partits més. Són el Feyenoord Como i el LASK Linz Liverpool, tots dos amb un empat a 0 al marcador. La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. I en bàsquet, doble cita amb presència catalana. A la Lliga CB, a les 8 a 6 de Joventut a Andorra, pendent de la segona jornada, i a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona rep l'Ostrava Txec a 8:45 en el primer partit de la competició.
7: I repassem també la previsió meteorològica. El dia avança amb molt poca nuvolositat i d'aquesta manera també acabarà aquesta jornada. Demà el temps es mantindrà estable, amb núvols baixos que poden tapar el cel a l'Empordà i també les planes interiors, en forma de boira. A la tarda el cel estarà variable al litoral, però també al prelitoral. L'ambient, això sí, serà molt suau.
10: Trescat Info. Ràdio Sant Boi.
11: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu. Ràdio Sant Boi.
12: I pel que fa a l'actualitat local, Sant Boi ja és a les portes de la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura, que se celebrarà aquest divendres i aquest dissabte. Una edició a la que finalment no s'hi presentarà el projecte del nou Ateneu Santboià.
0: El fòrum, que tindrà lloc a Can Barraquer i Can Torrents, havia de tenir dos grans eixos: la presentació de l'agenda urbana de la cultura i la del projecte del nou Ateneu Santboi. Però aquest segon acte s'ha ajornat per la convocatòria d'eleccions generals. Segons expliquen fons municipals, l'Ajuntament vol evitar que la presentació es pugui interpretar com un acte de campanya electoral. Ja hi havia una nova data prevista. Serà durant la Fira de la Puríssima al desembre. La resta de la programació es manté amb debats, exposicions i activitats artístiques. I hem parlat i hem escoltat fa uns minuts a José Manuel González parlar d'aquesta nova activitat del fòrum.
12: Per cert, seguim també pendents de la meteorologia, perquè s'esperen pluges també aquest cap de setmana i això afectarà també aquest Fòrum de les Arts i la Cultura. I Sant Boi continua preparant la vaga general convocada pel proper 11 de novembre en el marc de les mobilitzacions per la crisi de l'habitatge.
0: Sí, l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge de Sant Boi ha organitzat una nova trobada oberta a la ciutadania per preparar la mobilització i abordar les reivindicacions socials. Aquesta mateixa tarda s'està produint en aquests moments a Cal Niño.
12: I continuen també els tancaments de negocis. A Sant Boi ahir va baixar la persiana a la pastisseria D'Onde Està Sara, al barri de Marianao, i també hem conegut el cas del bar Nou Aroma.
0: La responsable de la pastisseria, Maria García, denuncia que la negativa de l'Ajuntament de concedir-li una terrassa ha dificultat la continuïtat del negoci. Des de la regidoria de comerç argumenten que no volen eliminar places d'aparcament i també aleguen motius sanitaris per no utilitzar-la. Pel que fa al Nou Aroma, els seus antics responsables, la Marta i el Javier, asseguren que tampoc volien tancar. Denuncien que després de mesos d'incertesa la propietat els va oferir renovar el contracte només un any més, amb un increment del lloguer de 400 euros mensuals, unes condicions que consideraven inviables.
12: I en cultura, l'humorista With Problema tornarà aquest dissabte 17 d'octubre a Can Massellera amb el seu espectacle El Multiverso.
0: L'humorista tornarà a Sant Boi després d'omplir la sala en la seva primera visita a la ciutat, abans de pujar a l'escenari, però ha preparat una sorpresa per als seus seguidors, ha amagat quatre entrades dobles en diferents punts de Sant Boi que ja han estat trobades. Una actuació que combinarà humor amb la reivindicació social. Passen 6 minuts a les 7. Estem parlant de la Gàlia, aquest projecte d'Arrels. Estàveu parlant aquí a la pausa que evidentment us repartiu molt els rols de la virtut de cadascuna i em dèieu que l'Encarna té aquest do de saber crear textos originals i textos emotius, no, Encarna?
13: Pues mira, cuando empezamos
0: Ara sí.
13: Cuando empezamos, pues la Mónica nos dijeron que alguna que escribiéramos alguna cosita,
0: sí.
13: Vamos, claro, para explicar. Ella escribió uno y yo escribí otro. Y bueno, lo que en la cabeza me fue dando, pues fui escribiendo. Si quieres te lo leo.
0: Y tal, andaban.
13: La identidad no es solo una tarjeta con un número y una letra. Es mucho más. Es lo único que el ser humano tiene en propiedad. Y a lo largo de la vida puede flaquear o fortalecer, pero siempre estará unida a su raíz. Una raíz que crece y crece fuerte hacia abajo, a la vez que el ser crece hacia arriba. Pero siempre estará ahí, su raíz. Y esto es lo que me salió a mí de la cabeza, de la raíz.
0: Crec que defineix perfectament el projecte, no?
13: Sí, i ja està.
6: Pues,
13: i luego, pues nada, como lo escribí, pues luego había que leerlo cuando van las personas y bueno,
0: ya está,
13: y te cogen allí.
14: Claro, para la inauguración. Claro.
13: Pero bien. A mí me gusta escribir. Mal o bien, pero me gusta escribir.
0: T'agrada fer moltes coses d'escriptura, eh?
13: M'agrada molt, sí.
0: Mm-hmm. Molt bé. Bueno. Suposo que, com m'heu comentat abans, a llegir l'escriptura, no sé si teniu més talents aquí, també, al vostre grup.
6: Home,
2: segur. De manualitats,
0: eh? Segur, no?
6: Sí.
5: I som molt creatives.
2: Sí. Encara que no...
6: Li donem el poco. I fan sessions de lectura a la Fundació, també. Sí. Vull dir, comparteixen estones diferents i amb grups diferents. Vull dir, no sempre... col·lectiu, sí. I a vegades també ens agrada la inauguració, per exemple, com deia l'Encarna, no? Sí. Doncs nosaltres estirem una miqueta perquè de seguida s'animen i és com algo más performático, ¿sabes? De que arribi la gent i mira, pues quan estigui la gent tu llegiràs, les altres obren el tap de la caixa, llavors cauen no sé què i jo tiro les flors, vull dir, hi ha hagut exposicions que ha sigut com més escènic, més treball escènic. Sí que sí?
2: Sí. Cada vegada se senten més segures també, sí. i la participació augmenta i això és el que nosaltres també volem, no? Són orientadores, però per nosaltres, quan fem una inauguració, si la fessin elles soles, ja seria genial, no?
13: Cada una tiene, por ejemplo, una forma de... Una le va mejor unas cosas.
5: Unas cosas.
13: Aquí a esta señora le va muy bien coser cosas y borda las cosas. A ella, por ejemplo, le gusta escribir. Hay otras que nos ayudan a hacer manualidades.
5: Otras cosas,
13: cada una lo que le va un poquito mejor.
5: Las que no tenim tanta traça, pues llavors demanen el suport.
13: Exacto,
5: de
13: nos ajudamos.
5: Per poder-ho portar a terme, clar.
0: Mònica, ja per acabar, quina crida fariu a totes les persones que s'hi vulguin passar?
6: Home, és que ja no és només veure la peça, no? Sinó és saber tot el que hi ha al darrere.
0: Clar.
6: Llavors és interessant també acostar-t'hi per veure-la i també per saber què s'està movent, no? Anualment, tot un projecte anual, que això és l'exemple d'un any, de l'any passat, però aquest 2027... posarem un altre, no? Que també estem, allò s'està cuinant. I clar, tot això per nosaltres és també lo interessant, no? Que veure que hi ha com un col·lectiu de gent que està com sempre cuinant alguna cosa per presentar.
0: Doncs la Gàlia, en general, gràcies per venir aquí, gent de carrer. Ens encantaria que poguéssiu venir més endavant a parlar, doncs, més del vostre projecte. Ens ha encantat i molta sort en aquest Fòrum de la Cultura, que tant de bo surti, doncs, el millor possible amb aquesta exposició d'arrels. Així que res, gràcies per venir, a gent de carrer.
6: Moltes gràcies.

0: Ho hem explicat avui a l'informatiu, s'acosten les eleccions generals i, per tant, comença a haver-hi moviment a tots els partits, però sobretot hi ha moviment el que es denomina els partits a l'esquerra del PSOE. Ara mateix no està clar què és el que acabarà passant i avui volem repassar amb el Víctor Iniesta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Joan, què tal?
0: Ara mateix com està tot aquest cacau? Perquè avui deia de Colau que finalment estava disposada a canviar de nom, fins i tot a treure's d'ella com a candidata per arribar a un acord amb Podem. Vull dir que la cosa ara mateix està molt remoguda. Quina és la situació ara mateix als partits d'esquerres?
1: Sí, aviam, està bastant remoguda, com bé dius. Jo crec que ara s'estan intentant moure's entre assegurar-se els seus interessos, els seus objectius, i tampoc desacreditar-se, no? Mm. Llavors, en aquest sentit, jo crec que ara mateix el Frente Amplio ja ha donat un pas endavant, però el primer que va donar el pas endavant va ser Podemos respecte a l'acord aquest amb Rufián,
0: sí.
1: I el pas endavant que ha donat el Frente Amplio ha sigut treure ja el seu logo i treure la seva proposta política amb el líder del cap de llista a Madrid, que és l'Emilio Delgado aquest. Llavors està la cosa, bueno, que cadascuna estan donant passos en paral·lels i també diuen que fan tot el possible per la unitat i de més, però veiem que hi ha una distància de moment clara entre les dues posicions a falta de, crec que són 2 dies.
0: Per presentar les candidatures, exacte. El tema és que, clar, tothom vol protegir el seu espai d'alguna manera, no? Vull dir que tothom vol que els partits d'esquerra vagin junts, però alhora els propis partits també volen preservar el seu espai. Llavors aquí no sé si hi ha alguna manera de fer possible que passi tot.
1: Sí, bueno, jo crec que si vols buscar la unitat, però la premissa d'aquesta unitat ha de ser que nosaltres anem primers per davant teu, això no és cap premissa per buscar la unitat. Des de la perspectiva de Podemos, jo crec que l'objectiu seu és mantenir-se, perquè si s'integren al Frente Amplio, i sobretot a Madrid i a Barcelona, van al tercer, quart o cinquè lloc, suposa la seva desaparició.
0: Sí, sí, que no t'assegures entrar ni molt menys.
1: Clar. Sí, seria la seva desaparició pràcticament. I després, per la part del Frente Amplio, s'entén, no?, que els partits més autonòmics, com és Más Madrid i tal, tenen més força allà i, per tant, que volen mantenir el seu puesto, la seva representació com a primers de llista, no? Llavors, en quant a això, en quant a la unitat, jo el que crec que és la clau és renunciar a temes de posicions i seria a buscar la unitat entorn a un programa que il·lusionés i que transmetés mesures necessàries per a la població i que la gent s'engresqui entorn d'aquest programa. Tot el contrari al que està passant.
0: Clar, aquí hi ha dues coses. La primera és que no s'està parlant de política, perquè s'està parlant de qui va amb qui, de qui està encapçalant aquestes formacions, de qui acaba anant pactant amb un altre, qui no, etc. No s'està parlant de política. I la segona és que tampoc sé si dona temps a parlar de política, perquè ho explicaves, queden 2 dies perquè es puguin presentar finalment quines seran les candidatures i perquè, a més, Pedro Sánchez ha fet la convocatòria d'eleccions al més curt plaç possible que permetia la llei, pràcticament. Per tant, no sé si dona temps de construir aquest projecte que l'esquerra necessita consolidar a l'hora de presentar alguna cosa amb cara i ulls, tal com està la situació.
1: Sí, clar, és a contrarrellotge, però també hem de tenir en compte que les organitzacions, quan no hi ha eleccions, també treballen, també tenen política i també tenen un programa, no? És a dir, que abans d'això hem de veure que abans de tot això aquestes organitzacions no estaven fent la seva tasca correctament, perquè és el que tu dius, no s'està parlant res de política i jo crec que el més trist de veure per part de la població és que partits que suposa que són representants de la classe treballadora no parlin dels problemes de la classe treballadora, no? Llavors és una mica, pues eso, decepcionant i, bueno, quanto menys, decepcionant.
0: Qui sí que parla de política és la dreta i l'extrema dreta, que ja està dient directament que el sistema de pensions no se sostindria. En fi, que aquí qui està parlant de política no són els partits d'esquerres, i això pot acabar tenint les conseqüències que tingui. Ho veurem els propers dies. En qualsevol cas, tot això que està passant i que ara anem comentant, que sembla que no hi ha entesa, que hi ha negociacions que poden ser complexes, a tu et fa la sensació que això la gent ho entén? Que tot el que està passant arriba a la gent?
1: Jo crec que arriba, però amb una connotació negativa. O sigui, arriba per menysprear, jo crec, que encara més el que és la política, no?
0: Sí,
1: la política
0: no genera il·lusió.
1: Com?
0: Que no genera il·lusió.
1: No, no, i tant. I a més, jo crec que això el fa un flac favor al PSOE, no? A totes les circumscripcions on aquesta gent no arriba, el vot útil és per al PSOE. Llavors, per una part, més en clau electoralista, jo crec que el PSOE surt beneficiat, més en clau d'anàlisi social, polític, dels votants d'esquerra, jo crec que és una decepció molt gran i que la gent estava esperant aquesta unitat, però sobretot la gent estava esperant, com estem veient amb les mobilitzacions, que es parli de política, que es parlin de solucions i que es parlin de propostes que aconsegueixin revertir la situació de crisi amb la que estem, no?
0: Si tu haguessis de fer una predicció, que és molt difícil, però si haguessis de fer una predicció, tu quants partits creus que es presentaran a Barcelona, per exemple?
1: A Barcelona, el que està clar és que de moment es presentarà a Esquerra Republicana i Podemos
0: amb aquest pacte, sí.
1: Crida pel vot Esquerra Republicana, després es presentarà al Frente Amplio amb suposo amb cap de llista algú d'en Comú Podem, si no és la de Colau, doncs una altra persona, i d'esquerres no sé si queda algun més. Aquests dos, jo crec que veient els timings i tot això, això és el que passarà. Després, a part del PSC, òbviament, no? Però a Barcelona jo crec que aquesta serà la sortida de cara a les eleccions.
0: Veurem què acaba passant. La cosa no pinta gaire bé per aquests partits. Mentrestant, el que diu el 6 és el 6, però el que diu és que Pedro Sánchez vola. Veurem quins són els resultats. Víctor Iniesta, gràcies de nou per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
1: A vosaltres, a tot l'equip, gràcies.

0: sent uns dies de molta activitat cultural a la ciutat. I és que, entre d'altres coses, aquest divendres a Cal Niño hi haurà una doble celebració. Per una banda, se celebra un any que Estèria dels Mirats va treure el seu primer disc, Apologia a la Mediocritat, però és que, per altra banda, presentaran el disc, perquè fins ara no havien tingut l'oportunitat de fer-ho. Avui convidem el grup a Gent de Carrer perquè ens expliqui què viurem en aquest dia tan emocionant que tindrem properament a la ciutat. Avui ens visiten a l'estudi Estèria i els Miralls. Comencem saludant l'Estèria Navarro. Què tal, com estàs?
1: Hola, què tal?
0: I benvinguda, Gent de Carrer, deies.
1: Gràcies.
0: No, vas afegir alguna cosa.
1: Anava a dir que estic... M'has dit, hola, què tal? Doncs estic bastant cansadíssima.
0: Sí?
1: No he dormit gens, o sigui, gens, per no dir cap hora avui.
0: Però perquè estaves nerviosa per l'entrevista.
1: Clar, clar. No, no, perquè tinc molts problemes mentals.
0: Molts problemes mentals? Bueno, t'haig de dir que és una forma contundent de començar l'entrevista, prometedora fins i tot, et diria.
1: No, no, però moltes coses. Vam empalmar un viatge, massatge pel bolo que venim aquí a presentar avui, que,
0: sí,
1: que ho heu rodat, eh? I moltes coses al cap, suposo.
0: Doncs Estèria Navarro, que ja ens acompanya, i també el Nil Garrido, què tal, com estàs?
2: Hola, molt bé.
0: Tu has dormit una mica o què?
2: Una mica més, dos hores. No.
0: Mira, ja és més,
2: ja
0: és més que zero. Sí.
1: Estèria, ja els mirais, sí, no dormen.
2: Esperem que tu hagis pogut dormir, i l'Albert també.
0: Bueno, més o menys. No. Hem fet el que hem pogut, hem fet el que hem pogut. 16 d'octubre, d'aquí res, Cal Niño, hi ha una doble cosa que alhora és una celebració, perquè fa un any que heu fet el vostre disc, i alhora em presenteu el nou. Per tant, serà un dia important, aquest.
1: Bueno, presentem el...
2: El vell.
0: En el sentit de que el presenteu de nou.
2: Ah, vale,
1: sí, sí, sí, sí. Doncs, aviam, si ho hem presentat com un aniversari, perquè just farà un any, tampoc ens en recordem ben bé de la data, hi ha bastants dilemes, no ens hem parat a buscar-ho, però, bueno, mitjans d'octubre. Llavors, sí, és com amb l'aniversari del disco i bueno, què millor lloc, no?, que celebrar-ho... A casa, juguen a casa. Anaves a dir alguna cosa, perdó, que t'he tallat, crec.
2: No, no.
1: Ah, no?
2: Que, bueno, que aquí a Sant Boi hem pogut fer alguns acústics, alguna cosa així com més petiteta, però com a, tal com a presentar el disc i tal, no ho havíem pogut fer. Llavors era l'excusa de que fa un any per presentar-lo en condicions, ja que Cal Niño...
0: El disc és Apologia de la Mediocritat. Ara ja fa un any que el veu treure, el veieu amb una mica més a distància. Com veieu aquest disc?
1: Doncs saps què passa? Que se m'ha passat tan volant. O sigui, per mi tinc la sensació que va fer... O sigui, que fa res que el vam treure. Llavors, sí que jo crec que cada cop que l'escoltem hi ha coses que seguim dient, hòstia, això, tal. Però també, jo crec que ara amb més carinyo, no? O sigui, no sé. O sigui, quan el vam treure, lo típic, no? Que veus més les coses... Bueno, que t'hi fixes més amb els detalls i, hòstia, això ara ho faria així o això, o hagués fet així per motius de la vida, doncs no va poder ser. I ara és com, bueno, mira, el vam poder treure, que ja és molt dir, i a disfrutar-lo, no?
2: Sí, sí, al final sempre et fixes en les coses que ara canviaries, però és com diu ella, que fa, sembla que... normal és dir, ai, fa res que l'hem tret i sembla que faci un any, però nosaltres al revés.
1: No, no, fa un any,
2: l'haguéssim tret ahir. Sí, hem anat fent els bolos que hem pogut, però no sé, estem contents d'haver pogut fer un disc i llavors...
0: Clar, a més, en un moment en el que hi ha molts grups que ens acostumen a treure com molta música de forma molt constant, vosaltres seguiu sentint que aquest disc representa molt el vostre moment actual?
1: Jo crec que sí, o sigui, perquè el missatge que hi ha darrere va molt en sintonia amb com som nosaltres, de defensar com les coses... tal i com surten, no sé, l'espontaneïtat, la naturalitat, la música orgànica també, llavors jo crec que seguim en aquesta onda, tot i que ja tenim com idees de, no?, de lo que podria ser o lo següent que podem treure, però no sé si estic responent la pregunta perquè m'estic anant per los ceros euros, no vas a dir alguna cosa, tu.
2: No, crec que som lents, no?
1: Vull dir que... Ah, sí? Ja, bueno, sí. I ja ens... Sí, és veritat.
0: Sí, però lents, vull dir que qui diu qui és lent i qui no, saps què et vull dir?
1: Bueno, ja, no, la societat ens ha dit que som lents, no, no. Però
0: si us ho han dit, algú us ha dit, escolta, la música una mica més d'això.
1: No, bueno, sí que hi ha hagut gent que... O sigui, com a nivell de registre? O sigui de...
0: No, de lents, de nivell de producció, sí.
1: Jo crec que ens agraden fer les coses ben fetes i per fer-ho així es necessita temps. Sí. I també som molt partidaris i molt defensors de treure la música com... com dir-ho? Això tu potser ho pots explicar millor, com no treure singles sueltos, o sigui, que cap problema, la gent que ho fa, o sigui, cadascú ho fa a la manera que li encaixa, però crec que nosaltres tenim una manera de fer de no fer per fer, sinó d'anar provant i de treure com un, no sé, el gustazo de treure un àlbum sencer i no una o dues cançons, sinó 10 cançons o 12 o les que siguin, no?
0: Però per aquesta cosa més conceptual o per què?
2: Bueno, ja, suposo que, no sé, ja que tenim l'oportunitat de gravar una cosa, doncs, no sé, potser som friquis o som de l'antiga usanza, no sé, som gent que es comprem CDs i vinils i casets, no? A casa, llavors ens agrada escoltar un disc sencer i no per allò de s'escolta millor, no, simplement perquè ens agrada, no sé, també escoltem de tot, singles i coses de, no? Però, no sé, per què no fer una cosa més llarga i lenta i és el que ens agrada.
1: Que et doni temps a gaudir-ho, no? Que si no, no dona temps.
0: Clar, en el sentit de del fer les cançons, si li poses amor, si cuides els detalls, evidentment necessita un temps, però potser també en el sentit de pair les cançons que estàs fent, de donar espai a que en algun moment potser et canvia l'opinió d'alguna cosa que has fet, com ho viu tot això?
1: Això sempre passa. És veritat que nosaltres hem tingut molta sort perquè el primer disc aquest que vam, bueno, el primer i l'únic que tenim en el mercat en el mercat Sant Boià i català
0: i mundial,
1: mundial. Bueno, espera, que ja han amenat una altra cosa que no m'ha dit.
2: Què deies?
1: Torna a fer la pregunta.
0: Sí, era una pregunta molt llarga que et puc resumir fàcil, que és en el sentit de que quan crees un disc que és llarg, vull dir que és en el sentit dels detalls, del d'això, però de la part més musical, però també en el sentit de pair el missatge que vols explicar.
1: Sí,
0: com funciona el vostre.
1: Ja m'ha recordat el que anava a dir, que m'havia anat el tema. Sí, jo crec que en aquest primer hem tingut la sort de que nosaltres ja portàvem una sèrie de bolos fent les cançons. Llavors, en aquesta mena de circuit, no? Ens ha donat temps de construir les cançons i de pensar més als arranjaments perquè ja portaven coença, que diguem, un ratito llarg. No? Llavors, jo crec que és veritat que després et fiques a un estudi i has de tancar i prendre decisions, que això se'ns dona una mica regolinxis, però hem tingut aquesta sort de que hem pogut compensar molt bé els arranjaments perquè ja veníem de rodar molt les cançons. Llavors ha sigut com acabar d'acotar, no?
2: Sí, sí.
0: Feu les cançons pensant en com seran després en directe?
1: Ui, no, què va. Zero, zero, zero. O sigui, primer parteixen d'una base, principalment, o almenys fins ara, de que normalment les composo jo a casa amb el piano, llavors porto... De vegades les tinc les cançons més acabades o amb una idea més clara, de vegades les acabem construint més a l'estudi amb el Miguel, que avui no està. Hola, Miguel, que està currant.
2: Està currant, està currant.
1: Sí. Llavors, sí, normalment això, la matèria prima la he posat jo fins ara, en la majoria dels temes, però és veritat que jo sempre delego bastant amb les decisions, o sigui, quan... Em deixo molt aconsellar per... tant com per al Nil com per al Miguel, no? Trobo, bueno, ara potser el Nil diu no.
2: No, sí. No, totalment.
0: Però, com és treballar amb ella?
2: Complicat.
0: Sí, eh?
2: No sé. Ella és una...
1: Parla bé de mi, eh?
2: O sigui, els tres crec que som uns friquis, no? Que no ens assemblem res un a l'altre, però ens compadrenem bé, igual que amb la René, la baixista. I bàsicament les cançons, vull dir, és una mica ficar-nos el que té ella al cap i el que li surt a ella, llavors entre tots fer un equip i arropar-ho i sentir-nos-ho propi entre tots. Ella és una mica la una mica no, és l'ànima.
1: La que corta el bacalao.
2: Sí, la jefa. Llavors tots anem a una.
0: Com és, Estela, fer una cançó i veure que amb la participació d'altres músics aquella cançó es fa molt més gran?
1: Buah, això és increïble. És... Per mi és el millor. Jo recordo el primer cop que els hi vaig ensenyar a ells dos el single del disc, que és Mirai, que amb la tonteria ja fa un parell d'anys o tres que el vaig composar, compondre, mai sé com es diu la paraula correcta. I, hòstia, jo recordo escoltar les meves amigues en plan, que guai, en plan, és com, ha millorat el que jo tenia al cap. No sé, per mi és un gustazo i de les millors coses d'escriure cançons, com veure-les créixer i Messi és al costat d'ells.
0: Aquella cançó que també s'ha convertit en videoclip després, i etc. Diries que és la cançó que més representa l'esperit del disc o no?
1: Clar, depèn en quin sentit, no?
0: Quin és l'esperit del disc?
1: L'esperit del disc. Clar, si ens centrem en el missatge del títol, que és Apologia a la mediocritat, és una mica abanderar-se d'estimar una mica el procés de creació de les coses, de que si no estan perfectes, doncs inclús millor, no? Que fan, no sé, com la tendresa de que no siguin les coses superperfectes, no? Que avui en dia pues, sembla que ho hagin de ser. I, no sé, vols afegir alguna cosa? Mirall, jo crec que és com de les que té més llum. Sí, no sé, digues tu què
2: penses. Sí, potser Mirall i Paraules amb alçada són les dues cançons que potser
1: que més vibrem tots, sí. O sigui, el que més vibren les ànimes dels integrants del grup, jo crec, sí.
0: Sobre això de l'esperit del disc, en un dia, en una entrevista que segurament havies dormit bastantes hores, deies una frase que era, és una abraçada a la imperfecció, deies.
1: Hòstia.
0: És una mica això, no?
1: És una... Que romàntica soc, no?
0: Sí.
1: Jo crec que sí, perquè a mi, jo sempre m'he aixecat molt, i això suposo que molt, com a la majoria dels artistes, jo crec, que ens persegueix molt ens jutgem molt i volem que soni perfecte i depenem molt de l'opinió externa, llavors per mi ha sigut un exercici de mira, jo sóc això i és el que hi ha, saps? I abraçar, doncs, això, no?
0: O sigui, exposar-te fa com cosa o no?
1: Sí, a mi em feia molta vergonya. Jo recordo que, tu te n'acordes? Saps el que vaig a dir o no?
2: No.
1: Quan, els primers cops que us ensenyava... És que es nota que hem dormit poquíssim,
2: sí.
1: Eh?
2: Bueno, tu estàs millor, has dormit menys.
1: Ja.
2: Estàs millor.
1: No, però no te n'acordes que les primeres vegades que us ensenyava cançons us deia, no me mireis...
2: Bueno, encara bueno, ho fa. Ah,
0: sí, eh?
2: Aquest estiu estàvem mirant...
0: Ella posa una cançó
2: sí.
0: I
2: no, sí,
0: quan... no et poden
2: no
0: mirar.
2: No ens deixa mirar-la, diu, però escolteu-me. És raro.
1: Sí, em fa vergonya, sempre no. El primer contacte és com...
2: Aquest estiu estava intentant buscar cançons noves, hem de tornar a posar-nos, però a veure què ens ensenyava, i no, ens ho vol ensenyar, però ara no.
1: Sí, és una cosa com super rara. Després ja, un cop m'he despullat, doncs ja, doncs que me vean, no? Però...
2: Portem 3 anys junts, vull dir que, no?
0: Sí, sí.
2: Fent el disc i fent el grup.
0: Però per què creus que et passa això?
1: Jo és que crec que faig un exercici molt de dissociar una mica. O sigui, quan les estic creant, no, però quan les he d'ensenyar o tocar en directe, és com... No vull dir que em creï un personatge, perquè jo crec que sóc, o sigui, el que veus a l'escenari sóc també en persona, o sigui, a nivell personal. Però si jo pensés, hòstia, en aquest moment la gent m'està escoltant el que estic dient i les lletres, no seria, o sigui, em faria moltíssima vergonya, en plan cantar-ho. Llavors intento no pensar, és com un exercici d'això no és meu, això no ho he escrit jo, però
0: sí,
1: realment
0: és com
1: sí.
0: Si fossis com una intèrpret de tu mateixa.
1: Sí, algo així. És com que dissocio perquè si no dic, uau, la gent està sabent això o està en plan, interpretant aquestes lletres, em moro de la vergonya. Sí, o sigui, per això no pensar-ho jo, me dejo llevar.
0: La gent et dona normalment, quan fas cançons, quan t'exposes d'aquesta manera, o sigui, la gent ja coneix aquesta part de tu o a vegades et fa comentaris també que et poden fer sentir una mica estranya o
1: de si això sent potser les cançons en plan això parla d'això, vols dir?
0: Sí, en el sentit de que la gent s'ho pot portar com a la seva realitat, etc.
1: Sí, això sí, després passa que també les meves amigues més properes pues, em diuen clarament aquesta cançó parla està parlant d'això i jo, bueno, sí. Sí que passa, sí.
0: Hi ha vegades que hi ha gent que s'ha sentit com interpel·lada directament, que fins i tot t'ho ha acabat dient després?
1: No m'ho han acabat dient, però crec que sí que ha sigut evident en algun cas, sí.
0: Abans deia una cosa amb la que m'he quedat també, que és que aquest estiu estàvem mirant ja de fer nova música. O sigui, amb això us hi heu posat ja? Hi ha cançons plantejades ja? O...
1: Aviam, jo els he ensenyat coses sobre la taula. El que passa que ens està... A mi m'està costant, perquè també estic acabant la carrera, que també exigeix... O sigui, estic fent songwriting, que també és composar així com...
2: Songwriting.
1: És que es diu així el títol, no, en anglès.
0: Hi ha una carrera que és d'això, eh?
1: Sí, bueno, és nova, només la fan al taller de músics, i és com interpretació vocal amb això, amb songwriting.
0: O sigui, com composició.
1: Sí, llavors és veritat que està guai, perquè entrenes molt com l'agilitat de compondre així el que te piden, però clar, l'hora desgasta molt, llavors a mi m'agrada molt compondre des de, d'una manera com més visceral, i això és veritat que no, no està sent tan visceral, llavors bueno, és una mica trobar l'equilibri entre compondre des del que sento, des de també la curiositat de bueno, vaig a ficar-me aviam què surt, i també des de reposar una mica i viure, perquè també jo crec que per compondre s'ha de viure.
0: S'ha de dormir poc.
1: I s'ha de dormir molt poc.
2: O molt poc.
1: Exacte.
2: Normal, no?
0: Doncs aquesta presentació de nou del disc de l'any passat, que no el donis de nou, que serà el Cal Niño el 16 d'octubre, un dia en el que reivindicareu aquesta feina que heu fet. Aquí podrem potser escoltar alguna cançó nova d'això que ara dèieu o no?
2: No.
1: No,
0: no, eh?
1: És que saps què passa? Que amb prou feines hem pogut reunir-nos per assajar pel bolo. El que sí que podem dir és que sonaran les cançons com mai han sonat abans, algunes.
2: Sí.
1: No? I ho deixem a la imaginació.
2: Hi haurà sorpreses, no? Hi haurà col·laboracions. No?
1: Sí.
2: Amb gent que ha gravat el disc amb petits detalls d'instruments diferents, doncs per fer-ho així una mica més guai aquest...
1: Sí, més únic. O sigui, serà un sí. concert diferent perquè, això, sonaran les cançons...
2: Amb més gent.
1: Amb més gent.
2: Més coses.
1: Sí.
0: Per si algú s'ho està pensant a casa, què li direu perquè vingués?
1: Que s'ho passarà molt bé, no? Que vingui. Que s'ho passarà
2: bé. Que dormin
1: bé.
2: I que vingui.
1: Que dormin, o que no dormin,
2: que dormin
1: i que ho passaran bé.
2: No, i que el Niño és un lloc superxulo, no? Mm. Que sempre hem anat, bueno, i anem sempre als concerts que es fan i que, independentment si els agrada el disc o no, anar a veure coses que es fan al poble, no? I anar a concerts que estan aquí al costat, que val 4 duros i que, no? Tothom va o cas gràcies, que està increïble, però també hi ha altres coses i que...
1: Support your local artist. Sí.
2: Que, bueno, que fa il·lusió,
1: no,
2: que,
1: sí.
2: que vingui la gent.
1: I qui no ens conegui, doncs serà l'ocasió perfecta per
2: conèixer-nos. Portarem discos, també. Sí. Si poden comprar en CD.
1: Algunes
2: si
1: samarretes, bueno, avui porto una de merchandising. Però
2: és l'antiga.
1: Aquesta és l'antiga.
2: Una nova.
1: Sí.
2: Sorpresa.
1: I...
0: Una nova sorpresa.
2: Sí. Una nova samarreta.
1: Que una sorpresa no, a les xarxes ja l'hem fet com mig spoiler. Però bueno, les vendrem allà en físic. Sí, les noves.
0: Espero molta gent o què?
2: No ho sabem, aquí ho diem
1: no ho
2: a Ràdio Sant Boi, que
1: complint
2: el teatre, que el Niño. Perquè no ho sabem, vindran les nostres mares.
1: Les mares de les nostres amigues.
2: Sobretot les mares i pares dels nostres amics. Els nostres amics no tant, per tant,
0: clar.
2: Aquí els cridem a que vinguin.
1: Exactament.
2: Que no han confirmat. I la gent que no és amiga nostra, també
1: pues
2: pot
1: també.
2: Venir. No?
1: I en amics però, també. Si hi ha algú
2: també.
1: Que ens té ràbia,
2: si ens odien,
1: doncs que
2: millor. No, millor no, però que vinguin.
1: No.
0: Doncs aquest concert a Cal Niño serà el dia 16 d'octubre. Convidem una vegada més, per si no ho havíem dit a tothom, que vingués. Estela Navarro, gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
1: A vosaltres.
0: A descansar, eh?
1: A dormir. Avui s'intentarà dormir, si no jo ja, pues...
0: Aquest cafè que portes, no sé jo si és...
2: És descafeïnat.
1: És descafeïnat. Jo mai soc de cafè descafeïnat, però li he dit, com el foti amb cafè, un altre cop se'n tornem i no, es plan.
0: Nil Garrido, a descansar també, gràcies.
2: Intentarem.

0: I en aquesta segona hora de Gent de Carrer volem parlar de menjar i volem parlar del restaurant Mari Morena. En concret, del seu menjar de taverna, dels seus sopars de taverna. És un restaurant que té una llarga tradició, una tradició que la pandèmia se la van portar per endavant, però ara tornen a servir aquest tipus de sopars. Ho faran els caps de setmana i no ho faran de qualsevol manera, perquè properament, per anunciar que tornen aquests sopars de taverna, faran un sopar benèfic amb la Fundació Marianao. El 50% del tíquet d'aquest sopar, que seran de 25 euros, serà pels projectes de la Fundació. Per tant, torna Mari Morena, tornen els sopars de taverna i ho fan de manera molt reconeixible. Albert Mandiola, què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Em sembla que espera un nou repte per endavant ara mateix.
1: Sí, un de tants i tant, sí, sí.
0: Què és el que tindrem? Perquè serà el dissabte 24 d'octubre, ara ho estàvem explicant, què és el que arribarà?
1: Bueno, estem preparant un sopar benèfic, que anirà destinat a la Fundació Marianao, que és, bueno, suposo que tots en Boia els coneix perquè porten tants anys, no?, però tractant amb nanos amb risc d'exclusió social i, bueno, amb molts problemes a casa, no? I buscant, doncs, bueno, amb qui fer-ho, doncs, que millor que algú del meu barri, perquè jo em vaig criar al Marianao els primers anys a la cooperativa i a partir dels 10 vaig estar vivint al Marianao, no? I buscava una associació on poder destinar aquest sopar que volem fer, no? Que el que volem fer és recuperar un tipus de cuina que havíem fet fa uns anys.
0: Aquest esperit de taverna, no?
1: Sí.
0: Què seria aquest sopar?
1: Bueno, nosaltres, per ficar una mica en context, nosaltres abans de la pandèmia estàvem a la Ronda Sant Ramon, no? I al costat vam obrir, 2019, vam obrir una taverna, i a la vegada també teníem un restaurant al carrer Loreto, a Barcelona, on també teníem el restaurant, i al costat vam obrir una altra taverna, no? I tot aquest menjar, bueno, de base de cuina tradicional, amb tapes de tota la vida, no?, amb uns bocates una miqueta diferents, bueno, és una cosa que ens va funcionar molt, que ens va agradar, a la gent li venia molt de gust, i sobretot a les nits, no? I, bueno, doncs, volíem això, doncs, recuperar aquesta carta, aquest tipus de cuina que feia temps que no fèiem.
0: Clar, perquè explicaves que sí que estava en funcionament abans de la pandèmia. La pandèmia va ser un moment molt complicat per tothom, també per la restauració, i d'alguna forma es va deixar de fer, que és el que va passar en la pandèmia, perquè passéssiu de fer aquest tipus de sopars a no fer-los.
1: Clar, eren quatre locals, sobretot al principi va ser molt, molt difícil, doncs, bueno, mantenir encara que les ajudes aquelles que teníem, que era el 50% del lloguer, que el 50% de quatre locals eren,
0: és molt.
1: Eren moltíssim diner, sense poder tenir activitat pràcticament, no? Una mica de delivery, però Barcelona era molt difícil perquè sense turisme, amb tants restaurants volent funcionar, va ser molt complicat. Llavors ho vam deixar estar i vam tornar a la casa original, que era la que teníem llavors allà a la Ronda, no? Just al Marianao, al barri Marianao.
0: Va ser com tornar a casa d'alguna forma, però ara des de casa també voleu eixamplar-vos aquest tipus de sopar que ara m'explicaves. Què té d'especial aquest sopar de taverna?
1: Bueno, nosaltres volem recuperar el que fèiem. No és res especial, sinó fer la cuina tradicional, aquelles tapes de tota la vida, com uns calamars a la romana, uns bunyols de bacallà, coses de cuina tradicional ben feta, amb molt de carinyo, amb el nostre producte, que sempre hem apostat i seguim apostant pel producte de proximitat, i fer-ho amb el millor producte possible, amb el millor carinyo i a vegades, pues, una miqueta amb el nostre estil de cuina que li vol donar una volteta també a la cuina més tradicional, no?
0: I per això s'ha escollit fer aquest sopar, que serà també un sopar que tindrà aquest transfors benèfic que ara explicàvem. Com va ser això? És a dir, com va ser l'entesa amb la Fundació Marianao per acabar impulsant aquest sopar?
1: Bueno, la veritat que ha sigut tot molt fàcil, perquè nosaltres el context era atraure molta gent per donar a conèixer el nostre nou propòsit de fer aquestes dues nits de la setmana que farem divendres i dissabte. Els migdies seguim fent la nostra carta habitual i això està enfocat per aquestes dues nits, no? I pensàvem, bueno, com atraure molta gent, com fer-ho per bueno, pues, i donar-li un sentit a aquest sopar, no? I, pues, què millor que donar-li, no sé, una part del cost d'aquest menú a la Fundació, pues, per ajudar a la seva tasca de cada dia, no? que també és molt important.
0: Què és el que us agrada del que fan ells a la Fundació Mariana, o com per escollir-vos en aquest dia també tan especial per vosaltres?
1: Hòstia, a mi que treballin amb xavals. Jo fa molts anys vaig estar treballant amb ells i donava classes de cuina amb nanos, no? que veies que, hosti, els hi donaves un enfoque, nanos que estaven una mica perduts o que no anaven bé a l'escola, que a casa tenien molts problemes. Llavors estaven allà una estona allà amb tu, els ensenyaves un ofici, alguns el van poder aprofitar, no? I després quan et trobes, perquè d'aquestes coses n'he fet molt, no? De donar classes amb nanos i així, i quan te'ls trobes en un restaurant, no? I encara et diuen, profe, què passa, no? I dius, hosti, per almenys mira, aquest xaval l'he ajudat una mica a que pugui aconseguir sortir d'on estava i tenir una feina i tirar endavant, no? Que és la feina que fan ells i, bueno, si pots fotre un cop de mà, doncs està genial.
0: En el fons tothom sempre té alguna cosa que se li dona bé, alguna cosa que pot impulsar com

0: penso que és algo espectacular, no? I potser crec que encara millor és quan tu aconsegueixes fer-ho amb una altra persona, no? Perquè la satisfacció és al·lucinant, no? Quan algú et diu, hòstia, que m'has fet mig plorar, i perquè no sé, aquest plat que m'he menjat doncs recordava a la meva iaia, que els dissabtes per la nit me'l preparava, no? Ostres, això és acollonant per nosaltres.
1: Ara explicaves una mica el que us havia passat, com la pandèmia es va emportar també moltes coses, que ara volíeu recuperar aquests sopars de taverna. Quina és la mirada que teniu cap al futur? És de tornar a eixamplar-vos, a tenir també més locals, a intentar recuperar el que teníeu, o ara mateix Ostres. No esteu pensant en això?
0: Va ser una aventura molt maca, que ja l'hem fet. Vam aprofitar també una època on se'ns va donar a conèixer molt, a través d'algun premi que vam rebre, no? Va fer que estiguéssim molt amb la mirada de Barcelona, d'aquí, no? I volíem aprofitar aquesta embrangida. Vas dir, si no ho fem ara, no ho farem mai, no? Ara mateix, avui per avui, et diria que no, seguir apostant pel que estem fent. Sempre estic obert a fer nous projectes i sempre m'enloco ràpid a fer qualsevol altra cosa, però no, el meu pensament és cuidar molt el que tenim i que la gent vingui, gaudeixi molt de la nostra cuina, del que preparem per ells, i amb això ja estic de moment molt satisfet.
1: És agraït el públic d'alguna manera aquí a Sant Boi, la gent que va al restaurant o què?
0: Bueno, tenim de tot, com a tot arreu. Igual que hi ha gent que és molt agraïda i per sort la majoria del nostre client és així, i sí, et fa sentir molt bé, no? Sobretot quan veus que ells han passat una bona estona, que ho han gaudit, que et feliciten, doncs està molt bé, no? Hi ha gent que a vegades doncs fa crítiques molt poc constructives, però això passa, crec que a tots els oficis, no? Segur que a molta gent no li agradarà com feu el programa, però la majoria que us escolta segur que estan encantats amb vosaltres, no? Pues en tots els oficis tenim això, no? Opinar és molt, molt fàcil, no? Nosaltres tenim webs d'aquestes que jo no els faig gens de cas, però
1: que et puntuen i tot això.
0: Que et puntuen i clar, dius, hòstia, que puntuïn la teva feina, que qualsevol tingui la capacitat de puntuar la teva feina moltes vegades sense demostrar que ha estat allà, no? Però això és un altre tema que no tocava avui.
1: Però tu això et preocupa molt o no?
0: Gens ni mica. De veritat que, mira, just a la pandèmia em vaig treure tot aquest tipus d'aplicacions de puntuacions i així, i no hi faig gens de cas. No sé si sóc l'últim de Sant Boi o el penúltim, però jo estic content amb el que faig, amb la cuina que faig. Crec que faig una cuina honesta i tirem en producte d'aquí local i bueno, i cuina tradicional, que tenim la millor cuina del món.
1: Sant Boi té moltes particularitats a l'hora de tenir un restaurant, tu que també n'has tingut en altres llocs.
0: Sí, clar, sí, no és un mercat fàcil.
1: Per què?
0: Bueno, sobretot perquè no tenim després oci. Si tu vols venir a sopar i després vols anar a prendre alguna cosa, ni tu, que tens una franja d'edat diferent a la meva, ni tu ni jo sabem on anar, i és una llàstima, no? Jo crec que Sant Boi hauria d'impulsar que hi hagi molt més jocs, que hi hagi molt més jocs per anar a sopar. A mi quan vaig començar, que em deien t'anirà bé perquè no tens competència, ara és el pitjor que em pot passar, perquè la gent se'n va a Castelldefels, se'n va a Barcelona, i això no és bo per nosaltres. Jo vull que un dia vinguin a un restaurant, que l'altre dia se'n vagin al bar del costat, o se'n vagin a tots els restaurants que hi ha a Sant Boi, que tinguin oferta després per prendre algo, per tenir una mica d'oci, no?
1: Clar, sopar dos cops és una mica complicat, potser, però...
0: No, però sopar i prendre algo...
1: Clar, exacte, no és incompatible. És a dir, si hi ha molta oferta, si s'ofereixen moltes coses, d'alguna forma cadascú s'acaba emportant la seva part o recollint la seva part de tot això.
0: Si hi ha vida, la gent vindrà i deixarà vida a tot arreu. Si la gent pensa en marxar, ja no és que no vingui gent de fora, és que la gent d'aquí pensi en marxar, potser tenim un problema, no?
1: Però a nivell gastronòmic li falten també restaurants a Sant Boi?
0: Jo crec que sempre és bo que hi hagi restaurants. Restaurants, bars, de més nivell, de menys nivell, no nivell.
1: Sí, sí, d'oferta diferent.
0: De tot tipus d'ofertes, i jo crec que és molt bo. Perquè, hosti, et pot agradar més els mega restaurants que han muntat aquí a la carretera, però està venint gent de fora de Sant Boi que potser abans no venia. Hosti, doncs igual després se'n van a fer un beure per aquí, no? O s'aniran a un altre lloc, no sé, però ja tenim més possibilitats que gent es quedi al poble, no? Jo crec que l'activitat sempre és bona.
1: Sí, sí, és una bona perspectiva també sobre la, la que...
0: A mi no em vindrà el públic de... A més ho tinc molt a prop, aquest restaurant que estic parlant, no? A mi no em vindrà aquest tipus de gent. Mm. Però bueno, igual, abans, mentre, en comptes de fer la cuba, se'm van a fer la cervesa al bar de davant, doncs ja aniré.

0: era millor el bar de davant, no? Al final de tot és un cercle.
1: Això és una perspectiva sobre la que enfocaves tot això. Explicaves que podia haver-hi molts restaurants, que tot era compatible. Què és el que creus que porta el vostre restaurant que no trobaran altres llocs, tot i que hi vagin?
0: No sé què trobaran altres llocs. Uau, sí que hi vaig a molts llocs, no? I cadascú fa la seva lluita, el seu estil, el que pot fer, no? Jo puc dir el que fem nosaltres, que és intentar fer una cuina el més honesta possible, en base tradicional, sabors de brasa, perquè pensem que és un sabor molt, molt primari, és el primer que hi vam posar. I ja està, fer una cosa que em vagi a dormir tranquil amb el que he fet cada dia. Amb això ja estic content.
1: Doncs, de tot això, hi haurà més novetats d'aquí poc, ara ho explicam, perquè aquest dissabte tornaran, el dissabte 24 d'octubre, en refereixo, tornaran aquests sopars de taverna que ara explicàvem. Serà a partir de 8:45, no?, quan comenceu a servir en aquest sopar, Vanessa?
0: Sí, sobretot, que la gent sàpiga que seran tot taules compartides, quan començarem el sopar aquí a 8:45, taules compartides perquè és molt de taverna i on pots interactuar amb més gent i tenim taules molt amples com per no tenir que estar enganxats a ningú.
1: Que però... compartir no vol dir anar apretat, diguéssim.
0: No, ni molt menys. Vull dir, qui coneix el nostre local sap que és un lloc molt còmode on no enganxem a la gent i poden estar molt a gust.
1: Preu de 25 euros, la meitat d'aquests diners aniran directament a la Fundació Marina pels seus projectes. Per si algú s'ho està pensant a casa i potser té algun dubte sobre si anar o no, què li diries?
0: Doncs bueno, que vinguin a tastar, que vinguin a una cosa, una oferta més relaxada. Si hi han vingut abans o no hi han vingut mai, doncs potser és una oportunitat per veure un altre tipus de cuina i que és una cuina per a tothom.
1: És Albert Mandiola, l'escoltem aquí a Gent de Carrer. Gràcies avui per visitar-nos.
0: A vosaltres, una plaer.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Informatiu local, edició vespre.
1: Bona tarda, us saludem en directe en una nova edició dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi en una setmana de derbi esportiu, on la COP ha anunciat un fitxatge que pot dinamitzar per complet el partit del dissabte. Avui és dimecres, 14 d'octubre del 2026. Jo sóc el Denet Teruel. Analitzem el que és notícia punt per punt. Sant Boi celebra aquest divendres i dissabte la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura, una trobada que vol reflexionar sobre el paper de la cultura en la construcció de ciutat. Les activitats es realitzaran a Can Barraquer i a Can Torrents i s'emmarquen en la definició de l'agenda urbana de la cultura al municipi. La programació començarà divendres a la tarda amb la inauguració i una conversa sobre com la cultura contribueix a la vida quotidiana, a la cohesió social i la identitat de la ciutat. Escoltem José Manuel González, regidor de Cultura de Sant Boi, agenda que
2: el fòrum també és un aparador del que fa la ciutat. És un espai de creació, no? De pensament i reflexió i crear coses noves, en aquest cas idees...
3: Per... pensament compartit també.
2: Exacte, per aportar a l'agenda. Pues anem a pensar-ho conjuntament, però també per explicar què estem fent. Això neix d'unes reflexions amb un grup de gent de la cultura d'aquí de Sant Boi, perquè ens feia molta ràbia aquesta frase molt manida de la ciutat de Sant Boi, no passa res.
1: Dissabte al matí el programa continuarà amb un espai participatiu per compartir una mirada sobre la cultura i la ciutat. També hi haurà una conversa sobre memòria, recerca i territori, amb especial atenció al paper dels centres d'estudis en la preservació del patrimoni i la identitat col·lectiva. A la tarda es presentaran experiències inspiradores de col·laboració cultural i es realitzarà una activitat participativa perquè les entitats i els agents culturals de Sant Boi comparteixin projectes i identifiquen noves oportunitats de treball conjunt. La jornada es tancarà amb una sessió sobre el procés urbanístic i arquitectònic del futur nou Ateneu Sant Boià. I l'entitat Junts contra el Càncer, en el marc del Dia Mundial del Càncer de Mama i el Dia Mundial del Càncer de Mama Metastàstic, que es commemoren aquesta setmana, organitza aquest diumenge 18 d'octubre la novena edició del Zumba Pas a Pas. La trobada solidària tindrà lloc a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta i combinarà música, ball i activitat física per recaptar suport per la lluita contra el càncer. Kevin Ramos, president de Junts contra el Càncer, al Dies de Ràdio.
4: Nosaltres tenim moltíssimes ganes d'aquesta edició perquè és veritat que ja quasi arribem al 10 anys i ja són 4 anys que ho estem enganxat de la nostra entitat i la veritat que va començar la Eli, aquest projecte, després la meva germana i la veritat que són persones que estan molt vives en aquest esdeveniment i sempre tratem aquest acte amb molta estima, moltes ganes, molta il·lusió i la veritat que per nosaltres és com l'esdeveniment de l'any i la veritat que sí, que s'encanta.
1: La ciutat segueix preparant la vaga general convocada pel proper 11 de novembre, una vaga impulsada arrel de la crisi de l'habitatge i anunciada pel sindicat de llogateres, impulsada també pels sindicats majoritaris. Sant Boi segueix dibuixant aquest camí fins a aquesta vaga general amb una nova jornada oberta a Cal Niño, que ha estat aquesta tarda impulsada per l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge, concretament ha sigut a les 7. Informació que hem conegut aquesta setmana, agenda carrer, 4 vehicles han cremat la matinada de dimarts al Passeig de les Mimoses. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís 9 minuts abans que toquessin les 3 de la matinada a l'altura del número 18 per un incendi que afectava diversos cotxes estacionats. En total, 2 vehicles han quedat completament calcinats i 2 més han patit danys parcials. Les flames també han afectat lleument els matolls situats al costat dels 2 vehicles, això ha sigut just davant de l'Institut Marianao. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 2 dotacions dels bombers que han treballat durant aproximadament 2 hores per extingir l'incendi. No s'han registrat ferits i, de moment, es desconeixen les causes del foc. Tancar la pastisseria Donde Está Sara, situada al barri de Marianao. La seva responsable, Maria García, denuncia que la negativa de l'Ajuntament a concedir-li una terrassa ha dificultat la continuïtat del negoci, que disposa d'un menjador molt petit, amb només 4 taules. Segons explica, el propietari del local fa més de 20 anys que sol·licita una terrassa sense èxit. L'argument que els han traslladat és que al barri de Marianao no es volen eliminar places d'aparcament, tot i que la responsable assegura que l'any 2020 es va utilitzar una terrassa a una xurreria d'aquesta zona.
5: L'Ajuntament no facilita el tema de la terrassa, no regula cafeteries ni pastisseries i això, pues, el gran motiu és la terrassa. Tenim 100 taules, de les petites, i clar, no ho podem sostenir. Ben orgullosa estic que he aixecat el barri, la meva clientela seguirà desplaçant-se a Cornellà. Ja estic fent pàgina web per repartir jo directament a Sant Boi a la meva clientela, perquè no es quedin sense gènere, que aposta per l'artesà.
1: Fons municipals comenten al respecte que més enllà que no es volen treure llocs d'aparcament, tampoc es volen cedir les dues places de pàrquing que suposaria la terrassa per raons sanitàries, perquè tot el que generés s'hauria de netejar. Ara, el local reobre a Cornellà de Llobregat.
6: Ha sido una pena muy grande el perder nuestro negocio. Era nuestra vida realmente, ha sido un negocio de 12 años, vivíamos de ese negocio y ha sido una pena grande perderlo. El principal motivo ha sido por una vivienda para la madre que no podría subir las escaleras. Nos ofrecen un año más de renovación con contrato porque anteriormente estábamos con
7: la ley de alquiler urbano.
6: Con la ley de alquiler urbano, que era renovable cada 30 días. Y bueno, nos ofrecen hacer un contrato de un año con un incremento de 400 euros, cual rechazamos. Pues, realmente sabíamos la finalidad.
8: ¿Quina creieu, Marta, que era la finalitat, doncs?
7: Pues es que no lo sé, porque ahora al verlo la semana pasada en alquiler, es que no lo entiendo. No entiendo nada.
1: Estem escoltant el testimoni dels propietaris del bar Nou Aroma, que també ha hagut de tancar. Respecte a aquesta situació, la resposta de la regidora de Comerç i la Torre és que els consumidors havien de repensar la manera en com es relacionaven amb els negocis locals.
9: Ens fa molta tristesa i ens enfadem molt, no?, quan tanca un comerç de proximitat o tanca el nostre carrer o tenim un local buit. Però clar, al final hem de fer la reflexió quin tipus de compra estem fent. És que realment els comerços són els nostres veïns. Són els veïns de la planta zero, són els que estan quan passa una cosa al carrer, són els que et cuiden cada dia, saben com t'agrada el cafè, com t'agrada la fruita, què necessites, et visiten cada dia.
1: En cultura, anar al cinema a Sant Boi costarà 3,50 € durant 4 dies. Els cinemes Can Castellet s'adhereixen a la Festa del Cine, del dilluns 19 al dijous 22 d'octubre, amb totes les entrades a aquest preu. La cartellera inclourà també La Bola Negra, que continua omplint pràcticament totes les sessions 3 setmanes després de la seva estrena. També s'hi podran veure En el corazón de la bestia, amb Brad Pitt, Digger, amb Tom Cruise, i Veritas, amb Anne Hathaway. L'oferta es completarà amb dues propostes en català, Escape Room 2, de Joel Joan, i Doraemon, Aventures al món de l'art. La iniciativa, impulsada pel Ministeri de Cultura i les federacions de cinemes i distribuïdors, vol fomentar l'assistència a les sales i facilitar l'accés a la cultura. I el programa d'Oci Nocturn Alternatiu, Ventepacà, celebra aquest any el seu 20è aniversari amb una nova fase d'activitats pels joves de Sant Boi. La iniciativa, adreçada a persones d'entre 15 i 35 anys, amplia la programació els dissabtes i manté les activitats els divendres a la nit, amb tallers, propostes esportives i campionats de videojocs. La nova programació inclou tallers de cuina, ganxet, jardineria, maquillatge, barberia, K-pop o guitarra, entre altres propostes. També hi haurà activitats especials, com l'habitual Túnel del Terror, previst pel 31 d'octubre a la pròpia Fundació Marianao. A més, el projecte prepara una celebració especial dels 20 anys amb una obra del teatre el 27 de novembre que repassarà la història del programa a través de les experiències de les persones que n'han format part. Des del Ventepacà destaquen que la iniciativa va més enllà de l'organització d'activitats d'oci. Ho explica l'Ariadna Soler, que és una de les organitzadores d'aquest programa Gent de Carrer.
10: És un espai per tot tipus de joves, amb tot tipus d'activitats. Darrere fons molt important, no? Al final estem treballant moltíssimes coses, com la soledat no desitjada dels joves, que ens trobem molt joves, una prevenció a les drogues, i hi ha moltíssimes coses darrere que potser no ho acabem d'explicar del tot, no? Moltes vegades. Per això també tenim els videojocs, perquè pots jugar, no? I no estar tota l'estona a casa teva a través d'una pantalla. Pots venir i estar a través d'una pantalla, però compartir-ho amb més gent, també.
1: Les activitats del Ventepacà es realitzaran els divendres i dissabtes de 9:45 del vespre a 2:45 de la matinada a la Fundació Marianao. Més activitats d'agenda. L'influencer i l'humorista With Problema torna aquest dissabte 17 d'octubre a Sant Boi amb un espectacle d'humor a Can Massallera. Després d'haver omplert el teatre a la seva primera visita, el creador de contingut ha passat pel programa Gent de Carrer.
11: És un show que té molt de missatge, molts valors. És el millor moment per combatre els discursos aquests d'odi, etcètera, que ara mateix està una mica incontrolable tot. Llavors hem de lluitar i jo tinc la manera de fer-ho a través de l'humor i aquesta és la meva eina, no? I sobretot m'agrada molt que vinguin a veure amb nens i nenes que estan amb un molt bon missatge i amb molta inspiració.
1: Com a promoció, l'humorista va pagar entrades dobles gratuïtes en quatre punts de la ciutat, com la plaça Catalunya i l'entorn de Can Massallera. Totes van desaparèixer en menys d'una hora. With Problema explica que, més enllà de les imitacions i els personatges, vol que el seu espectacle serveixi per deixar enrere els prejudicis i combatre els discursos d'odi a través de l'humor. La cita amb el públic santboià serà dissabte a les 7 de la tarda a Can Massallera. La mostra de jazz se celebrarà el 16 d'octubre al 20 de novembre i torna a portar la música a diferents barris de la ciutat. 6 concerts a 6 casals i una programació que combina artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus. Entre els noms d'aquesta edició trobem el saxofonista nord-americà Jim Snidero, Julia Plans o Johnny Big Stone. A més, tornarà el jazz als mercats, amb actuacions gratuïtes davant dels mercats de Sant Jordi i la Muntanyeta. El Valentí César, que és organitzador de la mostra, ho valora el programa Forever Joves, també amb els objectius que té aquest projecte.
12: I jo crec que hem aconseguit una programació prou digna, prou interessant i per tots els públics, que és una de les nostres fites, no? Aconseguir que no només vinguin els afeccionats al jazz, sinó ampliar el ventall perquè pugui venir qualsevol tipus de persona que tingui una especial debilitat per la música.
1: Ateneu Sant Boià recupera l'activitat d'aquest octubre amb una programació que combina música, cultura i propostes comunitàries. La programació musical continuarà el dia 16 amb el Punt Carreu i el grup Faixa Paradise, mentre que diumenge 18 es farà un cinefòrum amb debat posterior. Carles i Andrés Rodríguez, que són membres del grup motor de l'Ateneu, sobre aquesta nova edició del Punt Carreu.
13: La continuïtat del cicle que ja teníem l'any passat, que ja apostem per la música en directe, de grups de rock, de punk, i bueno, Carles, qui ve?
14: Veient com està la situació aquí a Sant Boi, hem portat un grup que es diu Faixa Paradise. És un grup de comedy punk amb lletres carregades d'ironia, un estil més proper potser al punk rock que no al punk més hardcore. És un grup que és superdivertit i que de veritat convidem a tothom a que vingui perquè s'ho passaran molt, molt bé.
1: Una de les altres cites destacades serà la Tecneu el dissabte 24 d'octubre amb els DJ Basek, Mon Kiza i Mr. Tax. L'endemà, diumenge 25, el mateix Ateneu proposa una botiga gratuïta de roba de segona mà acompanyada d'un vermut musical i tallers per reutilitzar i transformar peces de roba.
15: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: I els esports. En setmana de derbi, la Cope anuncia un fitxatge que pot dinamitzar el partit per complet. I és que aquesta tarda la Ciutat Cooperativa ha anunciat el fitxatge de David Aragón, l'excapità del Sant Boià, jugador que va ser-hi a l'entitat durant 3 temporades. El porter ha sigut anunciat com a nova incorporació fa unes hores i arriba per reforçar la porteria de l'equip de Javi Calvo. Amb experiència tercera divisió i tercera ref, és molt probable que jugui aquest dissabte el derbi davant del Sant Boià després de l'expulsió de Pablo Chacón a la darrera jornada. Seguim repassant més resultats en futbol. Parlem del Mariano Poblet, que dissabte va aconseguir una gran victòria per 1-4 al camp de l'Espluguenc, posant-se provisional en sisena posició de la segona catalana. Explica el partit el jugador Lluís Albiol.
16: Va sortir un gran partit i va quedar reflexat el marcador. Vam aprofitar molt les dimensions del camp per poder córrer a l'esquena de la defensa rival i així és com van arribar tots els gols. Vam patir bastant perquè ells també van apretar, però tot i així vam saber aguantar. El nostre porter va fer la seva feina i va parar un penal també, ens va ajudar molt i seguidament vam marcar el quart gol que ja va decantar tot el partit. A nivell personal molt content també perquè vaig poder marcar un gol i fer una assistència, però bueno, sobretot l'important era guanyar i aconseguir els 3 punts per l'equip. Així que a partir d'ara intentar seguir amb la mateixa línia, intentar guanyar el Gavà aquest cap de setmana.
1: En bàsquet, el primer equip masculí cau 64-56 a la pista del bàsquet Almeda i suma 3 derrotes en les 3 primeres jornades, mentre que el primer equip femení cau per la mínima a la pista del bàsquet Cornellà amb un resultat de 48-45. Explica com es troba l'equip la jugadora Aina Montoliu.
17: La veritat que va ser molt competit. Elles tenen bon equip, sobretot molt físic, totes són molt joves i físicament es notava. Vam estar treballant tota la setmana per poder parar-les i poder defensar-les bé, crec que ho vam aconseguir, però al final del partit doncs se'ns en va anar una mica i vam acabar perdent de 3. Amb ganes d'aquesta setmana, amb ganes de seguir treballant i l'equip, la veritat que aquest any estem totes super, super motivades per aconseguir estar de les 5 primeres.
1: El Club Futbol Sala Sant Boi feia el seu debut també a la preferent catalana aquest diumenge després de que dijous es suspengués la jornada inicial contra el Cornellà a causa del mal estat de la pista de la parellada. Això de nou. En aquesta segona jornada, els de Sant Boi van acabar perdent 4-2 a la pista del Castelldefels. Explica com es troba l'equip i valora la situació el jugador Óscar López.
18: Un partit que sabíamos lo que nos íbamos a encontrar desde el principio, que Castelldefels iba a ser un equipo muy intenso, que no iba a parar de correr y estábamos preparados para ello. Cuando empezó el partido, los 10 primeros minutos sí que estuvimos muy cómodos, conseguimos ponernos por delante del marcador, hasta luego una jugada aislada de una falta, pues acaban empatándonos. Ahí sí que se nos va un poco, ellos empiezan a subir más el ritmo, nosotros no lo estuvimos siguiendo como debería y al final la poca efectividad que tuvimos nosotros de cara a puerta la tuvieron ellos. Le sumas a eso de errores nuestros, vienes de ascender y categoría nueva, los errores se pagan mucho más que la categoría anterior. Pero bueno, no considero que sea una derrota que nos tenga que hundir, sino todo lo contrario, sino hacer que ganemos más juntos y que encaremos los siguientes partidos con otra actitud, otras ganas y quizás algo más de concentración.
1: I el temps. Avui ha retornat l'ambient d'estiu a Catalunya en general, també a Sant Boi, amb una màxima que s'ha enfilat fins als 27 graus al municipi. Aquest dimecres hem tingut una jornada amb força presència de núvols igualment, però sense precipitacions. Les temperatures s'han mantingut suaus per aquesta època de l'any, amb màximes al voltant dels 26 graus, també amb molts moments de sol. De cara al vespre, els termòmetres van baixant progressivament fins als 19 o 20 graus, amb el cel una miqueta més ennuvolat. De cara als propers dies, dijous i divendres, s'hauria de mantenir una situació bastant estable, amb alternança de núvols i clarianes i temperatures màximes d'uns 24 i 25 graus. Ara bé, el canvi de temps hauria de arriba durant el cap de setmana a probabilitat de pluja. Dissabte augmentarà aquesta possibilitat de precipitacions, especialment a partir de la tarda i al vespre, mentre que diumenge és el dia on la pluja podria ploure amb molta més intensitat. També es preveu una baixada notable de les temperatures en màximes que podrien voltar sobre els 18 graus. I amb això acabem els informatius vespre de Ràdio Sant Boi. Recordeu que la programació continua a partir de 8:45 amb el Radiofonia. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius demà dijous, al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre de dimecres a tothom.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit, Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Molt bon dia, Laia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Que aixequi la mà, que va quedar traumatitzat perquè a l'escola el van obligar a llegir Rodoreda. També hi ha gent que es va enamorar de l'autora llavors i porta tota la vida adorant-la. El que sí que queda clar és que, en general, no ens agrada que ens obliguin a fer res, a llegir encara menys, i que l'Institut de les Lectures Obligatòries de vegades eren una murga. Però quants de nosaltres no sabríem ni qui és Mercè Rodoreda ni tants altres si el nostre pla educatiu no ens els hagués plantat al davant? Cal imposar lectures concretes als estudiants? Això fomenta el seu gust per la lectura o, per contra, fa que molts ho percebin com una cosa avorrida i s'allunyin dels llibres? Avui volem abordar aquest tema, que sempre és motiu de debat, i ho farem des de la perspectiva docent, i per això tenim amb nosaltres a dues persones que viuen de primera mà. Tenim amb nosaltres a la Laura Jaques, que és professora de literatura catalana i creació literària a l'Institut Montgròs de Sant Pere de Ribes, que també la podeu trobar, per cert, a Instagram amb l'usuari L de Lectures. Hola, Laura.
2: Hola, bona tarda.
0: I també tenim amb nosaltres en Didac Giné, que és professor de literatura catalana a l'Institut Tos i Codina de Mataró, que ell és més de Twitter i de Substack, no el trobareu a Instagram, però que també xerra de llibres a les xarxes. Benvingut, Didac.
3: Gràcies.
1: Bé, Laura i Didac, primerament moltes gràcies per venir fins aquí avui, perquè veniu de lluny tots dos. Sobre les lectures obligatòries, tothom s'atreveix a parlar-ne i a opinar, però avui en volem parlar amb una mica de propietat amb gent que s'hi dedica i que té experiència i que, bueno, està en el món docent, perquè això ens donarà una mica de perspectiva de com és actualment aquest món, no? No sabeu si tots dos penseu igual sobre aquests temes, perquè fins avui no us coneixíeu, però això està bé també perquè tindrem potser punts de vista diferents, però sempre des de l'àmbit professional. I bé, jo la primera pregunta que us volia fer és que jo recordo quan era petit que a mi em donaven una llisteta de llibres, allò, a cada trimestre tens aquesta llista, tancada, títol, autor, la mateixa per tothom, per tots els alumnes, i això a dia d'avui existeix encara?
3: Començo jo?
2: Sí, sí.
3: Això no, això almenys des de la meva perspectiva a l'institut i crec que a l'escola també això no existeix. Això no existeix i ha canviat moltíssim. I de fet, ara no hi ha una llista prescriptiva de llibres i hi ha unes indicacions, sí, tant a primària com a secundària com a batxillerat, que canvien bastant, però hi ha unes indicacions. I per tant, aquest punt de vista que tenim nosaltres clàssic, a mi també passava de tenir la llista de lectures, això ha canviat moltíssim.
1: Això fa molt que ja no és...
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Això vol dir que sóc molt gran.
3: No, uns quants anys que a l'institut, almenys, que a primer d'ESO tothom porta el seu llibre, que a l'1 de setembre tenia una llista, que se'n comprava 3, no? I un altre trimestre, sí. això ha canviat des de fa temps.
2: Clar, també canvia molt la manera de... Si existís aquesta llista, no?, quan demanem als alumnes determinades lectures, clar, també ha canviat molt la manera de... La llegeixen a casa o la llegeixen a l'aula, o una per a casa i una altra per a... Els centres, no? Això també ha canviat.
1: Molt bé, les coses són diferents des de que nosaltres estudiàvem. I una altra cosa que em va sorprendre, parlant amb el Didac, em va dir que ara ja no es pot dir que feu assignatures, vosaltres. Ara com es diu d'això que nosaltres anomenàvem assignatures?
3: Se'n diuen matèries, home.
1: Matèries. Per mi la matèria era una altra cosa.
0: Fosca.
2: I avaluem competències.
3: Exacte. Mare de Déu. I sabés.
2: Sí.
1: Tot això són eufemismes, no?
3: I vectors, però hauríeu de fer un altre programa per parlar.
0: Però per mi tot això són coses... O sigui, la matèria i els vectors per mi són una altra cosa.
3: És veritat.
1: Aprenen física, ara.
0: No, sí, escolta. No.
1: Està bé.
0: A veure, hi ha una cosa que és que, evidentment, això ha sorgit així, però justament aquests dies, mentre estàvem preparant el programa, va saltar la notícia que el Departament d'Educació, que segurament sabia que havíem de fer aquest programa, va decidir treure la notícia de que es feien enrere i que el curs vinent tornarien les lectures obligatòries a batxillerat. Per tant, diguem-ne que ens ha anat fantàstic, no? Aquest programa és més pertinent que mai. Com valoreu vosaltres aquest canvi? Tu com el valores, Laura?
2: Doncs bé, sí que és veritat que totes les notícies que ens arriben del departament últimament generen molt d'enrenou i molt de salseo, en els claustres, perquè arriba un punt que ens hem de posicionar, no? Clar, en el cas de les lectures, bé, jo penso que hi ha al darrere de tot plegat, perquè s'amaga enrere dels resultats de PISA, tot i que bé, no ho acabo d'entendre, en el sentit que els informes PISA són alumnes de 15 anys, no? Clar, les lectures obligatòries a batxillerat són a partir dels 15. Llavors, què és el que hi ha al darrere? I aquesta notícia, aquest titular, doncs arriba sense unes concrecions, que és precisament el que els docents volem, perquè a meitats de maig ja estem preparant el curs vinent, no? Llavors, no sabem quan ens arribaran aquestes concrecions, no sabem si hi haurà un canvi en l'estructura de l'examen, perquè les lectures en els exàmens de batxillerat suposaven un 20% de la nota, són dos punts, són molts punts realment, no? I les lectures doncs necessiten el seu temps. Tampoc sabem qui farà la tria.
1: No, sí.
0: Jo que em pensava que seria com un home, sí, era una cosa que...
3: I veig que no? T'agafo la teva pregunta, perquè jo crec que el gran error és, i ho has dit tu perquè ho fan així, que és que estan tirant enrere. I aquí el concepte és que no haurien de tirar enrere, és a dir, hauria de ser un debat educatiu, un debat amb experts en aprenentatge, en didàctica de la literatura, i el que fan és tirar enrere, aferrar-se al que han fet anteriorment. Després el govern, qualsevol tipus de govern, s'omple la boca parlant de, doncs, els canvis que hi ha hagut d'ensenyament, educació, com han canviat tot plegat, es vanten de fer visites als centres i conèixer molt la realitat, però després el que fan és tirar enrere. I per tant, el concepte és tan senzill com és que no tiris enrere. Parteixes d'una realitat, has provat una cosa, n'has provat una altra i no planteges res més que tornar enrere. I a mi em sembla que quedar-se només així, farem el que fèiem fa 4 anys o exactament no sé quan va ser l'últim examen de l'ESPAU que tenia lectures concretes, és un error només pel simple fet de tornar enrere. És una absurditat, això.
0: I això que comentàvem, tant la part de les lectures obligatòries... O sigui, entès que això que et tira enrere ha estat de batxillerat, però com és això a primària? Tampoc n'hi ha? Perquè entenc llavors que el que és a secundària tampoc n'hi ha. No. O sigui, el canvi només és en batxillerat, però ni a secundària ni a primària n'hi ha.
2: No. És a dir, que tornin aquestes de batxillerat vol dir que el departament ens diu quines són les obres prescriptives. Determinen, no? Nosaltres, jo per exemple vaig ser de la promoció de La bogeria de Narcís Oller i Mirall trencat de Mercè Rodoreda. Això no vol dir que s'hagi deixat de llegir, o sigui, a la batxillerat es continua llegint, a secundària es continua llegint i a primària també. El que passa és que el departament no especifica quines obres, quins títols llegir.
3: I no ho especifica, sinó que ho deixa de manera vaga, que és l'error. O sigui, no puntualitza o no ho concreta. Poques vegades el currículum, no només amb el currículum de català i castellà, en llengües, d'àmbit lingüístic d'anglès, sinó que els àmbits científic i matemàtic també es queixen, perquè hi ha certes concrecions del currículum que se situen en una posició molt vaga, i quan dic vaga és que és difícilment avaluable. I per tant, aquesta pèrdua de l'objectivitat fa que es difumini tot plegat i no se sàpiga bé com s'agafa. O sigui, és complicat.
0: Clar, que per una banda pensaria que donin més flexibilitat podria permetre potser o ser una cosa com positiva, però veig que no, que es veu des d'un punt de vista negatiu, o amb el tema concret, amb això que comentaves de les ciències i tal, d'alguna manera podries pensar ostres, doncs, no?, que et donaria això més marge, però creieu que és necessari que hi hagi com aquesta...
2: Depèn. Jo soc del parer de depèn.
0: Avui serà un programa de depèn.
3: Al final és... Per distingir, ja que ho preguntava, si entre primària i secundària, hi ha una distinció molt clara, que això, amb molta gent que fa debats, que ho he contat al principi, que tothom pot parlar d'això, s'ha de distingir molt clarament que una cosa és el ple de la lectura, el gaudi de la lectura, i l'altra és el que hi ha al currículum, que és el que a mi em sembla adequat, que és el contingut cultural, l'educació literària i el patrimoni. I això és una realitat. I, de fet, aquí ja podríem entrar-hi i fer un altre programa, aneu apuntant programes, perquè es fa... literatura, però quin patrimoni cultural hi ha en el contingut a secundària? N'hi ha poquíssim. Llavors, sí, ens agafem a la literatura, però els alumnes surten amb un bagatge cultural, almenys el que se'ls ofereix als instituts és pobre, perquè n'hi ha poc d'això. Però això és molt important destacar-ho, perquè una cosa és el ple de la lectura i l'altra cosa és l'educació literària. I el que està clar és que en els dos casos cal la intervenció del docent, en els dos. Sí. I aquest és el gran error, és no entendre això. En els dos casos cal la intervenció del docent. Ja sigui perquè estàs en un grup de segon de primària i, per tant, estàs treballant el ple de la lectura i, d'alguna manera, doncs, el professor de primària treballa la lectura i a l'inici del lector, com en una classe de quart d'ESO per parlar d'autors de l'exili. Qui dirà que no s'ha de fer els autors de l'exili per parlar dels nostres referents i d'on venim? Això és una realitat. Que després fem Carner i fem Bèlgica, o després fem poema de Creu, o després en fem una altra cosa, ja en parlarem. Fins i tot m'atreviria a dir deixem-ho fer a mi. Sí, deixem-ho decidir a mi, que sóc el que està a l'aula. Això jo crec que és tan obvi que en molts debats s'evita. I jo crec que això és la base.
2: Clar, perquè el currículum ens demana moltes coses als professors de llengua, no? O sigui, se'ns demana això, no? La lectura per aprendre, per comprendre el món, no? La comprensió lectora, després és el que diu ell, no? El plaer lector i després l'educació literària. Clar, són tres competències diferents que sembla que es barregin, no? Però, per exemple, amb la competència de lectura autònoma, el que diu el currículum és els alumnes han de ser capaços, a quart de l'ESO, però que s'ha d'anar treballant en els cursos anteriors, de ser capaços de poder escollir dins d'un llistat elaborat pels professors segons doncs, els seus gustos, no? I que ells el puguin llegir de manera autònoma. Però aquesta llista està configurada pel docent, per tant, hi ha d'haver un filtre ja aquí. I després han de poder configurar el seu itinerari lector, diu així, sí, sí. Que és com una mena de passaport, no? És a dir, quan acaben la secundària, jo què he llegit? Doncs tot això, no? Després, experiències de lectura, no? El poder socialitzador de la lectura i de cohesió. I després hi ha la lectura guiada, que és aquesta en què ja es treballa més l'educació literària. Hi ha els gèneres, els tòpics, els moviments, no? Però clar, se'ns demana tot a nosaltres i hi ha vegades doncs, que no sabem cap on tirar o què prioritzar, no? Perquè no poden gaudir de la lectura si no entenen allò que llegeixen, no? No poden comentar un text de Rodoret, tiraré molt de Rodoret, però clar, no poden comentar utilitzant el llenguatge literari si no entenen el que... No? Sí, sí. És un peix que es mossega la cua.
3: I simplificar-ho al plaer, o no ser obligatori, perquè no són obligatòries, llavors, si algú considera, vale, no han de ser obligatòries, llavors, què han de ser? Sí, han de ser què posem llavors? Han de ser optatives? Ha de ser plaer, perquè el plaer tu no el coneixes, si no el coneixes no hi accedeixes, al plaer. Sí? No s'ha de banalitzar, però poso un exemple. Els joves els hem de portar als museus? O hem d'esperar que siguin ells els que vulguin entrar-hi? Llavors, i en certs, en tot plegat, eh? O sigui, al final els alumnes els simplifiques a dir què vols fer tu, sense tu intervenir en aquesta tria, és molt complicat, o és simplificar-ho i al final acaben sent víctimes del sistema, perquè no és per anar en contra seva de jo t'obligo a fer una cosa, sinó és que tu ets el meu client, no m'agrada gens per l'educació, però tu ets la persona amb la qual jo he d'intervenir i no em deixen, a l'entorn no em deixa intervenir, jo he d'intervenir en tu, perquè per això es vens a la classe, i jo he de fer aquesta funció perquè et anirà bé a tu. Sí.
1: Tot això ve molt, molt a tomb, perquè aquí ens heu plantat tot un programa educatiu, diguem, perquè els alumnes aprenguin a llegir, aprenguin el plaer de la lectura. Clar, de tot això entenc que no hi ha temps material ni recursos per aconseguir tots els passos que faria falta, diguéssim, perquè els alumnes, els joves, sortissin lectors i lectors convençuts de la seva educació, diguéssim, obligatòria. Això entenem, això és un altre tema que també seria per parlar en un altre programa, que hi ha una part de la feina que s'ha de fer a casa, també, no?
3: Sí, sí.
1: Però reduïm-nos, diguem, o sigui, acotem-nos al temps que sí que tenim. Això que nosaltres coneixíem com a lectures obligatòries, és a dir, o prescriptives, o diguem, com vulgueu, però allò que et deien, has de llegir, mira, pel currículum, aquest any et toca llegir això, això i això. Tenint en compte que no es té temps per fer altres tipus de feines, vosaltres hi creieu en això? Creieu que dir-li als alumnes has de llegir això i això i això, i va a missa, i d'això no hauràs de fer després algun retorn, té alguna utilitat? Això, diguéssim, iniciar-los a la lectura o incitar-los a la lectura?
3: Si no s'hi intervé, no. Que és el que, si tenim una mala experiència anterior, ens passava, no? Tu vas contar al principi, Sergi, que tenies les lectures, no? Donaven un full amb les 3 o 4 lectures. Si el docent no hi intervé, és molt complicat, perquè, de fet, tristament, qui sense fer res ho fa, és qui no necessito, no sé si m'explico, qui no necessito que ho faci, perquè sense mi ja ho farà. Per tant, té aquest hàbit per l'entorn, per la família, pel que sigui. I llavors, va molt més enllà d'això. I és que necessites internet i recursos.
1: Disculpa, que ara potser m'escolta alguna de les meves mestres aquí a Sant Boi, jo no recordo que intervinguessin, en cap moment em donaven la llista.
3: No, és que costa molt intervenir i necessites recursos. Aquí la qüestió és, més enllà de si tries A o B, sí? El que hi ha ara, o el que volen posar l'any que ve, que és el que teníem abans, és no ser conscient que fa falta intervenir. Fa falta que el docent acompanyi l'alumnat en tots els sentits, perquè és que són professors. A una biblioteca no intervenen, però quan fas un grup de lectura infantil a la biblioteca, sí, intervé. Llavors, el que han de facilitar és això. I han de més enllà de recursos, fertilitzar espais, facilitar entorn, facilitar grups més reduïts per fer això, perquè sense aquests aspectes qualsevol cosa és molt complicada i es banalitza, és la llista, i al final es banalitza, en el cas del batxat, per l'ESPAU. Les preguntes de literatura de l'ESPAU, tant amb lectures obligatòries com sense lectures obligatòries, són una absurditat. Recomano a tothom que vagi a mirar els darrers exàmens, perquè són preguntes de nivell, amb el decasíl·lab té 11 síl·labes. Estic aquí, és això. Sí. Terra Baixa és una novel·la és una novel·la. Escolti, sí, perdoni, porto 6 anys fent literatura amb aquests alumnes, sí, i m'acabes preguntant això.
2: Quan
3: això és
2: el sistema, el currículum se'ns demana se'ls demana, no?, una reflexió profunda, no?
3: Sí, sí.
2: Llavors, clar, quan ens preguntaven, no?, fan lectors les lectures obligatòries? Bé, però és que potser hi ha nanos, és a dir, potser hi ha nanos que només llegeixen a l'institut, no? Perquè a casa doncs no tenen l'hàbit, pels motius que siguin, no? Llavors hem de ser molt conscients de que potser només llegeixen a les aules, i jo dic una hora, però no és una hora real de lectura, no? O sigui, potser és mitja hora i després hi ha la conversa o les activitats o el que sigui. Llavors, clar, jo a vegades em formulo, no? Tothom ha de llegir el mateix o no? O pot haver aquesta llista i que els alumnes triïn? Perquè, clar, també l'error moltes vegades, o per parer meu, no?, és que quan parlem de la lectura veiem els alumnes com alumnes, i no, són lectors. Llavors, una de les coses que més ens agrada com a lectors és poder escollir allò que llegim. Aleshores, si hi ha aquesta llista filtrada conscientment pel docent, doncs ja és molt, no?, que els alumnes poguessin escollir. Si no pot ser, no pot ser, no?, però que com a mínim. I després, per llegir amb qui? Amb el professor, jo sol, amb els companys, si és una obra dramàtica, doncs la llegim i la interpretem, o continua sent una lectura silenciosa. I clar, si és amb el professor, no?, que moltes vegades passa, doncs hi ha moltes vegades que penso, home, doncs quina gestió d'aula té aquest professor, o quina formació té aquest professor, quins hàbits lectors té, i després el per a què, no? Per què estem llegint, en el meu cas, La filla del mar, no?, per fer a tercer d'ESO, per fer un examen, per participar en un concurs, per representar-la davant de les famílies, per aprendre vocabulari sobre terminologia marinera, no?, perquè què és el que fem, no? Llavors, clar, si tot això té cohesió i té sentit, l'experiència que ells tenen com a lectors, no com a alumnes, com a lectors, és molt més positiva.
1: Clar, això podria ser un terme mig, no?, que hi hagués una llista àmplia,
2: sí,
1: no?, o sigui, entre, sí, obligar a llegir uns llibres concrets o deixar que llegeixin el que vulguin, com tal que llegeixin, entenc que si hi ha una llista prou àmplia amb experiències de lectura diverses, i que cadascú triï, sempre amb els docents podent orientar els alumnes.
2: Sí, sí, sí.
1: Però això s'ha aplicat alguna vegada, a dir, mira, tenim una llista de 25 llibres.
2: Jo conec centres que realment tenen un pla lector, un itinerari lector, que realment és espectacular. O sigui, potser, per exemple, a primer d'ESO treballen el viatge de l'heroi, no?, com a tema. Mm-hmm. Llavors hi ha tot un seguit de llibres, i potser hi ha novel·la, potser hi ha còmics, potser hi ha clàssics contemporanis, novel·la actual, però clar, estan treballant el viatge de l'heroi a través de la lectura. I clar, les experiències que tenen són molt enriquidores, en primer lloc perquè són els alumnes barra lectors els que hi trien, no? Uh-huh. I aquesta llista està consensuada per tots els professors coneixen tots els llibres que es treballen, que això també és molt important, els profes hem de llegir els llibres que llegeixen els nostres nanos, o sigui, això, llegir i rellegir en alguns casos. Llavors, clar, hem de perseguir experiències positives per ells.
3: I fins i tot podem girar la truita, és a dir, no podem dir mai que els joves no llegeixen, perquè els joves és el grup del col·lectiu que més llegeix,
2: sí, sí.
3: I anem-ho a girar. Jo, en general, l'experiència dels alumnes quan acaben un llibre escollit a secundària, literatura juvenil, o en general l'experiència lectora de batxillerat amb llibres, amb lectura guiada, literatura catalana o en lectures prescriptives, l'experiència en general és positiva. Ells se sorprenen positivament que allò els ha agradat. Perquè és que si tu llegeixes un capítol del Tirant, És el capítol del mirall del tirant, no et pot no agradar, oi, per favor, no et pot no agradar. És que no pot no agradar-te. És dir, l'escena del balcó de Romeu i Julieta, no pot no agradar-te. És que és una meravella, allò. Llavors, una altra cosa és que jo sigui un cursi i m'emocioni i actuïs i teatralitzis la situació, però és que no pots dir que no. I al final l'alumne el rebuig el té sempre inicialment, prèviament, perquè no coneix i desconeix i és adolescent. I si realment no li acaba agradant allò, és perquè no hi pot accedir. És, si jo fes la plaça del diamant a segon d'ESO, no agradaria a ningú. I si un alumne que et dius, no, hi ha un alumne a segon que no els ha agradat, no els ha agradat perquè per algun motiu el nivell era menor i llavors l'exigència que demana i l'enriquiment que demana llegir la plaça del diamant, o necessita un acompanyament molt gran per poder-ho tirar endavant. Però no podem analitzar-ho de que o no llegeixen o si llegeixen no els agrada, al contrari, i se sorprenen ells mateixos, se sorprenen. L'any passat tenia, tota ràpida, tenia Moncada a literatura catalana, i jo era el primer que la feia, i era el primer que pensava, ai Déu meu, perquè els contes de Moncada són d'una ironia brillant. Jo tinc 40 anys i clar, Mequinensa, parlava amb meus alumnes de Mataró, de Mequinensa, i de que el poble està allà baix i que la recuperació del poble, i dic, això, aquesta ironia, m'estaria somrient. I ells mateixos van sorprendre, evidentment, què va passar. És una lectura que vam llegir a classe, perquè érem 10.
2: Clar.
3: I és un entorn, però als alumnes els va agradar. I jo mateix vaig pensar, seré burro d'haver dit al principi, això potser és una ironia que no... Jo mateix vaig pecar de fer el que no havia de fer. I en general els va agradar i s'ho van passar bé.
1: Però quan llegeixi Moncada ja et diré que em faci una lectura guiada.
3: I tens contes de Moncada, no? Camí de circa.
1: Ja comencem amb camí de circa, acabarem malament. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt, que ha dit la Laura, que és això, en comptes d'abordar, diguéssim, lectures prescriptives per l'autor concret o per un corrent literari, abordar-la per trops literaris, no? Em sembla molt així de dir, doncs ara treballarem el viatge de l'heroi, ara treballarem tal altre, no?
2: Sí.
1: Això em sembla una aproximació molt interessant, perquè clar, dintre de cada trop literari segurament hi ha un ventall tan ampli d'aproximacions. És una idea molt interessant.
4: Jo tornaré a la part avorrida.
1: Ara que ens estàvem divertint parlant de Moncada.
4: Perquè gairebé no aquesta retirada que ha fet el departament, no? Però estàvem parlant de tenir aquesta llista que tothom pugui escollir. Però sí que és veritat que, tornant a això de lectures prescriptives o allò de... El que dèiem al principi, no? Quants de nosaltres no coneixeríem certs autors si no ens els haguessin fet llegir, no? I el que parlava abans també el Didac, de cultura, al final, el nostre patrimoni, no? Llavors, nosaltres entenem que a classe de literatura es fa una repassada als autors imprescindibles, i posarem així en moltes cometes, encara que no es vegi, no? Com a imprescindibles, com a terme que no sé si estan definits, no? Però, diguem-ne que això es fa des del punt de vista teòric. Ara bé, és evident que no els podrien pas llegir tots i que, per tant, se'n fa una selecció. Llavors, aquesta selecció d'aquest sí, aquest no, com es fa? Com es decideix aquesta selecció? No, per què Rodoreda sí i un altre no?
3: Jo els dic que Rodoreda llegiran perquè ningú ha escrit més bonic en català. Llavors, no surt el currículum, però és massa romàntic, però és un motiu. Però, anem una mica més seriosos... al final no és tant perquè sigui divertit, sinó per fer-los notar que allò és important i fins i tot necessari al final, no? I al final els alumnes són exemples de la societat i que necessiten aquesta transmissió perquè això és una cadena, i llavors ells són necessiten la transmissió de rebre aquest contingut i adquirir-lo. Al final la pregunta segueix sent com intervenim perquè ells, més enllà de si els agrada o no, ells s'empapin d'això i siguin conscients d'això. O sigui, al final llegim un conte de Calders o llegim un poema de Carner, doncs és simplement per entendre un motiu a darrere d'això. O sigui, per què és important això? Si no té cap sentit posar un fruit saborós, o en una època passava això, fruits saborosos, no? I repartíem. Tu tens una taronja, tu ets una... Això, jo me'n recordo que ens feia això. Ostres, contextualitza això, ves a darrere d'això. Jo crec que en els darrers anys ha canviat això, i això, aquesta perspectiva ha millorat, almenys en la intervenció dins l'aula. I d'alguna manera, no perquè abans es fes malament i ara es fes millor, però no és tan simple com fer una fotocòpia i que el poema comptar les síl·labes i tot plegat. Si tu fas un poema dels fruits saborosos, no és perquè parli d'una fruita, sinó perquè parla, doncs, no sé què, de la dona i de la bellesa. Llavors anem a treballar a través d'això. Llavors jo crec que sí que es fa una mica millor, que a vegades es simplifica i no és veritat, això.
2: Sí, i no és fàcil, escollir quins llibres es llegeixen als instituts, perquè realment a secundària, clar, ara com que tornen a batxillerat tenim ja tindrem la prescripció, no? Però a secundària realment tenim carta blanca i podem escollir, i és molt difícil perquè, per exemple, ens hem de coordinar amb llengua castellana, per exemple, i en el sentit de dir, doncs nosaltres treballem novel·la, ells poesia o relat, o nosaltres uns determinats autors. Qui treballa els autors universals? Perquè no ho hem dit, però és important, que és que hi ha el, tal com està estructurat el currículum, si un alumne acaba quart d'ESO i no fa batxillerat, és l'única oportunitat que té de conèixer els autors universals, perquè a no ser que faci batxillerat i que triï fer literatura universal, si fa castellà i català són les obligatòries, allà diu que hem de treballar els autors patrimonials de la tradició literària que estem fent. M'explico? O sigui, si no treballem autors i autores universals de secundària, pot ser que hi hagi nanos que no sàpiguen qui és Shakespeare, o qui és Austin, o qui és Mary Shelley, o qui és Kafka. Llavors, això encara és més responsabilitat, no? Adaptacions o no? Fragments o obres senceres? Doncs tot això ens ho hem de parlar. Aleshores, hi ha un document que és obligatori en tots els centres, que és el pla lector. Allà recullen tots els criteris que els centres utilitzen per fer aquesta selecció, i és un document que es fa per una comissió de professors, que la majoria som de llengua, però és oberta a tothom. És un document públic que pot consultar tothom i que anualment s'ha de revisar per veure si s'han complert aquests criteris o amb quins objectius. No? Vull dir que darrere d'una tria no és allò
3: de... I és viu.
2: De...
3: Sí, en exacte. Cap cas aquesta tria és viu. Al
2: final, exacte.
3: En general, sent positius, no, la tria mai és una mala decisió. Mai és una mala decisió, perquè al final tries per nivell, o més enllà de nivell, perquè aquell llibre sigui l'alumne capaç d'accedir-hi per l'edat que té.
1: Clar, però això em genera un problema també, perquè clar, jo entenc i em sembla la normalitat que els alumnes acabin la seva escolarització coneixent doncs, tots aquests autors de literatura universal, com els nostres, però, clar, això pot voler dir que alguns, sí, llegeixen, conèixer-los de nom, doncs la teoria sempre està molt bé, però llegir-los potser els arriben massa d'hora, perquè tornant a l'exemple de Rodoreda, que ha sortit ja i tornarà a sortir segur, jo considero que a mi Rodoreda me la van fer llegir quan no estava preparat per llegir Rodoreda, i aquí em va generar un trauma que m'ha portat a no llegir-la durant 30 anys.
2: Sí, ho recordo.
1: Sí, oi, ja ho he explicat. I quan la vaig llegir, 30 anys després, o més de 30 anys després, vaig dir, hosti, aquesta senyora, que bé que escrivia, i que bo aquest llibre. Sí. Però clar, quan la vaig llegir, em va semblar un tostón, i molt important. No?
3: Però és la intervenció del docent, i ser conscient del pla d'actor com a procés d'aprenentatge d'enriquiment literari. Poso un exemple amb la poesia, que és molt més aclaridor. Sí. L'alumne ha de llegir poesia. Quina poesia llegeix l'alumne de cinquè de primària? Perquè, si el primer poema que llegeix és per currículum a tercer d'ESO, poemes de trobadors del 13, però és que al final vas per aquí, i hi ha un moment que dius, ostres, aquesta cadena de progressió és molt important que quedi clara, perquè no pots banalitzar i tractar l'alumne de iota, que no en sap, perquè el nen no en sap, i el nen no entén res. Bueno, ostres, el primer poema que li has fet llegir és un sonet de no sé què, perquè vols treballar sones de Shakespeare perquè queda molt bé en una programació i una situació d'aprenentatge. Rasquem el que hi ha darrere, li donem la mateixa importància, i parlant abans del currículum que parlava la Laura, no podem, si ho simplifiquem a guions, el guió de lèxic i de lexemes, morfemes, no sé què, és el mateix que el guió de literatura medieval. I dius, però un moment, potser literatura medieval és una mica més complex d'ensenyar que igual que amb l'ortografia, és un guió. I llavors, a vegades els currículums omplen el contingut de guions quan dius, espera't, potser per fer bé aquest contingut necessites una maleta molt més gran o més recursos o més espais o més temps.
1: Clar, jo l'únic dubte que tinc en tot això és que realment si no els hi fas llegir a aquestes edats, aquests autors, ha citat Shakespeare, Kafka, penso llegint Kafka amb, no sé, amb 16 anys, o, però jo era molt tontet amb 16 anys, no crec que hagués entès res absolutament, però clar, si no els hi presentes llavors, potser no hi arribaran mai.
2: Exacte.
1: No? Sí, aquest és el tema.
2: Clar, hi ha una frase que me la tinc aquí apuntada del Daniel Casany, que ell diu de... No, no, els alumnes han de llegir les línies, entre línies i rere les línies, no? És a dir, quina és la voluntat? I sempre poso l'exemple d'Orwell, a Quart. Nosaltres llegim La rebel·lió dels animals, no? I és molt divertit veure els... divertit, vull dir, curiós, interessant, veure els diferents nivells de comprensió que tenen els alumnes. És a dir, potser hi ha nanos que els preguntes de què va? I et diran, són uns animals en una granja que es barallen, no? I els porcs. Després hi ha alumnes que diuen, ostres, veus la manipulació, i hi ha d'altres que t'expliquen realment quina era la voluntat d'Orwell, no? Aleshores, també hi ha una cosa molt important, que és quan els alumnes arriben a la secundària, saber què és el que han llegit a primària, amb quin passaport lector surten els nanos de sisè, perquè veus molt les tradicions de les escoles, no? Llavors, potser hi ha alguns que a sisè han llegit Roald Dahl, però potser hi ha d'altres que no, no? I ja hi ha una diferència, potser uns han llegit més en veu alta i d'altres no. Llavors, si nosaltres coneixem quina motxilla lectora porten els nostres nois i noies quan arriben a la secundària, doncs aquesta progressió que deia el Didac, doncs es podrà fer amb més fonaments que si no coneixem.
5: Però cadascú pot venir d'un lloc diferent i tenir un bagatge diferent.
3: Sí, sí, sí.
5: És una mica el que comentàvem abans, no? Que aquesta flexibilitat, que semblaria que pot ser bona, que et permet fer trops i no la llista de lectures obligatòries, et genera una diversitat. Digue-li diversitat, no sé quina seria la paraula adequada, no? Però que és una oportunitat o realment és una cosa que limita. Que dius també, és el que... Al final acaba sent la mateixa pregunta tota l'estona, hem de llegir tots el mateix, quina mena de bagatge hem de tenir tots.
2: No, per mi final... és una... Ai, perdó.
3: Per mi al final és tornem al mateix, com dius tu, anem donant voltes al mateix perquè no deixa de ser tenir recursos. Perquè dius, vale, anem a fer lectures prescriptives, anem a fer un pla lector. Realment posarem un llibre de lectura a primer d'ESO amb la realitat a les aules que tenim? Un llibre, allà potser hi ha 7 o 8 nivells de lectura diferents i d'aquest grup hi haurà alumnes que no entenen, que aquest llibre no hi podran accedir. Llavors és ser conscient d'això i per tant més, no hi ha respostes, és simplement ser conscient de que la tria que es faci a través de recursos, d'espai i de temps, perquè tu pots agafar aquests alumnes, ostres, aquest alumne el nivell és molt baix, dona'm en 10 i poses en una aula i dona'm recursos, dona'm diners perquè jo pugui comprar els llibres, els pugui cuidar, tinc un espai per cuidar-los, el meu institut, la biblioteca és una classe, i llavors d'aquí en el meu i molts es van inventar les biblioteques d'aula no funcionen, són armaris que allà no cuida ningú, perquè no pot cuidar ningú, perquè ningú té hora per fer això. Llavors dona'm aquest espai, jo amb 10 alumnes amb un nivell de cicle mitjà, clar que hi puc treballar, per favor, i clar que els ha el llibre, només faltaria, no ho dubto. Ara, no els hi puc preguntar abans, perquè si els hi pregunto abans segurament doncs preferiran no fer-ho, perquè preferiran fer, doncs tindràs altres inquietuds, són adolescents també. És tan senzill, al final és tan senzill com difícil d'aplicar, perquè amb el que tenim actualment és molt complicat. I el problema és que des del Departament d'Educació no es plantegen això. Simplement treuen el decret i no es plantegen el que hi ha darrere. I a vegades, com a professor, és desesperant, perquè ho veus. Pots estar davant d'un passadís amb les tres aules de segon d'ESO i ara jo recomanaré llibres als alumnes que no saben què agafar. Passadís, a les 12, fa calor, em surten 6 nens per aquí, tinc l'armari brut i amb els llibres que no... Llavors, falta ser conscient d'aquesta realitat.
5: Aquesta realitat, els que no estem a les aules, la veiem d'alguna manera o ens arriba a través de, a part de coneguts o el que sigui, no? A través dels mitjans, ens acaba d'arribar, per exemple, amb el tema de l'informe PISA.
3: Home!
5: El meló. Ho hem de fer breu, nois.
2: Sí, no passa res.
5: No, però en aquest últim informe PISA sortia que els alumnes catalans no hem registrat mínims històrics en ciències matemàtiques i també en lectura. Llavors, tot això que hem estat comentant d'aquesta davallada de gradació, diguem-li com vulguem, de tot el que és el pla de lectura, de la comprensió, està relacionat d'alguna manera? O sigui, aquests indicadors que veiem són bons per mesurar això i realment és tan dramàtic?
3: Abans de respondre, distingim-ho, perquè sí que és comprensió lectora, entre d'altres, literària, però que va molt més enllà d'això. Per tant, jo no ho lligaria massa al concepte de lectura a la part d'educació literària, perquè s'allunya d'això. És a dir, sí que és una part, perquè evidentment és un tipus de lectura, lectura per entendre, lectura per aprendre, que això no ho hem tocat, però abans hem parlat del plaer lector i d'educació literària, però també hi ha lectura per entendre. L'alumne, per aprendre, sovint llegim. en tots els àmbits. Llavors, lectura per entendre el que has de fer o el que has d'aprendre.
4: Però pots arribar a gaudir, pots arribar a tenir educació literària sense aquest primer pas? O sigui, pots no ser...
3: És completament imbrincat, no? L'informe PISA només avalua simplement, no només la part literària, sinó que és una avaluació comprensió lectora general.
6: Sí. Sap greu, que ara ens haguem d'esgarrifar, però és una realitat que els centres ja portàvem temps.
1: Sí.
6: No? I clar, vull dir, també baixem en matemàtiques, baixem en ciències, no perquè els alumnes no sàpiguen sumar, restar, multiplicar i dividir, no, si és que no han, o sigui, quan ells tenen l'operació aïllada, són capaços d'extreure la incògnita, no? Però quan aquestes dades estan contextualitzades en una situació, aleshores és que no saben quina operació han de fer perquè no entenen l'enunciat. No? Llavors, existeix una correlació entre els resultats de matemàtiques i la comprensió lectora? Evidentment, és innegable.
3: Però sí que la resposta als resultats, els resultats PISA, ja ens lleven des dels instituts, ja els imaginàvem.
6: Sí, no és cap
3: sorpresa. Però alhora la resposta no és tan simple, és multifactorial, això.
6: Sí.
3: És multifactorial, que és evident que els alumnes cada vegada tenen menys capacitat d'atenció. Això és una realitat. I pot ser producte de les pantalles o de l'aïllament, no? O d'un aïllament en realitat, però doncs una comunicació per xarxes que no té res de bo, té poques coses bones. Sí. Llavors, va fora de l'institut, o és molt més ampli que una simple, un simple decret o un simple canvi de normativa.
6: Sí.
1: I hi ha un altre tema, hem tret un tema seriós, però n'hi ha un altre que jo crec que també donaria per un programa sencer, que són les biblioteques escolars.
4: Sí. I no els armaris.
1: El Didac ja ha dit que el seu centre, la biblioteca, és una aula. El teu centre, Laura, té biblioteca?
6: Nosaltres l'obrirem aquest any.
1: Molt bé.
4: Hi ha lloc per l'esperança.
3: Quina enveja.
6: Ho dic fluixet, creuem els dits, però realment tots els centres estan obligats a tenir...
3: Correcte.
6: No? És que ho diu el decret. O sigui, no és allò de que són...
3: Correcte.
1: Un espai a tenir...
6: Uns llunàtics. No,
1: a tenir un espai, però a tenir personal especialitzat.
6: Exacte. Sí. I un fons bo... que es vagi renovant, no sé, molt de suport a les bibliotecàries escolars, perquè realment ja porten molts anys de lluita, no se les està escoltant.
3: Hi ha molta precarietat, molta precarietat laboral.
6: Sí, moltíssima.
1: Això vol dir que no es considera que sigui important la seva tasca.
6: No es prioritza.
3: No tant per les biblioteques, hem de normalitzar que un institut pot arribar a serveis territorials i dir-te que al setembre has d'obrir una traula. I que la direcció digui, val, d'acord.
6: Doncs quina...
3: I diu, on? No, mira, ve un inspector d'espais territorials i diu, sí, aquí pots. I ja està. I
1: a la biblioteca, no? A la biblioteca
3: sí,
1: que tenies...
3: és tan senzill com tindràs un grup més de cicles de
6: això
3: formatius.
6: Passar,
3: això és una realitat, no és una cosa extraordinària, és una realitat. On ho poso aquí?
6: Això va passar després del confinament, com que havíem de fer grups bombolla, moltes biblioteques van passar a ser aules...
1: I no han tornat.
6: I així no han tornat a ser la biblioteca.
3: En tots els nivells, una aula d'acollida també hauria d'estar condicionada i ser una aula amb recursos, i moltes vegades doncs, és una supervivència. O sigui, és treballar sobrevivint en tots aquests sentits.
1: I ara vull que envieu un missatge des d'aquí, ja que teniu l'oportunitat. La resposta és òbvia, però m'agradaria que expliquéssiu al món com d'important seria que tots els centres comptessin amb una biblioteca escolar, amb bibliotecàries treballant i prescrivint llibres a
3: són les professionals. Al final, al centre l'hem d'emplenar de professionals. I al final, els docents, és una queixa, les vagues i reivindicacions que fem són per molts motius, i és un aquest, que és que hi manquen professionals, i manquen psicopedagogs que atenguin l'alumnat que ho necessita, perquè nosaltres no estem formats per això, i si ho fem és per amor a l'art, per supervivència, perquè ho hem de fer. Jo tinc un alumne a l'aula que té necessitats i l'atendré, només faltaria, però ho faig sense els recursos, sense la força. I les bibliotecàries d'un centre, doncs, exactament el mateix, i no només per això. Poden fer xerrades sobre recerca, sobre el treball de recerca. Poden fer xerrades als alumnes sobre el món de cultural i literari. És que és un altre... El que es fa a una biblioteca.
6: Sí,
3: l'espai d'infantil i juvenil d'una biblioteca. I al final és... No hi és. Simplement és... No hi és. O no hi ha recursos perquè hi sigui. Llavors, plantejar-ho, posem-ho sobre la taula. No posem un decret diferent, sinó posa primer sobre la taula això i donem respostes a això. I si la resposta és no hi ha diners... Sobreviu? Perfecte. Però no em vinguis canviant un decret i dient no, és que ara ho faràs així i anirà millor. Ells no. No em canvis el decret. Posa'm les mancances i tingueu present. I quan vagis a parlar, els polítics parlin sobre això, que parlin d'aquesta realitat, perquè no en parlen mai.
6: No, i al final és també la... Com es diu això? la democratització, no?, de la cultura, és que és una altra vegada el mateix. O sigui, hi ha nanos que només llegeixen a l'institut, doncs potser hi ha nanos que no anirien a la biblioteca si no estigués al centre. És que és molt important això, molt, molt, molt, molt. És igual les oportunitats, doncs tenir les biblioteques allà, és que és una cosa molt... I si no es prioritza, ens hem de preguntar el per què, no? És a dir, perquè les biblioteques al final, ostres, és que és el lloc on hi ha el coneixement, que no només és un refugi climàtic, és que és un refugi de la ment, del pensament, no? I clar, doncs tenen aquesta funció, i els centres han de ser-hi, com hi ha un gimnàs, un menjador, un laboratori, una aula de música, de plàstica, una aula d'acollida, que no hi ha tots els centres tampoc, i hauria de ser també.
3: I podem ser positius, que sembla un discurs catastrofista. Jo, a les classes que de literatura, el vaig a la comuna, quan faig literatura a la comuna, evidentment, a la modalitat, evidentment, però com una, les classes les gaudeixo moltíssim, i vull pensar que els alumnes també, o els alumnes progressivament les gaudeixen. Per tant, en cap moment, com es podem imaginar una classe de gramàtica o podem imaginar una classe més teòrica, les classes són un gaudi, són un gaudi. Evidentment parlo de batxat i no de la secundària, però també quan treballes això, quan pots treballar un text, quan el pots comprendre, quan el pots llegir, sí que el discurs també és positiu, perquè els alumnes reben això i en són conscients i funciona i progressen. Per
5: I tant,
3: això també és, el discurs també pot ser positiu per aquesta banda.
5: Bé, doncs acabem amb un discurs positiu. Xerrarem una estoneta més amb la Laura i en Didac. Evidentment, sabíem que aquest tema donaria molt de sí, per tant, avui...
3: Ja s'ha acabat.
5: Jo crec que ens petem el radar, no?
1: Sí.
5: Farem ara la petita aturada musical que fem sempre, abans de continuar parlant de lectures obligatòries. Avui hem demanat a la Laura que ens triés una cançó, i ens ha triat, molt adient, ha dit que sortiria rodoreta tot el dia, La plaça del Diamant, de Ramon Muntaner, que és la versió que es va fer de la pel·li de l'any 1982.
6: Sí,
5: preguntaria per què l'has triat, perquè sempre ho dic, però bé, crec que és molt pertinent, no?, pel dia d'avui.
6: Sí, realment, jo penso que vaig estudiar Filologia Catalana per Mercè Rodoreda, i si vaig conèixer Mercè Rodoreda va ser gràcies a l'Eduard Joan Martí, que va ser el meu professor a batxillerat, i ho tenia claríssim. Ell tenia claríssim que jo seria professora, jo no ho veia tan clar, jo volia ser bibliotecària aleshores, i dues setmanes abans de fer la selectivitat vaig canviar, però jo crec que Rodoreda... Vam llegir Mirall Trencat, per això jo sóc de Mirall Trencat.
1: Aquest és el meu trauma, Mirall Trencat és el meu trauma.
6: Jo sóc més de Mirall Trencat, i ella em deia no, La plaça de la Diamant és millor.
3: Reivindico des d'aquí Jardí vora el mar, perquè mai surt, i és una absoluta meravella.
1: També l'he llegit, millor La plaça del Diamant.
5: Anem a escoltar la cançó que ha triat la Laura, i avui és el dia de La plaça del Diamant. Escoltem-la.
7: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons...

per Sant Jordi i flors negres per a tots sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i

Bé, continuarem parlant de lectures obligatòries avui que estàvem amb la Laura i el Didac intentant fer tota aquesta reflexió de si són necessàries o no.

0: I per exemple, quan estudiava filologia catalana no hi havia cap matèria relacionada amb la literatura infantil i juvenil. No sé ara si el currículum ha canviat, però aleshores no, i clar, quan vam arribar a les...
1: No ha canviat,
0: spoiler, no ha canviat. I recordo, bé, vam fer el màster de formació i quan vaig arribar al... quan vaig començar a ser professora, tenia la sensació de no sé què és el que s'està publicant, el que s'ha publicat, els clàssics juvenils catalans, no els coneixia, i clar, em vaig veure... Ostres, jo sóc lectora, però no sóc lectora de juvenils, no? I bé, em vaig haver com de formar una mica, però els professors de lectura, de literatura, que no siguin lectors, és que em costa molt imaginar. És com el professor d'educació física que no fa esport.
1: Que fuma, ha, que fuma
0: no?
1: fora.
0: Ha.
1: El professor d'educació física que fuma fora.
2: Hi ha professors d'educació física que fumen fora i hi ha professors de la literatura que no llegeixen.
0: Hi ha professors de la literatura, espero no ser jo, que fa que la literatura sigui un bé... avorridota, no?
3: Però seria pitjor un profe d'educació física que fumi durant la classe.
0: Sí, sí, sí.
1: No, però els professors d'educació física...
2: Aquí sí que van temes legals,
1: companys,
2: ja.
0: Jo quan els dimarts a les 8 del matí, que és quan aquest any faig lectura, jo entro a l'aula i dic, és la millor hora de la setmana, i tots els alumnes allà, sí, sí, però ells ja em veuen tan entusiasmada que jo crec que alguna cosa d'energia se'ls...
1: Podem canviar la prova que s'entengui millor, que és una evidència, i per altres... matèries, no? Que no hi ha lectura en el currículum, que és el professor de ser un model.
0: Exacte. O sigui,
1: el professor de ser un model del que representa, més enllà de... Perquè després, evidentment, m'apassiona ensenyar literatura, m'agrada moltíssim, i no ho puc evitar, és que m'agrada molt, però hi ha dues, hem de ser conscients de dues coses quan som professors de literatura, que és jo no ensenyo la literatura que m'agrada a mi. Evidentment, difícilment ensenyaré el que no... No pensaré, ostres, estic llegint, jo què sé, parlem de Corriere del Guelfa i pensaré, vaya peñazo. O sigui, no, evidentment no ho pensaré, però sí que no puc pensar que jo faig el que a mi m'agrada i ells m'escolten perquè a mi m'agrada això, sinó que deixo la truita i posar-los en aquesta frase que pot ser també molt massa romàntica a vegades, però posar-los, donar-los protagonisme a ells i no simplificar amb el que m'agrada a mi. I, però alhora, doncs, ser models sense que necessites una passió. És a dir, la passió es porta de manera inherent, però que ho puguis fer amb normalitat i amb professionalitat.
0: Sí. Sí, perquè després et busquen quan et relacionen amb els llibres. O sigui, jo hi ha alumnes al centre que no els faig classe, però ells saben que sóc una friki i em venen a buscar i em diuen, he llegit aquest llibre, i després se'n van corrents. He llegit aquell llibre, i m'hi surto corrents, o demana a la llibreria, no? O amb alumnes que penses que no fas vincle, de cop i volta et venen i et diuen, ostres, doncs he llegit aquest, i ja està, i només et diuen això, i ja no et diuen res més, però tu ja ets feliç perquè perquè saps que és el que han llegit.
3: Bé, no ens entra al cap que un profe de literatura no sigui lector, tot i que segurament algun n'hi deu haver, però el que sí que sabem segur és que vosaltres sí que sou lectors, molt lectors i molt àvids, i clar, no, sempre ens agrada aprofitar l'ocasió per preguntar a tots els convidats què els hi agrada llegir. Ja sabem que el dia li agrada llegir Moncada, no sé si també és el teu cas, Laura. Una mica, què...
0: No he llegit res de Moncada, ja estic aquí.
3: Només ell ha llegit Moncada. Que
1: per favor. No, si ho arribo a saber, no vinc.
0: No, jo molt de juvenil. Molt, molt, molt. M'agrada molt. M'agrada molt. Ara, tot i que ara estic llegint un thriller del Cesc Cornet.
3: Cesc Cornet, sí.
0: Doncs un que em té bastant captivada. Però bé, jo crec que aviat un Roald Dahl tornarà a caure, també. Sí.
3: Roald Dahl sempre, en tot moment, sempre funciona.
0: Sí.
3: Per a Didac, sorprèn-nos.
1: És que no, jo no sóc bastant impulsiu llegint i, per tant, agafo el que... Sí, també alhora em costa molt deixar-ho, per tant, no sé deixar un llibre que no em convenç i acabo anant, però llegeixo des de clàssics fins a... I m'aprofito molt des de les editorials amb les novetats que treuen i que aprofito, que abans no ho hem comentat, i una cosa que dona molta força a literatura infantil i juvenil és que hi ha una millora exponencial en les editorials en català des dels darrers anys.
0: Sí.
1: Si parlem nosaltres com
0: és
1: alumnes, hi ha una facilitat també de presentació, de qualitat d'aquestes editorials que val molt la pena. Però sí, llegeixo és que de tot.
3: Sí, més o menys seguim el que aneu fent a les xarxes, ja ens quadra amb
0: el perfil.
3: Bé, jo us volia fer una pregunta potser una mica complicada, però m'agradaria, si ens sabríeu dir algun llibre o llibres que ja no perquè llegeixin els vostres alumnes, sinó perquè llegeixin els pares dels vostres alumnes per entendre la importància que és que els seus fills llegeixin. Una cosa que els hi desperti aquesta necessitat, se l'acudeix algun llibre així?
1: És com que em costa entendre exactament quin llibre d'escollir, però jo, més enllà de perquè

0: sàpiguen que han de llegir és perquè se n'adonin que llegir és que deia abans, que és important i necessari. M'he apuntat tres que poden tenir coses diferents. Suposo que els entendreu, crec que els coneixeu més o menys. Un és Els nens són reis, de Fin de Vigan. És que jo faria un...
1: Brutal. Reuniria tothom
0: una setmana i diria, ho enteneu? Tothom diria, ah sí, i ja està. Llavors, des de la postura adulta, evidentment, és difícil que un llibre... Un alumnat de batxillerat sí que podria entrar. També ens anirem cap a la novel·la gràfica i hi ha un... L'he fullejat i prou, però crec que sí, el tinc com a pendent, que és L'abisme de l'oblit, que és del Paco Roca, que és el de Arrugues. I va sobre... És una manera molt interessant d'accedir a com presentar l'exili, com presentar aquest, no? Que dèiem abans, aquest patrimoni, doncs aquesta motxilla que tenim dels nostres avantpassats. I és una manera... És que no hi ha debat, dura un minut el programa si parlem d'això, perquè és una realitat. Està molt ben fet, està molt... És bonic. I l'altre que tenia, per anar una mica més, perquè vegin la bellesa d'això, i així parlem d'editorials guais, que sembra llibres, està publicant tot Jason Reynolds, i llavors qualsevol cosa, doncs, per exemple, Tot per l'aire, que va d'un autocar, i per explicar les històries dels alumnes que surten, no?, de l'autobús escolar, i però tot el que, o sigui, és una manera, més enllà de per què han de llegir, perquè això és bonic, perquè, no? o horrorós, si parlem dels nens somrits de Fin de Vigan.
2: Molt bones recomanacions. Ara en tens algun?
1: Jo en tinc un parell. El primer és, si volem assaig i dades científiques i tenint en compte la neuroeducació i tot això, jo recomano Els beneficis de la lectura en veu alta, del David Bueno, l'Anna Forés i l'Antoni Reid Bueno. I llavors explica quins són els beneficis de la lectura en veu alta, però a nivell del cervell. O sigui, què li passa al nostre cervell
3: David Bueno.
1: Quan llegim en veu alta, quan ens llegeixen en veu alta, però hi ha moltes de les aportacions que fan, que és sobre la lectura individual i també en silenci. És un assaig molt accessible, molt breu, i que bé, doncs, aporta. Que no és allò de dir, és que llegir és bo perquè ens ho diuen... No. Hi ha uns estudis al darrere. I després...
0: I, perdó, t'interrompo perquè és molt interessant, perquè no tinc les estadístiques, però cada vegada es llegeix menys en veu alta.
1: Sí.
0: Cada vegada es llegeix menys en veu alta perquè, com que canviem aquest concepte i l'alumne pot escollir i tot plegat, llavors fem que el professor no estigui en protagonista, llegeixen a casa, però ho canviem. Abans es llegeix molt més en veu alta i és, com dius tu, és molt
1: llavors,
0: important.
1: Ara, quan llegim en veu alta, què passa? Que, com que els costa, estan més concentrats en vocalitzar bé, no? Que no entenen allò que llegeixen perquè la pressió que tenen per fer-ho bé és tan gran. Llavors, clar... La comprensió lectora aquí torna a punxar una altra vegada.
0: Hauria de ser un hàbit, la lectura en veu alta hauria de ser un hàbit.
1: Exacte, sí, una estoneta, que no costa. I després he escollit la novel·la, no m'he apuntat l'autor, però sé que és un autor, que es diu El lector, que és la història d'un jovenet que la vaig llegir fa molts anys, s'ha fet una pel·lícula.
4: Que és alemany, sí.
1: Sí.
2: Es diu Bernard, però el nom no em sortirà ara.
1: Doncs és un nano que ve, que sembla que s'enamori d'una noia més gran que ell. La noia no vol tenir una relació amorosa, però bé, passen cosetes també. Llavors, l'únic que li demana al noi és que li llegeixi en veu alta. I al final, és que no sé si faré
3: spoiler
1: o no. Bé, però el resum seria, què passa si no sabem llegir? No? Llavors, bé.
3: Bueno, bona reflexió.
1: Què passa si no sabem? Què ens pot passar? Què ens poden fer?
2: Molt bones recomanacions.
3: Sí, molt bones recomanacions. Per tant, escolta, pares, no? Aquesta recomanació ja pels pares, perquè també llegeixin i al final tot s'enganxa. Com dèiem, també hi ha una part. Hem portat profes avui, però hi ha una part que s'ha de fer a casa també i l'hàbit de la lectura s'ha de potenciar per totes bandes. Dirà que Laura, ha estat molt interessant parlar amb vosaltres. Entenem una mica millor tot aquest món de les lectures obligatòries, que ens ho canviaran l'any que ve, que tornarà a canviar quan torni a haver eleccions, això n'estem convençuts. Perquè sembla que es puguin anar jugant amb aquestes coses que no són gens importants, es puguin anar canviant com si fos un joc d'escacs. I esperem que els nostres oients també hagin après moltes coses. Haurem d'anar tancant, però abans sempre fem una cosa, que és posar més llibres a la pila de pendents dels nostres oients. Llibres i punt. Directe a la pila. Doncs a veure, molt breument, perquè se'ns acaba el temps, m'haureu de dir algun llibre que tingueu a la pila de pendents i que us vingui molt de gust llegir, així, a nivell ja no pels vostres alumnes, a nivell personal. Laura.
4: La Casa de la Pradera.
3: No me l'esperava, aquesta.
4: Sí, sí, perquè jo pensava que em deia Laura per la Laura Pausini, i no, em dic Laura per Laura Ingalls, que és l'autora de La Casa de la Pradera.
3: Ostres, doncs l'has llegit tant.
4: Sí, sí, La Casa de la Pradera.
3: Tu, Didac?
0: Jo el penso dir per obligar-me a llegir-lo durant aquest any, perquè està eternament allà, que és Incerta Glòria.
3: Oh,
0: sí, que està allà, l'he començat, però mira, aquest sí que el vaig deixar, però per manca de temps, en aquell moment.
3: No, en tens per estona.
0: El tinc allà, el dic aquí perquè així em podeu criticar, si d'aquí un temps ens tornem a veure i no l'he llegit.
3: Ho apunto. Sergi?
2: Em deixa malament aquesta gent, perquè quines coses em diuen de llegir. Jo m'havia apuntat un llibre de novel·la negra, de fet, bueno, hi ha un altre, ha sortit nou llibre de Llort, jo sempre porto els meus sospitosos habituals aquí, però em porto un altre d'alguna sessió crims.cat, que és de Lluís Riera, i es diu Fúria, perquè el senyor editor de crims.cat me n'ha parlat molt bé, està encantat amb aquest autor seu i me'n va fer venir moltes ganes. I res, és un llibre que sembla que té molta violència i
3: bueno, molt bé, no?
2: Em ve de gust llegir aquestes coses, no sé, no em preguntis per què, però alguna cosa amb violència sèria. Sí, sí.
3: Doncs bé, tanco jo amb la confessió de que jo no he tornat a llegir a Rodoreda des de l'institut, crec, perquè jo vaig acabar de la Colometa fins a dalt, soc una d'aquelles persones, i he decidit que llegiré Mirall Trencat en algun moment.
4: Ostres,
3: no m'atreveixo a posar timings perquè sempre és molt complicat, però crec que és moment potser de que hi torni. I ho deixarem aquí, a Laura i Didac, moltíssimes gràcies per venir fins a Ràdio Sant Boi. I per tota aquesta conversa que hem tingut avui. Moltes gràcies també al Dani, com sempre, pel suport tècnic, i també a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Ermessenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Amics i amigues del Road Music, com esteu? Tots els dimarts aquí escoltem aquests 50 minuts de música dedicada a la carretera, a conduir, a relaxar-se i disfrutar de la música. Arrenquem avui amb el senyor Billy Strayhorn i aquest tema que és Lush Life.

si has tingut una setmana molt moguda i molt atapeïda, o el que portem de setmana, des d'aquí, des del Road Music, et convidem a relaxar-te i a parar una mica les màquines. Escoltàvem aquest tema del senyor Billy Strayhorn, de nom William Thomas Strayhorn, nascut a Dayton, Ohio, el 1915, pianista, compositor, lletrista i arranjador de jazz, col·laborador durant més de 30 anys del senyor Duke Ellington. El tema que escoltàvem, Lush Life, parla de l'esgotament a títol personal, del ritme de vida nocturn, de les anades i vingudes, del jazz, de les jam sessions, dels còctels, dels desenganys amorosos. I bueno, escrivia això el senyor Strayhorn el 1933, sent un adolescent pràcticament, i 6 anys més tard escrivia aquest altre clàssic del jazz, Take the A-Train, que aquí interpreta meravellosament Ella Fitzgerald amb l'orquestra de Duke Ellington.

pues ja veieu com acaben, no, els temes en aquella època, d'un acord a l'altre, pim pam pum. Això era Take the A-Train, escrit per el senyor Strayhorn el 1939, i aquí estava cantat per Ella Fitzgerald amb l'orquestra de Mr. Duke Ellington. Seguim amb una mica un disc que escoltàvem la setmana passada de Maceo Parker. Veníem d'escoltar jazz i ara farem 2% jazz, 98% funk. I've got you.

Això era Maceo Parker, amb la seva banda habitual, Maceo Parker al saxo, alt, a la veu, i autèntic showman de l'espectacle. Candy Duffler al saxo alt també, Larry Goldwyn al teclat, Orga Hammond, Vince Henry al baix, Rodney Jones a la guitarra, Pee Wee Ellis, com sempre l'acompanya, al saxo tenor, Kim Mazel, que era qui cantava aquesta veu tan funky, tan soul, Ken Wood, Derrant a la bateria, i Fred Wesley, com no podia faltar, al trombon. I ens passarà com la setmana passada exactament el mateix. Veníem d'escoltar la banda de JV's, Maceo Parker, i no podem fer-ho sense escoltar una mica més de James Brown.

0: Això era una autèntica tormenta de màquina de tren del senyor James Brown, Live at Apollo 1962, el tema es deia Think, i no sé dir-vos si aquí hi havia dos bateries en directe o només una, no sé. Sí que acostumava el senyor James Brown amb la seva banda portar dos bateries i, bueno, s'anaven intercalant, ara toca un tema un i ara toca un tema l'altre. I, bueno, espectacular, 1:45 de tema, però una energia brutal. I ara anem a escoltar un projecte del senyor Ray Charles, que és un disc que es va titular Ray Sings, Basio Swings. I és una mescla de gravacions inèdites de la veu de Ray Charles, gravades en 1973, amb interpretacions actuals, bueno, actuals del 2006, que és quan va sortir aquest disc, de la Count Basie Orchestra, contemporània. Vull dir, és un Count Basie, va ser un pianista que va formar aquesta big band, aquesta orquestra de swing i de jazz el 1935, i, bueno, és un projecte viu que ha anat evolucionant, i tot i que el pianista ens va deixar el 1984, és un projecte que segueix viu a dia d'avui, de la mà del trompetista Scotty Bernhardt. Anem a escoltar un tema d'aquest disc, que és el Every Saturday Night, de Ray Charles and Count Basie Orchestra.
1: A 3, 4,

escoltàvem aquest tema que es diu Every Saturday Night del disc Ray Sings Basie Swings. No està mal, suposo que hi haurà amants i detractors d'aquests experiments, no? Però bueno, no deixa de ser una mescla curiosa i a més amb una qualitat de so espectacular. Ray Charles i Count Basie Orchestra. Amics i amigues, esteu escoltant el Road Music tots els dimarts de 8 a 9 del vespre del 89.4 de la FM des d'aquí Ràdio Sant Boi, i aquest dijous d'aquí un parell de dies des de Sant Boi agafeu la ronda litoral, aneu cap a direcció Barcelona, sortiu a la sortida 23 i arribeu a Poblenou, al carrer Sancho de Ávila 78, i allà us trobareu la Sala Ball i els nostres amics The Rubinos, que sí, tornen a estar per aquí de gira. Encara queden entrades, crec que són 18 euros aquí a la web, ara he vist. I bueno, doncs anem a escoltar un single que han tret, que és una reversió de Es la edad.

Hey ho, Rubinos. Bueno, des d'aquí una abraçada. Take care, please, my friends. See you Thursday. Em penso que ens estan escoltant, estan just a la furgo. Estava parlant ara amb el seu promotor, el BB4. I bueno, això, estaran dijous a la Sala Vol, sobre les 8, 8:45. Abans hi haurà una talonera, que és la senyoreta Viveke Sogistad, cantant de Twisterus. Això serà dijous a les 8 a la Sala Vol. I qui ens visita també aquest dissabte són els senyors The Hives, aquest últim disc que han tret, que és Forever, Forever The Hives. Anem a escoltar el Enough Is Enough.

0: No busquis més. Road Music és el teu programa a la carretera.
1: A finals dels 80, al Regne Unit, després del pas evolutiu del rock alternatiu, va néixer un subgènere que, a través de guitarres col·lapsades, saturades, creaven capes i capes d'ambients paisatgístics i onírics, i això es deia Shoegaze. Anem a escoltar Girls Dolls Death in Vegas.

Escoltàvem My Bloody Valentine amb aquest tema que es diu Sometimes, amb una mica de Shoegaze, que ja veieu que és capes i capes de guitarres saturades, teclats, sintetitzadors. Per allà al fons hi havia una guitarra acústica que feia pràcticament més de base, i van unes línies de baix totalment planes i màntriques, diríem, no? I bueno, una bateria o inexistent o simplement una caixa de ritmes per marcar una mica la pauta d'aquests temes tan relaxats, per dir-ho d'alguna manera. Seguim i acabem amb això del Shoegaze, amb aquesta pinzellada que hem fet avui aquí al Road Music, amb The Jesus and Mary Chain, Just Like Honey.

Escoltàvem The Jesus and Mary Chain amb aquest Just Like Honey, i aquí s'acaba la nostra etapa Show de Gaza per avui. Ja veurem si un altre dia ho reprenem, o amb aquestes atmosferes, pues a veure si ens porten a altres llocs desconeguts. Per nosaltres això és totalment desconegut, però bueno, sempre és bo trepitjar nous terrenys i conèixer noves coses. Amics i amigues, anem marxant amb Dilemma de Nelly and Kelly Rowland. Som-hi. Això ha estat tot per avui aquí al Road Music, a l'edició número 75, el suport tècnico-moral Daniel Teruel, i us deixem amb els amics del Rincón de Gideo. Ja sabeu, si ens trobem per la carretera, pel carrer o per alguna drecera, ens fem allò tan simpàtic de... Uep! Ah, bona ruta!

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Yeah, Bocchioli. Com ho fèiem abans? Tu saps.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, una, com un acord entre les tres, no?
1: A la tres. Hòstia. Fem un fa major, un fa major.
4: Sí, clar.
1: Una, hòstia, una
4: no,
1: dos.
4: No.
1: Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.